Les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a ICAT.

0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best. Mm-hmm.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo. Ara, els diumenges, a les 10 de la nit. A ICAT.

és la R, això és la família. M'ha confusió. Saps un altre aquesta vida? Jo sóc el dita, ronco de l'amor. El vent bufa fort, no sóc de mullar, però sento que sóc la cabra d'or. Et paranoia, sentim pila. Cura una presa, però està feta a mida. Tinc

faci tuna. Estem picants, no deixem ni una engruna. Venim de la terra, sortim de la runa, i em fumo un trabuco mentre surt la lluna. Damn, sona easy, però aquí casa meva la festa és un vici. Per vicis cabrons que estan en el govern, s'ho gasten en putes i ens posen en crisi.

Si jo vull deixar-me portar. Avui som més de barricàries que munten la pari, traficant de versos sense intermediaris, ficant-li amor i alegria a este calvari. Pa tu és l'estarrat i prima més un santuari.

0: Simplificat.
1: Desubica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

Hem fet una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.

0: No considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi a ensenyar.
1: A ICAT, l'estiu sona diferent.
0: Tell me a bit about yourself.

0: Escoltes i cap.
1: I've seen the devil dance on set.

0: pam.
1: Com si fossin dos trets. Al principi doncs, pensava que eren petards, però per al so doncs, no eren petards. I m'he assomat a la finestra, he vist quatre nois sortint del parc de la Pegaso.
2: La víctima ha rebut diversos impactes de bala i els serveis d'emergència no l'han pogut reanimar. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec de la investigació, que continua oberta. Repàs ara més dur altres notícies en Alfonso.
3: El jutge Santiago Pedraz imputa la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i el seu número 2 pels delictes de prevaricació i obstrucció a la justícia per la seva relació amb les activitats de l'exmilitant del PSOE, Leire Díez. És la segona imputació aquesta setmana d'un alt càrrec de l'Estat pel cas Leire després de la presidenta de la CEPI.
2: Juanma Moreno claudica i incorpora Vox al seu govern per assegurar-se la investidura com a president d'Andalusia. El pacte del candidat del PP amb els de Santiago Abascal es va anunciar ahir mateix poc abans de la segona votació al Parlament per escollir president. Vox entra al govern d'Andalusia amb una vicepresidència i amb un acord que recull 150 mesures. Una d'aquestes és l'anomenada prioritat nacional, que vol dir assegurar que els estrangers són els últims a la cua de les ajudes socials o per optar a un habitatge protegit.
3: Aquest divendres declaren nous testimonis davant la jutge de Martorell, que investiga la mort del fundador de Mango i s'ha candit en un accident a Montserrat. Estan citades les dues filles de l'empresari i un psiquiatre en la causa contra el fill gran, Jonathan, davant les sospites dels Mossos que la caiguda mortal no va ser accidental.
2: L'OMS dona per acabat el brot d'antivirus que es va declarar a bord del vaixell Ondius. El director de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, ha explicat que ja han passat prou dies des de l'últim positiu.
4: Avui l'últim contacte que havia estat exposat a l'antivirus, al creuer Ondius, ha acabat la quarantena. Ha donat negatiu i ha tornat cap a casa seva. Ens complau anunciar-vos que l'OMS considera que el brot d'antivirus s'ha acabat.

0: Avui arrenca el Barcelona Rock Fest al Parc de Can Zan de Santa Coloma de Gramenet i actuen noms com Megadeth, The Offspring o Evaristo.
1: Megadeth encapçala les actuacions d'avui, en què també destaquen Sex Pistols, tot i que sense Johnny Rotten i amb Frank Carter com a vocalista. El punk s'ha fet un lloc al festival, on també actuaran els nord-americans Bad Religion i també hi haurà hardcore amb The Offspring. Encara en clau de grans llegendes del gènere, Evaristo, el líder de la Polla Records, hi actuarà diumenge. Mites dels 80, com Halloween, Napalm Death o Los Barones, hereus de Barón Rojo, comparteixen cartell amb clàssics contemporanis com el suec Sabaton.
0: Als esports, la selecció espanyola de futbol s'ha classificat pels vuitens de final del Mundial, on jugarà contra Portugal. El combinat de Luis de la Fuente s'ha imposat per 3-0 a Àustria en el partit de setzens. Quatre titulars s'han jugat com a... Quatre catalans han jugat com a titulars al conjunt espanyol. Cubarsí, Olmo i Lamine Yamal de la Barça i Cucurella del Madrid.
1: Portugal ha aconseguit el pas a vuitens després de derrotar aquesta nit Croàcia per 2-1. Els de Modric s'han avançat a la segona part, però l'equip liderat per Cristiano Ronaldo ha aconseguit donar la volta al marcador amb un segon gol al temps afegit. Els balcànics han empatat pocs minuts després, però finalment el gol ha estat anul·lat.
0: 50.000 persones han assistit aquest dijous a la presentació dels equips que participaran al Tour de França. La primera etapa serà una contrarrellotge per equips dissabte a Barcelona, en final a l'Estadi Olímpic.
2: Fins aquí les notícies. La

Bon dia, matiners. Benvinguts al divendres 3 de juliol. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que tindrem un temps ben estable durant tot el dia. El sol lluirà arreu del país i

0: Potser a la tarda apareixerà algun núvol inofensiu sobre el Pirineu. La calor serà una mica més intensa i les màximes més altes rondaran els 38 graus a les Terres de l'Ebre. La calor serà molt intensa, també al Camp de Tarragona. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners, avui a Valls. Quina felicitat.
0: Ah, què passa a Valls?
1: A Valls, a veure, el sol sortirà a les 6:27 del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 5 minuts.
0: Laura García, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui no us porto una cita d'una persona, sinó una frase d'una cançó. I diu...
0: A veure,
1: La vida és el que et passa mentre fas plans per tenir-ho tot lligat. Una frase meravellosa que només podrien haver escrit els Pets al tema Tantes coses a fer.
0: Bé, avui és l'últim programa de la temporada. També ha sonat l'últim despertador. De fet, ho hem anat anunciant a bombo i plateret des de dilluns i amb el permís de tots els que ens escolteu cada matí a aquesta hora, m'haureu de permetre que avui em miri una mica el melic abans d'arrencar l'últim matinés. Prometo no ser massa pesat. Aquest programa va néixer i es va crear per un parell de raons. La primera, perquè aquesta hora, on encara que sembli mentida hi ha molta gent desperta, no hi havia cap programa de la ràdio en català que es fes en directe. I la segona, acompanyar-vos amb un somriure a tots els que patiu els efectes d'un despertador que sona molt aviat, però també a tots els que treballeu de nit o els que torneu a casa. He de confessar que en el moment que m'ho van proposar vaig pensar: prepara't per una temporada carregada de son. Però el cert és que, més enllà de la duresa de llevar-se tant d'hora, ha estat una aventura apassionant i, encara més, fer-ho des de la ràdio pública i nacional del país, des de Catalunya Ràdio, una casa que m'estimo des de fa molts anys. Però els matiners no es fan sols, i tinc la sort de compartir antena amb dues persones talentoses, que són la Marta Viana i la Lara García. Gràcies per enfilar-vos al tren i remar sempre a favor perquè el programa tiri endavant. Compartim feina, però també vida. Cada dia, 8:45 és la nostra hora, l'hora de sortir a buscar un cafè i posar-nos al dia i saber com ens van les coses. I és que la complicitat que escolteu cada matí no és fingida. He tingut estones per parlar de nosaltres i ajudar-nos sempre que ha calgut. Deixeu-me afegir en nom de tots tres un agraïment especial i efusiu a les nostres respectives parelles, perquè saben millor que ningú que aquest horari no és fàcil i sovint costa conciliar la vida personal amb la professional. I no hi ha res millor que caminar al costat de persones que entenen, respecten i, el més important, s'adapten a les nostres vides. També a dos companys de feina, però sobretot a dos amics, el Ricard Ostrell, per empènyer sempre que ha calgut, i el Maiol Roger, atent en tot moment per quan ha fet falta un salvavides. I aquesta temporada n'he necessitat més d'un, us ho puc ben assegurar. A l'Andreu Merino i l'Ot Serra, les dues altres veus del programa, és una sort que al món hi hagi persones com vosaltres. El nostre estudiant en pràctiques, en Guillem Soler, que sense fer soroll ha aprovat amb nota alta. A l'Àlex Bosch, l'Anna Alfonso, la Carola Gil, el Marc Curado, la Maria Fernández Noguera, la Sílvia Solanes i tota la redacció del Matí de Catalunya Ràdio, carregada de bons professionals i millors persones. El nostre home del temps que viu a la muntanya, l'Eloi Cordomí, un descobriment més enllà dels mapes isobàrics. A l'Oriol Fidalgo, el Ricard Portal, el Marc Peirón i en Cesc Bertran, els tècnics de so que fan possible que aquest programa soni cada dia. Sense ells, poc faríem. A la Sara Llobet, que més enllà de fer tàndem amb el sobrenom de Sara Elias, a l'edat de Maiol, sempre s'ha implicat en la producció del programa i ha estat qui ha aixecat el telèfon quan ha fet falta. I parlant de productores, no puc ni em vull deixar la Vanessa Carrion i la Lourdes Sacases, dones d'empenta d'una edat estupenda. A la direcció de la casa, el Jordi Borda, per fer-nos confiança, i molt especialment a la subdirectora de Catalunya Ràdio, la Vanessa Ferrer, una matinera més, qui ha cregut en aquest programa des del principi i m'ha fet costat en tot moment. I per acabar, a tots vosaltres, els oients, gràcies per escollir-nos cada matí i per formar part d'aquesta família amb cara de son. Esperem haver estat a l'alçada i ser la cafeïna extra que el cos us ha demanat cada matí. La nostra única voluntat és i serà la de despertar-vos un somriure i explicar-vos que sempre hi ha bones notícies i escletxes per on entra la llum. Perquè, malgrat viure en un món en constant tensió, també hi ha una part de l'ésser humà que és extraordinària. Avui marxem de vacances, però tornarem la temporada que ve, renovats en tots els sentits. Però abans de descansar, toca fer l'últim. I, com sempre, li posarem tota l'energia del món, perquè, malgrat estiguem a un 5% de bateria, encara tenim corda per estona.
2: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui, home, tu diràs, serà un bon dia. Vinga, va, 5 del matí, pràcticament 11 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Bon divendres.
3: Ha estat més emocionat, eh?
0: Moltes gràcies.
3: Molt bonic. Tan bonic que Suïssa ha marcat en el colofó del teu missatge. Ha marcat Suïssa.
0: Que no ho he vist, jo, això.
3: Golden Ball, clar, perquè estaves tancant. Estaves en aquell moment àlgid d'acabar de tancar. En aquell moment ha marcat Embolo, el primer de Suïssa.
0: Molt bé, estem en directe amb aquest Mundial que hem
3: estat
0: seguint.
3: Acaba de començar el partit.
0: Ah, doncs mira, tindrem tot una horeta per comentar-ho i també per saber què passarà a partir de les 6 del matí al Matí de Catalunya Ràdio.
3: Doncs mira, estem molt pendents del que ha passat aquest any de Barcelona, que ha mort a trets un noi de 15 anys a la Sagrera. Anirem explicant els detalls al llarg del matí. Després tenim un dia molt carregat políticament, perquè ahir es van aprovar els pressupostos. Tindrem la consellera Alicia Romero a l'agora del matí, també el Josep Sánchez Llibre, el president de Foment del Treball, i parlarem amb el Juan Milián, que és senador del PP català i dirigent del PP a tot l'Estat, per parlar una mica d'aquest acostament del PP a Junts o allunyament en funció del dirigent que parli, però el Juan Milián, que és una veu bastant centrada del partit, ens ajudarà a situar-ho. Després anirem a veure com afecta la sortida del tour, que és demà.
0: Home,
3: als veïns de Barcelona. Enviarem la Lara, no sé si en bicicleta.
1: No.
0: Sí, home.
1: No, que mona.
3: Com a tallet de final de temporada. Després l'espina d'actualitat amb l'Oriol Ferrés i la Sílvia Còpolo. El dilema amb Judit Mascó, Àngel Llàcer i Elisenda Pineda. No em preguntis pel tema, perquè ara no recordo. Ara li preguntaré al Francesc Soler, perquè ho vam parlar ahir i no me'n recordo.
0: Molt bé.
3: Si vols t'ho busco, però...
0: No preocupis, després m'ho dius.
3: I un final de festa que... Bé, ho recomano, perquè serà entretingut.
0: Serà èpic?
3: Home, sempre és èpic, perquè estem contents, marxem de vacances alguns, els altres es queden fent el matí a l'estiu, amb el Frederic Vincent al capdavant. Vull dir que dilluns hi haurà Matí de Catalunya Ràdio a partir de les 7, això sí, segueix el programa, però els que marxem de vacances, doncs també estem contents i volem celebrar-ho.
0: Moltes gràcies, Maiol.
3: Fins ara.
0: 2 minuts, arribem a 4:15 del matí. Ana Alfonso, bon dia de nou.
4: Bon dia.
0: Què ha passat el món mentre dormia, Ana?
4: Doncs mira, moltes coses, però hem sabut que la cantant Taylor Swift i el jugador de futbol americà ja s'han casat en privat.
0: Ah!
4: I ara aquí hi va una cançoneta.
0: Ah, sí?
4: Sí.
0: I on és?
4: No? Ah, doncs no l'he carregat, mira.
0: Mira, fanfària.
4: No hi va anar de vacances, ja.
0: Molt bé.
4: Podríem cantar-la, no? Però no me la sé.
0: Explica'm això.
4: Mira, el portal Page Six informa que la parella ja s'hauria casat legalment, envoltada d'un petit grup de persones properes, i que ho haurien fet a l'estat de Tennessee, que és on la cantant va començar la seva carrera musical, que tots coneixem.
0: Sí.
4: A més, en les últimes hores, la premsa nord-americana ha explicat que aquest dijous al vespre ha començat el preludi de la cerimònia, que serà com un casament d'aquests que duren dies i dies, com a mínim 3 dies.
0: Molt bé.
4: Està previst aquest cap de setmana, i aquesta nit hi ha hagut un primer sopar amb un centenar de convidats al Madison Square Garden, el recinte, caramba, que estava envoltat de tanques, d'agents de policia, de mesures de seguretat, i en aquest escenari, cotxes amb els vidres pintats han començat a deixar els convidats davant d'una gran carpa blanca on s'ha fet aquesta celebració, aquest sopar, a una mica, podríem dir, petit comitè de només 100 persones.
0: Ah, res, 4 engrunes.
4: Per avui i fins demà s'espera a la gran festa, seria la recepció principal del casament, amb 1 miler de convidats i també fortes mesures de seguretat. Encara hi ha misteri, rumors sobre com serà aquesta festa, qui hi actuarà i qui forma part de la llista de convidats. Ja sabem que és un dels casaments més esperats, sí, de l'any, sobre el qual s'han fet moltes especulacions.
0: Ens escoltem d'aquí una estona, Anna.
4: Doncs sí.
0: Fins ara.
4: Fins ara.
0: I avui també volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, molt bon dia.
5: Bon dia, matiners. El món seria un lloc millor si el derbi entre l'Europa i el Sant Andreu, previst per el 15 de novembre, jugués a Montjuïc. El Nou Sardenya, camp dels escapulats, no estarà disponible, i abans de buscar altres alternatives, per què no pensar en gran i intentar omplir l'estadi? Seria una festa del futbol popular i de barri barceloní, en un moment en què convé, i molt, reforçar-lo i que l'èxit esportiu vagi de la mà dels ingressos econòmics.
0: Hem arribat ja a 5:15 del matí. A aquestes hores també toca saber, Marta, de què parlarem poc.
6: Doncs dels nous usos de les famoses cabines de telèfon de Londres.
0: Sorry, I cannot hear you, I'm kind of busy. A veure, què passarà amb les cabines de telèfon britàniques?
6: La primera cabina es veu que es va instal·lar a Londres l'any 1926, ara compleixen, per tant, 100 anys, i evidentment doncs, ja no s'utilitzen per trucar, perquè tots anem amb el mòbil a sobre, sinó que aquests espais han aconseguit reinventar-se. Com ho han fet? Doncs, per exemple, en petites biblioteques, on s'intercanvien llibres, també en unitats de desfibrilació, ho estic dient bé.
0: Bé.
6: En cafeteries, també, takeaway, en petites galeries d'art, amb oficines d'informació per a excursionistes, fins i tot amb espais naturals, on hi ha plantetes i així, i estacions de recàrrega elèctrica.
0: Molt
6: bé.
0: Doncs
6: mireu-nos.
0: Sí, perquè sí, aquí les cabines, les que teníem per aquí...
6: Es van treure, no?
0: Bueno, però perquè estaven fetes una merda.
6: Sí, sí. Però, clar, allà ho cuiden
0: trinxadíssimes.
6: Tot molt.
0: Sí, allà ho cuiden, però...
6: Allà és la imatge de Londres.
0: Entraves a una cabina d'aquí i podies agafar qualsevol cosa, eh? T'ho dic, vull dir, no t'asseguraven que sortissis viu de la cabina telefònica.
6: Exacte.
0: Amb quina bona notícia ens veiem al matí?
6: Doncs que ja és aquí, ja ha arribat, ja és festa major a Terrassa.
0: Però, per favor, quina manera de descomptar cap a casa, l'ara, per Déu.
6: El tren de sortida de la festa serà aquest vespre amb el Rasa Crucis, que és el famós correbars al carrer de la Rasa, i a les 12 de la nit al Parc de Vallparadís, concert dels Amics de les Arts.

0: I dissabte al vespre i també a la nit, DJs repartits pel Parc de Vallparadís i les places del centre, la Torre del Palau, concert de l'Osa, i això no és tot, perquè diumenge al vespre hi haurà concert dels Catarres i els Tiets.
1: No sé si t'ha pagat molt l'Ajuntament de Terrassa,
2: per aquesta
1: promoció.
2: Es nota que estàs de Terrassa?
1: Mínim barra lliure durant tota la festa major, ja t'ho dic ara.
2: No s'estiren.
1: Ballart, alcalde de Terrassa. Aquí teniu la terrassenca fent-vos promoció.
2: Jo vinc a fer promoció a la ciutat.
1: I escolta'm, també hi haurà Cluenda, no?
2: Sí, serà dilluns amb un concertàs de la Ludwig Band a la emblemàtica Plaça Vella.
1: Això serà aquest cap de setmana, doncs.
2: Sí, aquest cap de setmana la cocapital del Vallès Occidental s'omplirà de concerts, cultura popular, espectacles familiars i molts actes repartits per tota la ciutat.
1: Doncs vinga, una promoció que fa una terrassenca per tots els que vulgueu anar a treure el cap a la cocapital.
2: En realitat, millor que no vingui ningú, que si no hi ha massa gent.
1: Però ja m'estàs dient.
2: Jo potser vinc dilluns,
3: I vosaltres podeu venir.
1: Ah, sí?
2: Sí, sí, perquè hi ha la Ludwig.
1: A mi ningú m'ha dit que el dilluns és la Terrassa.
2: Jo crec que tu va dir la Lara.
1: Sí?
2: Però, no, seria xulíssim. Fa molta il·lusió veure'ls en directe amb aquest nou disc.
1: Potser també ens hem de deixar de veure uns dies, també t'ho dic.
2: Que intens, si no, jo no puc,
1: Quin motiu tenim per saltar del llit, doncs, Serra, bon dia.
4: Bon dia, matiners. Em permetreu que avui us porti un motiu per saltar del llit especial, i és escoltar els matiners, un autèntic despertador com pocs. Llàstima que avui ja sigui l'últim de la temporada. Cada dia som més els que ens fem companyia amb el Xavi Canalies, la Marta Viana i la Lara Garcia. I la temporada que ve tornaran els matiners, un motiu per saltar del llit amb energia i encarar el dia amb optimisme. Bon dia i bon estiu, matiners.
1: Gràcies també a Lot Serra, un dels matiners més optimistes que ens ha acompanyat al llarg d'aquesta temporada. I a aquestes hores del matí, quan pràcticament en 11 minuts arribem a 6:15, volem saber com batega el cor.
2: Batega amb Rosalía, perquè en un concert a Los Angeles ha adelantat un fragment inèdit del seu nou single. A veure si us agrada, s'han colat alguns vídeos a les xarxes socials que han penjat la gent del públic, i sona així.

0: Escolta'm, no sona gens malament, eh?
1: No, jo la vaig escoltar i em va encantar.
0: Molt bé, molt bé.
2: Jo la tinc enganxada, imagina't.
1: Sí.
0: De moment no sabem res més d'aquesta cançó,
1: res.
0: Eh?
1: No sabem, és una col·laboració amb un noi, perquè té una veu masculina, però no sabem qui és. I no ho ha dit,
0: misteri.
1: Eh? No ho ha dit.
0: Ni a xarxes ni res, eh?
1: Això va ser al concert de Los Angeles,
2: sí.
1: No?
2: No s'ha filtrat, ningú ha identificat aquesta veu, ella no ho ha dit.
0: Pla de màrqueting absolut, ja t'ho dic
2: sí.
0: Ara.
2: Sí, però és la reina del màrqueting.
0: Sí, això es publicarà en 3, 2, 1. I...
1: ahir al concert, per cert, ahir al concert, al partit de... al partit de... d'Espanya amb... amb qui era? Maus?
0: Qui a mi m'ho preguntes ahir, a mi.
1: Hi havia la Rosalía.
0: Hòstia'm.
1: Sí, hi havia la Rosalía al partit. Sí, va sonar Despecha i va parlar en català. I va haver un moment que la Rosalía estava allò celebrant eufòrica i va parlar un moment en català.
0: Doncs concert de Rosalía amb aquesta nova proposta que hem escoltat almenys un petit fragment. En 10 minuts arribem a 6:15 del matí. També volem saber a aquestes hores quins sons deixa la ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio, el músic Jordi Savall ens va parlar de la funció reparadora que té la música.
3: Hi ha una part de la música que serveix per sobreviure a partir molt del divertiment. Però jo he fet l'experiència moltes vegades de persones que han vingut després d'un concert i m'han dit, mestre, l'any passat vaig estar amb una depressió terrible i escoltar els esbeus i em vaig recuperar. Això m'ha passat moltes vegades i això penso que és... oblidem que la música ens pot ajudar en moments de dificultat a recuperar la pau, a trobar el sentit de les coses.
0: Que, per cert, podeu recuperar l'entrevista, la conversa amb el Jordi Savall a través del web i l'app de Catalunya Ràdio. I amb només 8 minuts, pràcticament, arribem a 6:15.

0: I Marta, què passava tal dia com avui?
1: Doncs un 3 de juliol del 1971 moria Jim Morrison de The Doors. El van trobar mort en una banyera a París, a França. Es veu que la nit abans havia estat amb la seva parella consumint drogues. Tots dos es van quedar adormits al llit i ell es va llevar perquè no es trobava del tot bé i va trobar que era una bona idea fer-se un bany, entrar a la banyera i, evidentment, el dia següent doncs el van trobar mort. En aquest sentit, doncs, Morrison va entrar al club dels 27, de la generació dels 27, i va ser enterrat després al cementeri de París. La seva parella, per cert, moria només 3 anys després d'una sobredosi d'heroïna.
0: I aquestes hores del matí també volem saber, per última vegada, almenys, a veure què ens explica la nostra estimada Cristina Borreguera d'Astrocat.cat, perquè avui també volem saber quin dia ens espera astrològicament parlant. Cristina, molt bon dia.
2: Bon dia, matiners. Aquest cap de setmana es perfecciona la conjunció entre Mart a Bessons i Urà a Bessons. És una energia elèctrica, ràpida i imprevisible que ens pot empènyer a actuar diferent, trencar límits i alliberar tensions acumulades. La impaciència ens pot jugar en contra, però ben canalitzada pot convertir-se en acció creativa. Que passeu molt bon cap de setmana.
0: Bon cap de setmana i també moltíssimes gràcies a la gent d'Astrocat.cat que ens ha acompanyat al llarg d'aquesta temporada, tant la Cristina com en Sergi, i que ens han explicat cada dia doncs com estaven els astres i les energies. Sovint ens ha anat bé, eh?
1: Sí, no ens queixarem,
0: No ens queixarem gens. I avui, 3 de juliol, qui ho farà espelmes, Lara?
1: Doncs acabem temporada felicitant l'exconsellera de Presidència de la Generalitat, la Laura Vilagrà, que en fa 50. Vilagrà comparteix dia d'aniversari amb la megaestrella de Hollywood, Tom Cruise, que avui bufarà, alerta, 64 espelmes. En suma un mes i arriba al 73 l'actor Pep Montner. Avui també celebra el seu aniversari Julian Assange. En fa 55 i acabem felicitant la cantant El King, que arriba xiulant als 37 anys. Felicitats a tots i que tingueu unes bones vacances.
3: El Matiner, l'únic programa de la ràdio en català que comença en directe a les 5.
0: Per cert, avui marxem de vacances i d'aquí uns moments al programa escoltarem consells del David Ponce. El David Ponce és fisioterapeuta, és osteòpata i és un dels metges de renom de Catalunya. Entre d'altres coses, parlarem amb ell o ens informarà de, per exemple, com hem de seure o com ens hem de comportar si fem un viatge llarg.
1: Ah.
0: En avió, vaixell o tren.
1: Ui, està molt bé això, eh?
0: Ah.
1: Perquè et fa mal tot després.
0: Per això. Consells a l'hora d'agafar aquests vols o aquests trajectes llargs que sovint fem durant l'època de vacances. Per exemple, si el coixí cervical aquells que venen als aeroports són recomanables o no.
1: Ah, que bo, segur això. Que no. Segur que no. Fa mala pinta, no?
0: Sí, hem de portar xancletes durant tot l'estiu.
1: No.
0: Bo.
1: Ah, jo no.
0: Com ens hem d'estirar a la platja.
1: Ui, això.
0: Quedeu-vos als matiners perquè d'aquí uns moments sentirem el David Ponce que ens farà aquestes recomanacions al programa. Serà d'aquí uns moments i, evidentment, avui també us convidem a participar a través del 932017474, el telèfon del programa. Home, per acomiadar-nos plegats.
1: Sí.
0: I perquè
1: aquestes
0: us...
1: setmanes han sigut molt boniques.
0: Sí,
1: que ens
0: sí, ens han trucat molt. Per tant, ja ho sabeu, ens podeu trucar al telèfon de directe al 932017474. I, per cert, ho estava comentant la Lara, avui fa anys El Quin, és un bon moment per recuperar un dels seus grans números 1, una cançó carregada de cafeïna que es diu Exes and O's.

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio entrevistarem el president del Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre. A 12:15, els germans Alfred i David Picó ens posaran cançons dels 80. A la tarda, recuperarem els millors moments de la temporada amb l'Elisenda Pineda. El Catalunya Nit tanca el curs amb un programa especial des del Festival Vida de Vilanova i la Geltrú, pendent del concert de la Ludwig Band, amb entrevistes a Remei de Cala Fresca i també al director del festival, Dani Poveda. I aquest cap de setmana, últim suplement de la temporada. Ens visita Mònica Terribas. Tindrem històries d'aventurers que han fet viatges inversemblants. I a l'Eclipsi descobrirem les nits d'Odi Norris, el millor americà que ha jugat mai al Barça de bàsquet.
0: Recupera tots els programes a l'àrea web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al divendres 3 de juliol. En Alfonso, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna repassem els titulars d'aquest matí. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un noi de 15 anys al parc de la Pegaso del barri de la Sagrera, Barcelona.
1: Els fets han passat aquesta matinada i, segons diversos mitjans, el context era un enfrontament entre bandes llatines. La víctima ha rebut diversos impactes de bala i els serveis d'emergències no l'han pogut reanimar. Un veí de la zona ho ha explicat així TV3.
2: He escoltat uns pam-pam, com si fossin dos trets. Al principi doncs, pensava que eren petards, però per al so doncs, no eren petards. I m'he sumat a la finestra, he vist quatre nois sortint del parc de la Pegaso.
1: La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra

0: Quadra s'ha fet càrrec de la investigació.
1: En política, Salvador Illa apuntala la legislatura amb l'aval d'Esquerra i els comuns.
0: I el president ha aconseguit aprovar els pressupostos amb els seus vots, però ja l'avisen que no seran un xec en blanc. Els primers comptes de la Generalitat d'aquesta legislatura freguen els 50.000 milions d'euros, que és un 22% més que els últims pressupostos aprovats pel Parlament, recordem que va ser el 2023, i 3 de cada 4 euros aniran destinats a polítiques socials.
1: Juanma Moreno ha acabat claudicant i ha incorporat Vox al seu govern per assegurar-se la investidura com a president d'Andalusia.
0: Sí, Moreno volia governar en solitari, però li van faltar 2 escons per revalidar la majoria absoluta.
2: Es verdad que el resultado nuestro nos hacía pensar que podíamos governar en solitario, pero también es verdad que haya un representante de Vox en el Consejo de Gobierno nos ayuda.
0: Així Vox entra al govern d'Andalusia amb una vicepresidència i amb un acord que recull 150 mesures.
1: Una d'aquestes mesures és l'anomenada prioritat nacional que predica Vox.
0: I que vol dir assegurar-se que els estrangers són els últims a la cua de les ajudes socials o per optar a un habitatge protegit, entre d'altres. Vox ha aconseguit que la prioritat nacional s'inclogui als pactes de govern d'Andalusia, Castella i Lleó, Extremadura i l'Aragó. Ara, el primer lloc on aquest concepte podria estar contemplat en una llei és el País Valencià, a la llei dels pressupostos. Els experts avisen, però, que si hi ha partides discriminatòries, la llei seria impugnable.
1: Per cert, que a Catalunya en prop de 260.000 sol·licituds és la comunitat on hi ha hagut més peticions de regularització d'immigrants.
0: A tot l'Estat, 1.200.000 persones han demanat acollir-se al procés i més de la meitat ja han obtingut un permís provisional de treball i residència. 2 de cada 3 persones són d'origen llatinoamericà i la gran majoria es troben en edat laboral.
1: A Veneçuela, aquesta matinada s'ha actualitzat el balanç de víctimes.
0: Ja són 2.600 morts i 12.400 ferits pel doble terratrèmol de la setmana passada. La presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, ha tret pit de la reacció del govern veneçolà després de la catàstrofe i assegura que van estar a l'alçada de les circumstàncies.
3: Hemos hecho un comparativo de las respuestas de eventos similares recientes en otros países y tenemos la activación institucional más temprana.
1: Avui també tindrem noves declaracions de testimonis davant la jutge que investiga la mort del fundador de Mango.
0: Sí, avui estan citats les dues filles de l'empresari i un psiquiatre que va atendre Isaac i Jonathan Andic, pare i fill, a petició de la terapeuta familiar. La vídua del fundador de Mango va declarar que la víctima volia canviar el testament i crear una fundació per gent necessitada.
1: I un apunt per acabar, l'OMS dona per finalitzat el brot d'antivirus que es va declarar a bord del vaixell Ondius.
0: El director de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, ha explicat que ja han passat prou dies des de l'últim positiu.
4: Avui, l'últim contacte que havia estat exposat a l'antivirus, al creuer Ondius, ha acabat la quarantena. Ha donat negatiu i ha tornat cap a casa seva. Ens complau anunciar-vos que l'OMS considera que el brot d'antivirus s'ha acabat.
1: Ana Alfonso, gràcies per tot, que tinguis bones vacances.
0: Vosaltres també, molt bones vacances.
1: Descansa, gràcies. 6:45 del matí, 4 minuts. Marc Jurado, molt bon dia.
5: Bon dia.
1: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
6: Molt bon dia.
1: Com duia les portades de la premsa, què diuen avui els diaris?
5: Avui amb la victòria de la selecció espanyola en totes les portades del dia i en foto inclosa, el diari Ara explica que Espanya goleja Àustria i es planta als vuitens de final. Foto de celebració, també foto d'alegria a La Vanguardia, amb abraçada inclosa entre Àlex Baena i Oyarzábal, que va marcar 2 gols, titulant la millor Espanya ja és a vuitens. El País parla d'una Espanya de vertigen i El Mundo diu que Espanya recupera el swing.
6: Altres temes de portada. Encara amb esports. El Tour és el tema d'obertura al periòdico. Gran foto de l'acte davant de la Sagrada Família i llegim Barcelona, l'aparador mundial del Tour. I el diari del grup Godó considera que Barcelona ha reinventat la sortida del Tour de França. Un Tour, diu l'Ara, que ja pedaleja Barcelona.
5: També en portada El País, el jutge imputa la directora de la Guàrdia Civil en el cas Leire Díez. I el periòdico, els primers pressupostos d'Illa donen oxigen al govern per la resta de la legislatura.
6: I per acabar, llegim a La Vanguardia que Vox entra a la Junta d'Andalusia i imposa a Moreno la prioritat nacional. I a l'Ara que són 257.000 els immigrants que han sol·licitat a Catalunya ser regularitzats.
1: I avui també diversos diaris analitzen el pacte de govern de PP i Vox a Andalusia.
6: El periódico titula l'editorial Fi de l'excepció andalusa i recorda que Juanma Moreno Bonilla ha sigut fins ara, juntament amb Alfonso Rueda a Galícia, la cara visible del PP moderat i centrista.
5: Destaca que la lògica de blocs condemna els partits que queden en primera posició a governar amb els seus extrems.
6: El País titula Claudicació de Moreno Bonilla i coincideix amb el periódico que el pacte amb Vox implica debilitar la imatge del president andalús Ábalos com a referent del PP més moderat.
5: La lliçó pel proper cicle electoral, diu el diari de Prisa, és que el PP i Vox ja són un bloc en què els seus integrants concorren per separat, però estan condemnats a pactar allà on sovint majoria.
6: Per al Mundo, en canvi, és un acord pragmàtic amb sessions compartides.
5: Considera que la legitimitat del pacte no elimina l'obligació d'exercir el poder des de la centralitat, el respecte institucional i els valors constitucionals, i afegeix que la responsabilitat és competència de tots dos partits.
6: Mentrestant, a l'Ara i La Vanguardia trobem editorials dedicats a l'impacte econòmic de la immigració.
5: La Vanguardia diu que la regularització accelera l'ocupació i recorda que la nova immigració legalitzada fins ara aporta 160.000 afiliats a la Seguretat Social.
6: I afegeix que els treballadors estrangers copen 2 de cada 3 llocs de treball creats el mes de juny.
5: En un sentit similar es pronuncia l'Ara, que titula Més ocupats, més immigrants i més riquesa.
6: Diu que la immigració té un impacte notable sobre el creixement del PIB.
1: 2:45 del matí, 7 minuts. Sílvia Solanes, bon dia.
7: Bon dia, Canalies.
1: Quina bona cara que fas.
7: Ai, sí. No? Home, I tu, què?
1: Bé.
7: Dilluns torno,
1: eh? Tu dilluns tornes? Doncs ànims, no m'hi trobaràs.
7: Revesta.
1: Què proven per rebaixar la temperatura, va?
7: Doncs pintar els terrats amb un color terracota amb pigments reflectants. Volen comprovar quanta llum solar és capaç de reflectir per evitar que es converteixi en una calor absorbida per la superfície. Llegim al web de BTV que l'Ajuntament de Barcelona està fent una prova pilot a la coberta de l'Institut Escola Tres Fonts, al barrer de les Corts. Aquest color manté el cromatisme tradicional dels teulats de la ciutat, per tant, no es veuria una cosa estranya. A més, busca les propietats reflectants que té el color blanc.
1: Un lladre despistat.
7: Es va oblidar el mòbil a l'habitatge que acabava de robar.
1: Clar que sí.
7: I sense recordar, l'havia deixat, què va fer? Què fem tots quan no el trobes?
1: Truques.
7: Va concertar una cita amb qui tenia el telèfon, qui va respondre, i resulta que quan es van trobar era l'agent de policia que estava estudiant, que estava investigant el robatori. Això ha passat a Elx i ho recull el País.
1: A vegades la vida pot ser meravellosa. Quina peculiar trobada ha fet la policia?
7: Doncs mira, cangurs. La policia ha trobat una vintena d'animals a Ciutat Real durant un escorcoll en una plantació de marihuana, entre els quals hi havia gossos en molt males condicions, però també la sorpresa és que hi havia això, cangurs. Ho veiem al diari Ponés, explica que hi ha detinguts a qui imputen delictes contra la salut pública, frau elèctric i maltracte animal.
1: I quina és la millor pizzeria d'Europa?
7: Doncs segons la llista dels 50 Top Pizza Europa 2025, on han exclòs Itàlia per raons evidents, sí, perquè clar
1: mamma final... mia, mamma mia, clar, és que a veure...
7: Han de fer la llista italiana i la llista del resta. Doncs la llista de la resta. La número 1 és a Londres, la Napoli on the road, això és el Soho. A Barcelona, que també entra en aquest top 5 del rànquing, amb la Sartoria Panettiere, local a Gràcia i a l'Eixample. I el número 17 n'hi ha un altre, la Balmesina, al carrer Balmes, ho recull el Time Out.
1: A veure com tenim aquest temps per avui a divendres. Marc, no sé si pugen o baixen les temperatures, per favor.
5: Calor, per tant, amunt. Avui, de fet, tindrem aquests dies força calor i molt, molt intensa. Avui màximes que pujaran encara un parell de graus respecte ahir. Temperatures més altes que rondaran, doncs, els 38 graus a les Terres de l'Ebre. I atenció, perquè a partir de diumenge, nova onada de calor. Per tant, vacances per alguns amb molta, molta calor, potser massa i tot. El temps serà assolellat, sense precipitacions, al lloc del País.
1: En 5 minuts arribem a 6:45 del matí. Com cada dia a aquesta hora, moment també de repassar alguns apunts culturals. Per on comencem, Marta?
8: Doncs mireu, avui parlem-vos d'un pla pel cap de setmana per parlar-vos del festival Exabrupto a Mollà. És un festival experimental de creacions contemporànies que ja arriba a la seva 11a edició, i qui ens ha volgut explicar què hi trobarem pels matines de Catalunya Ràdio és el seu director, Eudald Pla.
9: El planazo d'aquest cap de setmana, sens dubte, és a Mollà, i és el festival Exabrupto, on podreu veure exposicions d'art contemporani a vivendes de veïnes de Mollà i també a fàbriques, a tèxtils en runes i reconstruïdes i altres espais molt peculiars. També hi haurà concerts d'electrònica experimental a una església, concerts d'electrònica a un altre escenari que tenim al parc, junt amb un mercat d'autoedició, i res, una gastronomia també a Mollà que flipes, o sigui que no sé què esteu esperant. Ens veiem a cap de setmana a Mollà. Salut!
1: Doncs molt bé, fliparem tots junts.
8: Fliparem tots junts. Més propostes. En aquest cas hem de parlar-vos del Festival de Cap Roig. Perquè avui s'inaugura a Calella de Palafrugell amb Brian Adams. Per aquest concert us hem de dir que ja no queden entrades, però hi ha molts més concerts pel Festival de Cap Roig. Fins al 18 d'agost teniu temps de veure-ho tot plegat. Més coses. Avui, per exemple, segon dia de vida. Segon dia de concert del Festival Vida Vilanova i la Geltrú, amb guitarrica de la Fuente, amb Lia Cali, la Ludwig, Sidoní, Greta o Roserona, i també anunciar-vos aquesta hora tota la programació musical i artística del Village de Sons del Món, que se celebrarà, recordem, durant el festival que es fa del 25 de juliol a l'11 d'agost a Ciutadella de Roses a partir de les 7 de la tarda. Hi haurà la Su, que ara sentim, també hi haurà molts i molts DJs, diversos tributs, ara sí, a Michael Jackson i Shakira, i també podreu gaudir en directe del podcast Les Guarres.
1: I fent camí cap a 6:15 del matí, avui que és final de temporada, movem el dial fins a finals del 1994. Després de 10 anys en antena, Josep Cuny deixava de ser el presentador del matí de Catalunya Ràdio i així s'acomiadava de l'audiència i dels companys.
10: Durant 10 anys, cada matí he tingut l'oportunitat professional impagable de poder saludar i de poder acompanyar una audiència que ha crescut de manera també imparable. I durant 10 anys, ininterrompudament, se m'ha atorgat la confiança de dirigir i presentar el programa que s'ha convertit en líder absolut d'audiència a Catalunya. I això ha estat possible gràcies a l'esforç de molts, encara que hagin sentit les veus de pocs i s'hagi personalitzat en les característiques d'un. Arriba ara, però, el moment de tancar un capítol. Enrere queda tota una trama de la qual les circumstàncies m'han fet protagonista, molt més enllà del mèrit, però especialment molt més enllà de la voluntat de ser-ne. I no voldria que això sonés a una falsa modèstia.
1: Recordant el comiat d'en Josep Cuny a Catalunya Ràdio, i quan falten pràcticament 17 minuts per les 6 del matí, home, avui toca connectar amb el nostre corresponsal mundial des de casa seva, des de Mollà, Guillem Soler, molt bon dia.
11: Bon dia, matiners, acabem temporada i jo torno cap al meu poble, que aquí a l'estiu comença la festa. Des del 2010 celebrem la Cabra d'Or, una festa que només es podria celebrar a Mollà. Tot el poble es transforma en una vila medieval per representar la llegenda de la Cabra d'Or, que en grans trets explica com la població va recuperar el poble de les mans d'un tirà, i tot gràcies a la troballa de la figura d'una Cabra d'Or amb poders màgics. Se celebra la segona setmana d'agost i tot el poble s'hi volca en una festa que és encara molt jove, però que ja és una tradició popular més. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia i un molt bon estiu. Guillem Soler des de Mollà pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: Gràcies també, Guillem Soler, al nostre estudiant en pràctiques, Maiol Roger, que ha aprovat amb nota altíssima.
12: Concretament ha tret un 10, vull dir que imagina't si ha aprovat amb nota altíssima.
1: Quina meravella.
12: Ara, espero que després de passar-se totes les pràctiques anant de festa en festa, ara es dediqui a treballar. Alguna cosa haurà de fer.
1: Una abraçada des d'aquí a en Guillem, un home claríssimament de ràdio, i nosaltres que ens n'alegrem d'haver-lo tingut als matiners cada dia. I a partir de les 6 del matí engega el Matí de Catalunya Ràdio.
12: Mira, estem molt pendents del que ha passat aquesta nit, d'aquest tiroteig en què ha mort un noi de 15 anys a la Sagrera. Us n'explicarem tots els detalls a partir de les 6. També tenim un dia molt carregat políticament, perquè ahir es van aprovar els pressupostos de la Generalitat. En parlarem amb la consellera Alicia Romero, també amb el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre. I també ahir es va arribar a l'acord entre PP i Vox Andalusia. Tindrem el Juan Milian, que és senador del Partit Popular, dirigent també del Partit Popular a tot l'Estat. També parlarem d'ell, aquests intents d'apropar-se junts, sí, que semblen incompatibles. Bé, de fet, ahir ens va dir Míriam Nogueras que ho eren amb aquest pacte amb Vox, però en tot cas li preguntarem com respira el partit després d'aquest pacte, i estarem pendents de la sortida del Tour a Barcelona i dels problemes de mobilitat. Després, l'habitual dels divendres, l'espina, estic fatal, últim dia, l'espina amb l'Oriol Ferrés i la Sílvia Còpolo, el dilema amb la Judit Mascó, l'Àngel Llaça i la llegenda Pineda, i un final de festa, que no et diré res, Canalies, però estigueu atents a partir de 11:45, perquè xalarem una miqueta a la ràdio.
1: A partir de les 6 del matí, amb Ricard Ostrell, engega aquest darrer Matí de Catalunya Ràdio de temporada habitual, perquè a partir del dilluns s'hi posarà, com sempre, en Frederic Vincent. I, mentrestant, arriba el moment de la dada Maiol. A veure una cosa, Maiol, avui acabem la temporada, l'equip Saralies està preparat, també la Marta, la Lara, tots els oients, tot el país pendent del que ens has d'explicar.
12: Doncs va, vull una dada sobre el matí de Catalunya Ràdio.
1: A veure.
13: Ja són les 6 i sona el despertador i el matí sona al meu costat.
12: I en concret, quantes hores de programa hem fet aquesta temporada? Més de 6.
1: 1.200? 1.200.
8: 1.200 hores.
12: La Sara no hauria de jugar.
1: No ho he dit jo, que ho he dit jo.
12: En aquest en concret no hauria de jugar.
1: Que no ha dit res. Ho he dit jo.
8: Més algun extra que hem fet.
13: Els de l'equip i tots els col·laboradors.
8: 1.200... M'ha agradat el 1.200, així el loco. 1.227. 80.
12: I en concret són 1.350. Oh! Hem fet 215 programes, la immensa majoria de 6 hores i 10 minuts, excepte els divendres, que n'han durat 7, excepte els festius, que n'han durat 4, clar, i excepte alguns dies que hem allargat una o dues hores en funció de l'actualitat, per exemple, el dia del Papa. Però calculant més o menys amb aquestes vicissituds, 1.350 hores, que són, atenció, 56 dies i 6 hores seguides.
1: Mare
12: de
1: Déu santíssima.
12: Tot això ho hem fet, per tant...
8: Molt bé.
12: I seguirem fent-ho, perquè, com veia deies, a partir del dilluns, Frederic Vincent, el matí de Catalunya Ràdio.
1: Sí, posa, i tant. Maiol, que tinguis unes molt bones vacances.
12: Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies per tot, estimat.
12: A tu també.
1: Descansa.
12: I tu també.
14: Les matinades de divendres a dissabte viatgem a l'altre barri, amb Blai Mercè.
15: Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
14: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
15: Acabem temporada amb la Charlie P i li plantegem què passaria si...
12: Trobes a faltar un late night a TV3?
16: Sempre hi hauria d'haver un late night a tot arreu.
12: Si et truquem a presentar-lo, què diries?
16: Sí, compteu amb mi, que he de pagar hisenda.
17: L'altre barri, amb Blai Mercè.
14: Escolta'l les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'àvia al web de Catalunya Ràdio.
16: Estic tenint ganes d'anar a l'altre sí. barri, Joder, estarà gent guai a l'altre barri.
18: Les dones i els dies.
14: Amb Montse Virgili.
19: Sembla com que la teva vagua com a dona és la parella que aconsegueix.
20: Per orelles fines i cors oberts.
19: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
18: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
19: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
14: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies. Amb Montse Virgili.
19: Però què pensava que era la intel·ligència?
14: Hi ha altres maneres de llevar-se.
21: Si ens aixequem ben d'hora, però ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora...
14: Però totes són més tard.
21: Hòstia!
14: Nosaltres som el matiner.
21: Som un país imparable.
22: Jo trucava perquè els trobaré molt a faltar. Quan van denunciar que farien un programa als matiners i tal, vaig pensar, mira, els escoltaràs. I des del minut zero us escolto. Transmeteu una energia positiva, però sou genial.
23: Collons, qui em despertarà ara? Us escolto vosaltres i m'aixeco.
1: I Pere, et despertes de bon humor, que això és el més important?
23: Oh, i tant.
14: Els matiners.
1: Vinga, va, que amb només 10 minuts arribem ja a les 6 del matí. Per cert, escolta'm una cosa, que ens ha arribat una postal dels tiets.
8: Ah, sí?
1: Oh, sí, perquè posa l'equip dels matiners de Catalunya Ràdio. I la postal diu, de vegades busquem lluny allò que tenim davant dels nassos. I al final resulta que era això. Molt bon estiu.
8: Ai, que mono. Ah,
1: molt bé. Gràcies, als tiets, tiets, com li vulgueu dir, per fer-nos arribar aquesta postal. Segurament tindran un estiu carregat de concerts i de gires.
8: Començant per Terrassa.
1: Ui,
8: ah, sí.
1: Doncs vinga. Per cert, ja sabeu que els matiners marxem de vacances i esperem que tots els que ens escolteu també ho feu ben aviat. De fet, avui hem volgut fer algunes consultes al David Ponce, que és fisioterapeuta, osteòpata i és un dels metges amb més renom de Catalunya, perquè ens resolgui quatre qüestions que creiem que són interessants. Per exemple, aquest estiu moltes de les persones que ens esteu escoltant agafareu un avió, un vaixell, un tren i haureu d'estar moltes hores asseguts o assegudes drogues, doncs estigueu atents a totes les recomanacions que ens fan David Ponce.
0: En la medicina osteopàtica hi ha una màxima que és sempre que el moviment és la vida. Quan viatgem en tren, quan viatgem amb avió, quan estem moltes hores dins d'un cotxe perquè hem de fer un viatge que ens ve de gust, doncs sempre recomano intentar no estar en la mateixa postura estàtica durant molta estona. És a dir, que si vaig amb un avió, de tant en tant seria bo aixecar-me, moure'm pel passadís, anar al bany, etc. Perquè les postures mantingudes durant més de 2 hores, inclús menys, doncs no són saludables pel nostre cos. En l'avió hi ha 2 altres punts molt importants. Sempre intentar, en la mesura del possible, anar el més endavant de l'avió. Hi ha més oxigen, per tant, sempre és més favorable. I després és interessant també anar movent cames i peus, de tant en tant anar movent canells i poder anar al bany i refrescar-nos aquestes àrees, perquè tenen tendència a generar inflamació o retenció de líquid. Però aquí hi ha una cosa molt important que sempre recomano, que és no beure gens d'alcohol ni begudes amb gas, perquè ni excés de cafè, perquè provoquen retenció de líquid. I això farà que les nostres cames o els nostres turmells i fins i tot les nostres articulacions d'extremitat superior estiguin més carregades. Però intentar moure'ns, hidratar-nos i hidratar-nos de manera correcta.
1: Segona consulta que ens sembla interessant, si és recomanable que viatgi amb nosaltres el típic coixí, aquest que veiem moltes vegades als avions, aquest coixí per les cervicals. Escolteu el que ens diu en David.
0: Acostumo a dir als pacients que no es posin coixins que siguin d'aquests cervicals oberts per la part de sota, perquè finalment, quan jo m'adormi, tornaré a fer aquells cops de cap que són tan incòmodes i que acabo amb un dolor cervical, tant si vaig amb tren, com si vaig amb cotxe, com si vaig amb avió. És cert que l'última tendència amb aquest tipus de coixins és que són coixins de 360 graus, on el meu cap es pot apoyar relativament amb un costat sense generar una inclinació massa excessiva per les cervicals que li sigui desfavorable. I que es pot anar canviant de costat perquè això acomodi el nostre cap el millor possible. Per tant, coixins cervicals sí, però adaptat a les necessitats de cada persona.
1: Important, el tema del coixí aquest, sí, perquè el veiem a moltes persones. Doncs ja veieu el que ens ha explicat en David. I també li hem preguntat sobre un altre clàssic de l'estiu, que són les xancletes de tota la vida, i si són recomanables.
0: És evident que les xancletes és una sabatilla fresca, que és confortable, fàcil de portar, que no pesa. Però l'ús excessiu amb vores mai serà res bo pel nostre peu. Nosaltres estem molt acostumats al setembre a veure patologies relacionades amb aquest tipus de calçat. Hem estat tot l'any anant amb un taló, o el que en diem un drop, que és aquesta capacitat de amortiguació que tenen certes sabates o sabatilles d'esport o bambes. Hem passat d'això anant xancletes amb superfícies asfàltiques o altres superfícies dures, i al final d'aquests mes i mig, 15 dies, podem tenir doncs algun tipus d'alteració com fascitis plantar, lesions a nivell del tendó d'Aquiles, que són típiques neuromes de Baxter, neuropaties com el neuroma de Morton, que són patologies que veiem per canvi en el recolzament. Per tant, xancletes sí, però no d'ús prolongat, sinó que si vull a la platja, evidentment, no anirem unes botes de muntanya, però si vaig a la muntanya, tampoc anirem xancletes.
1: I per últim, l'hem volgut preguntar sobre una situació que viurem molts de nosaltres aquest estiu, hores i hores, evidentment, a la platja, tornant-nos com gambes. Però com ens hem d'estirar, per exemple, la sorra?
0: Per al que fa a estar a la platja, avui dia també veiem molta gent que s'emporta la seva pròpia cadira o la seva pròpia maca per poder estar més hores i poder estar més còmode. Això, si tenim algun tipus de patologia de cadera, de genoll, ens facilita el poder aixecar, sobretot si ens hem estirat molta estona. És a dir, que estar assegut a la platja és correcte. Estar estirat per prendre el sol, doncs podem estar, evidentment, panxa amunt o panxa avall, i jo sempre recomano fer un coixinet amb la pròpia sorra o portar-me un coixí per apujar les cervicals, és a dir, que no estiguin les cervicals ni massa amb extensió ni massa flexió. I pel que fa a les persones que pateixen de lumbars, el que recomanem és col·locar-se també una tovallola enrotllada sota els genolls perquè les lumbars descansin millor. I seria el contrari, posar-nos panxa avall, posant-nos una tovallola o una altra vegada fer una pila de sorra perquè estigui sota l'abdomen. Això fa que la meva lumbar es corregeixi i pugui passar més estona a la platja gaudint d'ella sense que quan marxi, a part de poder estar torrat, em faci mal l'esquena.
1: Recomanacions fantàstiques del David Ponce. Has vist? Així ja marxem de vacances bé. Lara García, Marta Viana, moltes gràcies, estimades, que tingueu molt bon estiu.
16: I
8: molt bones vacances.
1: Descanseu moltíssim i desconnecteu el despertador, que és el més important.
8: Això sí, jo crec que fins a l'agost, final d'agost o setembre, ja no hi ha més despertadors.
1: No s'ha acabat l'estiu. Tot just acaba de començar i nosaltres ho celebrem amb figaflaues.

0: amb que no s'acabi l'estiu, tot just acaba de començar, i el cert és que així ens ho deixen veure les temperatures. Ara mateix ho parlem amb el Tomàs Molina. El tinc per aquí, el Tomàs.
1: Bon dia.
0: Home, Tomàs, com estàs?
1: I aquí escoltant els Figaflowers.
0: Home, t'encanta, tu, Figaflowers,
1: o no? La veritat
0: és
1: que estava aquí com ballant, eh?
0: Ah, mira, una mica de cintureta cap a la dreta, cintureta cap a l'esquerra.
1: Sí, més aviat amb el cap, perquè estigui assegut, però sí.
0: Escolta'm, Tomàs, què aquestes temperatures? Com ho tenim, això?
1: De moment, avui encara... Avui ha costat una mica més dormir.
0: Sí.
1: El cap de setmana... La veritat és que encara costarà més, i fins dijous de la setmana vinent hi haurà una tendència a la pujada de temperatura. De fet, els mapes de símbols seran tots iguals els propers dies, bàsicament sol, sol, sol, sol, sol a tot arreu.
0: Sí.
1: I la diferència serà aquesta temperatura, que tendirà cap amunt i que arribarà al màxim dijous de la setmana vinent.
0: Doncs ens ho anotarem per, no sé, per dormir sobre un llit de glaçons, per exemple, que seria...
1: El ventilador, jo crec que és la millor solució.
0: Sí, sí, sí. Aire condicionat, que a vegades despertes amb el coll ressec. Tomàs, que segueixes el dilluns, eh? Al matí de Catalunya Ràdio. Gràcies, també una abraçada. Que vagi bé, Tomàs.
1: Fins ara.
0: Adéu. Ja el tinc per aquí, Ricard Ostrell.
2: Què tal?
0: Molt bé, i tu?
2: Bé, home, bé.
0: Casa-te la pelo?
2: Ja fa uns dies, eh?
0: T'ho he vist ara.
2: Ja, ja.
0: Què, com ho portes?
2: Bé, bé.
0: Estàs preparat o no?
2: Per què?
0: Per descansar.
2: Sí, va.
0: Quina emoció, et veig. Sí. Et veig totalment.
2: Estic cansat.
0: Però ja està. Ja s'acaba.
2: Ja està, què?
0: 6 horetes i ja ho tindràs fet, això.
2: Bueno, però l'estiu...
0: Home, ja tindràs temps
2: per descansar. Com diu Pau Riba, o com deia Pau Riba, l'estiu, les vacances, són va i canses. Això deia Pau Riba i...
0: Encertat. En tot cas, engega el matí de Catalunya Ràdio ara mateix amb Ricard Ostrell. Nosaltres
2: què faràs,
0: tornarem
2: què
0: el 31 d'agost.
2: I què faràs?
0: Descansar molt, sobretot.
2: Molt bé. Marxes o...
0: I desconnectar el despertador.
2: Ah, i el telèfon, bé, quan marxes de vacances mai em truques.
0: Això és mentida, no discutirem ara això. Matiners, gràcies.

La mort del dictador Franco iniciarà un procés que forçarà la dictadura a adoptar la democràcia com a forma de govern de l'Estat. L'anomenada transició es farà per la pressió política i social d'una ciutadania farta de la repressió i que exigeix drets i llibertats. Un dels col·lectius que s'oposarà al règim són les persones LGBT. Durant el franquisme, les pràctiques homosexuals o la dissidència de gènere són perseguides i penades legalment. L'Estat sovint multa, empresona, agredeix o perseguides i penades legalment. L'Estat sovint multa, empresona, agredeix

0: serà la salvació per a molta gent. Avui descobrim la lluita per assolir drets i llibertats del col·lectiu LGBTI fins a finals del segle XX. Això no és un altre podcast d'història, això és Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria. Capítol 11. La vida als marges. La resistència del col·lectiu LGBTI.

0: Som al Raval, a Barcelona, l'any 1933. Al carrer Cid hi ha molt d'enrenou. Desenes de persones s'apleguen a les portes d'un local d'on surt música i cridòria. Si donem un cop d'ull a l'interior, hi passa una cosa històrica: el primer concurs de bellesa travesti de la història de la ciutat i potser també de l'Estat. El bar és La Criolla, un dels locals més famosos del llavors conegut com Barri Xino de Barcelona.
1: Estem justament al carrer Cid, que podríem dir que és, bueno, als anys 20 i als anys 30, era el Gall Eixample o el Xueca de Barcelona. És un carrer on es van obrir els dos primers bars, podríem dir d'ambient, no? Encara que aquesta terminologia no correspon a l'època de la que estem parlant, però sí dos bars que els seus clients normalment eren barons homosexuals o bisexuals i també travestis o el que avui podríem haver sigut persones trans. La Criolla es va inaugurar l'any 1924. En un principi l'empresari que la va obrir va pensar en un local d'alterne, un local per prostitució. Al final va ser també un local de prostitució, però no de la que pensava l'empresari, no va ser dones que es van venir aquí a exercir la prostitució, sinó que van ser sobretot homes molt joves, entre 15, 16, 17, 18 anys, que venien aquí a prostituir-se i que van convertir una mica la Criolla en el seu punt de trobada. Això va canviar el anar del local.
0: Amb l'historiador Salvador Lau Quartero, amb qui ja hem parlat en un capítol anterior de Miralls de Memòria, hem anat fins al carrer on hi havia la Criolla. D'aquest bar i d'un altre, Cal Sacristà, tots dos icones del moviment LGBTI a Barcelona als anys 20 i 30, ja no en queda res.
1: Avui no tenim cap dels dos locals perquè, bueno, el 1938 un bombardeig de l'aviació italiana va bombardejar aquesta zona de la ciutat i va quedar completament destruïda. Llavors, la Criolla com a Cal Sacristà van desaparèixer a l'any 38.
0: Però abans d'aquesta destrucció, la Criolla o Cal Sacristà eren locals molt concorreguts, però no només per gent homosexual, travestits o transsexuals, sinó per tot tipus de persones i de tots els ambients.
1: Eren un bar d'ambient, però no ens hem d'imaginar un bar d'ambient tan friendly, entre cometes, com els que es poden veure avui, sinó que, bueno, estaven justament al Raval, no? I era un bar d'ambient on, diguem, que venia aquí, bueno, era molt exòtic. De fet, venia molta gent de l'alta societat, turistes que visitaven la ciutat volien passar una nit a la Criolla, però, bueno, també pues, hi havia delinqüència, hi havia baralles, hi havia algun ganivetazos.
0: Precisament aquesta delinqüència és la que va motivar que la Segona República aprovés una llei que pretenia evitar que es cometessin certs delictes. Es tracta de la Llei de Vagos y Maleantes de 1933. Però aquesta llei també preveia multar persones per estar en ambients o amb persones relacionades amb la delinqüència. Aquest article es va fer servir per, en moltes ocasions, perseguir persones homosexuals, especialment les que exercien la prostitució.
1: És una proposta del govern del Bienni Progressista i que no inclou encara el delicte d'homosexualisme, s'inclourà més endavant, durant el franquisme, però sí que, bueno, es farà servir per perseguir a les persones LGTBI. I, de fet, durant l'any 34-35 hi ha una persecució de la prostitució masculina al carrer i hi ha també una persecució dels bars on es feia transformisme. El transformisme es prohibirà l'any 34 aquí a Barcelona i això fa que tant la Criolla com Cal Sacristà entrin, diguem, en un període de decadència, no?
0: Si us hi heu fixat, en Salvador Lou ha parlat d'incloure el delicte d'homosexualisme al Codi Penal, i és que l'homosexualitat no estava prohibida durant la Segona República, però tampoc durant el període anterior, la dictadura de Primo de Rivera. Això no treu que ser homosexual estigués perseguit i mal vist per certs sectors socials.
1: L'homosexualitat ja no era un delicte, o sigui, no estava al Codi Penal com un tipus delictiu. Sí que, bueno, existia una figura que ens acompanyarà als diferents codis penals fins a l'any 95, fins a 1990, que és la de l'escàndol públic i que sí que s'aplicava, diguem, a discreció i molt contra les persones LGTBI, però sí que no estava, diguem, tipificat com a delicte. Sí que hi havia una persecució social, religiosa, mèdica, i de fet l'any 1928, durant la dictadura

0: Primo de Rivera, hi ha una reforma del Codi Penal impulsada per la mateixa dictadura. No inclouran el delicte d'homosexualisme, però sí que inclouen l'homosexualitat, les relacions entre les persones del mateix sexe, com un agravant de determinats delictes de caire sexual.
1: Fins ara hem parlat de com la homosexualitat era present a certs indrets com el Raval de Barcelona. Les grans ciutats esdevindran pols d'atracció per a les persones LGBTI, que buscaran l'anonimat fugint de l'assenyalament social. L'Amàlia, estudiant de segon de batxillerat de l'Institut Baldiri Guilera del Prat de Llobregat, es pregunta això.
2: Com era la vida de les persones LGTB a les zones rurals?
3: És el silenci total i absolut, no? O sigui, no es parla, i el que no es parla no existeix. El que no existeix, doncs, ho tens fotut, no? Llavors, doncs, moltíssimes vegades o acabes sent el personatge que tothom espera d'una persona LGTBI, no? Que es caga a reir i que... Bueno, com la pel·lícula franquícia és el Maricà del Pueblo, no? O realment ho tens molt dur, no? Actualment sí que conec més, en el món rural doncs és complicat doncs per al tema, sobretot, de la solitud que pots trobar. Però també, per un altre cantó, està tota la globalització de les xarxes, en la qual les persones LGTBI... Jo conec més el món dels homes gais, en el qual doncs, el que mana és absolutament lo tecnològic, no? Les aplicacions. Hi ha la part dolenta, no? D'aquest silenciament, però per un altre cantó, on es donen més agressions és on hi ha més visibilitat, i la visibilitat genera reacció i genera violència, no? Per tant, és un tema complex.
1: Hem escoltat Eugeni Rodríguez Jiménez, president de l'Observatori contra l'LGBTI-fòbia i activista del Front d'Alliberament Gai de Catalunya. Davant d'aquesta pressió social que aparta les persones homosexuals de la vida pública o la relega a espais concrets, moltes persones decideixen optar per amagar la seva orientació sexual o identitat de gènere.
4: El rebuig, la discriminació o inclús l'odi cap a les persones per la seva orientació sexual ha estat present al llarg de la història, tot i que els gustos sexuals de cadascú mai haurien de ser objecte de debat. Viatgem, doncs, al passat per escoltar el que li succeeix a la Laura i quins són els motius que la porten cap a la ciutat.
5: Has vist que la Laura i la Júlia estan molt juntes últimament?
6: He sentit a dir que es fan petons amagat.
7: En sèrio?
5: No sé com els seus pares li permeten.
6: Els meus pares ja m'haurien fet fora de casa.
8: No sé com li pot agradar una altra noia.
5: Està malalta.
8: Sí, no ens en podem riure d'ella, que està malalta.
7: L'hem de fer fora perquè no ens contagi.
8: Mireu-la, és allà.
9: Ei, què feu? Què voleu?
5: Te n'has d'anar del poble.
7: O te'n vas, o et farem la vida impossible.
6: Ei, hola, tu també t'has d'anar.
9: Què?
5: Hem sentit a dir que t'has fet un petó amb la Laura.
6: No, jo no volia, m'ha forçat. Jo sóc normal, us ho juro.
9: En sèrio, Júlia?
7: A sobre abusadora.
6: És molt lleig el que m'ha fet. No he pogut dormir des d'aleshores.
9: Però, Júlia...
7: Fora!
6: Te'n vas, jo.
8: Allà està la sortida.
5: Adéu.
10: La Laura marxa del poble i s'instal·la a la ciutat. Una tarda que es troba a una cafeteria trista i sola, se li acosten dues noies.
9: Ei, què et passa? Estàs bé? Vols alguna cosa?
11: No passa res. Estic bé.
9: Estàvem comentant un llibre. Vols afegir-te?
6: Seu, si vols.
11: I tant que sí.

0: Viure dins l'armari serà una opció que moltes persones adoptaran per evitar l'estigma social i la repressió que comporta ser homosexual. Les dones sovint es veuran més pressionades per amagar la seva sexualitat en públic.
1: Al llarg de la història, quantes i quantes lesbianes no hi ha hagut i s'han hagut d'ocultar i ocultar i ocultar i disfressar de dones heteros. Les noies, com que teníem aquesta vessant més fàcil de passar una mica més desapercebudes, perquè la societat també ens acompanyava, que dues noies, com que se suposa que les dones no teníem sexe ni apetit sexual, doncs, esclar, dues dones no poden fer res, doncs no hi ha cap perill. I anar dues noies no passava res i no estava ni mal vist, ni molt menys. I amb això hem tingut una mica més de sort, socialment parlant, que no pas els nois, que els nois, sí, per poc ostensió que fessin d'anar amb un altre noi, ja es veia, no? Es veia estrany i censurable.
0: Acabem d'escoltar la Lola Majoral i Puig, actriu i directora teatral i activista lesbofeminista. Amb ella i amb la Milena Duc-Miret hem parlat sobre la història de les lesbianes i sobre el seu paper en la lluita feminista.
2: La memòria de les dones, si ja està absolutament sesgada i ja ha estat molt oblidada, les de les lesbianes ja ni t'explico. I la de les lesbianes amb la seva participació política és absolutament desconeguda, no?
0: Precisament sobre això, la Noa, estudiant de segon de batxillerat de l'Institut Baldiri Guilera del Prat de Llobregat, té una pregunta per la Milena.
3: Les dones lesbianes van patir doble repressió per ser dones i homosexuals?
2: Històricament, si les dones hi hem estat relegades a l'espai privat, hem tingut molta menys oportunitat de confluir moltes vegades fora dels armaris o trencant aquests armaris, quan les oportunitats que hi havia per part de molts homes gais a l'hora de socialitzar-se com a tal fora de la seva parella oficial era l'espai públic o els espais d'oci, i les dones, al contrari, s'havien de quedar a casa amb els fills que poguessin tenir amb el senyor, no? Llavors, clar, això al final ha comportat que portem aquesta herència patriarcal a sobre igualment, no?, que ha fet que contínuament estiguem en un segon pla pel fet d'estar creuades per això, també.
0: Les dones lesbianes sí que tindran espais per socialitzar i viure amb certa llibertat la seva sexualitat. Ara bé, sovint ho faran amagades de la vista pública.
4: Sí que sabem que hi havia alguns punts de trobada importants a la ciutat, diguem, on les libreres, com moltes vegades es deien entre elles, tenien els seus codis, es juntaven a berenar o a passar la tarda o el que sigui, no? I ahir podien conèixer i també. Després també tenien altres estudis i altres departaments o apartaments on podien anar a tenir trobades més íntimes. Un d'aquests bars era la cafeteria del principal. Era un lloc, diguem, de trobada de les libreres, entre cometes, les TVO, també es deien així, no?, de Barcelona, no? I fins i tot aquestes trobades al principal estaven moltes vegades diguem, no sé si dirigides o bueno, però era una dona que tenia molta presència i que era una mica organitzadora, la Gardenia Pulido, que era la vedet principal del Molino. Així que era una figura, diguem, a part d'una dona molt, molt guapa, molt despampanante, no?, però també una figura, bueno, no de l'alta societat, però bueno, amb un cert reconeixement social, no?, i que això també jo crec que obria portes a moltes altres dones a poder venir aquí i sentir-se una miqueta més segures.
5: Poder expressar-se amb llibertat, seguretat i decisió és un privilegi que no tothom es pot permetre. Aquest cop travessem els miralls de memòria per escoltar la situació d'aquelles que busquen un racó segur on poder mostrar-se tal com són.
6: Hola, bona tarda, noies. Perdó, que arribo tard. Ho sento molt, que estava amb l'Enric i que el nen no parava de plorar i ell no sabia què fer.
7: Tranquil·la, el nen ja s'ha calmat.
6: Sí, bueno, voleu començar a parlar del llibre?
7: Jo no me l'he acabat encara, però de moment és impactant.
6: A mi m'està costant llegir-ho. El meu marit està sempre molt damunt meu i no volia que em veiés el llibre.
8: Jo me l'he llegit ja 3 vegades. Els temes que tracta m'han atrapat i sentia la necessitat de tornar-me a llegir. No puc parar de pensar la posició de l'home i de la dona, l'amo i l'esclava, i pensar en com les nostres relacions entre dones, d'igual a igual, poden funcionar de manera més empàtica.
7: Llavors creus que dues noies funcionarien millor entre elles?
6: Bueno, potser no he entès bé el llibre.
7: Potser sí que tens raó. M'han encantat les paraules que has utilitzat. Parles tan bé, la teva entonació tan dolça i estàs tan segura de tu mateixa, podria escoltar-te hores.
6: Tant de bo poder compartir aquests comentaris en veu alta pel carrer. M'ho imagino impossible. Seria molt bonic.
9: Sí, i algun cop fins i tot ho he somiat.
7: Jo soc miliciana. I sempre rumio si les dones aconseguirem algun dia poder expressar-nos lliurement. Tot el que ha costat que jo pugui agafar una arma per lluitar contra els franquistes. I ara puc fer això. Puc cridar. Puc disparar algú. Puc defensar-me, però... En canvi, encara no puc arribar a ser com sóc. El que sóc no existeix per la resta. No existeix en el diccionari. Només us tinc a vosaltres. I si algú se n'assabentés, la bala del meu fusell portaria el meu nom. I llavors no podria ser la miliciana que defensa el poble. Un poble que ni tan sols reconeix el que sóc.
9: Jo tampoc em reconec. Només us tinc a vosaltres i encara no sé qui sóc. A vegades penso en matar el meu marit. I després penso en Déu i en el meu fill. No em podran perdonar. I si sóc una mala influència pel meu fill, què pensarà? M'odiarà?
6: Bueno, nosaltres podem ajudar-te amb lo del teu marit.
9: Que era una broma, dona.
6: Ho sento, em sap greu. No les sé gestionar, aquestes coses.
7: Noies, què us sembla si sortim a que ens doni l'aire i després reprenem lo del llibre?

0: La guerra civil també serà un moment tràgic per les persones LGBT. Si bé moltes participaran a la defensa de la república, també es trobaran amb homofòbia dins dels partits d'esquerres i revolucionaris.
1: La doctrina majoritària en l'esquerra i en el moviment obrer de l'estat espanyol, l'anarquisme, però també les versions més stalinistes i demés, tenien una visió molt, molt allunyada del que pensem avui, no?, sobre el col·lectiu LGTBI. Més bé pensaven que es tractava d'una malaltia, no?, d'una degeneració, i també moltes vegades ho barrejaven amb una idea de que era una mena de degeneració pròpia de la societat burguesa, no?, que això està molt present, no?, sobretot al moviment anarquista.
0: Però al bàndol controlat pels feixistes, la repressió contra l'homosexualitat serà molt més dura.
1: El moment més immediat, posterior a la Guerra Civil, que és quan es produiran els assassinats o afusellaments de moltes persones per el delicte de rojo i maricón, sense que això fos un delicte tipificat, no?, són moltes vegades assassinats o afusellaments en calent. El més famós de tots és el Lorca, no?, que tenim aquí un dels teatres, el teatre principal, on va escenificar, on va portar a terme moltes de les seves obres teatrals, aquí a la ciutat de Barcelona, als anys 20 i als anys 30. I després tenim una altra fase en la qual la dictadura ja sí que es va anar dotant de mecanismes legals per perseguir.
0: Amb la dictadura, la repressió contra les persones LGBTI s'endurirà com mai. El franquisme les perseguirà i castigarà, ara sí, amb l'homosexualitat convertida en delicte.
1: Els primers anys de la dictadura, sobretot, s'aplicarà la llei de vagos y maleantes, i ahí tenim una dificultat com a historiadors, que moltes vegades és difícil saber quantes persones han sigut detingudes o empresonades per delictes per ser homosexual o una persona trans, perquè no apareix aquest delicte en les seves fitxes, i no serà fins a partir de 1956 quan es farà una reforma d'aquesta llei i el franquisme inclourà el delicte d'homosexualisme. I per tant, ahí sí que podem portar una comptabilització, no?, més o menys en el partit judicial català, que la majoria dels casos són aquí a la ciutat de Barcelona, entre la llei de vagos i maleantes i posteriorment al 1970 la llei de peligrositat social, que serà la que les substituirà fins a l'any 78, hi ha uns 600 casos de persones jutjades i condemnades a algun tipus de pena de presó, no?
0: En aquest context, la Noa té una pregunta.
2: Van haver-hi persones LGTBI que lluitessin pels seus drets durant la república o la dictadura?
3: Un moviment organitzat no hi havia. El primer seria el MEL, lo qual no vol dir que n'hi hagués, doncs, persones activistes i persones que lluitessin. El primer grup que ens consta a l'estat espanyol és el MEL, que era el Movimiento Español de Liberación Homosexual, fundat per la Armanda Fluvià, que es va fer per intentar, doncs, que no s'aprovés en les cortes verticals i fascistes de la dictadura la llei de peligrositat social que substituïa a la de vagos i maleantes. No es va aconseguir, però sí que va ser el motor de tot un moviment, no?, unitari. I en el mateix dia que mor Franco comença a haver-hi tot un procés assembleari que dona fruit immediatament al Front d'Alliberament Gai de Catalunya.

0: Amb la fi de la dictadura, els carrers començaran a pressionar el règim demanant canvis. Moviments veïnals, vagues obreres, feministes... L'oposició va perdre la por a sortir al carrer. Un dels moments clau d'aquella resposta a la repressió serà la primera manifestació de l'orgull a Espanya, convocada pel Front d'Alliberació Gai de Catalunya.
1: La plaça Real i, diguem, la part de la Rambla dels Caputxins, que seria la part de la Rambla que pega a la plaça Real, és el punt de trobada i de concentració de la que va ser la primera manifestació de l'orgull de, no només de Barcelona, sinó de tot l'estat espanyol, que es va produir el 26 de juny de l'any 1977. És la primera manifestació que està organitzada per el Front d'Alliberament Gai de Catalunya.
2: Front perquè era la unió de diferents corrents ideològiques, anarquistes, independentistes, comunistes, liberals, inclús monàrquiques, d'alliberament, amb aquesta qüestió de la importància d'alliberar el fet Gai, perquè en aquell moment doncs, Gai era una paraula a mi llatina, sempre a mi llatina, no? De Catalunya. No?
0: Aquella manifestació no serà ben rebuda per les autoritats en un moment de molta convulsió política i acabarà amb enfrontaments amb la policia.
1: La seva reivindicació, ja dic, era acabar amb la legislació franquista, sobretot la llei de prioritat social, la derogació d'aquesta llei, i una demanda que empalmava molt amb una demanda central de l'antifranquisme, de tota l'oposició, que era l'amnistia, es deia l'amnistia pels delictes sexuals, no? Avui segurament no faríem servir aquesta terminologia, però era que si s'estava lluitant per l'amnistia pels presos polítics, estava molt bé, però que també s'havia d'incloure en aquesta amnistia a les persones que estaven condemnades i estaven patint presó o processos judicials per la llei de peligrositat social, no? Per delictes de travestisme, d'homosexualisme, i que coincidia també amb una demanda del moviment de dones, del primer moviment feminista, que també al 76, a la primera jornada catalana de la dona, plantejan la qüestió de l'amnistia per a la dona, no? L'amnistia per a les dones que estaven empresonades o que estaven perseguides per adúlteres, per abandono de l'hogar, per practicar o haver ajudat a practicar abortos, és a dir, per aquests delictes, diguem, misògens de la legislació franquista.
0: La derogació de la llei de peligrositat social arribarà, però això no serà la fi de la persecució del col·lectiu LGBTI, que seguirà patint repressió policial i legal, fins i tot ja ben establida la democràcia.
1: La llei de prioritat social sí que es deroga en alguns articles que perseguien explícitament l'homosexualitat, però això no vol dir ni molt menys que quedés totalment derogada i sobretot que quedessin derogats els articles que es faran servir durant més de 20 anys per perseguir el col·lectiu LGTBI sota la democràcia, no? Sobretot està el de l'escàndol públic, que es mantindrà vigent fins a l'any 95, però també teníem un redactat del delicte de perversió de menors i d'exhibicionisme que tenia un clar contingut LGTBI-fòbic, no? I que es podia aplicar, no? Com simplement, pues, això, considerar que era exhibicionisme les mostres d'afecte al carrer de persones del mateix sexe, no? O que això podia ser un element per acusar també de corrupció de menors. Bueno, una doctrina com la que avui veiem a Rússia, per exemple, no? O a Hongria fins fa poc.

0: La persecució legal de les persones LGBTI continuarà a finals del segle XX i no serà fins l'any 1995 que s'eliminarà l'últim article LGBTI-fòbic del Codi Penal d'Espanya. Però fins aleshores el col·lectiu viurà també violència social i de motivació política, com l'assassinat de la dona trans Sònia Rescalvo a mans de neonazis a Barcelona l'any 1991. La sida serà també un estigma social entre les persones homosexuals i sovint se les victimitzarà per haver contret la malaltia, aleshores mortal. Als anys 2000 el col·lectiu començarà a conquerir drets com el del matrimoni igualitari o la llei que permet el canvi de sexe registral a les persones trans. A l'actualitat comencen a fer-se passes per protegir les persones LGBTI davant els delictes d'odi, en un context en què s'han incrementat les agressions a persones pel simple fet de ser qui són o estimar a qui volen estimar. Al capítol d'avui hem parlat amb Eugeni Rodríguez i Jiménez, president de l'Observatori contra la LGBTI-fòbia, amb Milena Duc-Miret, politòloga especialitzada en feminismes i estudis de gènere i membre del col·lectiu Suport i Autonomia Lesbofeminista, La Sal, Lola Majoral i Puig, actriu i directora teatral i activista lesbofeminista, així com amb Salvador Lou Quartero, historiador especialista en història del col·lectiu LGBTI. Al proper capítol parlarem de la lluita obrera i les grans conquestes laborals. Això no ha estat un altre podcast d'història, això ha estat Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria, un podcast coproduït pel Prat Ràdio i La Xarxa, presentat per Víctor Asensio García i amb la col·laboració del Modena Maluenda Bataller.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a La Xarxa Més.

0: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
1: L'Espluga Calba, un petit poble de poc més de 300 habitants, situat a les Garrigues, a mig camí entre l'Urgell i la Conca de Barberà, ha viscut tota la vida de l'agricultura de secà. A la terra i els pobles que en viuen, les incerteses del camp han estat sempre el pa de cada dia i un motiu que va empènyer moltes famílies a deixar casa seva al segle XX per marxar a les grans ciutats buscant-hi millors oportunitats. Però el 1969, un petit grup de joves espluguencs, comandats pel mossèn Joan Llort, van decidir buscar una alternativa. Fent roba de punt, volien aturar el degoteig constant de gent jove. Van constituir la cooperativa John Phil. La fàbrica va esdevenir la principal sortida laboral per a les dones que vivien en el món rural dels 70, condemnades a dependre econòmicament del marit. 45 anys després, John Phil i Son Punt continuen sent una important font d'ocupació, desenvolupament econòmic i vitalitat en un entorn rural com l'Espluga Calba. La cooperativa va arribar a tenir una vuitantena de sòcies treballadores, sobretot dones, de l'Espluga i dels pobles de la Rodalia. Actualment en som vora una quarantena, però la cooperativa ha viscut revifalla durant els darrers anys a partir d'una estratègia clara. Produeixen roba de punt per a tercers, com ara per a moltes marques de renom, però des de 2016 treballen també amb la seva pròpia marca, Sant Jor, que ha permès diversificar els clients i contractar més comercials multimarca arreu de Catalunya i a diferents punts de l'estat espanyol. Abans, calia produir menys per viure, i l'angoixa de dependre de tercers sempre hi és present. Aquest és el sentit de l'existència de la seva marca. John Phil, Son Punt i Sant Jor són elegància, són caràcter, són el saber fer que es transmuta a la roba. Però també són responsabilitat, amb la traçabilitat dels productes i dels materials, amb la conservació dels coneixements associats al treball que es perden quan aquest es deslocalitza. Però així com sempre s'ha tractat de mantenir la gent al poble, ha calgut reinventar-se de nou, fent el mateix, creant nous llocs de treball en un entorn altament despoblat, però ara amb persones forasteres, tal com se'n diu en qualsevol poble. Especialment dones i persones que es troben en risc d'exclusió social, tot plegat en un sector que brilla per l'absència de formació en la confecció tèxtil i de persones que hi vulguin treballar. Aquesta idea va quallar el 2024 en el projecte d'intercooperació Teixint Futurs, del qual formen part 5 cooperatives amb el suport de Ponent Coopera i que pretén, amb aquests nous llocs de treball, ampliar la producció tèxtil de la cooperativa alhora que garantir el relleu generacional d'una plantilla envellida. La Mildre viu al poble i treballa a la fàbrica gràcies a aquest projecte i a la cooperació amb la Fundació Pare Manel. Nascuda el 1989, a Lloro, Hondures, va migrar el 2020 a Barcelona i fa un any que va poder portar la seva filla ja a l'Espluga. Totes dues se senten còmodes i satisfetes al poble. Hem vingut a visitar la Mildre a la fàbrica, a interrompre-la una mica perquè ens expliqui la seva història, però també a que ens ensenyi quina responsabilitat en la confecció d'una peça de roba li correspon.
2: He llegado aquí como todo mundo, inmigrante. Empecé trabajando como camarera y luego empecé cuidando personas mayores. Bueno, al principio es muy duro, muy difícil, porque, bueno, siempre hay personas buenas, pero también así como hay personas buenas, hay personas malas, personas que se aprovechan de la situación de nosotras que venimos de un país emigrando por muchas cosas que hay en nuestro país, mucha delincuencia, falta de trabajo. Pero bueno, dentro de todo, vamos bien, o sea, he encontrado personas más buenas que malas.
1: Després de 4 anys gens fàcils a Barcelona, la Mildre va trobar aquesta possibilitat a l'Espluga Calba.
2: Hasta hace un año fue que he llegado a este pueblo, un año y medio prácticamente. Y cuando me hablan del programa, pues yo estaba sin trabajo. Entonces me explican cómo es lo del trabajo y bueno, me pareció bien y más como me daban la oportunidad de regularizar y todo esto, pues por eso he llegado hasta aquí. Para regularizar sí tenía que tener un contrato, un precontrato de trabajo.
1: La seva amiga, l'Antonella, la va ajudar a accedir a aquesta oportunitat que facilitava la Fundació Pare Manel col·laborant amb la cooperativa.
2: He venido al pueblo aquí a trabajar por medio del programa que tiene el convenio la fábrica con la Fundación Pare Manel. Me contacté por medio de Antonella, que ella pues me explicó un poco cómo era el procedimiento del tema este de la fábrica, bueno, y como yo ya llenaba unos requisitos, por eso. Entonces he llegado hasta aquí, me he establecido aquí al pueblo, he conocido muchas personas que me han brindado su apoyo y bueno, he logrado regularizar mis documentos y también he logrado tener una casa, he logrado traer mi hija y bueno, mi hija está estudiando. Y estoy muy bien, estoy contenta por estar aquí en el pueblo. De momento no tengo ninguna otra, digamos, otro plan. Estoy bien, me siento cómoda, estoy muy contenta con mi trabajo.
1: La Mildre ja s'havia dedicat a una feina semblant a Hondures, però arribar a un lloc nou, desconegut i on no es coneix la llengua d'ús quotidià és un camí d'adaptació. L'ajuda i el suport d'aquest nou entorn li han posat les coses fàcils.
2: Bueno, tengo unas compañeras que me han enseñado mucho, porque en mi país trabajé de esto, de lo que trabajo ahora, pero es muy diferente. Lo que hago ahora es muy diferente. Entonces me han enseñado, me han tenido paciencia y la verdad que estoy bastante bien. Claro que sí, agradecida, primeramente con Dios y luego con ellas, con todas, porque Monse, Albert, Ana, todas ellas han sido muy buenas personas que me han explicado y me han tenido paciencia también. Y yo como soy tranquila también, si me explican algo y no lo entiendo, pues lo vuelvo a preguntar.
1: ¿Y quina feina fa la Mildred?
2: Bueno, trabajo el mismo, de pegar cuellos punto por punto y lo que es la cremallera, la tapeta de la cremallera, donde van los botones, eso hago acá. Y en mi país también hacía lo de cuello redondo, más era cuello redondo. Pero el proceso es muy diferente, pero he aprendido muy rápido. Y he aprendido muchos procesos, a un poco a cortar, a pegar botones, a doblar, a empaquetar. He aprendido un poquito de cada cosa.
1: Som-hi, doncs, a la fàbrica, a la nau de confecció. L'Anna, l'encarregada que tot hi funcioni, ens explica què hi fan i com hi treballen.
3: Aquí és la sala de confecció. Sí, doncs on comencem des de rotllos, a teixir.
1: Amb aquesta màquina, una altra sòcia treballadora cus els baixos i els punts del polo. Comencen cada peça des de zero. Tal com ens explica l'Anna, cadascuna de la dotzena de dones que hi ha s'ocupen d'una part de cada peça de roba. Entre aquesta i l'altra nau, cada dia produeixen unes 700 peces. L'Anna ens explica els següents passos.
3: Llavors, aquí l'han de passar manual amb la màquina apagada.
4: Sí, no?
3: Sí, llavors, sí, home, ara funciona. I després fan el funcionament. I fan les esquenes, les mànigues, els davants, així. Llavors, cada 20 minuts en surten 10 o 12.
1: I en aquesta feina grupal, la Mildre és una de les primeres baules.
3: Llavors, allí, a confecció, comencem des d'ara, remallem, que se'n diu, amb una màquina de botó, no? Que és la que fan a la Mildre, que l'has vist?
4: Sí, m'ho ensenyat, sí.
3: Que la Mildre posa el coig. És les primeres d'aquí. D'aquí confecció, la primera és muntar la peça.
1: Arriba l'hora que la Mildre posi la seva petjada en una peça com aquesta. Fets els baixos i els punys, arriba l'hora de les tapetes i, a posteriori, el polo estarà llest per afegir-hi el coll, allò que el distingeix.
2: Esto lo que hago. Ya he hecho esto, que es la tapeta, luego la cierro, que va aquí, que va prácticamente aguja por aguja. Luego la cerramos aquí y siempre la hacemos que vaya derecho porque si no la tapeta quedaría
4: por un lado. Y bueno, aquí pues ya vamos a hacer a coserlo. A coser aquí. Ya está. Esta ya es terminada. Lo que hice yo ahora fue esta tapeta. Y al final pues le pondremos el cuello.
1: La Mildre ens ha estat ensenyant com confecciona una tapeta, la doble capa de tela que sosté els botons de la part davantera del polo. Però tornem a l'oficina i així deixem que acabi la jornada. Ens explica com ha estat l'adaptació a la vida del poble més enllà de la feina.
4: Al principi llegué por medio de este programa y se me hizo bastante difícil, claro, el cambio de Barcelona aquí a l'Espluga, el tema del transporte. Para mí era muy complicado, pero poco a poco me he ido adaptando, pues soy una chica que me adapto a lo que hay. Luego me traje mi hija, fue otro un poco más, otro proceso más complicadito, pero estoy bien porque ya me he adaptado al pueblo, ya sé cómo manejar todo el tema del transporte, pues ya con la casa, con mis documentos, ahora que ya tengo la seguridad social y todo esto, para mí es que es algo muy, no sé cómo decirlo, es como una bendición de Dios, porque pues aquí si no tenemos documentos, pues no encontramos un trabajo prácticamente que nos paguen lo que tienen que pagarnos o que tengamos derechos, a esto me refiero. Derechos de, por ejemplo, si me enfermo, pues en otro sitio, si no tuviese documento, no podría ni darme de baja ni un día. Entonces, ahora con esto del tema de los documentos, pues yo ya me siento bastante como aliviada, como bastante bien.
1: L'adaptació no tan sols és la seva, també la de la seva filla, i es dona en unes circumstàncies semblants, però també diferents. Amb 15 anys, la seva filla té la possibilitat d'integrar-se en un entorn més juvenil, més nombrós i divers, i que, amb el temps, li ha obert la porta a fer vida social i li ha facilitat, per exemple, començar a aprendre català.
4: Al principi, pues, le costó un poco por el tema del català, porque ella recién llegada, pues, no se adaptaba a los chicas ni nada, se le presentaba a las chicas para amistad y eso, salía un rato y regresaba, porque no entendía mucho. Pero ahora estando en el instituto, pues ya tiene sus amiguitas, he encontrado amigas prácticamente de mi mismo país y también amigas de aquí del pueblo, y la verdad que ella se siente, hasta ahora pues me dice que se siente bien, le gusta la tranquilidad del pueblo. Sí, como nosotros en mi país también somos así de como de pueblo. Y entonces ya al venir al pueblo aquí, pues ya estamos como un poquito adaptadas al pueblo. La diferencia es que el catalán y esto para ella en el instituto, pues ha sido un poco complicado, pero poco a poco lo va aprendiendo. Lo capta un poco, pero hablarlo y esto todavía no, porque va a cumplir un año apenas que me l'he traído.
1: Ara, el repte és seu i de qui s'ha d'encarregar de facilitar aquesta integració lingüística a les persones no catalanoparlants.
4: Sí, pues estuve en Barcelona hice el básico 1 y allá pues como el medio de transporte está todo muy bien y era gratis y todo, pues lo aprendí un poquito. Pero acá pues aprendo cuando hablo, cuando voy a la tiendita. Hablo un poco con Miguel y esto, o con alguna señora que me encuentre, ya me saluda y me habla en catalán, aprendo un poquito con ellos. Pero aquí no tengo esta como un sitio para que lo enseñen, no lo sé. Pero como también por el tema del transporte, si encontrar una en Borjas, no sé, la de los horarios y todo esto, no sé si irían bien.
1: La missió de Joan Llort i aquella generació d'espluguencs perviu després de gairebé 50 anys i ho continuarà fent. Gràcies als socis que fan avançar aquest esperit a base de treball, gràcies a l'Albert, la Montse i l'Anna que encapçalen aquest equip i mercès de la mateixa manera a persones com la Mildre, que així com encarna aquesta voluntat de mantenir fixada la població i així la vida i la cohesió social del poble, també és un cas exemplar de la necessitat tan cridada al cel d'evitar el despoblament. No tan sols mantenint-se un poble com l'Espluga o com les localitats properes dels Omellons o Fulleda, també repoblant aquests nuclis on es continua reproduint la vida que sempre hi ha hagut. Amb persones que, tristament, serveixen com a mostra que les persones migrades no marxen del seu país per motius espuris, sinó per buscar-se la vida i treballar. Han de deixar casa seva, i tantes, com la Mildre, busquen, precisament, trobar-ne una altra on ser felices. Hi ha molta gent que passa a comprar roba a la botiga, els iaios de la zona que venen a comprar la roba més clàssica, però també gent més jove que coneix la marca Setjor i li fascinen alguns dels seus dissenys. Us agradi el que us agradi, si sou o passeu per la zona, ja sabeu on podeu comprar alguna cosa més que roba.
0: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
5: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
6: Paraules habitables.
7: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
6: Flabiol, flauta de bec tradicional, de sons molt aguts, tocada per l'instrumentista.
8: El flabiol és un dels instruments més característics del conjunt musical que avui ens ocupa, que és la cobla. Parlem d'una formació musical que associem a les sardanes. I si al Termcat hi ha algú que pot parlar de música en propietat, aquesta és la Cristina Bofill. Cristina, què ens pots explicar d'aquesta orquestra tan catalana de la cobla?
9: És una agrupació instrumental que inicialment servia per tocar qualsevol tipus de música, bàsicament tradicional, però que actualment la coneixem perquè té com a funció principal la interpretació de sardanes. I destaquem això, que és una formació musical, una agrupació musical autòctona, és a dir, que és pròpia de Catalunya i té uns orígens força antics, ja daten del segle XIV. Tal com la coneixem actualment, la cobla tocadora, diguéssim, de sardanes, és una successora directa de les formacions que es documenten a les comarques gironines en els segles XVIII i XIX. Està composta per 11 músics, però que només són 8 instruments. Per què? Doncs perquè hi ha instruments que estan doblats, diríem, no? És a dir, que són tocats per més d'un músic. Són el fiscorn, la trompeta, la tenora i el tible. I en el cas particular del músic que en toca dos a la vegada, que és el flabiol i el tamborí.
8: Si et sembla... Repassem amb calma tots aquests instruments, començant pel que hem destacat a l'inici, el flabiol. Què és i com hem de dir-ne de qui el fa sonar?
9: El flabiol és un instrument de vent. És de la família de les flautes. De fet, és una flauta de bec o flauta dolça, que és aquella que ens feien tocar a l'escola quan érem petits i que més o menys ens en sortíem, oi? Doncs el flabiol és una flauta de bec, però més petita i de sons més aguts. És curiós perquè el músic, com que és petita, toca el flabiol amb una sola mà, perquè és el mateix músic, ja ho hem dit abans, que també toca a la vegada el tamborí. És una mena de composició estranya. Amb una mà toca el flabiol, el mateix braç porta unes corretges i unes brides on s'aguanta el tamborí i amb l'altra mà percudeix el tamborí. I el músic que toca el flabiol és el flabioler, la flabiolera o el flabiolaire. Una cosa curiosa és que, com que és un instrument tan arrelat, tan tradicional a tot el territori de parla catalana, té noms que són variants dialectals. Se'n diu també fabiol, fluviol i fins i tot fubiol, segons el lloc. És un terme tan arrelat, tan conegut, que ha generat frases fetes, molt genuïnes en català, com tocar el flabiol. O sentir tocar el flabiol amb el sentit de que estàs una mica a la teva, no? Fent la teva musiqueta fora de lloc.
8: Cristina, parlaves del tamborí de la cobla, que és important no confondre amb el tamborí de cordes, oi?
9: El tamborí de la cobla és un instrument de percussió, és a dir, es toca percudint-lo amb una baqueta molt petita. En canvi, el tamborí de cordes, que és un altre instrument també tradicional, sobretot a la zona del Pirineu, a banda i banda del Pirineu, alerta perquè no és un instrument de percussió, com el seu nom indica, és un instrument de cordes. És un instrument de corda percudida, és a dir, es percudeix la corda, no una membrana. Per tant, és sensiblement diferent. És un instrument també molt tradicional que es troba a tot l'arc mediterrani i, igual que el tamborí, no s'acostuma a tocar mai sol, sinó que és el mateix músic que en toca dos a la vegada, acompanyat sempre d'algun tipus de flauta.
8: Un home orquestra, vaja.
9: El músic és, sí, és multitasca, ho diríem així, no? Toca dos instruments, sí, a la vegada. Un de vent i un de percussió o un de cordes.
8: Altres clàssics de la cobla són el fiscorn, el tible i un de tan popular com la tenora.
9: Exacte. Tots aquests instruments que has dit són els instruments forts de la cobla, no? Són instruments de vent. I és important perquè els instruments de vent són els que donen la sonoritat. Hem de tenir el present que la cobla toca sempre a l'aire lliure, a l'exterior. Per tant, necessita instruments forts, que tinguin sonoritat, que tinguin volum sonor. I són aquests que has dit, el fiscorn, que s'assembla bastant a la trompeta, és de la família de la trompeta i és el membre més agut d'aquesta família. Després hi ha el tible, que s'assembla més a l'oboè, però té un so més suau. Fixeu-vos que he dit el tible, no la tiple, que això moltes vegades es confon. L'instrument és masculí, és el tiple, diferent de la tiple, que és aquella veu de dona soprano, la veu més aguda de les dones. En canvi, l'instrument de la cobla és el tible, és masculí, i això a vegades no ho diem bé. I finalment tu ho has dit, no?, el gran clàssic, l'instrument que és el primer que ens ve al cap quan pensem en la cobla, el solista, el protagonista, que és la tenora. Que en aquest cas també és semblant a l'oboè, però de sons més greus.
8: I té alguna relació amb el tenor?
9: La tenora, substantiu femení, dintre de la cobla és com la veu corresponent al tenor, que seria la veu més aguda de les veus d'homes. Les veus d'homes són baix, baríton i tenor, doncs sí que etimològicament, evidentment, estan relacionats.
8: I si parlem de famílies, tant el fiscorn com el tible, com la tenora, són el que es coneix com a instruments aerofons, oi? El que al carrer en diem de vent, no?
9: Exacte, tu ho has dit. Aerofon és el terme tècnic per a referir-se a un instrument de vent. Ens sembla molt estrany, però no ho és tant. Aero, aer, del grec, aire, i font, de so, veu, és a dir, instrument provocat per l'aire, pel pas de l'aire per un conducte. Dintre dels instruments de vent hi ha dos tipus. Hi ha els instruments de vent fusta, que en el cas de la cobla són el tible, la tenora i el flabiol, és a dir, que tenen el cos construït de fusta, i després hi ha els de vent metall, que són el fiscorn, la trompeta i el trombó. I aquesta paraulota, diguéssim, aeròfon, forma part d'una classificació que s'anomena el sistema Hornbostel-Sachs, que és una classificació que agrupa els instruments musicals en 5 grans categories.
8: Va, que jo puc. Hornbostel-Sachs.
9: Aquesta classificació fa referència a la manera com es produeix el so en l'instrument. L'aeròfon, doncs el so és produït per una columna d'aire. L'aire passa per una columna i produeix el so. Aeròfon, el primer. Membranòfon. El so és produït per una membrana, generalment percudida amb algun instrument, una baqueta. Cordòfon, ha sortit abans amb el tamborí de cordes. El so és produït per una corda, ja sigui percudida amb un cop o fent la lliscada. Idiòfon, en aquest cas, el so és produït per tot el material de què està constituït l'instrument i no només per una part d'aquest material, d'aquestes parts, com en els casos anteriors. I finalment, el cinquè grup es va afegir amb posterioritat, són els electròfons, en els quals el so és produït per un dispositiu elèctric o electrònic.
8: I ens queda repassar tres grans clàssics de l'orquestra: la trompeta, el trombó i el contrabaix. Per què la cobla ha incorporat aquests instruments i no d'altres com el violí o el violoncel?
9: El fet que la cobla tingui aquests instruments és la necessitat de tenir un volum sonor en un espai exterior que sigui potent, que sigui contundent. La trompeta i el trombó podríem dir que són aquests instruments de vent forts que donen una sonoritat molt potent en aquestes audicions a l'aire lliure. I el contrabaix és fonamental perquè és el que fa el baix en tota l'agrupació musical. És tan important el contrabaix que popularment té un nom molt i molt conegut i molt bonic, que és la berra. Llavors, el motiu pel qual hi ha aquests instruments i no un violí, que té un so molt bonic, molt suau, és aquesta necessitat de contundència i de volum sonor que no donen, en aquest cas, el violí i el violoncel. La part melòdica que podrien aportar instruments com el violí i el violoncel la fan la tenora, bàsicament, com a solista melòdica, diguem-ho així.
8: Cristina, abans d'acabar, hauríem de parlar de la infografia de la cobla que heu fet al Termcat i que es pot consultar al web. Recull tota la informació dels instruments d'aquesta orquestra, els sinònims per als músics i, sobretot, les formes femenines.
9: Bé, a mi m'agradaria dir que aquesta infografia ha estat una iniciativa de Som Sardana i ha estat feta també amb la col·laboració de l'Escola Superior de Música de Catalunya, de l'ESMUC i de l'Auditori Museu de la Música de Barcelona, i que forma part de tot un grup d'infografies d'instruments musicals que des de l'any 2020 ja estem fent. I pel que fa al nom de femenins d'aquestes instrumentistes, d'aquestes músiques, dones músiques, que a vegades ens costa una mica dir jo sóc música, no? Perquè, clar, com que ho confonem amb el substantiu abstracte, la música, no? Un músic, una música, per referir-nos a una dona, doncs en aquest cas ens ha interessat molt destacar doncs els noms femenins de les dones i que en la infografia doncs hi hagi també una representació equitativa de dones i homes. I llavors hem fet explícitament aquesta infografia els noms femenins, de manera que hem de dir la tiplaire, la contrabaix, la contrabaixista, la flabiolaire, la tamborinera, la tamborinaire, la tenora, en aquest cas per a referir-nos a la dona música, la tenorista, la trombó, la trompista, la trompeta, la trompetera, etc.
8: Ara ja només ens faltarien les tietes.
9: Sí. De tietes, no? Que diuen de tietes. Sí.
6: Paraules Habitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el Termcat.
5: Agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
10: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
11: Fisioteràpia i trastorns respiratoris.
12: La fisioteràpia respiratòria és una disciplina essencial en el tractament i la prevenció dels trastorns respiratoris. Aquesta branca de la fisioteràpia se centra en millorar la funció pulmonar i la qualitat de vida dels pacients amb afeccions com l'asma, la bronquitis crònica o la malaltia pulmonar obstructiva crònica. Mitjançant tècniques específiques com la ventilació dirigida, els exercicis respiratoris i el drenatge postural, els fisioterapeutes ajuden a alleujar els símptomes, reduir les exacerbacions i millorar la capacitat respiratòria. A més, una intervenció adequada pot prevenir complicacions i fomentar una millor salut general dels pacients.
10: Salut Activa.
13: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
14: Doncs aquesta disciplina és una disciplina bastant nova que tracta sobretot de millorar la salut pulmonar. La població a la que va dirigida normalment és a tant adults com a infants, no? També a gent jove, però no hi ha tants de casos. Important a la gent que té asma, bronquitis crònica o malaltia pulmonar obstructiva crònica, que són tres patologies molt freqüents que ens trobem a l'àrea de fisioteràpia respiratòria, i els trastorns que solen tenir són dispnea, que és falta d'aire, que els hi costa respirar quan fan alguna mica d'activitat una mica més vigorosa, i tenen un excés de secrecions que no saben extreure, que no poden extreure per problemes que tenen dins del bronqui o del mateix pulmó. Llavors nosaltres com a fisioterapeutes ensenyem a saber treure aquest excés de moc perquè ho puguin anar fent durant el seu dia a dia, i donem una pauta d'exercicis, que és molt important que es moguin perquè hi hagi una millora de flux d'oxigen i que millori la sensació aquesta de falta d'aire. És important, molt important, en els pacients que tenen problemes respiratoris que facin activitat física. Això està sobretot destinat a gent adulta, però també tenim la part d'infants, no?, que també la portem des de pediatria de l'APS de Palamós i conjuntament amb els fisioterapeutes a PIC, d'atenció primària comunitària, que tractem amb uns tallers que fem anualment, fem un parell, i són destinats a infants i famílies que tenen problemes a l'hora de saber treure les secrecions als seus fills. Aquestes sessions són obertes a totes les famílies, podeu venir amb el vostre nadó o amb el vostre fill, normalment estan orientades a infants de 0 a 3 anys i també obrirem alguna orientada a infants de 4 a 6 anys.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un jove de 15 anys aquesta passada nit al barri de la Sagrera de Barcelona. Els fets han passat al parc de la Pegaso quan, segons alguns testimonis, un grup de joves armats que també duien matxets haurien disparat al menor i han fugit. La policia treballa ara per intentar identificar i detenir els autors del crim. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 3 de juliol i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi que crema sense control des d'ahir a Canet del Rosselló, a la Catalunya del Nord. Ha obligat a evacuar unes 3.000 persones, més de la meitat residents en càmpings de la zona. Catalunya té pressupostos per aquest 2026. Sumen prop de 50.000 milions d'euros i són els primers aprovats des del 2023. El suport dels socis d'investidura als comptes fa agafar aire al govern en minoria de Salvador Illa a l'equador de la legislatura. Barcelona es tenyeix de groc del Tour de França. Centenars d'aficionats han omplert l'avinguda Gaudí de la capital catalana.

0: Es tracta de l'escultura Yolandita, un cap de bronze blanc de gairebé 2 metres d'alçada que es podrà veure als jardins de la Vila Casals fins al desembre del 2027. 2 minuts i mig els que passen ara de les 7. És moment per saber com se circula a aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem, per tant, amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres. De moment, amb força tranquil·litat, perquè no es registren incidències a hores d'ara, i també podem dir que hi ha poques retencions habituals. Tenim algunes cues, però els accessos i voltants de Barcelona, amb cues cap al nus de la Trinitat molt puntuals, de retruc, amb afectacions a la ronda de dalt en sentit sud fins a l'altura de Vall d'Hebron. També a la ronda litoral hi ha retencions en direcció Llobregat fins a la Barceloneta des del Fòrum. Pel que fa al Vallès, tenim alguna retenció també a la C-58 al punt de Sant Quirze en direcció Barcelona i a Ripollet en direcció Sabadell. També a la AP7 tenim retencions d'un quilòmetre en els dos sentits de la marxa a l'altura de Barberà del Vallès. Pel que fa al Llobregat, algunes lentituds també intermitents des de Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei per la A2 i la P23 també cap a la capital catalana. De moment, això seria tot des del RAC. Molt bon dia!
0: Pel que fa al transport públic, el tram Besòs tindrà talls a partir d'avui pel desdoblament de les vies i el canvi en el traçat a l'entorn de Glòries. Fins al 13 de setembre, la línia T4 està parcialment tallada entre les estacions de Verdaguer i el Maresme. Pel que fa a les línies 5 i 6, no funcionen entre Ciutadella, Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. Aquests talls afectaran 2,7 milions de desplaçaments. I ara sí, la previsió del temps, cosa de Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
2: Bon dia, tenim per endavant una jornada molt semblant a la d'ahir. Per tant, gairebé no tindrem núvols i la temperatura igual d'alta i fins i tot al llarg d'aquesta tarda una mica més que no pas els últims dies. De moment ja el matí comença molt suau i comença completament asserenat. Així continuarà les properes hores amb vent també a tenir en compte en el cas de l'Empordà, un vent molt sec i molt càlid, malgrat ser de tramuntana. Aquesta tarda ja diem de núvols importants en tindrem molt pocs, no tindrem tempestes i la temperatura ja cap als 36, 37, 38 graus de màxima a molts indrets de Ponent, també de la Catalunya central i de les comarques de Tarragona. Atenció, perquè el cap de setmana encara ens portarà més calor, especialment el diumenge, dia en el que una altra vegada ja passarem dels 40 graus en alguns indrets del Pla de Lleida. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Un jove de 15 anys ha mort a trets aquest dijous a la nit al parc de la Pegaso del barri de la Sagrera de Barcelona. Segons alguns testimonis, l'assassinat l'ha perpetrat un grup de joves

0: Esquerra i els comuns ho han fet possible. El president Salvador Illa ha dit que utilitzarà cada euro dels 50.000 milions i ha allargat la mà a l'oposició per desplegar-los.
1: Agrair el vot favorable als grups que han donat suport al pressupost per estendre la mà a la resta de grups que vulguin treballar en benefici del país i per comprometre l'acció del govern per desplegar aquest pressupost.
0: La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, l'ha defensat assegurant que dona estabilitat i certesa i ha lloat el consens aconseguit.
2: Quan Catalunya creu en ella mateixa, quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur. Un futur de prosperitat, d'ambició compartida i de confiança plena en el talent i la capacitat del poble de Catalunya.
0: Tota l'oposició hi ha votat en contra, denunciant falta de projecte i massa pressió fiscal. Junts ha afegit que ignoren el dèficit fiscal. El diputat Antoni Castellà ha acusat el govern d'arrogància.
3: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. I, de fet, ni tan sols hagin fet la ronda per presentar els seus pressupostos. Són un govern atrinxerat.
0: Esquerra Republicana i els comuns han justificat el suport argumentant que l'han millorat molt i han assegurat que vigilaran que s'executi. Escoltem Esther Capella d'Esquerra i Jèssica Albiach dels comuns.
2: Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords. Ja no hi haurà excuses per no liderar.
4: Els comuns ens trobaran de cara, amb fermesa, amb convicció. Cada vegada que el govern s'equivoque de prioritats, ens trobaran exigint el compliment dels acords.
0: El govern ha defensat el nou model de finançament que s'ha d'aprovar a Madrid perquè aportaria més diners a Catalunya i ha demanat a Junts que hi voti a favor quan arribi al Congrés de Diputats.
5: Desglossem, doncs, ara aquests comptes. Són 49.000 milions d'euros per a despesa pública i 893 milions addicionals per complir amb els acords del govern amb Esquerra i els comuns. El Departament de Salut és el que s'endú més diners, 14.000 milions, seguit d'Educació, 8.000, i de Drets Socials, que arriben als 4.200. Els comptes preveuen inversions de 4.100 milions d'euros que es destinaran principalment a infraestructures ferroviàries i transport públic, obres de millora i ampliació dels hospitals i dels centres educatius. El pressupost augmenta en 9.126 milions respecte als del 2023. Catalunya marca un nou rècord d'ocupació aquest juny i supera per primera vegada els 4 milions d'afiliats. El mercat laboral català ha sumat 37.053 persones més treballant que al maig i 102.763 més que el mateix mes de l'any anterior. Una dada insòlita en els registres que coincideix amb l'impuls de l'inici de la campanya d'estiu. Ens ho explica la Judit Vallès.
6: Catalunya supera el llindar dels 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social, un 2,63% més del mateix juny de l'any passat i encadenant 5 mesos de creixement. Per territoris, l'augment de treballadors durant el mes de juny s'ha concentrat especialment a Lleida i a Girona, majoritàriament homes menors de 25 anys. Paco Ramos, secretari de Treball de la Generalitat, ha celebrat les bones dades i ha assegurat que ara el repte és continuar treballant per millorar la qualitat de l'ocupació.
7: La situació positiva del nostre mercat de treball ens ajuda a pensar que, bueno, que podem continuar per aquesta senda i, com sempre repeteixo, que potser el gran repte del nostre mercat de treball és intentar aconseguir que aquesta prosperitat sigui més compartida i treballar en seu de condicions de treball i qualitat de l'ocupació.
6: L'atur continua caient, com és habitual, als mesos d'estiu, registrant la xifra més baixa des del maig del 2028, tot i que s'alenteix comparat amb altres mesos de juny. Respecte al maig, ha disminuït l'atur a la indústria, els serveis i la construcció i ha augmentat lleugerament a l'agricultura.
5: I encara de l'àmbit laboral, l'Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa una oficina pionera a Espanya per fomentar una contractació pública més sostenible i que doni suport als col·lectius que més ho necessiten. El consistori dedica cada any prop de 1.800 milions d'euros del seu pressupost a contractar empreses i treballadors amb un total de 40.000 beneficiaris l'any 2024. És una crònica d'en Jordi Casino.
8: El nou servei, l'Oficina de Contractació Estratègica, vol ser una finestreta única i assessorar els equips municipals que preparen concursos, així com empreses, autònoms i organitzacions d'economia social i solidària que volen participar.

0: participar d'una contractació amb impacte positiu. Raquel Gil és la tinenta d'alcaldia de promoció econòmica.
1: Fer millors contractes i utilitzar aquesta capacitat de contractació que té l'administració pública per fer les millors polítiques públiques i que aquestes polítiques públiques ajudin també a que el moviment econòmic de la ciutat doncs, també vagi coordinat i vagi incorporant aquests elements de valor, com dèiem, com la sostenibilitat, la vulnerabilitat, el suport a col·lectius més vulnerables o el fet de poder prioritzar també altres maneres de prestar serveis que millorin les condicions dels treballadors i treballadores que els presten.
0: Entre els objectius de la nova oficina hi ha la descarbonització, la igualtat entre homes i dones o la inserció de col·lectius vulnerables.
2: Més d'un milió de persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants del govern espanyol que va acabar dimarts. O sigui que la previsió inicial de l'executiu era que fossin mig milió de persones, però la xifra definitiva és finalment de més del doble. Catalunya és la comunitat que ha registrat més sol·licituds, 257.000, seguida de la Comunitat de Madrid, la Comunitat Valenciana i Andalusia. El 67% dels sol·licitants provenen de l'Amèrica Central i del Sud, i la nacionalitat colombiana és la que més s'ha regularitzat, amb un 26%. Aquestes xifres arriben dos dies després que el Tribunal Suprem iniciés el tràmit per elevar la qüestió al Tribunal de Justícia de la Unió Europea en considerar que pot contravenir la normativa comunitària. I a Veneçuela, una setmana després del doble sisme, els esforços dels equips d'emergència se centren ara, bàsicament, en la reconstrucció i en l'atenció als supervivents. Malgrat que les esperances de trobar algú amb vida cada cop són més escasses, encara es viuen petits miracles, com el que ha acabat amb el rescat d'un home que duia 8 dies enterrat a l'edifici on feia de porter al municipi de Catia la Mar. Els efectius desplegats havien mantingut el contacte amb ell durant prop de 72 hores mentre treballaven per trobar la manera d'alliberar-lo i finalment ho han aconseguit. El govern veneçolà calcula que s'han rescatat unes 6.400 persones de sota la runa des dels terratrèmols. La selecció espanyola ja és als vuitens de final del Mundial. S'hi ha classificat amb una plàcida victòria per 3-0 sobre Àustria. Oyarzábal, amb un doblet i un gol de Pedro Porro, han situat el combinat entre els 16 millors. La propera cita serà dilluns en Portugal, amb el pas als quarts en joc. Lamine Yamal, que va jugar pràcticament tot el partit i va tenir un paper protagonista, es felicita pel resultat obtingut.
3: Muy contento, sobre todo por la clasificación del equipo, que era lo más importante. Hemos salido del hotel todos pensando que queríamos ir a Dallas y jugar los octavos de final. Y nada, poco a poco pues ya me voy sintiendo como soy yo, haciendo las carreras que necesito, los regates, todo. Entonces muy feliz por el equipo, sobre todo, y por Unai, que también quiero felicitarla a él.
2: Després que els darrers anys el Barça hagi patit per poder inscriure reforços durant el període de mercat, aquest estiu el club ha tornat a recuperar la desitjada norma 1-1. La sortida de Lewandowski i les vendes d'Ansu Fati i Iñaki Peña han alliberat massa salarial i permeten complir amb els requisits imposats per la Lliga. Això permet inscriure l'únic fitxatge fet fins ara, Anthony Gordon, i deslliga les mans de la direcció esportiva per fer algun altre moviment important com el de Julián Álvarez. L'Espanyol ha anunciat el primer fitxatge per al proper curs, Àlex Calatrava, que arriba provinent del Castelló de la segona divisió amb un traspàs de 5 milions d'euros. El barceloní, format a les categories inferiors d'equips com el Sant Andreu i el Sants, també ha passat pel filial de l'Atlètic de Madrid. Amb el conjunt castellonenc s'ha consolidat com un dels millors futbolistes de la divisió de plata. Calatrava signa fins al juny del 2031. I en bàsquet, Guillem Vives deixa el Joventut després de 5 temporades i fitxa pel Casademont Saragossa. El base, format al planter verd i negre, tanca la seva segona etapa al club. Vives ha arribat a la penya amb 11 anys, va arribar de fet a la penya amb 11 anys i va debutar al primer equip el 2012. Després de 7 anys al València Bàsquet, el 2021 va tornar al club badaloní. Enguany, la penya li havia ofert renovar per ser el tercer base, rol que no ha convençut el jugador. i Calella acollirà la final de la Supercopa d'handbol. Designada com a ciutat catalana d'aquest esport el 2026 i el 2027, la ciutat maresmenca reforça la seva aposta per l'handbol. En té més detalls des de TV Mataró, l'Oriol Debat.
4: L'auditori Josep Maria Terricabres de Calella s'ha fet la presentació oficial d'aquesta Supercopa, que jugarà la fase final al Parc del Mau el pròxim 24 d'agost. Hi participen els millors equips del curs a Catalunya, com el Barça, campió d'Europa, o el Balonmano Granollers de Lliga Sobal.
5: És ben bé la cirereta del pastís de l'handbol català, que dona el tret de sortida a la temporada. I bé, doncs tenim el bo i millor de l'handbol català masculí i femení, i bé, doncs convido a que tothom que agrada l'esport, i no només l'handbol, sinó l'esport en general, doncs vingui a veure doncs els millors equips de Catalunya en una ciutat tan implicada amb l'handbol com Calella.
4: També en categoria femenina hi participarà el Joventut Handbol Mataró com a equip campió de la Lliga Catalana d'aquest any.
2: Al Vendrell, el Museu Pau Casals estrena una nova peça d'excepció. En el marc del 150è aniversari del naixement del violoncel·lista, l'artista Jaume Plensa ha cedit temporalment l'escultura Yolandita, un cap de bronze blanc de gairebé 2 metres d'alçada que es podrà veure als jardins de la Vila Casal fins al desembre del 2027. Plensa, distingit amb el guardó Pau Casals el 2019, n'ha fet la presentació aquest dijous.
6: Com per intentar descobrir tota la bellesa que amaguem en el nostre interior i que mai comuniquem. M'agradaria que aquesta peça fos quasi un mirall on la gent s'hi mirés, tanqués els ulls i intentés entendre tot el que amaguem a dintre nostre i que mai parlem d'ella. Crec que la música, i Pau Casals era un gran defensor de tot això, defensava la bellesa com jo he defensat des de sempre, per intentar transformar un món una mica hostil.
2: El Vida Festival ja ha començat a Vilanova i la Geltrú i ho ha fet amb un espectacle creat expressament pel Petit de Calaril, que ha trencat els esquemes de la jornada inaugural. Lluny del format convencional d'un concert, el músic ha desplegat una processó metafísica a través de 3 columnes amb entitats de cultura popular, arts visuals i grups musicals. Amb més de 250 participants, el show ha confluït a un dels escenaris principals on el Petit de Calaril ha actuat amb diversos convidats. Aquest concert es pot recuperar a la plataforma La Xarxa Més.
7: La Xarxa de Comunicació Local.
8: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona. Barcelona és molt més punca. Diputació de Barcelona.
9: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
10: Sabies que...
11: Existeixen llamps que pugen cap a l'espai en lloc de baixar cap a la Terra. Durant molt de temps es va pensar que tots els llamps anaven dels núvols cap al sol o entre núvols. Però a finals del segle XX, càmeres d'alta velocitat van revelar un fenomen espectacular. Enormes descàrregues elèctriques que surten de la part superior de les tempestes i s'enfilen cap a les capes altes de l'atmosfera. Aquestes descàrregues reben noms com Red Sprite, Blue Jet o ELPS. Els Red Sprites, per exemple, poden assolir altures de més de 80 km i durant només unes mil·lèsimes de segon. Són tan difícils d'observar que durant segles ningú no estava segur que existissin. Molts pilots afirmaven haver vist llums estranyes sobre la tempesta, però sovint no se'ls creia.
7: La Xarxa de Comunicació Local.
10: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un jove de 15 anys aquesta passada nit al barri de la Sagrera de Barcelona. Els fets han passat al Parc de la Pegaso quan, segons alguns testimonis, un grup de joves armats que també duien matxets haurien disparat al menor i han fugit. La policia treballa ara per intentar identificar i detenir els autors del crim. De seguida us ho ampliem. Abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 3 de juliol. Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi que crema sense control des d'ahir a Canet del Rosselló, a la Catalunya del Nord. Ha obligat a evacuar unes 3.000 persones, més de la meitat residents en càmpings de la zona. Catalunya ja té pressupostos per aquest 2026. Sumen prop de 50.000 milions d'euros i són els primers aprovats des del 2023. El suport dels socis d'investidura dels comptes fa agafar aire al govern en minoria de Salvador Illa a l'equador de la legislatura. Barcelona es tenyeix del groc del Tour de França. Centenars d'aficionats han omplert l'Avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips participants en la ronda francesa en una presentació única a la capital catalana. La competició comença demà. I encara en esports, afegim que la selecció espanyola ja és als vuitens de final del Mundial. S'hi ha classificat amb una plàcida victòria per 3-0 sobre Àustria, amb un doblet d'Oyarzábal i un gol de Pedro Porro. La propera cita del combinat serà dilluns en Portugal, amb el pas als quarts en joc. I en cultura, el Museu Pau Casals del Vendrell estrena una escultura de Jaume Plensa en el 150è aniversari del naixement del violoncel·lista. Es tracta de l'escultura Yolandita, un cap de bronze blanc de gairebé 2 metres d'alçada que es podrà veure als jardins de la Vila Casals fins al desembre del 2027. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, de moment hi ha poques retencions. Hi ha algunes cues als accessos de Barcelona, molt puntuals, al nus de la Trinitat i a la ronda de dalt en sentit sud fins a Penitents. Pel que fa al Llobregat, lentitud cap a Barcelona per l'A2 i per la B23 des de Sant Vicenç dels Horts i des de Molins del Rei. I al Vallès, 1 quilòmetre de cua en tots dos sentits a l'altura de Barberà del Vallès. Pel que fa al transport públic, el tram Besòs tindrà talls a partir d'avui pel desdoblament de les vies i el canvi en el traçat a l'entorn de Glòries. Fins al 13 de setembre, la línia T4 està parcialment tallada entre les estacions de Verdaguer i el Maresme. Pel que fa a les línies 5 i 6, no funcionen entre Ciutadella, Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. Aquests talls afecten 2,7 milions de desplaçaments. De seguida connectarem en directe amb l'estació de Verdaguer per veure com va l'afectació. I pel que fa al temps, comencem el dia amb un matí completament assolellat arreu de Catalunya, amb un ambient molt suau des de primera hora i temperatures que es mantenen elevades. La tramuntana bufarà amb força a l'Empordà, amb un vent sec i càlid que es deixarà notar al llarg del matí. A la tarda continuaran dominant el sol i els pocs núvols sense previsió de ruixats ni tampoc de tempestes. Les màximes encara pujaran una mica més i arribaran als 38 graus a molts punts de ponent, la Catalunya central i també a les comarques de Tarragona. De cara al cap de setmana, la calor encara s'intensificarà més, sobretot diumenge, quan en alguns sectors del Pla de Lleida es superaran els 40 graus.
7: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Us ho dèiem en titulars, un jove de 15 anys ha mort a trets aquest dijous a la nit al Parc de la Pegaso del barri de la Sagrera de Barcelona. Segons alguns testimonis, l'assassinat l'ha perpetrat un grup de joves armats que també duien matxets. Els Mossos investiguen l'assassinat per intentar identificar-ne els autors. El crim s'ha produït pels vols de les 11 de la nit, quan aquest grup de joves s'ha dirigit al parc on era el menor. Li han disparat i han fugit del lloc dels fets. Els veïns més propers al parc, els primers en arribar a la zona en sentir els trets, no han pogut fer res per salvar-li la vida jove. Aquest crim s'assuma als 4 tirotejos mortals que hi ha hagut a la ciutat en els últims 2 mesos i mig.
12: Estava a casa veient el partit, com tothom, i he escoltat uns pam-pam, com si fossin dos trets, i he socorrat el noi que estava al terra amb una ferida de bala, fins que han vingut una patrulla de Mossos, m'han ajudat a tapar el forat de bala, i fins que ja han vingut els sanitaris i han fet la seva feina.
2: Els bombers continuen treballant en l'extinció del virulent incendi que crema des d'ahir a Canet del Rosselló, a la Catalunya del Nord, i que ha obligat a evacuar unes 3.000 persones. 1.700 dels desallotjats són residents de càmpings de la zona que han estat traslladats a diferents edificis municipals. La resta són altres turistes repartits que s'allotjaven en establiments propers i també treballadors del port del municipi costaner. Les flames, encara sense control, han calcinat prop de 300 bungalows i una empresa de construcció de catamarans. 6 persones, entre elles un nen, han estat ateses per ferides lleus. També ha resultat ferit de poca consideració un bomber voluntari després d'una explosió, i 2 agents de la policia local han hagut de rebre assistència per inhalació lleu de fum. I 9 persones continuen ingressades per l'accident d'autocar a Lleida, 4 de les quals a la unitat de cures intensives. 2 estan en estat crític i 2 més estables dins la gravetat, segons Salut. Pel que fa a les causes de l'accident, s'investiga si la conductora de l'autocar accidentat va accelerar per error al intentar recuperar el control del vehicle. En té els detalls Marc Piqué, de Lleida Televisió.
13: En les últimes hores, 12 persones han rebut l'alta hospitalària. L'accident va deixar 44 ferits, 21 dels quals van ingressar a l'Arnau amb fractures, lesions i traumatismes. Al seu torn, els centres d'atenció primària van atendre 21 persones més i els serveis sanitaris van donar d'alta 2 ferits al lloc dels fets. La Guàrdia Urbana de Lleida dirigeix la investigació per determinar les causes de l'accident i ja ha traslladat les primeres diligències al jutjat de guàrdia. Entre altres, els investigadors analitzen les imatges enregistrades per les càmeres de seguretat de la zona, els testimonis recollits i les dades del tacògraf del vehicle. Una de les possibilitats podria ser una aparent pèrdua de control. La conductora de l'autobús, de 36 anys, feia 3 dies que treballava a l'empresa Autocars Gamón, amb seu a Torrefarrera. En el moment de l'accident, anava acompanyada d'un conductor veterà, amb funcions d'assistent, perquè la dona es familiaritzés amb aquesta ruta cap al Baix Segre, molt freqüentada per persones que treballen al camp.
2: Barcelona s'ha tenyit aquest dijous del groc del Tour de França. Centenars d'aficionats han omplert l'Avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips participants en la ronda francesa en una presentació única que ha convertit el recorregut entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família en una passarel·la monumental per on han desfilat els màxims exponents del ciclisme mundial. Els corredors han saludat el públic en un ambient festiu, amb música, aplaudiments i el repartiment d'obsequis per part dels patrocinadors. La cerimònia ha anat molt més enllà del protocol habitual i ha fusionat esport, cultura i espectacle en una gran producció amb projecció internacional. L'eslovè i vigent campió Tadej Pogacar, el danès Jonas Vingegaard i el belga Remco Evenepoel són els 3 principals candidats a emportar-se la prova. Els escoltem.
14: Crec que cal afrontar-ho com una cursa d'un sol dia i un cop s'acabi ja veurem com ha anat. Però tenim confiança i cada dia donarem el millor de nosaltres mateixos.
15: Sí, és clar. Fins ara està sent un bon any per a nosaltres i he fet una bona preparació per a aquesta cursa. Estic molt content de ser aquí a Barcelona.
16: Estem preparats com a equip. Jo també em sento preparat. I els aficionats també estan a punt.
2: Aquest pas del Tour de França per Catalunya provocarà fortes restriccions de trànsit. La contrarrellotge de dissabte tallarà carrers als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc de Barcelona. I la segona etapa, entre Tarragona i Barcelona, provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral. Ens ho detalla aquesta informació del Marc Pijuan.
17: Dissabte, a partir de les 12 del migdia i fins aproximadament 8:45 del vespre, Barcelona tallarà més d'una vintena de carrers i avingudes. L'inici de l'etapa serà el Fòrum i afectarà vies importants com el carrer Aragó, el de Mallorca, Passeig de Gràcia o l'avinguda de l'Estadi, ja a Montjuïc. També es restringirà la circulació als accessos 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. Diumenge, la segona etapa de la prova francesa arrencarà des de la plaça de les Corts Catalanes de Tarragona. Allà el trànsit es veurà afectat al sector Francolí, amb talls a vies importants com la Rambla de Macià, la plaça de l'Imperial Tàrraco, la Rambla Nova i Vella o la Via Augusta. L'etapa, que tallarà l'Arena 340, també passarà per Torredembarra. El Vendrell travessarà per la Rambla de Vilanova i la Geltrú, els passeigs marítims de Sitges i Castelldefels, pujarà al Coll de Begues i tornarà a Barcelona. A la capital catalana, de 12 del migdia i fins les 6 de la tarda, no es podrà circular per vies com la Travessera de les Corts, carrer de Lleida, Avinguda Paral·lel o tot l'entorn de Montjuïc, on està previst que acabi l'etapa cap a les 5 de la tarda.
2: Com us estem explicant, les bicicletes estan inundant Barcelona aquests dies amb el Gran Depart. La sortida del Tour de França és un dels esdeveniments d'aquest 2026 a la capital catalana. De fet, Barcelona és una ciutat ciclista i les bicicletes fa anys que formen part de la seva mobilitat diària. 75.000 persones la fan servir cada dia per moure's per la ciutat, el doble que fa 20 anys. La Mar Suí, de BTV, ens en dona més detalls.
18: Va ser el 13 d'octubre del 1990 quan l'alcalde Pasqual Maragall va estrenar el primer carril bici oficial de Barcelona. Es va construir el tram de la Diagonal que va de Francesc Macià al Parc Cervantes. Això després que als anys 80 l'Associació d'Amics de la Bici reivindiqués una xarxa ciclista amb diverses accions de protesta. Des d'aleshores, la xarxa de carrils bici no ha parat de créixer. Avui la ciutat té 268 quilòmetres de vies ciclistes que fan servir unes 75.000 persones cada dia.
19: Fa 25 anys que visc a Barcelona i potser m'he mogut en bici quasi tot aquest temps.
20: La uso més que l'autobús o que el metro.
21: Ara és molt fàcil perquè hi ha molt de carril bici i a més és molt agradable anar en bicicleta.
18: Ara bé, els usuaris denuncien que la xarxa de carrils bici no està del tot connectada i lamenten que encara hi ha molts obstacles que impedeixen circular-hi amb seguretat.
22: Yo creo que hay buena red, pero lo que pasa es que está mal señalizada.
23: Millor que moltes ciutats de la resta d'Espanya, però encara molt enrere d'altres ciutats europees.
18: L'Ajuntament, però, treballa per millorar-ho i de cara al 2027 preveu ampliar la xarxa i habilitarà carrils bici en llocs com la muntanya de Montjuïc, al final de la Diagonal o a Travessera de les Corts a la zona del Camp Nou.
2: Tres minuts per arribar a 8:45. Catalunya ja té pressupostos del 2026. El Parlament els ha aprovat amb els vots del PSC, d'Esquerra Republicana i dels Comuns. La resta de grups hi han votat en contra. El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha compromès a executar cadascun dels gairebé 50.000 milions i ha allargat la mà a l'oposició per a desplegar-los. Junts, però, ha carregat contra els comptes i contra el president i s'ha erigit com a l'alternativa de govern. És una informació de Lamont Carvajal.
24: Els primers pressupostos de la legislatura s'han aprovat en el seu equador i a final del curs polític. Els vots del PSC, Esquerra i els Comuns ho han fet possible. El president Salvador Illa ha dit que utilitzarà cada euro dels 50.000 milions i ha allargat la mà a l'oposició per desplegar-los.
25: Agrair el vot favorable dels grups que han donat suport al pressupost per estendre la mà a la resta de grups que vulguin treballar en benefici del país i per comprometre l'acció del govern per desplegar aquest pressupost.
24: La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, l'ha defensat assegurant que dona estabilitat i certesa i ha lloat el consens aconseguit.
26: Quan Catalunya creu en ella mateixa, quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur. Un futur de prosperitat, d'ambició compartida i de confiança plena en el talent i la capacitat del poble de Catalunya.
24: Tota l'oposició hi ha votat en contra, denunciant falta de projecte i massa pressió fiscal. Junts ha afegit que ignoren el dèficit fiscal. El diputat Antoni Castellà ha acusat el govern d'arrogància.
27: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. I, de fet, ni tan sols ni tan sols hagin fet la ronda per presentar els seus pressupostos. Són un govern atrinxerat.
24: Esquerra Republicana i els Comuns han justificat el suport argumentant que l'han millorat molt i han assegurat que vigilaran que s'executi. Escoltem Esther Capella d'Esquerra i Jèssica Albiach dels Comuns.
0: Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords. Ja no hi haurà excuses per no liderar.
1: Els Comuns ens trobaran de cara, amb fermesa, amb convicció. Cada vegada que el govern s'equivoque de prioritats, ens trobaran exigint el compliment dels acords.
24: El govern ha defensat el nou model de finançament que s'ha d'aprovar a Madrid perquè aportaria més diners a Catalunya i ha demanat a Junts que hi voti a favor quan arribi al Congrés de Diputats.
2: Però desglossem ara aquests comptes. Són 49.000 milions d'euros per a despesa pública i 893 milions addicionals per complir amb els acords del govern amb Esquerra i els Comuns. El Departament de Salut és el que s'endú més diners, 14.000 milions, seguit d'Educació, 8.000, i de Drets Socials, que arriben als 4.200. Els comptes preveuen inversions de 4.100 milions d'euros que es destinaran principalment a infraestructures ferroviàries i a transport públic, obres de millora també i ampliació dels hospitals i dels centres educatius. El pressupost augmenta en 9.126 milions respecte al del 2023. I més d'un milió de persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants del govern espanyol, que va acabar dimarts. O sigui que la previsió inicial de l'executiu era que fossin mig milió de persones, però la xifra definitiva és, finalment, de més del doble. Catalunya és la comunitat que ha registrat més sol·licituds, 257.000, seguida de la Comunitat de Madrid, la Comunitat Valenciana i Andalusia. El 67% dels sol·licitants provenen de l'Amèrica Central i del Sud, i la nacionalitat colombiana és la que més s'ha regularitzat, amb un 26%. Aquestes xifres arriben dos dies després que el Tribunal Suprem iniciés el tràmit per elevar la qüestió al Tribunal de Justícia de la Unió Europea en considerar que aquesta regularització pot contravenir la normativa comunitària. I a Venezuela, una setmana després del doble sisme, els esforços dels equips d'emergència se centren ara bàsicament en la reconstrucció i l'atenció als supervivents. Malgrat que les esperances de trobar algú en vida cada cop són més escasses, encara es viuen petits miracles, com el que ha acabat amb el rescat d'un home que duia tots aquests dies enterrat a l'edifici on feia de porter al municipi de Catia la Mar. Els efectius desplegats havien mantingut el contacte amb ell durant prop de 72 hores mentre treballaven per trobar la manera d'alliberar-lo i finalment ho han aconseguit. El govern veneçolà calcula que s'han rescatat unes 6.400 persones de sota la runa des dels terratrèmols. I avui arrenquen les obres al tram Besòs que provocaran talls en el servei des d'aquest divendres i fins al proper 13 de setembre. La línia T4 quedarà parcialment tallada entre les estacions de Verdaguer i el Maresme, i les línies T5 i T6 no funcionaran entre Ciutadella i Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. Tot plegat afectarà gairebé 3 milions de desplaçaments. A l'estació de Verdaguer del tram Besòs hi tenim el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Bon Diana, què diuen els usuaris?
3: Bon dia, Helena. Sí, el tram Besòs interromp bona part del seu servei a les seves tres línies des d'avui divendres i fins al 13 de setembre. Ens espera un estiu d'obres que obliga a aquest tall parcial de la T4 des de l'estació on ens trobem, Verdaguer, i fins al Maresme. Al llarg del matí van arribant usuaris que es topen amb la parada anul·lada de Verdaguer i són un equip d'informadors els encarregats de fer les indicacions pertinents perquè aquests usuaris agafin el bus, un bus que substituirà el trajecte que no es podrà realitzar per tramvia.
4: No tenía ni idea que estaba anulada, como la línea 2, que voy a Monumental, está también parada. Entonces la alternativa era coger el tranvía para ir a Monumental, pero no sabía nada.
3: I Helena, pel que fa a les línies T5 i T6, si l'estació, el servei queda interromput fins a Sant Martí de Provençals. Aquestes obres que es perllongaran durant tot l'estiu estan vinculades a la transformació urbanística de Glòries, també a la connexió del tramvia a la Diagonal. Un projecte transformador amb un pressupost de gairebé 33 milions d'euros. I les obres també afectaran gairebé 3 milions de desplaçaments. Així que molta atenció, perquè els usuaris, a més del metro, tindran com a alternativa aquest servei de bus al qual fèiem referència abans i que ha començat el seu funcionament, ha començat a arrencar a les 5 de la matinada.
2: Doncs, evidentment, els usuaris que s'hi hauran d'anar acostumant perquè, com explicaves, aquestes obres s'allargaran fins al 13 de setembre. Gràcies, companys. La Confederació de Federacions de Veïns de Catalunya lamenta que la llei per erradicar l'amiant, aprovada fa 15 dies, no obligui els ajuntaments a fer-ho i els reclama una implicació real en la resolució d'aquest problema que causa, recordem-ho, més de 2.000 morts anuals a l'Estat espanyol.
5: Malgrat celebrar l'aprovació de la llei per erradicar l'amiant a Catalunya, la Confab lamenta mancances. Defensa que el paper dels ajuntaments és clau per detectar casos, però considera un error que la norma no els obligui i que tot plegat es deixi a la bona voluntat dels municipis, ja que no es exigeix la creació de comissions ni de censos locals. És més, han denunciat poblacions reticents, com ara l'Hospitalet de Llobregat, Lleida i Tarragona. Manuel Navas és el president de la Comissió de l'Amiant de la Confab.
6: Si no s'impliquen los municipios en la erradicación del amianto, la ley del amianto quedará en papel mojado. Eso es de entrada. Es decir, que si no existe una implicación real de los municipios, no habrá desamiantado de los municipios. Porque, desde luego, ni Generalitat, ni Agencia Catalana, ni nada de nada, tienen capacidad suficiente ni instrumentos suficientes como para ir a cada uno de los puntos del territorio para ver cómo está ese trabajo de erradicación del amianto.
5: La entidad también lamenta que la ley no obligue las inspeccions tècniques d'edificis a certificar la presència d'amiant i adverteix que el cens de la Generalitat només ha detectat el 20% dels casos a Catalunya, limitat a les teulades.
2: I prenem com a mostra la comarca d'Osona, on encara es comptabilitzen unes 7.500 teulades de fibrociment i només queden 6 anys per retirar-les totes, tal com marca la normativa. És una crònica de Guillem Rico, del Nou TV.
7: En alguns pobles de la comarca, els ajuntaments ja estan fent els deures, com és el cas de Roda de Ter. El polígon de Puigneró s'estén durant prop de 85.000 metres quadrats i té una de les concentracions més elevades d'amiant en mans d'una propietat privada a Catalunya. És per això que el consistori està intentant intervenir-hi per la via legal.
8: I alhora vam demanar ajuda a la Generalitat, a l'Agència Catalana de Residus. Per part de la Generalitat no hem tingut aquesta resposta positiva. És un aspecte que consideren que és d'àmbit privat. I a l'Ajuntament, doncs, el que farem és continuar per la via, doncs, coercitiva.
7: A Sant Pere de Torelló la situació és una mica diferent. La pedregada del 2024 va forçar a treure tot el fibrociment de les teulades que es van haver de canviar pels danys que van patir. En total es van fer 123 actuacions a Sant Pere, una a Vidrà i una altra a Sant Vicenç. Es calcula que uns 70.000 metres quadrats de teulada d'Uralita es van poder canviar, el que equivaldria a 1.000 tonelades de fibrociment. Més del 80% d'aquest material present al municipi ja s'ha retirat.
2: I Tour de França a banda, la selecció espanyola ja és als vuitens de final del Mundial. S'hi ha classificat amb una plàcida victòria per 3-0 sobre Àustria. Oyarzábal, amb un doblet i un gol de Pedro Porro, han situat el combinat entre els 16 millors. La propera cita serà dilluns en Portugal, amb el pas als quarts en joc. Lamine Yamal, que va jugar pràcticament tot el partit i va tenir un paper protagonista, es felicita pel resultat obtingut.
9: Muy contento, sobre todo por la clasificación del equipo, que era lo más importante. Hemos salido del hotel todos pensando que queríamos ir a Galas y jugar los octavos de final. Y nada, poco a poco pues ya me voy sintiendo como soy yo, haciendo las carreras que necesito, los regates, todo. Entonces muy feliz por el equipo, sobre todo, y por Unai, que también quiero felicitarle a él.
2: Després que els darrers anys el Barça hagi patit per poder inscriure reforços durant el període de mercat, aquest estiu el club ha tornat a recuperar la desitjada norma 1-1. La sortida de Lewandowski, les vendes d'Ansu Fati i Iñaki Peña han alliberat massa salarial i permeten complir amb els requisits imposats per la Lliga. Això permet inscriure l'únic fitxatge fet fins ara, Anthony Gordon, i deslliga les mans de la direcció esportiva per fer algun altre moviment important com el de Julián Álvarez. I malestar al Sant Andreu després de conèixer per l'Europa que el club escapulat podria jugar l'any que ve al Narcís Sala. Els quadribarrats tenen la concessió de l'estadi, que és municipal, i l'Ajuntament hi instal·larà gespa natural perquè puguin jugar a Primera Federació. De moment, el Sant Andreu assegura no haver rebut cap proposta per cedir el seu estadi i considera que les relacions amb els escapulats són excel·lents. El vicepresident de l'Europa, Àlex López Vendrell, no entén per què l'Ajuntament trigarà més d'un any i mig en posar la gespa natural al Nou Sardenya.
10: Jo em sento enganyat. Nosaltres el que volem és tornar a casa. Nosaltres el que volem és tornar al Nou Sardenya. Nosaltres el que volem, el que voldríem és jugar quan abans millor a casa nostra. Can Dragós insostenible.
2: Al Vendrell, el Museu Pau Casals estrena una nova peça d'excepció. En el marc del 150è aniversari del naixement del violoncel·lista, l'artista Jaume Plensa ha cedit temporalment l'escultura Yolandita, un cap de bronze blanc de gairebé 2 metres d'alçada que es podrà veure als jardins de la Vila Casals fins al desembre del 2027. Plensa n'ha fet la presentació aquest dijous.
11: Com per intentar descobrir tota la bellesa que amaguem en el nostre interior i que mai comuniquem. M'agradaria que aquesta peça fos quasi un mirall on la gent s'hi mirés, tanqués els ulls i intentés entendre tot el que amaguem a dintre nostre i que mai parlem d'ella. Crec que la música, i Pau Casals era un gran defensor de tot això, defensava la bellesa com jo he defensat des de sempre, per intentar transformar un món una mica hostil.
2: La cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell recuperarà demà El meu avi com a cant final compartit amb el públic. La peça tornarà al repertori un any després que fos retirada arran de la polèmica generada pel documental que relacionava el seu autor, Josep Lluís Ortega Monasterio, amb presumptes casos d'abusos sexuals. Ens amplia la informació el Raül Martín, de TV Costa Brava.
12: Després de la polèmica de l'any passat, El meu avi tornarà a formar part del cant comú que posa el punt final a l'esdeveniment.
13: Bueno, al final estem molt contents perquè crec que s'ha imposat el seny i ja després del que va passar l'any passat crec que no hi havia cap debat. La història que tenien amb aquesta cançó, de que els hi recordava feia 50 anys quan la veien amb els seus avis, que ara van ells amb els seus nets i llavors és una cançó que és de la gent.
12: L'any passat l'organització va decidir retirar la popular havanera del programa després de l'emissió d'un documental que recollia testimonis que vinculaven el seu autor, Josep Lluís Ortega Monasterio, amb presumptes casos d'abusos sexuals. Ara, amb la nova direcció artística encapçalada per Meritxell Pastor, la cantada recupera la peça. A més, com a novetat, aquest divendres s'estrenarà una cantada infantil amb alumnes de diverses escoles de Palafrugell i Esclanyà, amb l'objectiu d'acostar el món de les havaneres a les noves generacions.
2: El Vida Festival ja ha començat a Vilanova i la Geltrú i ho ha fet amb un espectacle creat expressament per al petit de Cal Eril, que ha trencat els esquemes de la jornada inaugural. Lluny del format convencional d'un concert, el músic ha desplegat una processó metafísica a través de 3 columnes amb entitats de cultura popular, arts visuals i grups musicals. Amb més de 250 participants, el show ha confluït a un dels escenaris principals. Aquest concert es pot recuperar, si ho voleu, a la plataforma La Xarxa Més. Oh,

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: El diccionari Termcat.
4: Paraules noves que ja pots dir.
3: Vehicle híbrid. Vehicle automòbil proveït d'un motor doble compost per un motor elèctric i un motor de combustió interna que funcionen junts o per separat per proporcionar la força de propulsió amb l'objectiu de reduir el consum i les emissions contaminants.
5: Tot i que el terme normatiu és vehicle híbrid, sovint ens mengem el substantiu i nominalitzem l'adjectiu, és a dir, que diríem, per exemple, s'ha comprat un híbrid. Amb això, generalment, ens referim a un cotxe, però qualsevol vehicle de motor pot ser un híbrid, i n'hi ha de diferents tipus, microhíbrids, híbrids convencionals, híbrids endollables, tot depèn del paper i l'autonomia del motor elèctric que tenen.
4: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa A Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local.
3: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
6: Bon dia. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un jove de 15 anys aquesta passada nit al barri de la Sagrera de Barcelona. Els fets han passat al parc de Pegaso, de la Pegaso, quan, segons alguns testimonis, un grup de joves armats que també duien matxets haurien disparat al menor i han fugit. La policia treballa ara per intentar identificar i detenir els autors del crim. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha afirmat, a través de les xarxes socials, que els primers indicis de la investigació apunten a enfrontaments entre bandes. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 3 de juliol i al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi que crema sense control des d'ahir a Canet del Rosselló, a la Catalunya del Nord. Ha obligat a evacuar unes 3.000 persones, més de la meitat residents en càmpings de la zona.

Catalunya té pressupostos per aquest 2026. Sumen prop de 50.000 milions d'euros i són els primers aprovats des del 2023. El suport dels socis d'investidura als comptes fa agafar aire el govern en minoria de Salvador Illa a l'equador de la legislatura. Barcelona es tenyeix del groc del Tour de França. Centenars d'aficionats han omplert l'Avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips participants en la Ronda Francesa en una presentació única a la capital catalana. La competició comença demà. Tot seguit, connectarem en directe amb el punt exacte de la sortida per parlar d'aquest esdeveniment. I en esports encara afegim que la selecció espanyola ja és als vuitens de final del Mundial. S'hi ha classificat amb una plàcida victòria per 3-0 sobre Àustria, amb un doblet d'Oyarzábal.

0: Minuts de les 8 del matí, és hora punta, per tant, a aquesta hora volem saber com se circula per la xarxa viària catalana, si hi ha gaires afectacions. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Mireia Camats. Molt bon dia, Mireia.
1: Hola, molt bon dia. Problemes sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona. A l'autopista P7 hi ha retencions de Santa Perpètua de Mogoda a Barberà del Vallès en sentit sud i entre el Papiol i Sant Cugat en sentit nord per un camió avariat que talla un carril. Més endavant també hi ha retencions de Cerdanyola a la Barberà en sentit nord. A la C-17 hi ha cua de Parets de Mollet en sentit sud. A la C-58 hi ha l'altitud de Sant Quirze Badia i retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord. A la Pota Nord hi ha retencions a Santa Coloma Gramenet en sentit Barcelona. A la C-59 hi ha retencions a Caldes de Montbui en sentit sud. A la B23 hi ha retencions de Molins de Rei a Barcelona i també de Molins de Rei al Papiol pels problemes que hi ha a l'autopista P7 pel camió avariat. A l'autovia 2 hi ha cua de Sant Vicenç dels Horts a Cornellà en sentit Barcelona. A la C32 l'amplitud i aturades de Viladecans a Sant Boi de Llobregat en sentit Barcelona. Un cop a Barcelona, a la ronda del hi ha retencions entre el Nus de la Trinitat i Sarrià en sentit Llobregat, i a la ronda litoral hi ha retencions de Zona Franca al Port i de Bon Pastor al Nus de la Trinitat en sentit Besòs i de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
0: Pel que fa al transport públic, el tram Besòs pateix talls a partir d'avui pel desdoblament de les vies i el canvi en el traçat a l'entorn de Glòries. Fins al 13 de setembre, la línia T4 està parcialment tallada entre les estacions de Verdaguer i el Maresme. Pel que fa a les línies 5 i 6, no funcionen entre Ciutadella, Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. Aquests talls afectaran 2,7 milions de desplaçaments. I ara el temps, ja cal que ens preparem per uns quants dies de calor intensa. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia. Pensava que això ens ho arreglaries una mica.
2: Bon dia, Helena. Doncs sobretot no mateu el missatge. Jo simplement sóc aquí el portaveu de l'atmosfera i bàsicament doncs, el que diuen les previsions és que cada dia anirà a fer més calor. I això que de calor en fa i n'ha fet molta. Però atenció perquè vist des d'ara, sobretot a partir del diumenge, parlarem d'una onada de calor més consistent al nostre país. De moment el matí comença diàfan, comença transparent, comença tranquil, una mica ventós, això sí, compta perquè és un vent molt sec, sobretot a l'Ebre i especialment avui a l'Empordà, i això també fa que hi hagi una mica de tràngol marítim, per tant molta gent anirà a la platja, però compta perquè es trobarà corrents d'aigua, corrents doncs, de mar de fons ben destacables. Precaució, ja diem, temperatura que s'enfila, i aquesta tarda ja arribarà fins als 37-38 graus amb facilitat a les comarques de la Terra Ferma, també al Pla de Bages, especialment en aquesta zona a tocar, per tant, de Manresa. Temperatura acompanyada de sol també aquesta tarda. I al cap de setmana, de núvols importants ben poquets. I aquesta temperatura, que ja el diumenge, a moltes viles estaran cantant els 40 graus. Per tant, haurem de buscar l'ombra, sigui com sigui, i la hidratació. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: És una notícia que obre avui el nostre informatiu i que ens ha sorprès, com aquell qui diu de matinada. Un jove de 15 anys ha mort a trets aquest dijous a la nit al parc de la Pegaso del barri de la Sagrera de Barcelona. Segons alguns testimonis, l'assassinat l'ha perpetrat un grup de joves armats que també duien matxets. Els Mossos investiguen l'assassinat per intentar identificar-ne els autors. El crim s'ha produït pels vols de les 11 de la nit quan aquest grup de joves s'ha dirigit al parc on era el menor. Li han disparat i han fugit del lloc dels fets. Els veïns més propers al parc, els primers en arribar a la zona en sentir els trets, no han pogut fer res per salvar-li la vida al jove. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha afirmat a través de les xarxes socials que els primers indicis de la investigació apunten a enfrontaments entre bandes. Aquest crim se suma als 4 tirotejos mortals que hi ha hagut a la ciutat en els últims 2 mesos i mig.
4: Estava a casa veient el partit, com tothom, i he escoltat uns pam-pam, com si fossin dos trets, i res, he socorrat el noi que estava al terra amb una ferida de bala fins que han vingut una patrulla de Mossos, m'han ajudat a tapar el forat de bala i fins que ja han vingut els sanitaris i han fet la seva feina.
0: Els bombers continuen treballant en l'extinció del virulent incendi que crema des d'ahir a Canet del Rosselló, a la Catalunya del Nord, i que ha obligat a evacuar unes 3.000 persones. 1.700 dels desallotjats són residents de càmping de la zona, dels càmpings de la zona, que han estat traslladats a diferents

0: diferents edificis municipals. La resta són altres turistes repartits que s'allotjaven en establiments propers i també treballadors del port del municipi costaner. Les flames, encara sense control, han calcinat prop de 300 bungalows i una empresa de construcció de catamarans. 6 persones, entre elles un nen, han estat ateses per ferides lleus. També ha resultat ferit de poca consideració un bomber voluntari després d'una explosió i 2 agents de la policia local han hagut de rebre assistència per inhalació lleu de fum. I Barcelona s'ha tenyit aquest dijous del groc del Tour de França. Centenars d'aficionats han omplert l'Avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips participants en la Ronda Francesa en una presentació única que ha convertit el recorregut entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família en una passarel·la monumental per on han desfilat els màxims exponents del ciclisme mundial. Els corredors han saludat el públic en un ambient festiu, amb música, aplaudiments i el repartiment d'obsequis per part dels patrocinadors. La cerimònia ha anat molt més enllà del protocol habitual i ha fusionat esport, cultura i espectacle en una gran producció amb projecció internacional. L'eslové i vigent campió Tadej Pogacar, el danès Jonas Vingegaard i el belga Remco Evenepoel són els 3 principals candidats a emportar-se la prova. Els escoltem.
1: Crec que cal afrontar-ho com una cursa d'un sol dia i un cop s'acabi ja veurem com ha anat. Però tenim confiança i cada dia donarem el millor de nosaltres mateixos.
2: Sí, és clar. Fins ara està sent un bon any per a nosaltres i he fet una bona preparació per a aquesta cursa. Estic molt content de ser aquí a Barcelona.
3: Estem preparats com a equip. Jo també em sento preparat. I els aficionats també estan a punt.
0: Doncs falta un dia, com aquell qui diu, perquè comenci la competició i, per tant, s'ultimen els preparatius en els punts per on circularà el Tour. El tret de sortida serà demà a la tarda, amb l'inici de la primera etapa que circularà de manera íntegra per Barcelona. El punt on arrencarà és el Fòrum de la Ciutat. Allà hi tenim el Marc Núñez i la Marta Casas. Bon dia, Marta. Quin ambient es respira ara mateix aquí a aquesta hora?
4: Bon dia, doncs, al Parc de Marina del Fòrum. Aquesta plataforma, a aquesta hora, el que és un anar i venir de camions, de col·locació de tanques i de moviment de descàrrega, bàsicament del material que es farà servir demà per a l'inici d'aquesta 113a edició del Tour de França amb aquesta primera etapa que, com dèieu, es produirà de manera íntegra a Barcelona. Serà una contrarrellotge per equips que començarà aquí i després d'un breu recorregut fins al Port Olímpic tornarà per després ja pujar cap a la Rambla Guipús passar pel carrer Aragó i travessar tota la ciutat, dividint-la pràcticament en 2 parts i passant per llocs emblemàtics com la Sagrada Família o el Passeig de Gràcia per acabar ja a la muntanya de Montjuïc, que tindrà molt de protagonisme també en la segona etapa amb un final diumenge amb 3 pujades per part dels ciclistes d'aquesta muntanya de Montjuïc. Per analitzar-ho tot plegat, tenim amb nosaltres el periodista Roger Castillo, que també és un dels autors del podcast de Ràdio Molins de Rei, l'Etapa Reina. Bon dia.
5: Bon dia, Marta.
4: El Tour de França ja havia passat per Barcelona en diverses ocasions, però mai havia començat aquí. Què implica, què significa aquest gran départ a Barcelona?
5: És tenir la gran cursa ciclista d'inici que té un impacte mediàtic molt més gran del que ens podem imaginar. És una inversió pública també enorme, però alhora un impacte d'aquests que dius, si tu tens el gran départ d'una cursa com el Tour de França, tens tots els focus internacionals posats a la millor cursa ciclista del món, que transcendeix els aficionats del ciclisme, que això és important dir-ho, que tothom està pendent d'això, independentment de si li agrada el ciclisme o si li agrada fer altres tipus d'esports.
4: Ho dèiem, 3 etapes per terres catalanes, aquesta contrarrellotge per equips amb puntuació individual, que això és una novetat, una segona etapa que començarà a Tarragona i acabarà, com dèiem, a la muntanya de Montjuïc, amb aquests 3 ascensos, passant també per la pujada a Begues i que circularà en gran part pel litoral, i la tercera que començarà a Granollers. Aquí ja tindrem la collada de Toses i acabarà petant a França, on ja s'acabarà desenvolupant fins al 26 de juliol, que coneixerem el campió als Camps Elisis de París. Què no ens podem perdre d'aquestes 3 etapes?
5: Mira, mira, en primer lloc, la crono per equips amb aquest format que és innovador, aquest format en què el primer ja fa marca el temps independentment dels seus companys d'equip s'hagin quedat enrere o no. Això vol dir que els grans favorits, Pogacar, Evenepoel i companyia, ja volen guanyar el primer dia, ja volen posar-se de groc a Barcelona, cosa que és absolutament doncs, inèdita en aquesta història del Tour, que la crono per equips es disputi amb aquest format tan singular o tan estrany, que s'ha provat i funciona molt bé, és a dir, està funcionant bastant bé aquesta temporada. Després, la segona etapa, aquesta triple pujada a l'Alt de Montjuïc per una vessant que no és la mateixa de la Volta a Catalunya, val molt la pena, és una mica més dura, per tant, també exigent, per tant, també els favorits tornen a estar, diguéssim, al focus i, per tant, tenen els deures dels dos primers dies ja a rendir bé. I aquesta tercera que acaba als angles, etapa de mitja muntanya, veurem si favorit, si escapada, veurem cap on va la cosa.
4: Pel que fa a noms propis, en aquestes primeres etapes ja podrem començar a veure una mica el que tindrem per endavant amb totes aquestes etapes, com dèiem, fins al 26 de juliol a París. Tenim bàsicament tots en ment a Tadej Pogacar, que busca entrar en el grup selecte dels pentacampions del Tour, guanyaria el 5è si ho aconseguís, i se sumaria a ciclistes de renom com Eddy Merckx, com Miguel Indurain, però té un altre aspirant, Jonas Vingegaard, que ja sap que és guanyar el Tour de França, ho ha fet dues vegades, i ve en un gran estat de forma, després de guanyar fa tot just un mes el Giro d'Itàlia, i que va ser campió també aquí a la Volta a Catalunya, no?
5: I diu que està ben recuperat, que no va gastar gaires forces, que per tant és un aspirant al Tour legítim amb tot el els drets i uts. És cert que Pogacar és el superfavorit d'aquest Tour de França. Jo diria que ningú que pensi això doncs està seguint el ciclisme tal com està. És un nivell superior en qualsevol cursa on va. Vingegaard és un aspirant legítim. I tenim altres noms. Tenim Evenepoel, tenim Lipovic, tenim Seixas, aquest jovent francès que, doncs, que és la nova explosió i que té tots els focus mediàtics des de França. Veurem a veure què és capaç de fer. Tenim aquest tipus de noms. I per què no, Isaac del Toro, company de Pogacar, si li passa alguna cosa, potser el mexicà també tindrà alguna opció.
4: En aquesta edició no tenim el Marc Soler. Pel que fa a ciclistes catalans, hi ha algun nom del que haguem d'estar més pendents?
5: Mira, en tenim tres, amb l'Àlex Molinar, que té nacionalitat neerlandesa, però al final és de la Garrotxa, per tant és català, el Joel Nicolau i també l'Abel Balderston. Tots tres són capaços de fer, doncs això, escapades, intentar-ho, l'Abel Balderston més en muntanya. És difícil que cap d'ells doncs, pugui rematar, endur-se una etapa. Ara ho intentaran segur, perquè tenen moltes ganes des del Caja Rural de que aquesta invitació que han rebut al Tour de França, també a nivell històric, doncs d'aprofitar-la com sigui. Jo crec que els veurem escapats d'aquestes etapes catalanes, sí o sí, a qualsevol dels tres.
4: Moltes gràcies a Roger. Doncs ho veieu, aquí s'ultimen els preparatius mentre tenim la gent a la platja de Barcelona i aquí la gran feinada de descàrrega, doncs, com dèiem, de material, perquè demà en aquest punt és on arrencarà aquest gran depart, aquesta 113a edició del Tour de França, la gran cita del ciclisme mundial a Barcelona, a Terres Catalanes, durant els propers 3 dies.
0: Marta Casas, una interessant introducció la que ens ha fet amb aquesta conversa amb Roger Castillo i que ens ha servit als més profans per intentar entendre alguna cosa més i poder seguir aquesta cursa amb una mica més d'afició. Gràcies, companys, per el retrato. El pas del Tour de França per Catalunya que provocarà fortes restriccions de trànsit. La contrarrellotge de dissabte tallarà carrers als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc de Barcelona i la segona etapa entre Tarragona i Barcelona provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral. Ens ho detalla aquesta informació del Marc Pijuan.
6: Dissabte, a partir de les 12 del migdia i fins aproximadament 8:45 del vespre, Barcelona tallarà més d'una vintena de carrers i avingudes. L'inici de l'etapa serà el Fòrum i afectarà vies importants com el carrer Aragó, el de Mallorca, Passeig de Gràcia o l'avinguda de l'Estadi, ja a Montjuïc. També es restringirà la circulació als accessos 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. Diumenge, la segona etapa de la prova francesa arrencarà des de la plaça de les Corts Catalanes de Tarragona. Allà el trànsit es veurà afectat al sector Francolí, amb talls a vies importants com la Rambla de Macià, la plaça de l'Imperial Tàrraco, la Rambla Nova i Vella o la Via Augusta. L'etapa, que tallarà l'N340, també passarà per Torredembarra. El Vendrell travessarà per la Rambla de Vilanova i la Geltrú, els passeigs marítims de Sitges i Castelldefels, pujarà al Coll de Begues i tornarà a Barcelona. A la capital catalana, de 12 del migdia i fins a les 6 de la tarda, no es podrà circular per vies com la Travessera de les Corts, carrer de Lleida, Avinguda Paral·lel o tot l'entorn de Montjuïc, on està previst que acabi l'etapa cap a les 5 de la tarda.
0: Un quart de nou. Catalunya ja té pressupostos del 2026. El Parlament els ha aprovat amb els vots del PSC, d'Esquerra Republicana i els Comuns. La resta de grups s'hi han votat en contra. El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha compromès a executar cadascun dels gairebé 50.000 milions i ha allargat la mà a l'oposició per a desplegar-los. Junts, però, ha carregat contra els comptes i també contra el president i s'ha erigit com a l'alternativa de govern. És una informació de Lamont Carvajal.
7: Els primers pressupostos de la legislatura s'han aprovat en el seu equador i a final del curs polític. Els vots del PSC, Esquerra i els Comuns ho han fet possible. El president Salvador Illa ha dit que utilitzarà cada euro dels 50.000 milions i ha allargat la mà a l'oposició per desplegar-los.
8: Agrair el vot favorable als grups que han donat suport al pressupost per estendre la mà a la resta de grups que vulguin treballar en benefici del país i per comprometre l'acció del govern per desplegar aquest pressupost.
7: La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, l'ha defensat assegurant que dona estabilitat i certesa i ha lloat el consens aconseguit.
9: Quan Catalunya creu en ella mateixa, quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur. Un futur de prosperitat, d'ambició compartida i de confiança plena en el talent i la capacitat del poble de Catalunya.
7: Tota l'oposició hi ha votat en contra, denunciant falta de projecte i massa pressió fiscal. Junts ha afegit que ignoren el dèficit fiscal. El diputat Antoni Castellà ha acusat el govern d'arrogància.
10: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. I, de fet, ni tan sols hagin fet la ronda per presentar els seus pressupostos. Són un govern atrinxerat.
7: Esquerra Republicana i els Comuns han justificat el suport argumentant que l'han millorat molt i han assegurat que vigilaran que s'executi. Escoltem Esther Capella d'Esquerra i Jèssica Albiach dels Comuns.
9: Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords. Ja no hi haurà excuses per no liderar.
11: Els Comuns ens trobaran de cara, amb fermesa, amb convicció. Cada vegada que el govern s'equivoqui de prioritats, ens trobaran exigint el compliment dels acords.
7: El govern ha defensat el nou model de finançament que s'ha d'aprovar a Madrid perquè aportaria més diners a Catalunya i ha demanat a Junts que hi voti a favor quan arribi al Congrés de Diputats.
0: És una altra de les notícies que avui també us estem destacant i és que aquest matí, avui, de fet, les obres al tram Besòs arrenquen i provocaran talls en el servei des d'aquest divendres i fins al proper 13 de setembre. La línia T4 quedarà parcialment tallada entre les estacions de Verdaguer i el Maresme i les línies T5 i T6 no funcionaran entre Ciutadella, Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. Tot plegat afectarà gairebé 3 milions de desplaçaments. A la plaça de les Glòries i tenim el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Hem canviat d'ubicació. Com pinten aquí les coses?
12: Bon dia, Helena. Sí, hem canviat d'ubicació perquè la transformació urbanística de Glòries, també la connexió del tramvia per la Diagonal, enceten ara una fase determinant i obliguen a continuar amb unes obres que tallen des d'avui i fins al 13 de setembre bona part del servei a les tres línies del tram Besòs. Així, a la T4 l'afectació afecta les estacions de Verdaguer fins al Maresme i pel que fa a les línies T5 i T6, el servei des d'avui i fins al mes de setembre quedarà interromput des de Ciutadella, Vila Olímpica fins a Sant Martí de Provençals. Tot plegat afectarà uns 3 milions de desplaçaments. Què poden fer els usuaris que agafen habitualment el tram Besòs? Doncs agafar el metro, però també els serveis de busos especials que s'han posat en marxa per cobrir el trajecte del tramvia que no es podrà realitzar, uns busos que han començat a funcionar a partir de les 5 de la matinada. Tot plegat respon a aquest projecte transformador a Glòries que comportarà un pressupost de pràcticament 33 milions d'euros. Atenció als usuaris, per tant, perquè aquestes afectacions al tram Besòs comencen avui divendres 3 de juliol i es perllongaran fins al 13 de setembre. La normalitat es recuperarà un dia després, el 14 de setembre, amb la represa del servei a la T4 i també amb la represa del servei des de Ciutadella, Villa Olímpica fins a Glòries. Però atenció, perquè les afectacions a les línies T4 i T5 i T6 del tram Besòs continuaran fins la primavera del 2027.
0: Déu-n'hi-do, paciència, doncs. Gràcies, Anna, gràcies, Manel, que vagi bé. Segons acaba de transcendir, el conductor d'un tractor va morir ahir en una sortida de via en un camí de les Borges Blanques a les Garrigues. Amb aquesta víctima ja són 72 les persones mortes enguany a les carreteres catalanes. La selecció espanyola ja és als vuitens de final del Mundial. S'hi ha classificat amb una plàcida victòria per 3-0 sobre Àustria. Oyarzábal, amb un doblet i un gol de Pedro Porro, han situat el combinat entre els 16 millors. La propera cita serà dilluns en Portugal, amb el pas als quarts en joc. Lamine Yamal, que va jugar pràcticament tot el partit i va tenir un paper protagonista, es felicita pel resultat obtingut.
13: Muy contento, sobre todo por la clasificación del equipo, que era lo más importante. Hemos salido del hotel todos pensando que queríamos ir a Dallas y jugar los octavos de final. Y nada, poco a poco pues ya me voy sintiendo como soy yo, haciendo las carreras que necesito, los regates, todo. Entonces muy feliz por el equipo, sobre todo, y por Unai, que también quiero felicitarle a él.
0: Després que els darrers anys el Barça hagi patit per poder inscriure reforços durant el període de mercat, aquest estiu el club ha tornat a recuperar la desitjada norma 1-1. La sortida de Lewandowski i les vendes d'Ansu Fati i d'Iñaki Peña han alliberat massa salarial i permeten complir amb els requisits imposats per la Lliga. Això permet inscriure l'únic fitxatge fet fins ara, Anthony Gordon, i deslliga les mans de la direcció esportiva per fer algun altre moviment important, com el de Julián Álvarez. I malestar al Sant Andreu després de conèixer per l'Europa que el club escapulat podria jugar l'any que ve al Narcís Sala. Els quadribarrats tenen la concessió de l'estadi, que és municipal, i l'Ajuntament hi vol instal·lar gespa natural perquè puguin jugar a Primera Federació. De moment, el Sant Andreu assegura no haver rebut cap proposta per cedir el seu estadi i considera que les relacions amb els escapulats són excel·lents. I en hoquei sobre patins, Ferran Font deixa el Barça. Club i jugador han arribat a un acord per trencar la vinculació que els unia fins al juny del 2027. El jugador osonenc va aterrar al club blaugrana fa dos estius provinent de l'Sporting de Portugal. En total ha jugat 103 partits amb el Barça i en aquest temps ha guanyat dues Supercopes i una hoquei Lliga. I arribarem a 9:15 amb Cultura, que ens situa ara mateix al Vendrell, on el Museu Pau Casals estrena una nova peça d'excepció. En el marc del 150è aniversari del naixement del violoncel·lista, l'artista Jaume Plensa ha cedit temporalment l'escultura Yolandita, un cap de bronze blanc de gairebé 2 metres d'alçada que es podrà veure als jardins de la Vila Casals fins al desembre del 2027. L'obra dialogarà amb les escultures històriques del museu en un entorn patrimonial únic. Plensa, distingit amb el guardó Pau Casals el 2019, n'ha fet la presentació aquest dijous.
14: Com per intentar descobrir tota la bellesa que amaguem en el nostre interior i que mai comuniquem. M'agradaria que aquesta peça fos quasi un mirall on la gent s'hi mirés, tanqués els ulls i intentés entendre tot el que amaguem a dintre nostre i que mai parlem d'ella. Crec que la música, i Pau Casals era un gran defensor de tot això, defensava la bellesa com jo he defensat des de sempre, per intentar transformar un món una mica hostil.
0: Una exposició a la Casa Batlló relaciona l'obra d'Antoni Gaudí, Joan Miró i el fotògraf Joaquim. La mostra reuneix peces originals i les reinterpreta amb eines com l'animació 3D o la intel·ligència artificial generativa. Ens ho apropa el David Navarro.
15: Casa Batlló Contemporani i la Fundació Joan Miró es donen la mà per presentar una exposició on, com explica la comissària Esther Ramos, l'obra dels dos genis entra en diàleg.
16: Podem mostrar l'obra de Miró aixoplugada per l'arquitectura de Gaudí, a qui ell va considerar el primer entre els genis, i a més posar la seva obra en diàleg amb la creació contemporània.
15: Però en aquesta conversa hi ha una tercera veu, la del fotògraf Joaquim Gomis, que va retratar tant l'obra de Gaudí com la de Miró. Així, a l'exposició podrem veure com l'estudi Tomorrow Bureau reinterpreta les seves fotografies amb intel·ligència artificial. També escultures originals de Joan Miró que conviuen amb les seves versions digitals, fent-ne, segons la comissària Joana Seguro, una lectura contemporània.
17: La part digital és radical, perquè l'espíritu de Gaudí és radical. A Casa Batlló és radical i que després inspira a Gomis, inspira a Miró.
15: La mostra s'inaugura el proper 8 de juliol i es podrà veure fins al gener de l'any vinent.
0: El Vida Festival ja ha començat a Vilanova i la Geltrú i ho ha fet amb un espectacle creat per al Petit de Caleril que ha trencat els esquemes de la inauguració. Lluny d'un concert convencional, el músic ha desplegat una processó metafísica a través de tres columnes amb entitats de cultura popular, arts visuals i grups musicals.
18: Em torna a dir el Joan, que no es cansa mai, em torna a dir a tots iguals. I després de veure totes les persones...
19: La xarxa de comunicació local.
20: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
21: Avui va de fer-ho al revés. Passejant per Girona, em vaig trobar la Maria. Feia temps que no la veia i ens vam posar al dia en pocs minuts. Abans d'acomiadar-nos, em va explicar que havia posat en pràctica una de tantes coses que explico per desbloquejar les idees. Em deia que es va trobar la feina bloquejada amb una proposta que tenia de presentar. I en aquell moment se'n van recordar de mi i de quan vaig explicar de fer les coses al revés en moments de bloqueig. I va fer el primer que sempre dic: parar, respirar i canviar la mirada. Va ser quan es va preguntar: i si ho faig al revés? I ho va fer. Com? Doncs en comptes de començar pel principi de la proposta, es va imaginar directament com seria el final. Què volia que sentís qui la llegís? Quin impacte volia causar? I des d'aquí va anar tirant enrere? Quin to necessitava? Quins punts havien de quedar claríssims? I què podia sorprendre? Quan ho va tenir tot al cap, va tornar a començar pel principi, però ara amb una claredat brutal. I no només hi va sortir una proposta millor, li va sortir una proposta amb ànima. I per això m'ho explicava amb el somriure d'algú que sap que ha trencat un mur. I em va dir: Roser, vaig pensar que em donaries una colleja creativa si no ho provava. A vegades estem tan acostumats a seguir un camí, un mètode, una pauta, que no ens atrevim a posar-ho tot potes en l'aire. I el simple fet de canviar l'ordre pot canviar l'efecte. I tu, t'has atrevit mai a fer-ho al revés?

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:45 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un jove de 15 anys aquesta passada nit al barri de la Sagrera de Barcelona. Els fets han passat al parc de la Pegaso quan, segons alguns testimonis, un grup de joves armats que també duien matxets haurien disparat al menor i han fugit. La policia treballa ara per intentar identificar i detenir els autors del crim. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha afirmat a través de les xarxes socials que els primers indicis de la investigació apunten a enfrontaments entre bandes. Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi que crema sense control des d'ahir a Canet del Rosselló, a la Catalunya del Nord. Ha obligat a evacuar unes 3.000 persones, més de la meitat residents en càmpings de la zona. Catalunya té pressupostos per aquest 2026. Sumen prop de 50.000 milions d'euros i són els primers aprovats des del 2023. El suport dels socis d'investidura als comptes fa agafar aire al govern en minoria de Salvador Illa a l'equador de la legislatura. Barcelona es tenyeix del groc del Tour de França. Centenars d'aficionats han omplert l'avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips participants en la Ronda Francesa, en una presentació única a la capital catalana. La competició comença demà. Tot seguit, tornarem a connectar en directe amb el punt exacte de la sortida per parlar d'aquest esdeveniment. I aprofundirem també en conversa amb Carles Ferrer, president de la Federació Catalana de Ciclisme. I en esports encara afegim que la selecció espanyola ja és als vuitens de final del Mundial. S'hi ha classificat amb una plàcida victòria per 3-0 sobre Àustria, amb un doblet d'Oyarzábal i un gol de Pedro Porro. La propera cita del combinat serà dilluns en Portugal, quan el pas als quarts està en joc. I avui divendres, com és habitual, ens apropem a la cartellera de cinema. Aquesta setmana s'estrena Dia de Caza. Tres amigues de mitjana edat queden per anar a caçar conills a la finca d'una d'elles. També arriba Normal, un film protagonitzat pel xèrif d'un poble misteriós, i torna una franquícia d'èxit, Minions and Monsters. I tot és a punt per la 12a edició del Canet Rock, que se celebra demà. Seran 12 hores de música en català i festa sense interrupció, amb concerts de grups com Doctor Prats, Els Amics de les Arts, Buos, Els Catarres i la Ludwig Band. Tot seguit hi entrarem en detall amb la directora artística del Canet Rock, la Laura Duran.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen 3 minuts de 8:45, hem tancat portada i ara sí entrem en matèria amb aquesta notícia que us destacàvem en portada. Un jove de 15 anys ha mort a trets aquest dijous a la nit al parc de la Pegaso del barri de la Sagrera de Barcelona. Segons alguns testimonis, l'assassinat l'ha perpetrat un grup de joves armats que també duien matxets. Els Mossos investiguen l'assassinat per intentar identificar-ne els autors. El crim s'ha produït pels vols de les 11 de la nit quan aquest grup de joves s'ha dirigit al parc on era el menor, li han disparat i han fugit del lloc dels fets. Els veïns més propers al parc, els primers en arribar a la zona en sentir els trets, no han pogut fer res per salvar-li la vida al jove. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha afirmat a través de les xarxes socials que els primers indicis de la investigació apunten a enfrontaments entre bandes. Aquest crim se suma als 4 tirotejos mortals que hi ha hagut a la ciutat en els últims 2 mesos i mig.
2: Estava a casa veient el partit, com tothom, i he escoltat uns pam-pam, com si fossin dos trets, i he socorrat el noi que estava al terra amb una ferida de bala, fins que han vingut una patrulla de Mossos, m'han ajudat a tapar el forat de bala, i fins que ja han vingut els sanitaris i han fet la seva feina.
1: I els bombers continuen treballant en l'extinció del virulent incendi que crema des d'ahir a Canet del Rosselló, a la Catalunya del Nord, i que ha obligat a evacuar unes 3.000 persones. 1.700 dels desallotjats són residents de càmpings de la zona que han estat traslladats a diferents edificis municipals. La resta són altres turistes repartits que s'allotjaven en establiments propers i també treballadors del port del municipi costaner. Les flames, encara sense control, han calcinat prop de 300 bungalows i una empresa de construcció de catamarans. 6 persones, entre elles un nen, han estat ateses per ferides lleus. També ha resultat ferit de poca consideració un bomber voluntari després d'una explosió, i 2 agents de la policia local han hagut de rebre assistència per inhalació lleu de fum. Barcelona s'ha tenyit aquest dijous del groc del Tour de França. Centenars d'aficionats han omplert l'Avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips participants en la ronda francesa en una presentació única que ha convertit el recorregut entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família en una passarel·la monumental per on han desfilat els màxims exponents del ciclisme mundial. Els corredors han saludat el públic en un ambient festiu, amb música, aplaudiments i el repartiment d'obsequis per part dels patrocinadors. La cerimònia ha anat molt més enllà del protocol habitual i ha fusionat esport, cultura i espectacle en una gran producció amb projecció internacional. L'eslovè i vigent campió Tadej Pogacar, el danès Jonas Vingegaard i el belga Remco Evenepoel són els 3 principals candidats a emportar-se la prova. Els escoltem.
3: Crec que cal afrontar-ho com una cursa d'un sol dia i un cop s'acabi ja veurem com ha anat. Però tenim confiança i cada dia donarem el millor de nosaltres mateixos.
4: Sí, és clar. Fins ara està sent un bon any per a nosaltres i he fet una bona preparació per a aquesta cursa. Estic molt content de ser aquí a Barcelona.
5: Estem preparats com a equip. Jo també em sento preparat. I els aficionats també estan a punt.
1: El pas del Tour de França per Catalunya provocarà fortes restriccions de trànsit. La contrarrellotge de dissabte tallarà carrers als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc de Barcelona. I la segona etapa, entre Tarragona i Barcelona, provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral. Ens ho detalla en Marc Pijuan.
6: Dissabte, a partir de les 12 del migdia i fins aproximadament 8:45 del vespre, Barcelona tallarà més d'una vintena de carrers i avingudes. L'inici de l'etapa serà el Fòrum i afectarà vies importants com el carrer Aragó, el de Mallorca, Passeig de Gràcia o l'avinguda de l'Estadi, ja a Montjuïc. També es restringirà la circulació als accessos 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. Diumenge, la segona etapa de la prova francesa arrencarà des de la plaça de les Corts Catalanes de Tarragona. Allà el trànsit es veurà afectat al sector Francolí, amb talls a vies importants com la Rambla de Macià, la plaça de l'Imperial Tàrraco, la Rambla Nova i Vella o la Via Augusta. L'etapa, que tallarà l'N340, també passarà per Torredembarra. El Vendrell travessarà per la Rambla de Vilanova i la Geltrú, els passeigs marítims de Sitges i Castelldefels, pujarà al Coll de Begues i tornarà a Barcelona. A la capital catalana, de 12 del migdia i fins a les 6 de la tarda, no es podrà circular per vies com la travessera de les Corts, carrer de Lleida, avinguda Paral·lel o tot l'entorn de Montjuïc, on està previst que acabi l'etapa cap a les 5 de la tarda.
1: Catalunya ja té pressupostos del 2026. El Parlament els ha aprovat amb els vots del PSC, Esquerra Republicana i els Comuns. La resta de grups hi han votat en contra. El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha compromès a executar cadascun dels gairebé 50.000 milions i ha allargat la mà a l'oposició per a desplegar-los. Junts, però, ha carregat contra els comptes i contra el president i s'ha erigit com a l'alternativa de govern. És una informació que ara ens amplia la Mont Carvajal.
7: Els primers pressupostos de la legislatura s'han aprovat en el seu equador i a final del curs polític. Els vots del PSC, Esquerra i els Comuns ho han fet possible. El president Salvador Illa ha dit que utilitzarà cada euro dels 50.000 milions i ha allargat la mà a l'oposició per desplegar-los.
8: Agrair el vot favorable dels grups que han donat suport al pressupost per estendre la mà a la resta de grups que vulguin treballar en benefici del país i per comprometre l'acció del govern per desplegar aquest pressupost.
7: La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, l'ha defensat assegurant que dona estabilitat i certesa i ha lloat el consens aconseguit.
9: Quan Catalunya creu en ella mateixa, quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur. Un futur de prosperitat, d'ambició compartida i de confiança plena en el talent i la capacitat del poble de Catalunya.
7: Tota l'oposició hi ha votat en contra, denunciant falta de projecte i massa pressió fiscal. Junts ha afegit que ignoren el dèficit fiscal. El diputat Antoni Castellà ha acusat el govern d'arrogància.
10: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. I, de fet, ni tan sols hagin fet la ronda per presentar els seus pressupostos. Són un govern atrinxerat.
7: Esquerra Republicana i els Comuns han justificat el suport argumentant que l'han millorat molt i han assegurat que vigilaran que s'executi. Escoltem Esther Capella d'Esquerra i Jèssica Albiach dels Comuns.
11: Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords. Ja no hi haurà excuses per no liderar.
12: Els Comuns ens trobaran de cara, amb fermesa, amb convicció. Cada vegada que el govern s'equivoque de prioritats, ens trobaran exigint el compliment dels acords.
7: El govern ha defensat el nou model de finançament que s'ha d'aprovar a Madrid perquè aportaria més diners a Catalunya i ha demanat a Junts que hi voti a favor quan arribi al Congrés de Diputats.
1: Catalunya marca un nou rècord d'ocupació aquest juny i supera per primer cop els 4 milions d'afiliats. El mercat laboral català ha sumat 37.053 persones més treballant que el maig i 102.763 més que el mateix mes de l'any anterior. Una dada insòlita en els registres que coincideix amb l'impuls de l'inici de la campanya d'estiu. Ens ho explica la Judit Vallès.
13: Catalunya supera el llindar dels 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social, un 2,63% més del mateix juny de l'any passat i encadenant 5 mesos de creixement. Per territoris, l'augment de treballadors durant el mes de juny s'ha concentrat especialment a Lleida i a Girona, majoritàriament homes menors de 25 anys. Paco Ramos, secretari de Treball de la Generalitat, ha celebrat les bones dades i ha assegurat que ara el repte és continuar treballant per millorar la qualitat de l'ocupació.
14: L'evolució positiva del nostre mercat de treball ens ajuda a pensar que, bueno, que podem continuar per aquesta senda i, com sempre repeteixo, potser el gran repte del nostre mercat de treball és intentar aconseguir que aquesta prosperitat sigui més compartida i treballar en seu de condicions de treball i qualitat de l'ocupació.
13: L'atur continua caient, com és habitual, als mesos d'estiu, registrant la xifra més baixa des del maig del 2028, tot i que s'alenteix comparat amb altres mesos de juny. Respecte al maig, ha disminuït l'atur a la indústria, els serveis i la construcció i ha augmentat lleugerament a l'agricultura.
1: La Policia Nacional investiga el centre de desintoxicació Zeus d'Ulldecona, al Montsià, per denúncies d'expacients i extreballadors per maltractaments, càstigs i pressions. Diferents testimonis han denunciat pràctiques abusives i humiliants, manipulació psicològica i coaccions. Entre les vexacions patides, els haurien fet caminar amb pedres als peus o banyar-se a la piscina amb roba a l'hivern. Els pacients pagaven per un mes d'ingrés al centre un mínim de 5.000 euros. I l'Institut Català d'Oncologia inaugura a Badalona un nou espai per la unitat de fase 1, un departament que s'encarrega de provar tractaments en fase experimental a pacients. La unitat ja existia anteriorment, però ara s'ha habilitat un espai exclusiu per millorar el tracte amb aquests malalts. És una peça de Sergi Crusells, de Televisió de Badalona.
15: El nou espai de la unitat fase 1 disposa de butaques, llits i sales de seguiment per l'equip d'infermeria. Per aquí hi passen fins a 300 pacients cada any, dels quals menys d'un centenar compliran els requisits per rebre tractaments experimentals.
16: Els assajos fase 1 són molt restrictius, són molt específics perquè s'han d'incloure pacients que són realment candidats i que estiguin en molt bon estat general i es fan una sèrie de primera història clínica i després proves de diagnòstic.
17: Com que són medicaments que mai s'han s'han utilitzat i que es comencen a utilitzar per primera vegada en pacients, això obliga a que aquests pacients estiguin molt vigilats, amb més controls dels que faríem habitualment.
18: Dona aquesta seguretat i també aquest confort, i a més en un entorn absolutament segur, perquè quan estem parlant de fases 1 i fases 2 requereixen de molt suport assistencial.
15: L'espai es va construir per oferir un recinte més còmode i preparat en cas de necessitat per poder afrontar qualsevol complicació mèdica.
1: Tres quarts de nou, és temps, a banda del Tour, per parlar també d'altres notícies esportives que ens acosta Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
19: Molt bon dia.
1: Parlem del Mundial. La selecció espanyola, ara ho dic bé, ja és a vuitens de final.
19: Sí, s'ha classificat gràcies a una àmplia victòria per 3-0 sobre Àustria. Una victòria aconseguida gràcies als gols, dos gols d'Oyarzábal i un altre de Pedro Porro. Ara la pròxima cita serà per jugar-se el pas a quarts de final contra Portugal aquest pròxim dilluns. Un dels grans protagonistes del partit va ser el blaugrana Lamine Yamal, que va jugar pràcticament tot el partit. Doncs el blaugrana es felicita per aquest triomf aconseguit.
20: Muy contento, sobre todo por la clasificación del equipo, que era lo más importante. Hemos salido del hotel todos pensando que queríamos ir a Dallas y jugar los octavos de final. Y nada, poco a poco pues ya me voy sintiendo como soy yo, haciendo las carreras que necesito, los regates, todo. Entonces muy feliz por el equipo, sobre todo, y por una que también quiero felicitarla a él.
19: Hem parlat àmpliament de la presentació del Tour de França i a Barcelona. Ens centrem ara en els preparatius per l'arrencada del que és la prova esportiva pròpiament dita. Arrencarà demà amb una contrarrellotge per equips al Fòrum de Barcelona, on hi hem enviat un equip de la xarxa format pel Marc Núñez i la Marta Casas. Volem saber com estan aquests darrers preparatius. Marta, molt bon dia.
21: Hola, molt bon dia. Des d'aquesta plataforma de Marina del Fòrum de Barcelona, on ja s'està deixant tot a punt perquè demà aquí començarà aquest gran depart de la 113a edició del Tour de França, com dèieu, amb aquesta sortida d'una contrarrellotge que començarà aquí mateix. Si veieu, s'estan col·locant ja les tanques grogues que delimitaran tot el que és el recorregut per on passaran els ciclistes que aniran sortint per equips d'un a un a partir de les 5 de la tarda i que faran després un recorregut que travessarà tot Barcelona passant per punts emblemàtics com la Sagrada Família o el Passeig de Gràcia abans d'arribar ja a la muntanya de Montjuïc a través de l'Avinguda Maria Cristina i pujar-hi per arribar fins a la meta d'aquesta primera etapa del Tour de França que es viurà a Terres Catalanes. El dia següent, nova cita amb aquesta ronda ciclista, en aquest cas serà amb inici a Tarragona, circularà pel litoral i arribarà després de pujar a Vegas de nou a Barcelona i anar a la muntanya de Montjuïc de nou. I dilluns, última etapa per Terres Catalanes, amb inici a Granollers, i aquí, passant per la Collada de Toses, ja anirà a parar als Angles a França. Noms propis, estarem molt pendents de Tadej Pogacar, que pot aconseguir el seu cinquè Tour de França, però veurem si Jonas Vingegaard, que ve de guanyar el Giro d'Itàlia, li pot plantar cara i aconseguir el que seria el seu tercer Tour de França. Tot plegat a punt ja aquí, amb les descàrregues dels camions i de tot el material perquè demà arrenqui el Tour de França, el gran depart aquí al Fòrum de Barcelona.
19: Gràcies, Marta. Gràcies, Marc. Amb aquesta última hora des del Fòrum de Barcelona, on la feina és màxima per preparar aquesta sortida del Tour de França. Hem parlat àmpliament més enllà d'aquestes afectacions a les diferents ciutats. Barcelona i també Catalunya s'han volcat en aquesta gran sortida del Tour de França. Volem centrar-nos també una miqueta més en l'àmbit més esportiu. Ho fem de la mà del president de la Federació Catalana de Ciclisme, del senyor Carles Ferrer. Senyor Ferrer, molt bon dia.
22: Bon dia.
19: Catalunya és un país de gran tradició ciclista, proves de prestigi com la Volta i anteriorment la Setmana i també l'escalada a Montjuïc. Què suposa la sortida d'aquest Tour? El Tour ja ha passat per Barcelona i per Catalunya, però no amb una sortida com aquesta. Què suposa per al ciclisme català?
22: Bé, tenir la sortida del Gran Depart del Tour de França a Barcelona i a Catalunya, en definitiva, amb aquestes tres etapes, doncs, home, resulta ser una miqueta tancar el cercle, no? El Tour de França havia estat a Catalunya en altres ocasions, però feia molts anys que hi havia aquest anhel de poder aconseguir que vingués la sortida d'aquesta gran volta, la gran volta de etapes, diguem, del ciclisme mundial, i poder tenir, doncs, els corredors i els millors equips que hi ha en el panorama internacional, doncs, evidentment, doncs, és un goig, i per Catalunya i pel teixit esportiu català a nivell ciclista, doncs, també, bueno, és un reconeixement a tots els anys d'història que portem al llarg de la nostra història pel tema ciclista.
19: I com pot repercutir en l'impuls del ciclisme a casa nostra en incrementar l'afició dels més joves per aquest esport, en obtenir més recursos per a les escoles de ciclisme, per exemple?
22: Bé, nosaltres tenim un gran calendari d'activitats ciclistes. Pensem que a nivell de Federació Catalana de Ciclisme coordinem al voltant d'unes 500 activitats al cap de l'any, tant siguin d'oci com siguin també de competició. Tenim 61 escoles de ciclisme a tot el territori català, però evidentment, doncs, tenir, doncs, referents, com poden ser la Volta Ciclista a Catalunya, no?, que per nosaltres també és un referent, i tenir la sortida d'un gran event com pot ser el Tour de França, doncs això sempre són aliats, no?, per poder, doncs, donar a conèixer a més mainada i a més practicants, i poder créixer a nivell, diguem, d'aficionats per poder fer ciclisme.
19: S'atreveix amb un favorit el president de la Federació Catalana? Hem de pensar en Pogacar com a gran favorit?
22: Sí, evidentment, doncs el que surt a totes les travesses avui és a Pogacar. Crec que Vingegaard en aquest cas no hi posarà fàcil. Podem també apostar per ell. Serà una lluita entre ells dos, però també no hem d'oblidar, doncs, que hi ha altres noms en el panorama internacional que poden fer, doncs, el seu bon futur, no? En aquest cas, doncs, no sé, tenim l'aspirant francès, no?, aquesta aparició que hi ha hagut del
19: Pol Seixas, sí,
22: i després també correcte, i després també hi ha altres ciclistes, i no voldria oblidar, doncs, de citar també els dos catalans, no?, els dos catalans que correran en el Tour, que són en Joan Nicolau, un gironí que bueno, participarà també, doncs, en el Tour a través del seu equip Caja Rural, acompanyat també pel seu company d'equip, l'Abel Balderston, i que estic segur que, coneguent-los a tots dos, donaran molta guerra i faran molt bona feina i deixaran molt bé el pavelló català.
19: I els puguem veure celebrant alguna etapa. Senyor Carles Ferrer, president de la Federació Catalana de Ciclisme, moltes gràcies per atendre'ns. Molt bon dia.
22: Molt bé, gràcies a vosaltres. Bon dia.
19: Doncs el Tour, que ho tenyeix tot de groc aquests dies, Helena.
0: Doncs molt bé, un escenari de pel·lícula, i la tant que ens esperen aquests dies a Barcelona, però també a Catalunya. Per cert, que parlant de pel·lícula, si us sembla, anem a repassar les principals novetats de la cartellera cinematogràfica d'aquesta setmana, amb David Navarro.
2: Me ha invitado a cazar para pedirme dinero o algún favor, estoy segura.
3: Necesito el permiso de construcción del ayuntamiento.
23: Lo del business, ¿te parece bien?
2: Todo era diferente antes. Nosotras éramos diferentes.
24: Dia de caza ens porta l'estiu del 2024. Tres amigues de mitjana edat que fa temps que no es veuen queden, juntament amb la neboda d'una d'elles, per caçar conills a una finca. Aprofiten per compartir els moments complicats pels que passen: separacions, infidelitats, alcoholisme. La calor asfixiant i les converses sobre temes del passat acabaran enfrontant les dones.
25: Hay que saber esperar.
26: Un pueblo encantador donde el tiempo transcurre lentamente y donde siempre encontrarás una cara amable a la vuelta de la esquina.
24: A Normal, la mort prematura del xèrif de la localitat del mateix nom fa que l'Ulisses ocupi el seu lloc en funcions. Quan una parella de forasters atraca el banc de la ciutat, sense adonar-se'n, descobreixen el secret de l'èxit de Normal. Tots els seus habitants estan disposats a fer el que calgui per protegir el seu modus de vida peculiar. L'Ulisses haurà de lluitar per sobreviure entre tant secret.
27: Oh, joder!
28: No estava apuntando ahí.
29: Hollywood, les noves estrelles de la pantalla platejada han canviat la indústria cinematogràfica per sempre. Tornen els Minions. Amb un toc de misteri.
30: Daddy.
31: Humphrey.
30: Pinyata. Carbonara. Lasagna.
24: Minions and Monsters explica com els Minions van conquerir Hollywood. Es van convertir en estrelles de cinema, ho van perdre tot, van portar monstres d'una altra dimensió i després es van unir per intentar salvar el planeta del caos que acabaven de crear. Tot sense deixar de fer-nos riure.
0: Ahir va començar el Videofestival a Vilanova i la Geltrú, però ara us parlem d'un altre festival que ja escalfa motors de cara a demà dissabte. És el Canet Rock. Tot a punt, doncs, per la 12a edició, amb 12 hores de música en català i festa sense interrupció en el tradicional recinte del Pla d'en Sala de Canet de Mar. La plataforma La Xarxa Més i les televisions locals us oferiran en directe un programa especial que arrencarà a les 6 de la tarda i que inclourà els concerts, per exemple, de Doctor Prats, Ginestar o Els Amics de les Arts, entre altres. De tot plegat en parlem ara breument, ni que sigui, amb la directora artística, amb la Laura Duran. Laura, bon dia i gràcies per atendre'ns.
4: Bon dia, Helena, bon dia.
0: El Canet Rock, que s'ha convertit en la festa major musical de Catalunya i el tret de sortida dels festivals d'estiu. Entenc, Laura, que ho teniu ja tot a punt per tornar a veure sortir el sol en aquesta 12a edició, eh?
4: Tot a punt, tot a punt. De fet, ara, d'aquí pocs minuts, a partir de les 9 del matí, ja comencem les proves de so per demà, o sigui que a partir de les 9 i fins a les 9 del vespre d'avui ja veureu una mini rèplica, els que passin a fer una mica xafarder, de què fan les nostres bandes fent les proves de so per tenir-ho tot a punt per demà.
0: Laura, enguany teniu debutants com la Ludwig Band, però també mítics com els Amics de les Arts celebrant 20 anys o la Fúmiga en la seva gira de comiat. Tres moments ben diferents en una mateixa nit. Quina intencionalitat artística hi ha al darrere d'aquesta barreja?
4: La idea és que totes les generacions de, que els agrada el món de la música, doncs, puguin gaudir del seu directe, no? Els Amics de les Arts fan 20 anys, per tant és un públic una mica més adult, la Fúmiga és un públic més jove i la Maria Jaume, per exemple, encara més jove, no? És pels nois de 17-18 anys. Per tant, intentem que, com que és una festa major, la festa major de Catalunya que en diem nosaltres, tots els públics, totes les edats i tots els gustos musicals hi puguin cabre en aquestes 12 hores.
0: Laura, fes-me un titular. Dèiem que La Xarxa Més i les televisions locals emetran un programa especial. Quina imatge del Canet Rock t'agradarà que arribi a la gent que se'l mira des del sofà i que potser vindrà l'any vinent al vostre festival?
4: Home, la imatge jo crec que són les cares del públic. És a dir, que segur que en la realització en directe ja veureu com són les primeres files dels nois i noies que estan gaudint d'aquest directe. Per mi la imatge important és veure com de bé s'ho arriba a passar la gent que ve a Canet, que al final són més protagonistes el públic, no?, que no pas els propis artistes, perquè d'alguna manera el que nosaltres intentem a Canet és que no sigui només una experiència musical.
0: Laura, no tenim més temps. Que vagi molt bé el festival i gràcies. Gràcies per la paciència.
4: Gràcies.
0: I a vosaltres també. Bon cap de setmana. Que vagi molt bé. Fins dilluns.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Hola, molt bon dia, sigueu benvingudes i benvinguts al magazín matinal de Ràdio Mollet. Avui divendres, dia 5 de... No, dia 5, no, estàvem al mes de juliol, dia 3 de juliol. Teníem malament el calendari. Bé, el cas és que us donem la benvinguda, com fem cada jornada, dels serveis informatius i tècnics de Ràdio Mollet. Avui us acompanyen en Josep Casasnovas i Emma Balea, però també ens acompanyarà el nostre company, en Joel Gascón, que ja el tenim preparat per oferir-nos, doncs, com sempre fem per començar aquest tastet de notícies, aquest parell d'informacions relacionades amb la nostra ciutat. Avui, parlant d'actualitat, us volem parlar de la Festa de l'Orgull que celebrarà Mollet del Vallès justament demà dissabte al Parc de Can Mulà. Hi ha tot un seguit d'activitats i hem convidat, doncs, tant el regidor com amb la tècnica de la regidoria LGTBI Plus de la nostra ciutat i també el president de l'associació Stonewall. Amb ells en parlarem precisament de l'organització d'aquest esdeveniment i no només de com està organitzat, sinó el que suposa que tinguem una festa, ja és la tercera edició, si no anem errats, de la Festa de l'Orgull aquí a Mollet del Vallès. Així que serà aquesta la nostra entrevista pel dia d'avui. Després tindrem l'apartat d'esports compartit amb aquest jove molletà, l'Àlex Pérez, que crec, si no vaig equivocada, que ens ve a parlar del campus que està celebrant el club de tennis al Calderí. Després tindrem a l'espai de gats i gossos, compartirem temps de ràdio amb la veterinària Cèlia Roig i parlarem de les picors que tenen les nostres mascotes i a la recta final del programa

0: Molt bon dia, Joel.
1: Bon dia, Emma.
0: Com tenim l'actualitat informativa?
1: Doncs comentem que ahir més de 300 persones van omplir el Mercat Vell a la conferència La salut comença a l'intestí, organitzada per Mútua Mollet, on el ponent era el conegut Xavier Verdaguer, psiconeuroimmunòleg, nutricionista i fisioterapeuta, que ha explicat com la microbiota influeix en pràcticament tots els sistemes del nostre organisme. La gent es preguntava ahir, quan passant per la plaça Prat de la Riba, que era tota aquella
0: cua, que passava, sí,
1: perquè gairebé era, arribava des de fins a Cal Dibuixant cap a la porta del Mercat Vell, però també hi havia una segona cua que gairebé anava des del Telepizza fins també al propi Mercat Vell, i per tant hi havia molta gent que se'n va assabentar, que al final el boca orella, no, de que venia doncs el Xavier Verdaguer, potser la gent es podia imaginar, no, que vindria gent, però jo, des de la Muta, no, que primer es feia la Marineta, van veure potser masses persones interessades i al Mercat Vell i van fer bé, doncs, perquè es va omplir de gom a gom, i es va explicar doncs això, que les microbiotes de la boca i de l'intestí són les que tenen una incidència més gran sobre aspectes quotidians com els nivells d'energia, la capacitat de concentració o el rendiment físic i mental. Quan parlem ara de microbiotes, és la flora intestinal, que es deia...
0: Anys enrere.
1: També, doncs, durant la conferència, doncs, l'especialista va insistir que una microbiota equilibrada és indispensable perquè el cos funcioni correctament. Per aconseguir-ho, defensava la importància de mantenir uns hàbits de vida saludables.
2: La primera de tot és que la microbiota ha d'estar equilibrada, i pot ser que en èpoques de la vida no la tinguis equilibrada perquè dorms malament, perquè no menges com saps que et va millor i perquè no fas exercici físic. A vegades reduir l'estrès, dormir millor, menjar millor o fer exercici físic, tot això ens pot ajudar, i altres vegades la perdem, la salut. Per tant, no hi ha una dieta que ens vagi bé a tots.
1: Pel que fa, doncs, a aquesta alimentació, doncs, això ha subratllat que no existeix aquesta alimentació universal que funcioni per tothom, sinó que cada persona necessita, doncs, una pauta adaptada a les seves característiques.
2: No només parlarem de què hem de menjar, sinó quan hem de menjar. Com saber si necessites descans o si tens una infecció i t'has d'ocupar de la infecció de la boca i la infecció de l'intestí? Perquè tot això et roba energia i fa que et sentis cansat com si tinguessis poca energia, però és que no tens poca energia. L'energia està en el sistema immune i tu poder sense faltar aquesta energia per connectar socialment amb la gent i vols aïllar-te perquè t'ha marxat la líbido i voldries sentir líbido com abans, o tens ganes d'estar a casa quiet quan abans tenies ganes d'anar al gimnàs i fer esport. Per què no tens energia per fer tot això? Potser no et falta energia, només que tens infeccions o no dorms prou, per exemple, no?
1: Així, doncs, la conferència també es va aprofitar, doncs, perquè el ponent, doncs, fes una crida a la ciutadania a explorar la seva curiositat, doncs, per la microbiota, i també, doncs, saber com sentir-nos millor i si potser, doncs, fent i canviant aquests hàbits i una alimentació ho notem en el nostre dia a dia.
0: Segur que ara la tenim molt alterada, en la microbiota, perquè no sé si algú descansa amb aquestes temperatures que tenim darrerament, no?
1: Fins i tot diu que l'accés d'exercici físic també pot alterar aquest ecosistema.
0: Has vist, que tot s'ha de fer amb mesura. Molt bé. Més coses, Joel.
1: Doncs que l'Associació de Veïns i Veïnes de Planellador celebra demà dissabte el seu tradicional sopar de germanor. És el desè any que celebren aquesta jornada per compartir una estona amb els veïns del barri, gaudir d'una jornada festiva. Serà aquí, a la plaça Cinco Pinos, a partir de les 9 de la nit. Ja hem vist que estan les cadires i les taules preparades. Hi haurà música en directe, servei de barra i cava i coca per tothom. Rosa Peric, la presidenta de l'entitat veïnal, ha comentat que es tracta d'un sopar de carmanyola.
3: Cadascú porta el seu sopar, que es diu sopar de germanor. Nosaltres posem la música en viu, normal, sempre portem una parella, home i dona, i després nosaltres regalem com a postre una coca que ens la fa l'esclat, i després donem cava. I la veritat que la gent s'ho passa molt bé, cada any té molt, molt, molt, molt èxit, la veritat que sí.
1: I és que, de fet, l'any passat hi van venir unes 300 persones i, per tant, doncs, també s'espera això. Doncs força, força assistència, tot i que ens comentava també la presidenta que molts cops la gent ve directament a la festa. Per tant, venen a sopats de casa, potser no volen passar molta calor, i després, doncs, de festa al barri.
0: La veritat és que l'Associació de Veïns i Veïnes de Planellador, darrerament, és que és allò de la peten, perquè, doncs, tant allò amb la festa del barri, la quantitat d'activitats que tenen en la seva seu social, que és prou gran, i per tant, doncs, permet això. Hem de felicitar-los. Feia jo

0: 50 anys, no?, l'any passat de l'entitat, vull dir que d'unidó. Molt bé, Joel, doncs ho deixem aquí, no? Tindrem més notícies a partir de la una.
1: Exacte.
0: Doncs moltíssimes gràcies i bon cap de setmana, aprofitem.
1: Que vagi bé.
0: Igualment, anem a saber allò precisament de la qüestió meteorològica que hem comentat, no?, que si fa molta calor, doncs a veure què ens, el que ens indica en Luismi Pérez. Molt bon dia, Luismi.
2: Bon dia, una situació molt tranquil·la, molt assolellada, molt neta, molt transparent i sense núvols destacables durant tota la jornada d'aquest divendres i, per tant, una altra vegada farà calor i durant moltes hores. De fet, aquesta tarda fins i tot encara en farà més de calor que no pas ahir i estarem parlant d'alguns valors ja propers als 36-37 graus a la Catalunya central, també a les comarques del Camp de Tarragona i cap al Pla de Lleida. Compta també amb la tramuntana que anirà bufant a molts indrets del Pirineu, sobretot de l'Empordà, per bé que aquesta tarda començarà a ser un palet més feble, una tramuntana molt seca en aquells indrets gironins. N'estem pendents a la xarxa.
3: Posa't les piles, al magazín de Ràdio Mollet.

0: Us hem dit que avui la nostra entrevista és amb orgull, perquè, evidentment, Mollet amb orgull se celebra justament en el dia de demà al Parc de Can Molà. Volem parlar-ne precisament amb el regidor responsable de la regidoria LGTBIQ+, de la nostra ciutat, que és en Ferran Segarra. Benvingut, Ferran. Molt bon dia.
1: Molt bon dia, gràcies.
0: També ens acompanya la tècnica responsable d'aquesta regidoria, que és la Mar Quintana. Molt bon dia, Mar.
2: Bon dia.
0: I també tenim el president, no?, de Stonewall, l'associació que plega el col·lectiu LGTBIQ+, de la nostra ciutat, que és el Sergio Nebot. Molt bon dia.
3: Bon dia.
0: Com estem?
3: Molt bé.
0: Bé, allò, animats?
3: Amb ganes? I amb ganes, moltes ganes.
0: Moltes ganes. Nosaltres hem vist allò per xarxes. Hem de dir que també han desestimat allò, doncs, ser-hi presents per una qüestió d'horaris, però havien convidat també el comando Brilli Brilli d'Amam, que doncs també està fent molta difusió d'aquesta celebració de l'orgull. Si no m'equivoco, és el tercer any, no?, de la Festa de l'Orgull.
1: La tercera edició, i com dius, no ens imaginem ara mateix un orgull sense aquest comando Brilli Brilli, que també dona aquest punt festiu a l'acte. Sí.
0: Evidentment, allò, un tercer any, això es va consolidant. Jo mirava allò informacions, no?, el primer any va ser allò espectacular, més de 3.000 persones, crec, que van omplir Can Molà.
1: Sí, la veritat que va ser espectacular, com dius, també era la primera edició, la gent tenia moltes ganes, no?, era, jo crec que dels primers orgulls d'aquí de la nostra zona, no?, i també això s'ha de posar en valor, l'aposta de l'Ajuntament, no?, per donar visibilitat també amb aquesta jornada.
0: Clar, de fet, jo no sé si seríem dels primers municipis per dimensions, que han de tenir una celebració pròpia, i això igual la Mar ho sap, allò com a tècnica, si té allò contacte amb altres regidories d'altres municipis.
2: Sí, a nivell municipal sí, llavors sí que és veritat que es fa el Vallès Queer, que és a nivell comarcal, però clar, això ja aplega doncs una organització més gran, a més molt, molt motivada i incentivada per les entitats, i com que hi ha moltes persones que participen és més fàcil, però a nivell municipal sí.
0: Mm-hmm. Doncs això ha anat caminant, s'ha anat consolidant. Des de, ara que la Mar comentava el tema a nivell comarcal, des de Stonewall també participeu, no?, d'aquestes celebracions.
3: Sí, també participem al Vallès Queer, en totes les edicions que s'han fet hem participat, i la pròxima també estem participant i en res es farà.
0: Sergio, com us ha ajudat a vosaltres allò la celebració del Mollet, no?, amb orgull? Com
3: per nosaltres, com a entitat. Sí, com a entitat, al final és conèixer la gent de la nostra comarca i, sobretot, tenir un dia on a la nostra comarca poder disfrutar sense tenir que anar a Barcelona. Bàsicament això, és estar a Mollet, a la nostra ciutat, disfrutar d'un dia on tu pots anar com tu vulguis, pots estimar qui vulguis i pots ser qui vulguis, i simplement doncs estar a la teva ciutat i pots fer el que vulguis amb la tranquil·litat que estàs a un lloc segur. És el més important.
0: Això és important, això que acaba d'assenyalar el Sergio, no?
1: Totalment.
0: Un lloc segur.
1: Sí, al final això és el que hauria de ser cada dia, no?, i amb aquesta idea treballem, però és veritat doncs que malauradament les situacions, no?, passen, i l'objectiu sobretot d'aquest dia és doncs portar aquesta festa a la nostra ciutat, que tothom, no?, perquè al final el Dia de l'Orgull tothom és benvingut, no?, que molta gent es pensa que això només és del col·lectiu, no, tothom hi cap dins de les lletres del col·lectiu. Aquí el que es tracta al final és celebrar la diversitat, com diu el propi cartell, i una mica el que comentava el Sergio, doncs també per ells com a entitat, com a associació, doncs oferir també a la gent no només de Mollet, sinó dels voltants, doncs també una associació, un lloc on trobar-se, un lloc on puguin estar tranquils, doncs on poder fer contactes, no? I amb aquesta idea doncs també s'hi sumen, clar.
0: Hem vist que hi haurà molt material de merchandatge, concretament hi haurà banos.
3: Sí, hi haurà de tot.
0: I que serà molt important en el dia d'avui.
3: Sobretot
0: no?
3: Això, fa molta calor. Això és molt important, al final fa molta calor, abanicos LGTB per tothom, al final són molt importants i tothom vol això a la festa, o sigui, és el principal que tothom vol a les festes.
0: Bueno, veiem allò, accessoris lluminosos, banderes gegants, pins...
3: Sí, tenim de tot, o sigui, bàsicament, qui vulgui vindre per agafar merchandising per l'orgull, ara ja estarem.
0: Estaven comentant el tema dels banos, perquè crec que s'havien, no?, en Ferran Serrans deia, bé, ens havien plantejat de potser començar la festa una mica més més d'hora, però vam decidir que amb aquestes temperatures...
1: Amb les dates que sou, hem de ser conscients també de la situació, llavors és complicat, no?, perquè en aquella zona del parc a més, que és, no hi ha tants arbres, doncs seria difícil estar si fa molt de sol, com sembla que serà. Llavors, bueno, ens hem d'anar una miqueta més tard per ja aconseguir que no faci aquesta calor.
0: Uh-huh. Entenc que hi haurà barra, no?, per aportar alguna entitat.
1: Sí, en sí. Aquesta edició ho vam comentar amb la cultural, no?, vam sí, oferir aquesta possibilitat i en l'edició aquesta és la colla dels Torrats qui portarà la barra.
0: Molt bé. Anem a explicar com està allò organitzat, Marc, la part tècnica, eh? Veiem xaranga, tindrem en Gerard Turnet, que just la setmana passada el teníem en aquests micròfons i ens deia, bé, serà una intervenció, un concert de 30-40 minuts, diu, perquè tampoc ens ha donat temps, és material nou d'ell. No?
2: Sí, o sigui, nosaltres el que volem destacar d'aquest programa és que hem intentat reconèixer el talent local, no? Aprofitant doncs aquesta xaranga que tenim aquí al municipi, que a més aquest any compleixen 10 anys. El Gerard, doncs, vam aprofitar que estava doncs en la cresta, no?, de la onada, i ell dir que és meravellós, que estem encantades de que hagi vingut, i una cosa portarà a l'altra, i bueno, fem una crida a tota la ciutadania a que puguin venir, com deia el Ferran, no només persones del col·lectiu, sinó los heterosexuales también cabemos en esta fiesta, que serà una festa segura i una festa amb talent local, que és superimportant.
0: Uh-huh. Es farà lectura del manifest, entenem uh-huh. que és el mateix manifest que just en el ple, no?, de
1: correcte,
0: l'altre dia es va fer lectura, uh-huh, i es va aprovar, i després tenim un DJ,
2: sí,
0: el Badabronx.
2: Badabronx, el DJ Badabronx. Sí.
0: Qui ens parla d'aquest DJ? A veure,
1: bueno, és el DJ que també va venir a la primera edició,
0: sí?
1: Va ser el primer DJ que va participar, que ens va agradar molt també, i llavors ja des d'aquella edició vam dir, alguna vegada hem de tornar a contactar amb ell, perquè la veritat que va fer molt bé, i és un DJ, bueno, ja consolidat, que ha punxat a grans festes també de per aquí de la nostra zona, i amb ganes de tornar-lo a veure aquí a la nostra ciutat.
0: Bé, doncs sí, en la primera edició comentàvem que a l'entorn de 3.000 persones van omplir el parc de Can Mula, doncs aquesta vegada amb el Gerard Turnet, no?, excursant d'Eufòria, uh-huh, i en representació d'aquí de Mollet del Vallès, i a més amb una proposta nova que ningú coneix, no?, ha estat allò assajant i tal, i amb aquest DJ, doncs, escolta'm, fantàstic.
1: Bueno, és el seu primer concert, realment, del Gerard, no?
0: Del Gerard, sí, sí, sí.
1: El que va fer amb el programa, no?, que va ser amb
0: sí,
1: el tot
0: Sant
1: el grup,
0: Jordi,
1: no?
0: Que...
1: Però aquest és el seu primer concert i a la seva ciutat, vull dir, jo crec que està content i nerviós, segur.
0: Escolta'm una cosa, Sergio, explica'ns, jo et preguntava que ha suposat allò al tenir una festa de l'orgull a Mollet del Vallès, també per sí, l'associació. M'estaves comentant que estàveu creant xarxa, no?, amb altres entitats. Per exemple, ens parlaves del Pride Barcelona, que ara aplega...
3: Bueno, bàsicament això està començant al final a fer-se la connexió amb diferents entitats de Pride, on pot ser Pride Barcelona, també estem en contacte amb Parlem Queer, que és l'associació també LGTB d'aquí de la Llagosta i de Granollers i més. Al final, bueno, des de que vam iniciar la nova junta vam decidir doncs agafar el màxim contacte possible amb la major possibilitat d'entitats, simplement pues, per fer xarxa. Al final, si necessitem ajuda entre tots, i fer xarxa és el millor.
0: De fet, fa uns mesos, i ara ens comentaves, ho hem assolit, feia una crida perquè la gent s'apropés,
3: sí,
0: no?, a l'associació, volíeu allò, doncs, triar nova junta...
3: Sí, al final ho hem aconseguit. Ara ja hem aconseguit noves persones, hem aconseguit noves visions, noves propostes, noves idees, i com tu deies, al final, o sigui, aquesta associació no és, només és per persones LGTBI, sinó també per persones que ens apoyen i volen tenir oportunitats en el col·lectiu LGTB, al final, o sigui, els heterosexuals que apoyen la comunitat LGTB estan aquí com tothom, al final, i és per això vam decidir obrir la nova junta per simplement un tema per per tenir noves visions i per poder contactar amb més persones i que sigui molt millor tot.
0: Clar, sí, de fet, allò, estem en una societat diversa. Ahir, per exemple, en aquest mateix programa parlàvem de les famílies monoparentals, famílies que és un model que cada vegada és més creixent, més present a la nostra societat, i per tant hem de parlar d'aquesta societat diversa, sí. No? I quan més tolerants siguem i més no tolerants,
1: correcte,
0: doncs molt millor.
1: Aquí és lluitar per aconseguir doncs aquesta diversitat, respecte, no? I que tothom pugui ser qui és sense por, no? Al final, encara que siguis una persona que no és del col·lectiu, però segur que tens una amistat, un familiar, perquè segur. Llavors, al final tothom vol doncs que els teus éssers estimats doncs estiguin bé, no? Llavors, bueno, és també una manera de donar aquest suport.
0: Dèiem allò que Can Molà serà espai segur. Imagino que hi haurà punt lila, que també la gent de la barra que rep una formació, no? Per si doncs alguna persona se sent violentada, que pugui adreçar-se a algú.
2: Exactament. Igual que hi ha un dispositiu de seguretat amb ambulàncies, controladors d'accés al parc, i igual que les altres edicions, també hi haurà punt lila, i efectivament les barres també reben formació, i a més es crea un circuit d'atenció en el cas de que hi pugui haver alguna situació de discriminació, que esperem que no passi.
0: Que no passi, evidentment, això és el desitjable tot, i això també aquí a Mollet del Vallès tenim un punt, el Joan Abarcala, no?, d'atenció a persones del col·lectiu. No sé, en aquest curs 2025-2026, si n'heu rebut allò. A vegades no és només allò de denúncia, sinó d'informació també de les famílies, no?
2: Sí, en el punt SAI, sobretot el que fem és això, informació i assessorament a famílies i a persones del col·lectiu. Tramitem doncs tot el que té a veure amb el canvi de nom de la targeta sanitària de les persones trans, i per sort, durant aquest curs no ens ha arribat cap denúncia en relació a cap agressió ni cap discriminació que hagi patit cap persona del col·lectiu. Això no vol dir que no passi, però a nosaltres no ens ha arribat. Ara estem elaborant el pla LGTB, que això us ho pot explicar millor el regidor, i les dades corroboren el que estic dient, que es percep Mollet com un espai segur.
0: Doncs que ens parli el regidor d'aquest pla, no? A veure, que és cert que els treballadors del consistori han rebut allò per fer un qüestionari, no?
1: Sí, aquí al final ja feia temps, no?, que ho comentàvem, la necessitat de tenir un pla LGTBI a la ciutat, no? I ara s'està acabant ja d'ultimar, no?, amb aquest pla d'acció, que esperem aprovar en breus. I una mica la idea és també, doncs, gràcies també aquí al servei de la Diputació de Barcelona, no?, que ho ofereix a través del seu catàleg de serveis, doncs treballar amb aquest pla, d'alguna manera, amb aquesta primera fase de diagnosi, no?, que ens ha servit també una mica per veure, més enllà del que ja sospitàvem, no?, que moltes coses més o menys les veus ja, però bueno, ja quan fan aquest estudi, no?, revisen tota la documentació, tots els procediments que tenim, doncs, i fruit d'aquest diagnosi, doncs, ja treballar amb accions concretes, no? I que en bona mesura doncs també és de consolidar moltes coses que ja s'estaven fent, i també doncs afegir d'altres que s'han detectat, no?, fruit d'aquest treball.
0: En aquesta diagnosi, que suposo que ja ens ho presentaran tot, als mitjans de comunicació, però deia, bé, algunes coses ja les sospitàvem, no?, o ja les veies, com ara?
1: Doncs mira, parlàvem del SAI, no?, d'alguna manera, doncs, una de les coses que s'ha pogut veure és que molta gent no coneix el servei del SAI, no?, perquè moltes vegades és aquest servei que el coneixes potser quan el necessites, però si no el necessites, doncs no saps que tens a disposició aquest servei. I una de les accions que hem de treballar més d'hora que tard és precisament doncs donar-li més difusió, doncs apropar aquest servei a la gent, no?, més activitat a les escoles, perquè tothom sàpiga que té a la seva disposició doncs aquest servei pel que pugui necessitar, no només en cas de denúncies per situacions complicades, però també doncs, per demanar informació o demanar ajut, com comentava la Mar, doncs, per fer aquest acompanyament en el canvi de nom de la targeta sanitària, doncs, que tothom sàpiga que aquell servei existeix.
0: De fet, m'imagino que des d'Stonewall sou coneixedors d'aquest servei, i també des d'aquest servei les persones que puguin adreçar-se també, sí, informeu de l'assistència d'aquesta,
3: sí,
0: entitat.
3: Sí, nosaltres estem, o sigui, nosaltres com entitat LGTBI, o sigui, estem en contacte amb els SAIs de tota la comunitat, comarca, o sigui, el SAI del Vallès Oriental, de Granollers, d'aquí de Mollet, o sigui, nosaltres tenim el contacte de tots els SAIs i qualsevol persona que necessiti ajuda a l'hora de parlar amb persones amb el seu mateix problema, doncs ens deriven les persones a nosaltres i tot això, si estem en contacte diari, bàsicament.
0: A veure si podem canviar i dir que amb aquest problema no tenen problema. A veure si... Ja t'entès, Sergio, però que, evidentment, tant de bo...
3: Esperem que ja, al final, no hi hagi els problemes en la comunitat i tot sigui, al final, molt més fàcil.
0: Bueno, sobretot aquests problemes, el que comentàvem, agressions, tema de denúncies que comentava...
3: Sí, sobretot denúncies, agressions i tema de... de les agressions LGTBI, que aquí a Mollet, per sort, nosaltres tampoc hem rebut cap denúncia, però sí que a Barcelona segueixen molt presents.
0: I també la discriminació a l'hora d'accedir a un lloc de feina, per exemple.
3: També.
0: És un altre tema.
1: Una altra forma de discriminació. Sí que no tot és agressió física, no? Malauradament no. Encara continuen moltes agressions verbals, de discriminació, que afecten molt a les persones.
0: En aquest pla, que no sabem si serà ara abans de l'estiu o potser a la tardor, que es farà la presentació, donem una miqueta de marge, perquè potser ara a l'estiu tot allò, doncs, estem molt festius, potser no per plans.
1: També és veritat, també és veritat.
0: Però la idea seria com el pla d'igualtat, els plans, no?
1: Sí, és una mica el format, no? Ara, aquí a Mollet estàvem fent ja el quart.
0: Marge la... de 3 anys,
1: jo diria que era 4 anys.
0: 4 anys.
1: Sí. Aquí al final és doncs això, ara estem acabant de treballar, de tancar el que és el pla d'acció, i a partir d'aquí doncs també s'ha d'aprovar aquest, vull dir que no és una cosa de 2 dies.
0: De 2 dies.
1: Però vaja, que ja està més a prop a l'aprovació d'aquest pla.
0: Molt bé. Escolteu una cosa, anem a convidar la ciutadania, no?, que demà, tot i que faci calor, doncs com això comença a partir de 3:15, no? 3:15 del vespre.
1: Correcte.
0: Comença, doncs, que la gent a aquesta hora ja baixa una
1: miqueta
0: la cara.
1: El sol ja haurà baixat, hi haurà bon ambient, hi haurà barra, hi haurà bona música, i tothom és més que benvingut per venir a celebrar la diversitat de Mollet.
0: I a més, allò amb una quantitat de material per lluir, disfrutar i passar-s'ho bé. Amb Amam, a Stonewall, treballeu allò frec, imagino,
3: Sergio? Sí, nosaltres estem en contacte amb Amam, hem estat en contacte preparant això, mirant què feia cadascun i donant-nos suport, perquè al final, els entitats de Mollet, el més important és el suport entre entitats, i doncs gaudir la festa conjuntament.
0: De fet, és això, Ara recordo que hi havia una entitat a Mollet, no?, el tema de Suficientment, que és de salut mental, que van treballar amb totes les entitats, com dient, tens al teu costat una persona que pot tenir un trastorn mental i pot formar part de l'entitat. Doncs és el mateix, no?
3: Totalment.
0: És allò que dèiem, no hi ha problemes, no? Tens persones que estimen a qui vulguin
3: i
0: estan a totes les entitats.
3: Si ets gay friendly, aquí ets benvingut. Si no ets friendly amb la comunitat de LGTB, ho sentim, però aquí no tindràs cabuda, és així. Però si tu dones suport, aquí tothom és benvingut.
0: Sergio, esperem tenir notícies ben aviat d'Stonewall amb aquesta nova junta i a veure què és el que comenceu a fer per fer-ne difusió a través dels micròfons de Ràdio Mollet.
3: Moltíssimes gràcies.
0: Que vagi molt bé. Gràcies també a en Ferran Segarra.
1: Moltes gràcies.
0: A disfrutar també de la festa i també a la Mar Quintana. Que vagi molt bé.
2: Gràcies, Emma.
0: Adéu-siau.
1: Adéu.

0: I tot seguit donem pas a la informació esportiva en el posat les piles en aquest temps d'estiu, ara que les competicions bé, ja no hi ha la competició oficial de futbol, de bàsquet, però sí que hem volgut mantenir a l'espai dels esports, perquè evidentment sempre hi ha notícies, de manera que l'Àlex Pérez, és un jove molletà que anà buscant informació, i avui ens parla, entre altres coses, del casal d'estiu que s'ofereix des del Club de Tenis El Calderia. Endavant, Àlex, bon dia.
1: Avui en el programa d'esports hem tingut la sort de poder parlar amb l'Àlex, responsable de les pistes de pàdel del Club de Pàdel de Can Prat. L'Àlex ens explicarà una mica com funciona el campus d'estiu i com és que treballa el club. Doncs avui estem amb l'Àlex, responsable del Club de Pàdel de Mollet. Què tal, Àlex, com estàs?
2: Molt bé.
1: Vale, doncs comencem amb la primera pregunta. Acabeu de donar el tret de sortida a aquest campus d'estiu fa tot just dies. Com han estat aquests primers dies i quines sensacions teniu?
2: Bé, és el segon dia avui, perquè vam fer una prova la setmana passada de dos dies, però vull dir que és la primera setmana avui, que és un dimarts, i de moment pues, això ha arrencat pues, com altres anys, amb molta força i molts nens apuntats, i al final estem esdevenint pues, un lloc una mica de que la gent té en compte a l'hora de venir a fer el campus aquí.
1: El pàdel és l'esport rei aquí a Can Prat, òbviament, però el vostre campus va més enllà. Què és el que busqueu transmetre als nois i noies que s'apunten al campus?
2: Clar, nosaltres som un club de pàdel, no? Llavors l'esport reina aquí és el pàdel, però el que no fem és només per tot el campus és fer només aquest esport, sinó que els hi fem un multiesport. A part del pàdel també doncs, els hi fem altres esports, gimcames i depèn de l'edat dels nens, més grans o més petits, doncs també juguen a futbol, o a vòlei o a ping-pong, i llavors el plat estrella és la piscina, que la poden gaudir aquí cada dia doncs, a les 11 del matí fins a la 1.
1: El campus està obert per a nens i nenes des dels 5 fins als 17 anys, un ventall d'edats molt ampli. Com ho feu, com organitzeu els grups perquè tant els més petits com els més grans puguin gaudir d'aquest campus?
2: Doncs sí, els més petits de vegades no han jugat mai a pàdel i llavors no ens especialitzem tant en aquest esport i els hi fem més activitats de lleure, no? Sí que entren a pista una estoneta, potser una hora al dia, però suficient per això, llavors els hi fem altres coses. En canvi, els més grans és que ja ens ho demanen, ja ens demanen, ho anem adaptant, eh? Els més grans ens demanen més pàdel i més fer competicions o entrenaments o tornejos, i els més petits doncs, ens demanen pues, més varietat d'esports i multiesport.
1: Darrere d'un campus amb tants nens i tantes nenes hi ha d'haver un equip de coordinadors o d'entrenadors bastant preparat. Com és l'equip d'entrenadors?
2: Bueno, doncs en funció de la setmana en tenim més o menys d'entrenadors i monitors, però més o menys en tenim 7-8 entrenadors i monitors preparats per absorbir tota la riuada de nens que venen cada setmana aquí.
1: Estem veient que el pàdel no para de créixer tot arreu, però com es treballa des de la base del club?
2: El pàdel no para de créixer, potser encara no hem trobat el sostre, és veritat, però bé, s'ha de començar a incentivar el pàdel des de les edats petites, perquè bueno, pues amb els equips que tenim de la Federació Catalana de Pàdel doncs hi ha la Lliga de Menors, la Lliga del Sub-13, que ja és una lliga intermitja, però llavors hi ha la Sub-17, que allà surten els millors jugadors de Catalunya.
1: Quins són els reptes que us proposeu vosaltres com a club de pàdel? Acabes de dir que el pàdel de moment no ha tocat el sostre de vidre. Per la temporada següent o durant aquests anys, quins són els vostres reptes més grans?
2: Bé, doncs fer les coses bé, val? Perquè al final tampoc nosaltres no mirem un número de, ostres, l'any passat teníem tants alumnes i ara en tenim doncs, una miqueta més. No és l'objectiu, l'objectiu és fer les coses bé, que la gent repeteixi, i si les coses es fan bé, doncs anirem creixent i anirem millorant en aquest aspecte.
1: Per a aquelles famílies d'última hora que s'estiguin pensant per apuntar-se al campus, encara hi queden places, què els hi diries?
2: Els hi diria que ja van tard, val? Perquè havíem anunciat fins a l'1 de juny que era el plaç màxim. Sí que és veritat que si hi ha algú que vol entrar dins de la dinàmica del campus i vol apuntar el seu fill o filla, doncs que ens ho digui i mirarem si els hi fem un espai, perquè segurament hi ha setmanes que hi ha alguna plaça lliure.
1: Vale, doncs això és tot. Moltes gràcies i molta sort.
2: Molt bé, doncs gràcies.
1: I abans de marxar, l'Ajuntament de Mollet del Vallès impulsa un nou esdeveniment per reconèixer l'esport local, la Festa dels Campions i Campiones, que tindrà lloc avui divendres 3 de juliol a les 8 al Pavelló Municipal de Riera Seca. Aquesta nova iniciativa neix amb la voluntat de donar major protagonisme als esportistes i equips que han assolit èxits destacats durant la temporada. Amb aquest nou format es vol afavorir una participació més àmplia dels equips per augmentar la presència d'acompanyants i reforçar el reconeixement públic als assoliments esportius de la ciutat. El regidor d'Esports, Leo Conde, ha explicat que fins ara això es feia a la nit de l'esport i els campions i campiones quedaven diluïts.
3: Bueno, al final és un acte de reconeixement als esportistes, no? I als equips que han aconseguit èxit durant tota la temporada, no? És una festa per donar-li protagonisme a aquests esportistes que abans, amb la nit de l'esport, estaven diluïts una miqueta amb la nit de l'esport. I volíem separar aquesta festa per poder això, reconèixer aquests campions de lliga, censos, qualsevol esportista que hagi aconseguit un campionat o alguna cosa d'aquesta, no?
1: Recordem que aquest esdeveniment es farà avui, divendres 3 de juliol, a les 8 de la tarda, al Pavelló Municipal de Riera Seca.

0: Hem començat el mes de juliol i continua la calor. Això doncs, ja ho hem parlat en diferents ocasions de com afecta a les mascotes, però no sé si això, la calor, també provoca, sobretot els que tenen pèl, doncs, que tinguin més picos. Ara en parlarem amb la Cèlia Roig, és una de les nostres dues veterinàries de referència. La Cèlia la trobareu a la Clínica Veterinària Mollet, ara no, perquè la tenim aquí a Ràdio Mollet, però si voleu doncs, establir contacte amb ella, amb la clínica, per a doncs, qualsevol consulta, us podeu adreçar al carrer Aureli Maries Carrer 7 i 9 de la nostra ciutat, o bé trucar abans allò al telèfon 93 593 77 51. Repetim, 93 593 77 51. Benvinguda, Cèlia.
1: Bon dia.
0: La calor gràcies. Provoca, allò també picó, a les mascotes.
1: Sí, sí, sí, sí, ajuda, ajuda.
0: Ajuda, ajuda.
1: A nosaltres també ens provoca de tot.
0: Bueno, sí. Uf. Sí, tot allò, un mal humor, no? Estem més irritables, m'imagino que ells també, no?
1: Bueno, pobres, ells estan aixafadíssims i,
0: sí, la veritat
1: i fan el
0: és
1: que poden.
0: De vegades allò, sobretot gossos, no? Els veus pel carrer, pobrissons, que...
1: Pantejant.
0: Sí, els hi costa.
1: Sí, sí, sí, sí. Bueno, no, jo volia fer una repassadeta del tema de picors.
0: Perquè, doncs, estem acabant la temporada. Perquè,
1: veure,
0: i
1: tots
0: i la
1: els Cèlia gossos,
0: dit, sí. Escolta'm.
1: Bueno, hi ha molts gossos que tenen picor. És un símptoma molt freqüent.
0: D'al·lèrgia.
1: I llavors pot ser de diversos motius, i és per això que volia parlar-ne. Hi ha gossos que es graten tot l'any, que són gossos que diem atòpics, que no, exactament tampoc sabem a què són al·lèrgics o què és el que els hi provoca la picor. Animals al·lèrgics i després animals que no tenen cap problema però que també es rasquen.
0: Que
1: aleshores...
0: es poden arribar a fer mal. Sí,
1: bueno,
0: no?
1: Molt mal.
0: Molt
1: sí,
0: mal,
1: sí, sí, sí, perquè a més la picor amb animals sobretot al·lèrgics, atòpics, pot provocar un cercle viciós, per exemple. Picar una puça, jo sóc al·lèrgic, jo no, el gos, és al·lèrgic a la puça, aquesta al·lèrgia li provoca picor, aleshores ell es grata, al rascar-se es fa una ferida, la ferida s'infecta, això també dona picor i...
0: Cercle
1: viciós. Aquí es munta un cercle viciós que... Hi ha animals que no poden parar i realment s'arriben a fer unes ferides molt, molt grans. Aleshores, jo volia diferenciar diverses coses. Per exemple, ens ve un gos a la consulta amb picor. Lo primer, o sigui, hem d'anar descartant coses, no? Aleshores, primer de tot, descartem paràsits, tant externs com interns. I desparasitar, s'ha de desparasitar tots els animals. Per tant, això és una feina que no és estranya, el que passa que amb aquests animals insistirem una miqueta més.
0: En què consisteix una desparasitació? Que de vegades
1: sí.
0: I dius, què és, que el renteu bé
1: no,
0: o no?
1: No, avui dia la veritat és que és molt senzill, perquè abans era molt més complicat, i aleshores tenim medicaments, a vegades una pastilla que ho porta absolutament tot, no? Llavors aquí ja cada maestrillo tiene su librillo, no? I hi ha veterinaris que ho fan tot junt, hi ha veterinaris que ho fem, jo per exemple ho faig separat, paràsits interns, és a dir, els cucs de la panxa, per entendre'ns, no? Pulmó i així, i paràsits externs, que serien puces, paparres, polls, sarnes, i què més, què més? Bueno, llavors, repel·lència del mosquit.
0: Sí.
1: Això ho he de tenir en compte perquè a vegades les pastilles que us podem donar per les puces no serveixen per fer repel·lència del mosquit, aleshores ho heu de tenir present i això s'hauria de fer amb pipetes o amb collars. Avui dia és que, perquè el que es pretén amb el mosquit, sobretot pel tema de la leishmania,
0: sí.
1: ja ho sabeu, no? Això ja...
0: Ho hem parlat en diferents ocasions.
1: No, però s'ha de tenir molt present, s'ha de tenir present.
0: Has dit, hem d'anar per capes. Primer, desparasitar.
1: Això.
0: Si persisteix a la picor...
1: Aleshores, a veure, si l'animal realment té molta picor, sempre podem ajudar amb algun medicament. Ara hi ha medicaments molt segurs, que no tenen l'efecte dels còrtics, que tenen molts efectes secundaris, però, bueno, aleshores, això és una decisió del veterinari de si s'ha d'ajudar, si no s'ha d'ajudar, com s'ha d'ajudar. Després, el tema econòmic a vegades també compta, no? Uns medicaments són més cars que altres i, en fi, Això. Llavors, després d'això, també hem de considerar el tema de la dieta, per exemple. El tema de la dieta pot ser causa, no és molt freqüent, però pot ser una causa. Aleshores, com que han de menjar cada dia, per això m'ho faig jo, pues, doncs jo ja vaig a dietes, per exemple, recomanar al propietari que faci una dieta estricta amb un pinso, per exemple, de pollastre o de xai, o ja si volem anar a coses més estranyes, bueno, ànec ara ja no és tan estrany, però hi ha cèrvol, hi ha cangur, hi ha coses ja molt estranyes. Però bueno, jo no sóc tant d'això, o peix, o salmó, o... jo la veritat, a veure, els pinsos aquests antiallergènics i per animals atòpics, si ho necessiten, fantàstic, perquè ja hem descartat tota la resta. Però si no, de bones a primeres, jo faria una cosa que el propietari ho tingui fàcil per anar-ho a comprar, que s'ho pugui permetre, que pugui fer-ho estrictament. Una dieta durant un mes, dos mesos, molt estricta. Això vol dir que no hi ha xutxes, no hi ha m'ha sobrat no sé què li dono, no, perquè tot això pot interferir en el tractament entre cometes. No? Aleshores, també fer una analítica de sang. Jo vaig pujant, vaig pujant descartant coses.
2: Perquè pot ser perquè tingui també una pell atòpica, estava...
1: Sí.
2: Bueno, pell
1: allò...
2: Saborreica, per exemple,
1: sí,
2: no?
1: Tot això són coses que hem d'anar descartant per arribar aquí. Perquè per arribar a dir que un animal és atòpic, en veritat, el que necessitem és haver descartat tot l'altre. I aleshores podem dir que és atòpic. O sigui, que no tenim ni punyetera
2: idea què li passa, que perquè es grata
1: mal,
2: no?
1: Això. Però és important que primer, sobretot...
2: Clar, perquè si hi ha una causa...
1: No, seria... Per exemple, una sarna. Una sarna s'ha de descartar el primer, per exemple. Poso un exemple. Sí. Perquè si és una sarna, també se'ns pot contagiar a nosaltres. O, saps? Aleshores, tota una infecció... En fi, són coses que hem d'anar pas a pas, ho hem d'explicar molt ben explicat, que a vegades els propietaris poden posar cara de uala, quins rotllos, però si jo només venia a buscar la pastilla de les puces,
2: sí,
1: no?
2: Uh-huh.
1: I, bueno, a vegades no cal, i més si coneixes aquest animal i ja està.
2: Ho ha dit de passada la Cèlia, però és molt important, perquè ella sempre ens ho recorda, el tema de que els veterinaris són precisament professionals de la salut. Ella ha dit de passada, perquè clar, ho hem de descartar, perquè això també ens pot afectar a nosaltres.
1: Bueno, és que aquí,
2: és a dir, que, no?
1: Aquí està el paper del veterinari,
2: del
1: no?
2: Veterinari, no? Clar.
1: De protegir els animals, les persones.
2: Ah,
1: exactament. I aleshores, bueno, ben explicat, doncs tothom ho entén i és fantàstic, és el millor, perquè s'entén, perquè fas aquí, fas allà, no? Ara una analítica per què? Bueno, doncs per descartar altres malalties que poden tenir que veure amb que l'animal tingui aquest problema. I aleshores arribem ja al diagnòstic, per exemple, doncs aquest animal té aquest problema, com una persona que és asmàtica o una persona que és diabètica, i és així, i punto.
2: I
1: ho hem de tenir present.
2: I llavors, no sé si és més recomanable, segurament, hi haurà propietaris que us diran, llavors l'he de rentar més sovint o l'he de raspallar, no?
1: Perquè... Mira, una cosa que m'he oblidat, per exemple, és l'època del pol·len.
2: Sí.
1: No? L'època del pol·len, una cosa que recomano jo, perquè al·lèrgies n'hi poden haver tropecientes mil, quan tornem de passejar, a l'època del pol·len, allò, o que hi hagi orugues, o així, netejar, o sigui, com si li traguéssim la pols a l'animal,
2: sí.
1: Passar un drap humit per arrossegar, perquè sí, el drap es quedi, un drap de cotó, per suposat, de fibra natural, perquè el drap es quedi
2: enganxades totes aquestes partícules.
1: Per exemple, això m'he trobat molt, molt útil amb gats. Amb gats també moltes al·lèrgies que es poden manifestar amb otitis a vegades, o inflamació només de les parpelles. És que la cosa té guassa, té molts diferents tipus. I llavors, a part de l'atòpia, una altra cosa que a vegades també hem de tenir present és l'ansietat, és el comportament. són els dos punts finals de dalt de tot de la piràmide del que hem d'anar descartant, i són animals que s'avorreixen, que no fan l'exercici que haurien de fer, i aleshores es calmen allà pensa molt, a vegades molt compulsivament, de manera que s'arriben a fer realment ferides. Però no li està passant, entre cometes, res, pobrets, l'única cosa que li passa és que està avorridíssim. Uh-huh. Està avorridíssim, i aleshores agafa una part del seu cos per consolar-se, i s'arriben a fer, bueno, és el que us explicava abans, que es llepen, es poden fer una ferideta, aquesta ferideta s'infecta, aleshores es llepen perquè els hi pica, bla, bla, bla, bla.
2: Doncs...
1: O sigui, curiós, el tema picó...
2: Té tela.
1: No és...
2: Poca broma.
1: Val?
2: Molt bé, Cèlia, doncs ho deixem aquí, ens diuen
1: Tupendo.
2: Que ja hem acabat.
1: D'acord.
2: Així que moltíssimes gràcies. Encara ens veurem una ocasió més. Serà ja el darrer espai de la temporada, serà d'aquí 15 dies. Que vagi molt bé.
1: Molt bé, gràcies. Adéu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Pili García. Els Mossos investiguen la mort a trets d'un jove de 15 anys aquesta passada nit al barri de la Sagrera de Barcelona. Els fets han passat al parc de la Pegaso, on, segons alguns testimonis, un grup de joves armats, alguns també amb matxets, haurien disparat contra el menor i haurien fugit. Tot i l'actuació del SEM, el jove ha acabat morint. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha condemnat els fets i ha dit que els primers indicis apunten a un enfrontament entre bandes. La investigació està sota secret d'actuacions i la policia treballa per identificar i detenir-ne els autors del crim. La Generalitat obre la porta a recuperar els peatges en carreteres d'alta capacitat d'aquí a 2 o 3 anys. El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, defensa que un sistema de pagament per ús ajudaria a finançar el manteniment de la xarxa i repartir millor el trànsit, sobretot de camions. La proposta afectaria vies com l'AP7, l'AP2, en un context de congestió i sinistralitat creixent a l'AP7. De fet, a hores d'ara en mobilitat hi ha afectacions que es concentren sobretot a l'àrea de Barcelona. En concret, a l'AP7 hi ha trànsit dens entre Barberà del Vallès en sentit Tarragona i un carril tallat per avaria entre Sant Cugat i el Papiol en sentit Girona. També hi ha retencions a la B10, trànsit dens a la B20, a la C58 i cues a la C59 a Caldes de Montbui. A Girona està tallada la G660 entre la Bisbal de l'Empordà i Calonge per un incendi de vegetació. I els bombers de la Generalitat tornen aquest cap de setmana de Veneçuela després de finalitzar la missió pel doble terratrèmol. L'expedició ha estat revisant infraestructures i edificis crítics i és previst que arribin dissabte al matí a Madrid abans de tornar cap a Catalunya. El balanç d'espanyols morts per terratrèmol s'eleva a 29, segons el Ministeri d'Exterior. I segons les últimes dades de Veneçuela, el doble sinistre ha deixat 2.295 morts i més d'11.000 ferits. I els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi que crema sense control des d'ahir a Canet de Rosselló, a la Catalunya Nord. L'incendi ha obligat a evacuar més de 3.000 persones, més de la meitat residents en càmpings de la zona. I Catalunya té pressupostos per aquest 2026. Sumen prop de 50.000 milions d'euros i són els primers aprovats des de 2023. El suport dels socis d'investidura als comptes fa agafar aire al govern en minoria de Salvador Illa a l'Equador de la legislatura. I Barcelona ha donat la benvinguda al Tour de França amb la presentació dels 23 equips participants. Ho ha fet a l'Avinguda Gaudí i van aplegar més de 50.000 persones. L'arrencada oficial de la cursa serà demà dissabte. I pel que fa al temps, s'espera un nou repunt de la temperatura, màximes que avui poden tornar a arribar als 38 graus a la Plana de Lleida. Se situaran per sobre dels 35 a l'interior. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

A Ràdio Mollet, reemissió dissabtes a les 10 del matí. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori. Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Avui en el Posa't les piles anem a parlar aquesta col·laboració que tenim amb el Servei Local de Català, donar a conèixer aquesta col·laboració estreta que també el Servei té amb altres entitats de la ciutat. De fet, el mes passat parlàvem amb el Club Muntanyenc, però una col·laboració també històrica és amb el Casal Cultural de la nostra ciutat. En representació del Casal ens acompanya la Glòria Nogués. Benvinguda, Glòria.
1: Moltes gràcies.
0: I també la Rosa López, que també ens acompanya en el dia d'avui. Amb totes dues anem a parlar precisament d'aquesta col·laboració, jo deia, ja històrica.
1: Sí,
0: no?
1: Ho és.
0: Sí?
1: Ho és, absolutament, sí.
0: Sou entitat també allò d'aquestes que us adheriu,
1: sí,
0: no?
1: Sí, i tant, ja fa anys,
2: ja fa anys que ens van enviar el diploma que estàvem adherits.
1: Sí, sí. I ara també hem entrat al Cens per la Llengua. Vull dir que intentem sempre que la Montse ve, que la Montse sempre té moltes propostes. Tot el que ens ve, nosaltres fem el que sigui per poder ajudar i, evidentment, estar integrats en aquest tema.
0: Bueno, de fet, des del Servei Local de Català ens han informat allò que doneu suport al programa de voluntariat, el de parelles lingüístiques. Precisament ara també esteu donant suport en aquest programa d'integració d'aprenents.
1: Sí,
0: crec que la Rosa s'ha entrevistat.
2: Sí, és molt interessant, perquè a més persones que igual no s'acostarien a la nostra entitat i el fet d'estar fent català, aprenent la voluntat que tenen d'aprendre'l i a més integrar-se, és fantàstic. Jo em va omplir molt poder col·laborar amb això. Gràcies, Glòria, per dir que fos jo des del canal la persona que tingués aquestes entrevistes, perquè són molt enriquidores per les dues parts, no? Perquè veus l'interès i evidentment, donar a conèixer la nostra entitat i la nostra llengua a gent de fora, doncs és fantàstic.
1: Sí, és el que diem, que ens hem de repartir les feines i quan va venir la Montse i ens va proposar, vam dir, ostres, qui ho pot fer? Persona idònia, la Rosa.
0: Clar, a més, recordem que el passat mes de juny, a principis, teníem la celebració del Corpus i també en aquesta relació el Servei Local de Català també és una de les entitats que sempre participa en l'elaboració d'una catifa i que, a més, intenta també que l'alumnat que participa dels cursos d'aprenentatge participin.
1: Sí, ajudin a fer la catifa, sí. Algun any van faltar, però aquest any també hi eren i superbé, molt bé.
0: Imagino que vosaltres, com a entitat, també les vostres comunicacions totes són en català, que intenteu, tot i que sou oberts a tothom, que la llengua sigui un vehicle integrador.
2: I tant.
0: No?
2: Crec que el Casal, si no m'equivoco, ja quan la llengua aquí no estava permesa, jo tinc entès que va ser un dels primers llocs que es van fer classes de català aquí a Mollet.
1: Sí.
2: El Casal, eh que
1: jo,
2: sí?
1: Jo ho certifico.
2: Veus?
1: Sí. I com era el professor aquest, el senyor...
0: El Jaume Coll?
1: No.
2: Jo no el sé el nom, però sí, ja sé.
1: Bueno,
2: sí?
1: A veure si
2: no ho portàvem preparat.
1: Oh, sí, el senyor Coll.
0: Sí,
1: que feia classes per adults.
0: Sí.
1: Jo vaig estar. Sí.
0: Precisament parlant de classes des del Servei Local, també fan servir les vostres instal·lacions, crec que precisament ara a l'estiu, per impartir aquests cursos.
1: El mes de juliol sempre, el mes de juliol ja deixem una sala, com que no tenim ja tallers, deixem una sala muntada i venen cada dia a fer classe, i aquest any també ens van demanar unes jornades al mes de juliol, i ara mateix estan a les tardes fent català, i hi ha força gent.
0: Que és una manera, entenc que això que es diu de tothom guanya, no? Perquè ells tenen aquest espai, donen a conèixer entitats de la població i vosaltres també us doneu a conèixer a persones, com comentava la Rosa, que potser mai s'atrevirien a travessar aquesta porta, no?
2: I tant.
0: Després igual acaben fent-se sòcies i socis, no? De l'entitat.
2: Sí. Això va bé per tots, que sí?
1: Sí, nosaltres alguna vegada també tenim algun dels nostres talleristes que potser són de fora i els hi costa una miqueta més parlar català, però sempre els hi diem el mateix. Intenteu. Què passa? Que deixeu una paraula en castellà? No passa absolutament res. Què passa? Que la pronúncia no és perfecta? Doncs mira, el mateix, la meva tampoc, però el que sí que intentem i veiem un esforç per part de tothom, un esforç important. El que sí que és segur és, per exemple, tota la documentació absoluta absolutament tot és en català, tots els cartells que fem i tot,
2: la revista,
1: tot és en català, això segur que sí. Només tenim aquesta petita cosa que hi ha algú que encara no domina, però que l'esforç hi és segur.
0: Clar, de fet, estic pensant quan comentàveu que ja històricament el Casal havia estat centre d'ensenyament del català, no? Que moltes persones s'adreçaven al Casal per aquest aprenentatge i també vau ajudar en el que va ser doncs, la normalització lingüística, no? No només a les escoles, sinó també... Doncs...
2: Clar, pensa que en aquell temps potser en els llocs públics no es podia fer classes de català, potser al ser això una fundació privada també hi havia una manera i cultural doncs, de poder ensenyar allò que estava prohibit, d'ensenyar-ho una miqueta, potser no molt clarificat, però estaven les classes en allà, que no es podia fer en lloc més.
1: Sí, perquè els meus estudis eren en castellà.
2: Clar.
1: Llavors, si volíem aprendre català, doncs
2: tenia
1: que anar al Casal.
0: No sé si també era un espai, ara us compararé amb Can Barça, si era un espai també allò de refugi per parlar-ne en català.
1: Sí. Segur que segur. A veure, sí, vull dir, bueno, és que jo penso que el Casal és aquest tema que sempre hem dit aglutinador, de la gent que necessita un espai per fer aquestes coses, entre cometes, tan interessants, sempre hi ha hagut aquest espai al Casal per poder fer aquestes coses, que sí?
2: Clar, ara potser no ho sembla, perquè, clar, Mollet ha crescut molt, moltíssim, hi ha altres molts centres cívics públics, n'hi ha molta cosa, però si mirem endarrere, gairebé l'únic que havia era el nostre Casal. Aleshores, aquí s'intentava, com diu ella, tothom que coneixes d'una certa edat, tothom ha anat a fer alguna cosa, alguna activitat, alguna reunió...
0: Estava pensant que també el tema de mantenir aquestes tradicions, no?, molt pròpies, com comentaven les catifes, però de fet el Casal sempre ha estat vinculat a la Festa de l'Arbre, i jo recordo que antigament també la celebració de Sant Antoni, que malauradament es va deixar de fer, va haver-hi un incident i des d'aleshores es va deixar de fer, però que també havia estat promotor no?, de tradicions catalanes.
2: Sí, i això és el que no deixarem perdre, eh?
1: No, vull dir que a veure, un dels objectius del Casal és mantenir tot el tema de festes i tradicions
2: culturals, però totes, eh?
0: De fet, ara el que aneu fent és sumar noves propostes, com ara estic pensant l'Arlequí, o fa uns dies que teníem també les bombolles, crec que també doneu suport.
1: Que ve ara, no? la setmana que ve, tenim les bombolles, sí.
0: És a dir, que aneu sumant.
2: Sí, com diu la Glòria, vull dir, tots els artistes o innovadors que bé són de Mollet i venen, nosaltres sempre els escoltem i amb allò que podem sempre responem.
0: També teniu el Casal Petit, no sé si en aquest... No?
1: Ai, aquí estem una miqueta així ara.
0: Perquè,
1: sí, els que van començar amb el Casal Petit, els nens se'ls hi han fet grans i no tenim relleu. Aquest any hem hagut d'aturar-lo, a mig any vam deixar de fer Casal Petit, però bueno, ho tenim en ment amb la Cucamolla, vull dir que a veure si de la Cucamolla també, però també els fundadors ens van fent grans i estem una mica aquí així ara amb els nens, però vaja, l'objectiu no es perd i quan tinc ganes i propostes, allà aquí serem.
0: Però que també entenc que en aquest Casal Petit també és com a vehicle, no?, el tema de la llengua, no?
2: Exacte, per això, clar, es va fer la Cucamolla també com a buscar un emblema també de tradició catalana, tots els
1: bestiari català.
2: El bestiari, aleshores, i que fos per nens, i també per això anar a acostumar-los al català, a les tradicions, a les coses culturals, eh?
1: Sí. I que tenim gent de fora de Catalunya i d'Espanya. Tenim persones d'Europa, eh? Vull dir que venen a la Cucamolla. Sí, perquè a més és un senyor que em fa molta gràcia perquè li parlen al nen en català i li explica la història de la Cucamolla i em va fer molta gràcia i em va agradar molt. Ho fa tants dies, sí.
0: I teniu usuaris i usuàries, allò, més enllà de la Cucamolla era aquest fet que comentaves, Glòria. Teniu allò també, usuaris i usuàries que siguin d'això, que no siguin de Catalunya, que siguin de fora d'Espanya, o fins i no, de fora d'Espanya.
1: Sí, que tenim.
0: Amb això de professors nouvingudes...
1: Tenim professors, tenim talleristes que no són d'aquí, són d'altres països.
0: A l'Enrique Carro.
1: A l'Enrique Carro és un, el Nelson és un altre, tenim diferents persones, sí. I aquests són els que més estan intentant integrar-se. De vegades és el que diem, gent potser d'Espanya no té tant interès en integrar-se i gent, en canvi, de fora d'Espanya, sí que tenen molt l'interès d'integració i aprendre català.
2: Això anava a dir, aprendre català, eh? Sí. Ja no és integrar-se i venir al casal i fer activitats, sinó que, a més, fer-les en català.
1: Sí. Eh? Uh-huh. Aquesta aquí és a compte també, burxem una miqueta i, sí, i bueno, traiem molts bons resultats, sí.
0: Uh-huh. Dèiem allò, aquesta, la tradició de, del casal cultural i també el vincle amb el servei local de català, no? Sí, que, no sé si també, més enllà de que el servei us demani espai, no sé si vosaltres també alguna cosa li demaneu al servei local allò de dir, escolta, ens pots revisar, ens pots donar... No?
2: No, no ho hem fet.
0: No ho heu fet. No,
2: potser demanar sí, que els hi hem demanat això, que vulguin participar tant com a servei i d'alguna manera també els alumnes amb activitats que fem, com la que tu has dit de la catifa.
0: Sí,
2: clar, això és també, els hi demanes, per què no participeu amb els alumnes, encara que a vegades això els costa més, perquè no és el mateix una entitat que dona els socis que els alumnes que cada any es canvien, si més no tots, uns quants, és més difícil, però això sí que els hi hem demanat,
0: sí, sí, sí,
2: i de... sempre que ha pogut, ens ha correspost. Sí.
0: I de parelles lingüístiques, sou coneixedors, coneixedores de que hagi sortit alguna parella lingüística d'alguna persona del casal que estigui
1: no,
0: allò...
1: No tinc constància, ja, això no.
0: Però podria ser que sí,
1: però podria ser que sí, i això qualsevol dia que la Montse aparegui per allà i ens digui, ei, escolteu, que us envio un per una parella o el que sigui, nosaltres encantades, doncs vinga, va. Sí, sí, això ens apuntem segur.
0: Uh-huh. No, ho diem allò perquè nosaltres hem tingut oportunitat allò de parlar amb persones que fan això de les parelles lingüístiques i la veritat és que tothom surt tan content, tant el que, no, el que està aprenent, com aquella persona que dedica una part del seu temps, que és, doncs, la veritat és que crec que el compromís és només d'una hora, una cosa així a la setmana, i que de vegades allò s'allarga perquè s'ho estan passant tan bé.
1: La Rosa es queixava, bueno, que li semblava curt.
2: Clar, que nosaltres no és parella, això d'aquest...
0: Sí, aquesta integració d'aprenents.
2: Però no deixa de ser això, el que passa... Ells, clar, són persones, almenys les que jo he estat, molt, amb molt poc coneixement, tant de la ciutat com de la llengua, però amb molt interès, porten estudiat, quants anys fa que esteu, saps, que s'interessen, o sigui, és una manera de fer la classe, però interessant per al nostre casal.
0: Sí, sí.
2: I amb l'interès de parlar català. I a mi se'm va fer curt.
1: Sí, sí,
2: vaig
1: ho va comentar.
2: Dic, se m'ha fet curt. Clar, ells tenen l'horari que ens diuen, que se'm va fer curt.
1: Sí, sí.
0: Tu, Rosa, diries que teniu allò, algunes paraules clau del casal, que defineixen el casal, o la Glòria, ho dic perquè el mes passat vam parlar, per exemple, amb el Muntanyenc, que també ha col·laborat de forma important amb el Servei Local de Català, i ens deien que una vegada vam fer una sortida en el que amb els aprenents, no? Els hi anaven ensenyant tots els estris que quan vas a muntanya, no? La motxilla, la cantó, no? Doncs, no sé, les xiruques, no? I no sabia si ara al casal diríeu, ai, doncs hi ha allò, unes paraules específiques que ens definirien a nosaltres.
2: Home, jo et diria, si em fas definir, diria que és un casal integrador, obert, solidari, vull dir, és les paraules
1: bueno,
2: que em surten...
1: Tenim el concurs de Sant Jordi, molt important. Nosaltres tenim el concurs de Sant Jordi, que donem un premi a la paraula i un premi a la paraula i un premi a la frase com antiga, que ara mateix no s'utilitza excessivament. I després això ho pengem, i ho pengem una temporada en el vidre de la sala d'actes del casal, i després ho pugem en una de les sales, que és precisament on està l'Enrique, en una de les sales de dalt, i allò tenim en allà un suro, i estan penjades totes les paraules guanyadores i totes les dites guanyadores de tots els anys.
0: Sí.
1: Vull dir que això... Ho
0: és veritat, sí, sí, sí.
1: I això ho fem cada any per Sant Jordi, eh?
0: És cert que fa uns anys
1: que vau
0: començar.
1: I la gent participa, eh? I ens sorprèn que la gent va participant intentant guanyar.
0: Per cert, que hem anomenat a l'Enrique. L'Enrique és escriptor i ell fa, doncs, formació, no?, per a aquelles persones que vulguin iniciar-se en l'escriptura. Per qui sap si fer el seu propi llibre en un futur.
1: Sí. Sí, sí, bueno, ens fa més tallers també.
0: Més tallers,
1: sí.
0: Quin tipus de tallers fa l'Enric?
1: Informàtica, mòbil, memòria, que la gent està encantada amb ell. Sí.
0: Molt bé. Per acabar, no sé què és el que vosaltres, com a representants del Casal Cultural, a més, ara que s'està parlant tant, no?, del català, de la importància de fomentar més el seu ús, perquè ja com s'ha detectat, sobretot en els joves, no?, que hi ha un dèficit a l'hora de l'ús, sobretot a nivell col·loquial. No sé quina és l'aportació que des del Casal, no sé si formeu part també d'aquest pacte local per la llengua.
1: Sí,
0: no?
1: Sí. Sí, sí, també hi vam assistir.
2: I tant.
1: Sí. Bueno, es van fer propostes, a veure, una de les coses que dèiem era, per exemple, quan hi ha una xerrada que algú diu en castellà, no, perdona, què és el que no entens? Si hi ha una paraula que no entens... Mira, jo, quan fèiem el bingo, és que és un exemple, em sembla bastant clar, quan jo estava fa uns anys que feia jo el bingo i, per exemple, hi havia gent que em deia el bingo en castellà, jo deia, per què? Què és el que no entens? És veritat que potser hi havia algun número que no enteníem, però jo sempre els deia, quants anys fa que estàs aquí? Que estic parlant de gent molt gran.
3: Sí.
1: 40, 40! Dic, home, en 40 hi haurà un número que no entens, però els altres segur que els entens. I aquell jo te'l diré en castellà. La resta, segur que ja veuràs com et surt el bingo. I la gent li sortia el bingo, doncs clar que li sortia. Moltes vegades és com la comoditat. Fem-ho en castellà. No, què no entens? Una paraula, aquesta te la traduïm. Però la resta, segur que ho saps, perquè a més és això. Sí. És gent que fa molts anys que estan aquí, simplement pues, que no... Que no,
3: bueno, que t'habitues, no? T'habitues i dius, doncs, més còmode, i llavors s'ha de trencar aquesta barrera. Exacte. I també de vegades
2: la culpa nostra,
3: no?
2: Perquè canviem. Nosaltres mateixos som, sí. Perquè a vegades no és tan difícil... I ja està, perquè entre 40 i 40
1: no hi ha tant.
2: No crec que n'hi hagi molta diferència.
1: Però jo penso que també ara potser ens estem conscienciant més, però jo també em sento culpable que moltes vegades he sigut jo la que he canviat a l'idioma.
2: Dius, jo també.
3: Sí.
2: Jo també, ho he de dir.
3: Som culpables. Rosa López i Glòria Nogués, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat per parlar d'aquesta col·laboració del Casal amb el Servei Local de Català i també com a entitat molletana que fa de vehicle integrador a través de la llengua aquí al nostre municipi. Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé. Fins una altra.
1: Adéu-siau.

D'aquesta manera hem arribat a la fi del programa pel dia d'avui, però evidentment dilluns tornarem, aquesta és la nostra intenció, puntuals a les 9 aquí a en directe als estudis de Ràdio Mollet. I també recordeu que el programa el podeu escoltar novament íntegre a partir de les 3 de la tarda i l'altra opció és anar directament al web radiomollet.com, descarregar, compartir, ja sigui de forma íntegra o per seccions, el Posat les Piles i la resta de programes que trobareu a la graella de Ràdio Mollet. Gràcies i bon cap de setmana. Adéu-siau.

0: Salutacions, són 2:15, us parla Joel Gascon. L'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental i el Banc de Sang i Teixits reprenen la seva col·laboració amb l'organització d'una nova campanya de donació de sang i plasma que aquest mes de juliol es farà aquest primer dissabte de mes, en comptes dels primers divendres com és habitual. Així doncs, demà dissabte, dia 4 de juliol, el Mercat Vell acollirà la iniciativa amb l'objectiu de garantir unes reserves de sang estables i suficients per als hospitals. Pel que fa als horaris de donacions, com és habitual, es faran dues franges, al matí de 9:15 a 2:00 del migdia i a la tarda de 4 a 9:00. D'aquesta manera s'ofereixen diferents opcions per adaptar-ne la disponibilitat a la ciutadania. Hores d'ara ja han reservat la plaça una 60 de persones. Des de les entitats impulsores es fa una crida a la participació, recordant que cada donació pot salvar fins a 3 vides. I l'Ajuntament de Mollet impulsa un nou esdeveniment per reconèixer l'esport local, la Festa dels Campions i les Campiones. Aquesta nova iniciativa neix amb la voluntat de donar major protagonisme als esportistes i equips que han assolit èxits destacats durant la temporada. Aquest nou format es vol afavorir una participació més àmplia dels equips, augmentar la presència d'acompanyants i reforçar el reconeixement públic als assoliments esportius de la ciutat. El regidor d'Esports a l'Ajuntament de Mollet, Leo Conde, ha explicat que fins ara això es feia a la nit de l'esport i els campions i campiones quedaven diluïts. És per aquest motiu que neix aquesta proposta, per donar-los més visibilitat.
1: Bueno, al final és un acte de reconeixement als esportistes, no? I als equips que han aconseguit èxit durant tota la temporada, no? És una festa per donar-li protagonisme a aquests esportistes que abans, amb la nit de l'esport, estaven diluïts una miqueta amb la nit de l'esport. I volíem separar aquesta festa per poder això, reconèixer aquests campions de lliga, censos, qualsevol esportista que hagi aconseguit un campionat o alguna cosa d'aquesta, no?
0: La Festa dels Campions i Campiones tindrà lloc aquest divendres 3 de juliol a les 8 del vespre a la pista interior del pavelló municipal de Riera Seca. En aquest sentit, es vol fer una festa dinàmica i no serà la típica entrega de premis que es fa dalt d'un escenari, sinó que la pista de Riera Seca es convertirà en tot un show d'entrega de trofeus. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM. Aquell any.

0: pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula rumiar. Rumiar és sotmetre quelcom detingudament, un cop i altre cop, a la consideració mental. Rumiar un pla de venjança, encara no m'he decidit, deixa'm rumiar una estona. A qui donen a triar, li donen què rumiar. Vol dir que quan ens donen facultat d'escollir, solen causar-nos preocupació per la por d'equivocar-nos en l'elecció. Diuen que no tenir fa rumiar i tenir fa cavilar. Rumiar la mostra és aplicat al qui rumia, reflexionar, considerar detingudament alguna cosa. Per cert, sabeu a què refereix la mostra? Té origen a la tècnica del vell teixit a mà, quan s'havia de fer un teixit mostrejat on entraven diferents colors combinats, calia calcular amb precisió el nombre i l'ordre dels fils de l'ordit i de passades de la trama. Li han proposat dues coses molt interessants i abans de decidir-se està rumiant la mostra. No voldria equivocar-se. També es diu barrina amb aquest mateix sentit. Què barrines que no diu res? Sempre barrina quin en farà. I és que no és ben bé el mateix pensar, deliberar, meditar, planejar, rumiar, cavilar, sospesar, pensar-s'hi o escalfar-se el cap en una cosa. És a dir, reflexionar-hi molt, tot el contrari de precipitar-se. Psst, què esteu barrinant? Va, digueu-ho! Aquesta informació l'hem extreta del web Paremiologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Callador, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 11, us parla Pili García. Un incendi de vegetació a la Bisbal d'Empordà afecta la zona de Sant Pol i l'entorn de la casa de colònies Pou de Glaç, que estan confinats de manera preventiva. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils de la zona demanant a la població que tanqui portes i finestres. Els bombers treballen en el foc amb 15 dotacions, 3 de les quals aèries. La J660 està tallada per seguretat a causa del fum. I els Mossos investiguen la mort a trets d'un jove de 15 anys aquesta passada nit al barri de la Sagrera de Barcelona. Els fets han passat al parc de la Pegaso, on, segons alguns testimonis, un grup de joves armats, alguns també amb matxets, haurien disparat contra el menor i haurien fugit. Els primers indicis apunten que es podria tractar d'un enfrontament entre bandes. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha expressat consternació pels fets i ha demanat contundència contra la tinença d'armes i el tràfic de drogues.
2: És paradoxal que en un moment on estem reduint els delictes de furts, si estem reduint la multireincidència, ara aparegui aquest fenomen, diguem-ne, de la tinença d'armes, vinculat tot, perquè tothom ho sàpiga, vinculat tot al tràfic de drogues, no? Que és un problema que tenim a Catalunya i que s'està estenent per tota Europa i davant del qual s'ha d'actuar amb absoluta contundència.
1: La investigació està sota secret d'actuacions i la policia treballa per identificar i detenir-ne els autors. I la Generalitat obre la porta a recuperar els peatges en carreteres d'alta capacitat d'aquí a 2 o 3 anys. El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, defensa que un sistema de pagament per ús ajudaria a finançar el manteniment de la xarxa i a repartir millor el trànsit, sobretot de camions. La proposta afectaria vies com ara la AP7 i la AP2 en un context de congestió i sinistralitat creixent, sobretot a la AP7. I els bombers de la Generalitat tornen aquest cap de setmana de Veneçuela després de finalitzar la missió pel doble terratrèmol en el marc del Mecanisme Europeu de Protecció Civil. L'expedició ha estat revisant infraestructures i edificis crítics i està previst que arribin demà a Madrid i abans de tornar cap a Catalunya. El balanç d'espanyols morts pel terratrèmol s'eleva a 29. Segons les últimes dades de Veneçuela, el doble sisme ha deixat 2.295 morts i més d'11.000 ferits. I Catalunya té pressupostos per aquest 2026, sumen prop de 50.000 milions d'euros i són els primers aprovats des de 2023. El suport dels socis d'investidura als comptes fa agafar aire el govern en minoria de Salvador Illa a l'equador de la legislatura. En esports, Espanya ja és a 8 anys de final pel Mundial després de golejar Àustria per 3-0 als 700 i pel que fa al temps s'espera un nou repunt de la temperatura amb màximes que avui tornaran a superar els 37 o 38 a la Plana de Lleida, a la Conca de Tremp i a les Terres de l'Ebre. I fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa. Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
4: Aquest és un missatge institucional de Ràdio Mollet pels amics i amigues del Bar Tiki. Dir-vos que el Bar Tiki no tanca l'estiu. Al contrari, el Bar Tiki obre l'estiu. Tenim la persiana oberta, tenim la terrassa posada, tenim els parasols i tenim els còctels fresquets amb la música i les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 de la tarda i en redifusió els diumenges a les 8 del vespre a Ràdio Mollet. Bar Tiki, versió d'estiu.
5: Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.

0: explorar l'Àrtic. El 1860 va tenir la seva primera oportunitat. La seva casa editorial el va enviar als Alps suïssos per tal de que fes dibuixos i quadres. Val a dir que al contemplar aquells grandiosos pics nevats i experimentar el silenci d'aquests paratges, va quedar profundament impressionat. No tenia experiència en muntanyisme, però era un jove atlètic i un excel·lent caminador. I mentre anava per aquests boscos i prats o s'enfilava en alguna penya per tal de prendre punts, experimentava una sensació de llibertat com mai l'havia sentit. Com que els seus editors varen quedar encantats amb els seus dibuixos, a l'estiu següent el tornaren a enviar un altre cop als Alps. Aquest cop als Alps del Delfinat, que en aquells temps estaven gairebé inexplorats. Allà, tot i que era un principiant i sense guies qualificats, va realitzar la primera de les seves grans escalades. Però en el seu pensament només veia la figura del Matterhorn, que ja havia vist l'any anterior des de Zermatt. Així doncs, un cop acabada la feina del Delfinat, va contractar un guia per tal d'anar cap a Val Tournanche, la vall situada al peu del Matterhorn en territori italià. Pel camí se'n va assabentar que un famós escalador, professor John Tyndall, i el seu guia Benen, acabaven de sortir en direcció a la vall amb l'objectiu d'escalar el Matterhorn. Però quan en Whymper i el seu guia varen arribar a Breil, l'últim poble de la vall, es varen assabentar que els seus competidors hi havien marxat, ja que només en Benen havia anat a reconèixer la vessant sud de la muntanya per tal d'explorar les possibilitats. Allò que Whymper no va arribar a saber és que, en tornar, Benen va recomanar a Tyndall que de totes passades s'allunyés d'aquella terrible muntanya, cosa que potser hauria influït en la seva decisió d'escalar-la. La vessant sud del Matterhorn és totalment diferent a la nord. En lloc de la fina agulla que es veu des de Zermatt, des de Val Tournanche, la muntanya té l'aspecte d'una sèrie d'immensos blocs esglaonats. La resta sud-oest baixa des del cim en una mena de graons formats per aquests blocs. I encara que presentava certa dificultat, aquesta resta en conjunt semblava molt més accessible que els dos flancs de la cara nord. Aquesta era la ruta que es considerava la més accessible per assolir el cim. Després de l'intent d'en Benen, va ser impossible convèncer a cap dels homes de Breil que acompanyessin en Whymper i el seu guia, ja que la majoria d'ells tenien por d'acostar-se a la muntanya, doncs creien que aquesta estava posseïda per esperits malignes. Malgrat tot, ells dos es varen aventurar sols i varen escalar fins al Col de Lyon, una bretxa situada a 3.505 metres d'altitud al peu de la resta sud-oest. Varen passar la nit en una petita terrassa nevada i després d'un bivac on gairebé no varen poder dormir, varen escalar fins al primer contrafort de l'aresta. Al cap d'una hora varen arribar a la xemeneia, que Whymper va superar amb certa dificultat. Però a partir d'aquest punt el seu guia es va desanimar i no va haver manera de persuadir-lo perquè continués. I varen haver d'abandonar. I aquí es va acabar l'intent d'aquell any. La setmana vinent parlarem dels nous intents d'en Whymper i de la seva relació amb un personatge cabdal en aquesta història, Jean-Antoine Carrel. Entre tots dos naixerà una amistat, una rivalitat i una cursa cap al cim que marcarà per sempre la història de l'alpinisme.
1: Pals i botes. L'agenda.
0: A veure, per la primera setmana de juliol només vull recordar-vos que hi ha activitat el dia 2 pel grup extrem, que és una sortida a l'ermita de Sant Sadurní, i pel diumenge 5 el grup extrem farà una sortida a les ermites de la Damunt i Sant Jordi de Tavèrnoles. Teniu el programa a la pàgina web del grup, i tots aquells que vulgueu participar només teniu que posar-vos en contacte amb els vocals de sortida. Recordo a tots aquells que, encara que no siguin socis del club, vulguin participar en alguna activitat, saben que poden participar gratuïtament a dues activitats del club. I si després us convé, us podeu fer socis o no. Vinga, fins aquí el Pals i Botes d'aquesta setmana.
1: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.

0: Salutacions, són 11:45, us parla Joel Gascón. El nombre de persones inscrites a les llistes de l'atur a Mollet del Vallès ha augmentat lleugerament durant el mes de juny. Segons les darreres dades, el municipi ha tancat el mes amb 2.211 persones aturades, 11 més que al maig, quan se'n registraven 2.200. Malgrat aquest increment, la comparativa amb el mateix període de l'any passat continua sent positiva. El juny del 2025 hi havia 2.368 persones aturades, és a dir, 157 més que enguany. Això representa una reducció interanual d'aproximadament del 6,6%. Juan Jiménez, de Comissions Obreres, ha explicat a Ràdio Mollet que ara, amb la regularització dels migrants, el que podria passar és que repuntés una mica l'atur a la nostra ciutat, així com també a tot Catalunya i Espanya.
1: Aquestes persones han passat o passaran de la invisibilitat, i això vol dir treballar bé, moltes persones als sectors més precaris, moltes persones treballant sense cap contracte, sense cap cotització, i ara es passem a la seva precarietat, perquè el que li estem donant és un any de poder estar sempre que tinguin un treball i hi ha uns condicionants. Per tant, totes aquestes persones ara aniran a la precarietat, perquè han de seguir tenint treball per poder seguir vivint al nostre barri, al nostre territori. Pensem que aquestes persones, si no estaven regularitzades, no estaven apuntades a les llistes de l'atur. Per tant, això també és una reflexió que pot fer que incrementi una miqueta l'atur.
0: Amb aquestes xifres, ara mateix la taxa registral d'atur a Mollet se situa actualment en el 8,25%. I des d'aquest 2 de juliol, les persones interessades ja poden inscriure's en la convocatòria pública a través del qual l'Ajuntament de Mollet posa a disposició de la ciutadania els excedents d'energia que generen les instal·lacions municipals. Les sol·licituds es poden fer fins al 30 de setembre del 2026 i l'adjudicació final es farà per sorteig. La participació en aquest sistema no requereix disposar d'una instal·lació solar pròpia, ja que la compartició de l'energia és virtual i s'aplica directament a través de la factura de la llum. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Tots els divendres a les 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet. Reemissió dissabtes a les 10 del matí. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
2: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 12, us parla Pili García. Un incendi de vegetació a la Bisbal d'Empordà afecta la zona de Sant Pol i l'entorn de la casa de colònies Pau de Glaç, que estan confinats de manera preventiva. En té la darrera hora, des de Televisió de Costa Brava, l'Alba Pairet. Alba, bon dia, què ens pots explicar?
2: Hola, bon dia. Doncs ara mateix hi treballen 24 dotacions terrestres i 6 mitjans aeris i l'incendi, segons els bombers, evoluciona contínuament pel vent i provoca focus secundaris. Com explicaves, doncs aquest matí s'ha enviat l'alerta de protecció civil per l'incendi a la Bisbal per demanar el confinament a la zona del barri de Sant Pol i la casa de colònies Pou del Glaç, on hi ha els nens i nenes que estan en aquesta casa de colònies, i des de l'Ajuntament ens explica que tots estan bé i s'estan coordinant amb els bombers per aquest incendi, i a més doncs, també, si cal, podrien allotjament si fes falta.
1: Alba Pairet, gràcies. Per aquesta darrera hora n'anirem informant els propers butlletins. Adéu-siau.
2: Adéu, moltes gràcies.
1: I els Mossos investiguen la mort a trets d'un jove de 15 anys aquesta passada nit al barri de la Sagrera de Barcelona. Els fets han passat al parc de la Pegaso, on, segons alguns testimonis, un grup de joves armats, alguns amb matxets, haurien disparat contra el menor i haurien fugit. Els primers indicis apunten que es podria tractar d'un enfrontament entre bandes. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha expressat consternació pels fets i demana contundència contra tinença d'armes i tràfic de drogues. L'escoltem.
3: És paradoxal que en un moment on estem reduint els delictes de furts i estem reduint la multireincidència, ara aparegui aquest fenomen, diguem-ne, de la tinença d'armes, vinculat tot, perquè tothom ho sàpiga, vinculat tot al tràfic de drogues, no? Que és un problema que tenim a Catalunya i que s'està estenent per tota Europa i davant del qual s'ha d'actuar amb absoluta contundència.
1: La investigació està sota secret d'actuacions i la policia treballa per identificar i detenir-ne els autors. I la Policia Nacional ha desarticulat una trama de suplantació d'identitat per afavorir l'accés al mercat laboral de dones migrants en situació irregular. L'operatiu s'ha saldat amb 5 dones detingudes, 4 a Barcelona i 1 a Lleida. Segons la investigació, dones amb permís de residència i feina formalitzaven contractes com a cuidadores de gent gran, però després que anava realment als domicilis eren algunes altres dones en situació irregular. La investigació va començar rund d'un avís d'inspecció de treball. Alguna de les persones ateses eren gent gran, vulnerable i en alguns casos malalts d'Alzheimer. I fins aquí les notícies en xarxa.
4: Notícies en xarxa.

0: pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. The Messenger, un programa de Jordi García. Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: Un mateix actor o actriu pot ser una escena de dramàtic o i una de comèdia en la mateixa obra.
2: Venim cada any i els encanta la presentació del Mollet Mollat i mai se la volen perdre.
3: Som 100 anys aquí a Mollet i va el meu avi, Joaquim Tarrés, va començar a la plaça Prat de la Riba número 1.
4: Allà on hi és la notícia, hi és Ràdio Mollet.
5: L'actualitat de Mollet, l'opinió dels grups municipals, cada dia a Ràdio Mollet. Portaveus municipals de dilluns a divendres a 2:15 del migdia i en redifusió a 9:15 del vespre.

0: Salutacions, són 2:15, us parla Joel Gascony, això és l'abans de l'informatiu Mollet al dia. L'atur puja lleugerament a Mollet durant el mes de juny, concretament s'ha incrementat en 11 persones i el nombre d'aturats a la ciutat és de 2.211 i més de 300 persones han omplert el Mercat Vell. En la conferència La salut comença a l'intestí, impartida per Xavier Verdaguer, un reconegut fisioterapeuta, nutricionista i divulgador científic català especialitzat en psiconeuroimmunologia i medicina integrativa. També parlarem que Mollet obre demà la nova zona de jocs d'aigua de la plaça Ana Bosch. L'horari serà d'11 del matí a 2 del migdia i de 5 a 8 del vespre. I avui divendres Mollet celebra la festa dels campions i campiones. Tindrà lloc al pavelló de Riera Seca i es rendirà homenatge als esportistes individuals o equips que hagin estat campions aquesta temporada. Això i més d'aquí mitja hora a l'informatiu Mollet al dia.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Aquest és un missatge institucional de Ràdio Mollet pels amics i amigues del Bar Tiki. Dir-vos que el Bar Tiki no tanca l'estiu. Al contrari, el Bar Tiki obre l'estiu. Tenim la persiana oberta, tenim la terrassa posada, tenim els parasols i tenim els còctels fresquets, amb la música i les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 de la tarda i en redifusió els diumenges a les 8 del vespre a Ràdio Mollet. Bar Tiki, versió d'estiu.
1: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Tots els divendres a les 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet. Reemissió dissabtes a les 10 del matí. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.
2: Qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Un espai presentat per la periodista Carla Ramos. Cada dilluns a 1:15 del migdia a Ràdio Mollet. Repeticions els dijous a les 5 de la tarda i els dissabtes a la 1 del migdia. Veus de Ciutat, les veus que mereixen ser escoltades.

0: Anna, recorda que hem quedat demà a les 5, vale?
1: Joder, tio, què vols? Que et porti el paper de vàter o què?
2: Museu particular. Capítol 3. El paper de vàter.
3: Ei, Anna.
4: Ei.
3: Què? Parlem del paper de vàter?
4: Moltes ganes. Som-hi.
2: Museu particular.
3: Doncs vull començar amb un poema. És per això que Pepe, sisplau, m'has de posar així com a veu de rapsó de bo, saps? Així, Lluís Soler en amunt, com a mínim. I diu així. Caga tot qui és animal. Caga el ric i el menestral. La formiga i l'elefant. Caga el savi i l'ignorant. Caga el rei i caga el papa. Caga tot aquell qui endrapa. I de cagar, amic meu, ningú s'escapa. Ja està, ara ja em pots treure la veu, que jo crec que amb això ja hem arribat al súmum del capítol, perquè és que si hi ha una cosa inherent a la condició humana, aquesta és, i a la vida en general, aquesta és el cagar. Per favor, és una necessitat fisiològica inevitable, però que genera uns residus, evidentment, una brutícia que cal netejar, i, o com a mínim que és aconsellable netejar, després que cadascú amb el seu cul faci el que bonament pugui o el que vulgui. I això és així avui, que això és una de les coses que em fascinen de la història, que això del cagar és exactament igual avui que fa 5.000 anys o que en fa 10.000 anys, no? I la mateixa problemàtica que tens tu cada matí, Anna, la tenia un neandertal de fa 150.000 anys, no? I és una d'aquelles coses que em fascinen de la història. No dic que em vaig fer historiador per la història del cagar, però bé, potser... Hi ha algun dia que potser sí que ho penso d'aquesta manera. És per això que com que aquesta problemàtica sempre ha existit, sempre hi ha hagut, o s'han hagut d'inventar mecanismes, no? Doncs per poder-la solventar des del més bàsic, que seria aprofitar allò que et dona la natura per netejar-te, com poden ser les mans... No, que te les dona la pròpia vida, o l'aigua.
4: Avui aquest capítol serà complicat.
3: No. Bé, a veure, al final tots hi passem per aquí, eh? Vull dir, si ho fa el rei o fa el papa, la resta
4: sí.
3: No serem menys. Però també, aquesta mateixa natura ens pot oferir fulles, ens pot oferir molsa, ens poden, no? Esponges, en el cas del mar, els animals també ens poden oferir alguna alternativa, com per exemple les ovelles, llana, és a dir, està bé que primer s'esquili, també t'ho he de dir, no cal anar refregant el cul amb les pobres ovelles vives, fins al punt, no?, de crear objectes específics al llarg de la història, sigui teixint fibres per crear teles o inventant l'objecte que ens ocupa avui, que és aquest, el paper de vàter. Les referències més antigues a l'ús de paper per netejar-se després d'anar al lavabo les tenim a la Xina. De fet, té lògica, perquè van ser ells qui van inventar el paper, doncs tindria lògica que fossin ells també qui els van començar a utilitzar per aquest propòsit, no? I al segle VI ja tenim algunes d'aquestes referències, que eren papers escrits que després, doncs, els reutilitzaven per això. No és que primer els escrivissin ja pensant en que després...
4: Oh, quina bona idea!
3: Sinó que era això, aquesta reutilització. I, de fet, segles més tard, ja, per exemple, al segle IX, trobem algunes cròniques d'alguns viatgers àrabs que precisament van a la Xina i es sorprenen perquè veuen que aquella gent no es renten amb aigua, com feien ells, sinó que el que feien era utilitzar paper per eixugar-se, i de fet així ho escriuen a les seves cròniques de viatges. Però no serà fins al segle XIV que es comencen a fabricar a la Xina papers específicament destinats a aquest ús, el de netejar-se després d'anar al lavabo. Són papers especials que només utilitzarà la família imperial. Això, evidentment, doncs, ens diu quina era la qualitat i la despesa que s'havia de fer per generar-los, no? De fet, tenim fins i tot un inventari, el d'aquest segle XIV, de l'any 1393, on sabem que la família imperial, no tinc molt clar, ho he mirat a buscar, però no tinc molt clar si era una família molt extensa o eren dos culs i mig, no m'ha quedat molt clar, però en tot cas, el 1393, la família imperial xinesa va gastar 15.000 fulls de paper de vàter suaus i perfumats. Vull dir que aquesta gent no anaven pas en poc.
4: I perfumats des de l'inici. Pensava que això seria com una cosa de fa 4 dies, però no, ja ho devien, no? Com...
3: En aquest cas, sí, però clar, estan parlant de fucking emperador de Xina, saps?
4: Ja, ja, ja. Bueno, clar, sí.
3: Penses tu que,
4: no,
3: que anava
4: sí,
3: allà...
4: És poca cosa.
3: Després, en d'altres llocs, veiem, per exemple, la cultura o els àrabs que feien servir l'aigua, en aquest cas els xinesos, els de la família imperial que feien servir aquest paper, però d'altres feien servir aquests retalls ja impresos. I després, per exemple, hi havia els grecs, que jo crec que aquesta t'encantarà. Jo crec que aquí és el moment en què acabaràs ja desmai, que el que feien eren, utilitzaven pessoi, que eren com a pedres, o trossos de ceràmica, que s'havien trencat. Si algun grec antic sobreviscut ens ho vol explicar meravellosament, però clar, és que si no, jo m'ho imagino com una espàtula, com una cullera, i em sembla una cosa...
4: Jo m'estic imaginant una cosa molt gore ara mateix,
3: No, pensa que tenen els camps, les vores arrodonides.
4: Ah, menys mal.
3: Les rodes arrodonides, sí, no, clar, perquè si no, depèn com...
4: Però ja està, ja està,
3: bueno,
4: tira,
3: clar,
4: tira.
3: Tu esborra allò.
4: Endavant, tira, saps? Endavant.
3: I després, salts molt ràpids, i molt amplis en el temps, però arribem a... Tornem a... O arribem a Europa, al segle XVIII, on neix la premsa i el periodisme.
4: Bueno...
3: Txan! I això és la gran revolució, és a dir, el periodisme i la premsa és la gran revolució del món del anar al lavabo, del món del fer caca, perquè és el primer cop que hi ha papers de curta durada. És a dir, fins ara, evidentment, un manual notarial, tu t'anaves a fer una escriptura al notari que t'ho feia en paper, ostres, aquell paper tenia un llarg recorregut, l'havies de guardar molt de temps perquè era important, no? Però en el cas de quan comença a néixer la premsa escrita, aquells papers caduquen molt ràpid, no? Perquè gairebé cada dia i a vegades més d'una vegada al dia, perquè hi havia edicions de matí i edicions de tarda, aquells papers queden obsolets molt, molt ràpidament. Per tant, és tot un material que està allà, que està bé, que mira, que es pot reaprofitar en aquest cas, doncs, per llegir primer, i, o sigui, primer per llegir pel davant i després, doncs, llegir pel darrere, diguem-ho d'aquesta manera. Sort que estem fent ràdio i no tele, perquè l'Anna més blanca no pot estar. Dit això, tot canvia, això sí, ara sí, el 1857, quan als Estats Units, Joseph Gaiteri patenta el primer paper higiènic fet de cel·lulosa. Clar, la resta no estaven fets d'aquest material tan més aviat més suau. Ell el venia com a paquets, com a tovalloletes soltes, anaven d'una en una, com si fossin mocadors, i no serà fins al 1890, gairebé fa 4 dies,
4: sí,
3: quan també als Estats Units els germans Scott, que encara avui els descendents són els propietaris de la fàbrica o de la marca Scottex, per tant, ve de lluny, que són els primers que el que fan és agafar totes aquelles tovalloletes, les junten i les enrotllen al voltant d'un tros de cartró, no? És a dir, el 1890 neix el rotllo de paper de vàter tal i com el coneixem avui. I haurem d'esperar encara 50 anys per que aquest paper de vàter, aquest rotllo de paper de vàter, s'embolcalli dues vegades i tingui dues capes, no? Fins al 1942 que neix la doble capa. I a partir d'aquí ja, bueno, fins avui que en tenen no sé quantes mil, a vegades penses que no saps si és paper o és una funda de nòrdic, allò, saps? Està allà així, molt sudet, no? És a partir també, després de la Segona Guerra Mundial, sempre n'hem fet més referències, és un moment molt transcendental pel món, perquè hi ha canvis socials molt importants en aquell moment, que es popularitza l'ús del paper de vàter perquè se n'abateixen els cossos, però també perquè hi ha molts canvis en les llars, on les comunes van deixant enrere i comencen, no, les reformes de lavabos, en el cas, per exemple, d'Espanya a partir dels anys 60, l'aigua corrent a les cases, tot plegat millora, i per tant doncs, totes aquestes noves invencions, aquesta tecnologia punta del moment, com era el paper de vàter, entra directament a les llars. En el cas espanyol serà precisament això als anys 50 quan començaran a entrar aquests productes, aquest paper de vàter en rotllo. Serà una empresa de Bilbao que es deia Paperera Espanyola, que crea el primer rotllo de paper de vàter espanyol, podríem dir. No tenia una marca concreta, el que sí que tenia era un dibuix d'un elefant al seu embolcall, un elefant vermell, i és per això que tothom deia que era el paper l'elefante. Era com la marca, tot i que no tenia una marca concreta. Realment era un paper, és a dir, de rotlla continu, per tant no tenia aquesta cosa d'aquests puntets per anar tallant els fulls de paper. I era un paper que era més aviat setinat. Oh. Per tant, diguéssim que el poder absorbent ni estava ni se l'esperava. Aleshores, bueno, deien que, doncs, diguéssim que potser més que recollir el praliné el que feia era escampar-lo. Aleshores, bé, però sí que és veritat que va fer molta fortuna, jo no ho entenc per què, però va fer molta fortuna, i van començar a sortir-li competidors que el que feien era imitar-los posant la forma d'imitar-los, i posaven un altre animal de color vermell a l'embolcall i ja estava. I d'aquesta manera doncs, teníem el paper de l'elefante, però també vam tenir el paper de l'hipopòtam, del cèrvol, de l'estrus, de la zebra, del tigre, i hi havia infinitat d'animals de tots aquests competidors. A partir d'aquí fins a l'actualitat doncs, ha guanyat moltíssim aquest producte, gràcies
4: Déu meu,
3: sisplau, no? Fins al punt, no, de que avui hi ha fins i tot, no, quin qüestiona la seva utilitat o si creu, no, que està o no està en perill d'extinció, no? De la mateixa manera que es propugna per acabar amb el lavabo amb aigua, no? I tornar als lavabos secs, o el que seria la comuna dels nostres avis, doncs també hi ha qui posa en dubte aquest sistema, i potser veu més adequat un sistema on s'utilitza una miqueta més l'aigua i no es generi en aquest cas aquest residu de paper. Evidentment queden prohibidíssimes les tovalloletes humides que neixen a partir dels anys 90 i que actualment veiem que són un problema en moltes de les nostres pobles i ciutats, no?
4: Bé, un visionari d'aquest país que ja va dir que ens quedaríem sense aigua per empassar tant paper de vàter, doncs ja saps qui és.

0: Bueno, ja ho va dir Albert Plan, aquesta mitiquíssima cançó de l'àlbum Ho sento molt, que en el moment en què ens quedem sense aigua, doncs això de llançar eternament paper de vàter i estirar la cadena com bojos s'acaba, i clar, fem servir el paper de vàter per moltíssimes coses. Llavors, clar, tu tota l'estona parlaves del praliner, però amic, a mi em faries una mala jugada si em deixessis a casa sense paper de vàter. A més, la meva època universitària, jo sempre he compartit pis amb noies, i ara que visc amb el meu company, me n'adono de les quantitats ingents de paper de vàter que compràvem quan vivia només amb noies.
1: Compràveu, eh? No s'ha robat mai de la universitat paper de vàter.
0: Bueno, això diguéssim que de... com que encara no prescrit, no cal que ho diguem. Però en qualsevol cas se'm feia servir moltíssim. Per dignificar una mica aquest capítol, perquè la cosa és que està sent molt complicada avui, portarem algo artístic, ja et dic, per aixecar-ho una mica. D'una banda, he trobat un artista turc que es diu Sakir Gökepak, que ell el que fa és treballar sempre com amb materials d'aquests no valorats dins del món artístic, des de fruita, verdura, cintes mètriques, és a dir, fa servir coses com molt del dia a dia i molt barates econòmicament parlant, i una d'aquestes coses és el paper de vàter. Ell ha fet moltes instal·lacions amb paper de vàter, que de veritat que són molt dignes si les busqueu. Concretament en té una que es diu Translayers, que seria com transcapes, no? Això que deies abans de les capes, que hi ha papers de vàter que són gairebé com un nòrdic, i aquesta instal·lació, clar, està tota feta en blanc, la penja una part de la paret, l'altra part està dins a la sala, en el centre, caient com si fos un gran vestit amb tot el paper de vàter, i de veritat que dignifica moltíssim el que és l'objecte, perquè li acaba donant una forma geomètrica, una harmonia visual molt interessant, i no es perd aquest debat de quin ha de ser el material de l'art. Clar, paper de vàter per defecte és algo bastant, no? Poc glamurós, poc valuós, etc. Llavors, si busqueu les instal·lacions dins de lo que seria un espai cub blanc dins d'un museu, estan molt dignificades. Són instal·lacions, això vol dir que envaeixen tot l'espai del que seria el museu o la galeria, el que sigui, i també he trobat, d'altra banda, amb peces que són més aviat pictòriques, però també fetes amb paper de vàter. En aquest cas, mira, quina casualitat, d'un artista de Bilbao que es diu Ainhoa Moreno, que ella realment és enginyera, però li agrada molt tot el tema de disseny d'interiors, de jugar amb els materials, això ja ho tenen els enginyers, que els agrada molt el tema dels materials, i ella també li interessa tot el tema dels materials quotidians. Llavors, ella es va posar a investigar l'ús de la cel·lulosa en la història més recent, i se'n va adonar que, clar, és com una cosa molt simple, molt senzilla, i que dins d'aquesta simplicitat hi ha com una mena de puresa que li interessa explotar a nivell artístic. Llavors, ell el que fa amb el paper de vàter és una mena de quadres molt senzills, amb tons molt neutres, evidentment, però que a través de la creació de formes, hi ha moltes formes geomètriques també, el que fa, fixa't que bonic, és jugar amb els llums i les ombres, les formes i les textures, i doncs, de tal manera que tens una muntanya feta amb paper de vàter, tens una mena de quadre rotco geomètric meravellós, i una altra vegada el que està fent és dignificar aquest material tan poc glamurós com he dit abans. Estem parlant d'una banda d'instal·lacions, d'altra banda de quadres en dues dimensions, que és com la vessant de l'art més prototípica, però introduint un altre tipus d'art voldria parlar una mica de disseny, perquè quan preparava aquest capítol vaig recordar que jo quan era petita ja no l'he vist més, però segurament ha fet moltes més passarel·les. Recordo que quan era petita hi havia una exposició i passarel·la al meu poble, crec que última vegada, primera i última vegada de la meva vida que he vist a Blancafort fer una passarel·la de moda, de veritat, d'una modista i dissenyadora de Blancafort que es diu Trini Baltà, i ella el que fa és vestits amb diferents tipus de paper, doncs des de paper d'aquest de maixé, paper més plasticós, a paper literalment de vàter, no? O mocadors per sonar-nos els mocs. Llavors la Trini Acostuma a tardar un parell de mesos per fer cada vestit, i són vestits de disseny però preciosos, de veritat que molt bonics, i exposat en diferents llocs. Jo només vaig veure una vegada quan era petit, ja et dic, al meu poble, i és que em va impressionar molt perquè no, tot el vestit, el recordo, els tocats, els accessoris, tot estava fet en paper. També amb els anys m'ha fet pensar que la Trini és una gran artista, perquè el paper també és una cosa molt delicada, vull dir que es trenca rapidíssimament. Llavors,
1: tota aquesta tradició també de Pollerussa,
0: exacte,
1: les Terres de l'Ebre, d'aquests concursos,
0: sí,
1: que de fet estan lluitant per la candidatura a ser patrimoni material de la humanitat per la UNESCO.
0: Ah, sí, fixa't. Doncs guaita, la Trini, visionària. Mira, la Trini, Baltà, amb tota aquesta història dels vestits de paper, em va fer pensar també... Tu ja saps que jo soc de Blancafort, Trini, modista de Blancafortina, poble de 400 habitants del Conca de Barberà. Doncs els seus dissenys em van fer pensar en un vestit que va portar la Lady Gaga una vegada a Londres.
1: Ui, m'agrada dir Blancafort.
0: Ai, tant de bo, eh? Doncs va portar un vestit molt petitet, que realment crec que ella no va fer declaracions de qui l'havia fet ni com s'havia fet, però que es va especular molt de també si estava tot fet en paper de vàter, no? És a dir, va utilitzar també com un disseny que jugava molt al despiste, perquè encara que el paper sigui una coseta molt senzilla, si el muntes bé, que és el que estic intentant explicar en aquesta secció, doncs acaba agafant molt de cos i molta dignitat. Aquest és que una cosa em porta l'altra, és que de veritat, aquest vestit de la Lady Gaga a Londres em va fer pensar a la vegada, no sé si tu t'ho regalen mai, Àlex, en uns vestidets que cosia ma padrina, que eren de ganxet. Llavors ella cosia el vestit de ganxet per una nina petitona d'aquestes que fa un pam, que té un nom aquestes nines, però no el sé, no sé si són les xotxones, saps? Una nina petiteta que fa un pam. Llavors el vestit, tu ara te l'imagines només sent tapete, però no, perquè les enagües...
1: Són de paper.
0: Són un rotllo de paper de vàter.
1: Ah.
0: Llavors, això és una producció rural en femení molt bèstia als pobles. Vull dir, a casa meva, ma germana, ma mare, totes tenim això que ens ha fet la padrina, que és una xotxona, que les enagües són un rotllo de paper de vàter i que a sobre té un vestidet fet a mà i fins i tot un tocat al cap, no? Una mena de gorret molt, molt diví. I també reivindico jo molt aquesta cosa de, en femení, del cosí, etc, etc. En qualsevol cas, evidentment les enagües no es poden canviar mai de la nina, rotllo, en realitat és un objecte bastant...
1: Inútil?
0: Sí, és que no ho volia dir.
1: Més enllà de la decoració, eh?
0: Sí,
1: l'estètica.
0: Sí, se suposa que és per guardar els rotllos de paper de vàter, però no es canvia mai, perquè si no el vestit li decau la forma. I llavors, quan vaig arribar a aquest punt ja de la secció, vaig pensar... Però realment té sentit el paper de vàter? Per què? Tu ja abans has introduït una mica el debat que hi ha ara. Bueno, ara ja amb la sequera, l'Albert Pla, doncs ja diria, ja us ho vaig dir. Però és que jo recordo un viatge que vaig fer amb una amiga meva al Japó, i sempre, és que jo no em canso d'explicar-ho, al Japó els lavabos són molt intel·ligents, o sigui, la tassa la pots posar a la temperatura que tu vulguis, et posa música, si li demanes, fa moltes coses al lavabo, i una d'aquestes coses que fa és enviar-te un xorrito limpiador, que li pots dir la distància, li pots dir la intensitat, li pots dir tot. Jo, com que sóc una senyora carca de mena, ni que no ho sembli, no m'hi vaig acabar d'acostumar. Però la meva amiga Anita va dir, cito textual, quan ja tornàvem a casa, "Yo solo volvería a Japón por el chorrito".

Per tant, Àlex, més enllà de la utilitat o no utilitat pràctica del paper de vàter, sí que se li ha donat molts usos, perquè com a humans que som de qualsevol... És que ara anava a dir de qualsevol merda en fem art, i el paper de vàter s'ha doncs, acabat convertint gairebé en un objecte de disseny, i és que em sembla fantàstica aquesta capacitat que tenim les persones de fer art constantment.

0: Museu Particular. Guió i locució Anna Maria Endebert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
1: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
2: Hi ha moltes formes de desitjar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a una nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
3: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, què era exactament?
4: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi de Germanà de Mollet.
5: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
6: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.
7: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM. Aquell any.

0: Mollet al dia.
1: Bona tarda i benvinguts i benvingudes a l'informatiu Mollet al dia, corresponent a divendres 3 de juliol del 2026. Abans de començar, repassem les notícies més importants del dia d'avui. L'atur puja lleugerament a Mollet durant el mes de juny. Concretament s'ha incrementat en 11 persones i el nombre d'aturats a la ciutat és de 2.211. I més de 300 persones han omplert el Mercat Vell en la conferència La salut comença a l'intestí, impartida per Xavier Verdaguer, un reconegut fisioterapeuta, nutricionista i divulgador científic català. I Mollet obre demà la nova zona de jocs d'aigua de la plaça Anna Bosch. L'horari serà d'11 del matí a 2 del migdia i de 5 de la tarda a 8 del vespre. I avui divendres Mollet celebra la festa dels campions i campiones. Tindrà lloc al pavelló de Riera Seca i es rendirà homenatge als esportistes individuals o equips que hagin estat campions aquesta temporada. Abans de començar, rebre una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que són Josep Casasnovas al control tècnic, Carla Ramos, Emma Balear i qui us parla, Jorge Escon, a la redacció.
0: Mollet al dia, notícies.
1: El nombre de persones inscrites a les llistes de l'atur a Mollet ha augmentat lleugerament durant el mes de juny. Segons les darreres dades, el municipi ha tancat el mes amb 2.211 persones aturades. Són 11 més que al maig, quan se'n registraven 2.200. Malgrat aquest increment mensual, la comparativa amb el mateix període de l'any passat continua sent positiva. S'ha reduït en 157 persones. Això representa una reducció interanual del 6,5%. Juan Jiménez, secretari general de Comissions Obreres al Vallès Oriental, Maresme i Osona, ha parlat que malgrat aquell lleuger increment estem parlant d'unes dades molt bones.
2: Mira, des del sindicat és cert que hi ha un canvi al territori de tendència respecte al mes de maig, per tant hi ha un increment d'11 persones a Mollet, com bé dius, vale? Realment les dades de Mollet representen el 8,25%, és a dir, són les millors dades des del maig del 2008.
1: Amb aquestes xifres, la taxa registral d'atur a Mollet se situa en el 8,25%. L'evolució del mercat laboral mostra així un petit repunt respecte al mes anterior, però manté una tendència de millora si es compara amb les dades registrades ara fa un any. Juan Jiménez ha alertat també que els preocupa que una plena ocupació en el sector de la construcció esdevingui una nova bombolla immobiliària.
2: Hi ha reducció de caràcter general a tots els sectors, principalment a la construcció. Sí que és cert que això ens fa una reflexió. Si tenim un problema d'habitatge i hi ha una reducció de l'atur al sector de la construcció, que no anem a una altra bombolla immobiliària. Per tant, dintre dels pressupostos de la Generalitat i dintre de la part més sociopolítica que fem com a sindicat, és com posem habitatge digne per a les persones que tenen necessitats.
1: Des de Comissions Obreres també han avisat que el procés de regularització de migrants del govern espanyol pot fer pujar el nombre de persones a l'atur perquè fins ara estaven treballant sense contracte.
2: Aquestes persones han passat o passaran de la invisibilitat, i això vol dir treballant bé, moltes persones als sectors més precaris, moltes persones treballant sense cap contracte, sense cap cotització, i ara es passem a la seva precarietat, perquè el que li estem donant és un any de poder estar sempre que tinguin un treball i hi ha uns condicionants. Per tant, totes aquestes persones ara aniran a la precarietat, perquè han de seguir tenint treball per poder seguir vivint al nostre barri i al nostre territori. Pensem que aquestes persones, si no estaven regularitzades, no estaven apuntades a les llistes de l'atur. Per tant, això també és una reflexió que pot fer que incrementi una miqueta l'atur.
1: És per això que demana més recursos al SOC perquè hi haurà una demanda més alta d'aquests serveis.
0: Mollet al dia, notícies.
1: L'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental i el Banc de Sang Itaixí

0: Més de 300 persones han omplert el Mercat Vell de Mollet en la conferència La salut comença a l'intestí, organitzada per Mutua Mollet. La sessió, que s'emmarca en el cicle de xerrades de la Mutua, ha servit per apropar al públic els darrers coneixements sobre la microbiota i el seu paper clau en la salut i el benestar. El ponent ha estat Xavier Verdaguer, psiconeuroimmunòleg, nutricionista i fisioterapeuta, que ha explicat com la microbiota influeix en pràcticament tots els sistemes del nostre organisme. Segons ha exposat, el seu estat condiciona la salut física, psicològica, neurològica, endocrina i immunitària, fet que la converteix en un element essencial per prevenir malalties i mantenir una bona qualitat de vida. Verdaguer ha destacat que les microbiotes de la boca i de l'intestí són les que tenen una incidència més gran sobre aspectes quotidians com els nivells d'energia, la capacitat de concentració o el rendiment físic i mental. També ha remarcat que el seu equilibri no només determina la salut actual, sinó que condiciona la salut del futur. Durant la conferència, l'especialista ha insistit que una microbiota equilibrada és indispensable perquè el cos funcioni correctament. Per aconseguir-ho, ha defensat la importància de mantenir uns hàbits de vida saludables.
1: La primera de tot és que la microbiota ha d'estar equilibrada i pot ser que en èpoques de la vida no la tinguis equilibrada perquè dorms malament, perquè no menges com saps que et va millor i perquè no fas exercici físic. A vegades reduir l'estrès, dormir millor, menjar millor o fer exercici físic, tot això ens pot ajudar, i altres vegades la perdem, la salut. Per tant, no hi ha una dieta que ens vagi bé a tots.
0: Pel que fa a l'alimentació, Verdaguer ha subratllat que no existeix una alimentació universal que funcioni per tothom, sinó que cada persona necessita una pauta adaptada a les seves característiques, al seu estil de vida i l'estat de la seva microbiota. Tanmateix, el ponent ha manifestat que és necessari posar el focus en allò que mengem per tenir un bon sistema immune.
1: No només parlarem de què hem de menjar, sinó quan hem de menjar. Com saber si necessites descans o si tens una infecció i t'has d'ocupar de la infecció de la boca i la infecció de l'intestí? Perquè tot això et roba energia i fa que et sentis cansat com si tinguessis poca energia, però és que no tens poca energia. L'energia està en el sistema immune i tu poder sense faltar aquesta energia per connectar socialment amb la gent i vols aïllar-te perquè t'ha marxat la líbido i voldries sentir líbido com abans, o tens ganes d'estar a casa quiet quan abans tenies ganes d'anar al gimnàs i fer esport. Per què no tens energia per fer tot això? Potser no et falta energia, només que tens infeccions o no dorms prou, per exemple, no?
0: El ponent també ha alertat que cada vegada hi ha més persones amb la microbiota alterada a causa dels hàbits de vida actuals. Factors com una mala alimentació, horaris irregulars, la falta de descans o fins i tot l'excés d'exercici físic poden alterar aquest ecosistema de microorganismes i afectar negativament a la salut.
1: Jo diria que hi ha molta gent que té la microbiota alterada, molts problemes de dormir a les nits, molta gent que dormen poc i fan treballs en torns, això ens afecta molt. Altres persones que fan massa esport i han de deixar descansar el seu cos. I altres persones que estan a l'altre extrem, que mengen malament i no es mouen, no? Per tant, tot això pot alterar la microbiota. No hi ha una alimentació per la microbiota. El que tu menges condiciona la microbiota, com tots aquests altres factors també. I el bo és que tu descobreixis on tens la millor oportunitat, sense obsessionar-te amb seguir alguna dieta pensant que l'intestí no està bé per la dieta.
0: Amb una elevada participació, la jornada va posar de manifest el creixent interès per conèixer el paper de la microbiota en la salut. Xavier Verdaguer ha aprofitat la conferència per fer una crida a la ciutadania a explorar la seva curiositat per la microbiota i a explorar com sentir-nos millor.

I si ahir us explicàvem que la nova zona de jocs d'aigua i la renovada plaça Nebots de Mollet obririen en els pròxims dies, avui ja hi ha data oficial. L'alcaldessa ha anunciat que l'espai s'inaugurarà demà, concretament l'espai dels nous jocs d'aigua, que funcionaran cada dia en horari d'11 del matí a 2 del migdia i de 5 de la tarda a 8 del vespre, convertint-se en un nou espai de lleure i refresc per als infants i les famílies durant els mesos d'estiu. La plaça incorpora un splash park, una zona de jocs d'aigua amb diferents elements interactius perquè els més petits puguin combatre la calor. A més, també obrirà demà la renovada àrea de jocs infantils amb nous tobogans, gronxadors, una cadira adaptada per a infants amb mobilitat reduïda i altres elements presents per fomentar el joc, l'activitat física i la

inclusió. L'actuació ha suposat una inversió de més de 271.000 euros i forma part de l'aposta de l'Ajuntament per ampliar els espais de lleure i crear nous punts de trobada per les famílies de la ciutat.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa-te'n al teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Mollet al dia, informacions de servei.
2: I comencem les informacions de servei parlant del temps amb crònica que ens porta Lluís Mi Pérez des de la xarxa. Molt bon dia.
3: Molt bon dia. L'atmosfera continua completament asserenada, amb molta transparència de l'aire, molt bona visibilitat, un blau elèctric i un sol piconador. Déu-n'hi-do com s'enfila una altra vegada la temperatura a hores d'ara, i al llarg d'aquesta tarda estarem parlant de moltes temperatures màximes arribant als 35, 36, 37 graus a l'ombra a gran part de les comarques de Tarragona i de la terra ferma. Però és que, per exemple, a la Vall del Llobregat també arribarem als 35, 36 graus, a l'interior gironí, i a molts indrets justament de Girona, sobretot a l'Empordà, el que tindrem és vent de tramuntana molt rescalfat. Per tant, compta amb el risc d'incendi, perquè no només a Girona, sinó a tot el país, és molt elevat. Ja diem, de núvols importants, ben poquets. I tampoc els tindrem ni el dissabte ni el diumenge. Moltes hores de molta calor, i sobretot el diumenge, ja extrema calor. Tornarem a arribar als 40 graus en alguns indrets del Vallès i també del Pla de Lleida. N'estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Lluís Mi, pel que fa a la farmàcia de Guàrdia. És la farmàcia Gallecs del carrer Gallecs, número 73. I l'Associació de Veïns i Veïnes de Planellador celebra demà dissabte el seu tradicional sopar de germanor. És el desè any que celebren aquesta jornada per compartir una estona amb els veïns del barri i gaudir d'una jornada festiva. Serà a la plaça Cinco Pinos a partir de les 9 de la nit i hi haurà música en directe, servei de barra i cava i coca per tothom. Rosa Perí, que és presidenta de l'entitat veïnal, i ha comentat que es tracta d'un sopar de carmanyola.
4: Cadascú porta el seu sopar, que es diu sopar de germanor. Nosaltres posem la música en viu, normal, sempre portem una parella, home i dona, i després nosaltres regalem com a postre una coca que ens la fa l'esclat, i després donem cava. I la veritat que la gent s'ho passa molt bé, cada any té molt, molt, molt, molt èxit, la veritat que sí.
2: El sopar de germanor de Planellador ja s'ha convertit en un clàssic de l'entitat, una activitat molt esperada pels veïns del barri. Rosa Perich ha comentat aquesta bona acollida afirmant que l'any passat van venir unes 300 persones, tot i que molta gent ve directament a la festa.
4: Mira, l'any passat érem, perquè com que mig plovia i tal, ens van donar Sant Jordi, 300 persones. Sí, sí. Alguns no venen a sopar, també t'ho dic, eh? Venen molta gent a sopar, la veritat que sí, que cada any ve més gent, però llavors després també ve molta gent quan comença la música.
2: Amb aquest sopar de germanor, l'entitat veïnal posa el punt i final a una temporada plena d'activitats i molta vitalitat per l'associació. Ara descansaran per tornar al setembre amb les piles carregades i, de fet, Rosa Perich ha fet una valoració molt positiva d'aquest curs.
4: Sí, ja és per acomiadar-nos, per ja fer vacances. A l'associació també ens convé descansar una miqueta, la veritat que sí. I, bueno, la gent ja comença a anar-se de vacances i tal, i nosaltres també ja tancarem com a vacances, i després al setembre pues, ja tornarem a renovar una altra vegada les nostres activitats, que aquest any han sigut moltes, i l'any que ve pensem i esperem que siguin moltíssimes també.
2: Des de l'Associació Veïnal de Planellador esperen revalidar l'èxit de cada any d'un sopar que uneix els veïns i veïnes de la zona, amb un sopar que començarà, recordem, a les 9 de la nit, i de 10 a 1 de la matinada hi haurà festa i música en directe.

0: Hi ha motiu del Dia Internacional de l'Orgull LGTBI+, que va tenir lloc el passat 28 de juny. L'Ajuntament reafirma un any més el seu compromís amb la defensa dels drets, les llibertats i la igualtat del col·lectiu amb una jornada d'activitats oberta a tota la ciutadania que tindrà lloc aquest dissabte. La programació combinarà reivindicació, música i festa amb l'objectiu de donar visibilitat a aquesta festa. I és que la festa de Mollet es dirà Mollet amb Orgull i tindrà lloc al Parc de Can Mula a partir de 8:45 del vespre amb la xaranga Tirant l'Ubant, el concert del Molletall excursant d'Eufòria, Gerard Túrnez, i seguidament es farà la lectura del manifest i es clourà la festa amb una sessió musical del reconegut DJ Bada Bronx. El regidor LGTBI Ferran Sagarra ha remarcat que enguany se li dona a la festa un toc local.
1: Vam escollir aquest dia perquè primer per la disponibilitat del parc i també una mica amb aquesta idea de que sigui fàcil per la gent de poder venir. Al final, què esperem? Doncs mira, amb aquesta edició al final la nostra idea també era donar-li aquest toc més local i per això també doncs, hem convidat a artistes d'aquí de Mollet, com són la xaranga de Tirant l'Ubant i el Gerard Turmet, el Geros, no? Que també ens cantarà amb el seu primer concert en solitari de la seva trajectòria, de la seva carrera. I acabarem doncs, amb el DJ Bada Bronx, que també és un dels DJs que va venir a la primera edició.
0: L'objectiu de la festa és celebrar una jornada reivindicativa. Ferran Sagarra ha destacat que volen ser un referent al Baix Vallès amb aquestes celebracions.
1: Amb ganes de que celebri aquesta festa, de que la gent vingui i, com dius, d'alguna manera també ser una mica referents en la nostra àrea, diguem Baix Vallès, diguem ja que estem apostant per fer aquests actes amb aquesta idea de que no sigui un orgull de Mollet només, sinó que sigui un orgull de tot el nostre entorn, perquè al final Mollet no només és la fa la gent de Mollet, sinó també la fa tota la gent que viu fora però ve a estudiar aquí o que treballa aquí, no? Llavors, amb aquesta idea també fem amb aquests actes.
0: Aquesta serà la tercera edició de la Festa Mollet amb Orgull, una iniciativa impulsada per l'Ajuntament que any rere any s'anà consolidant com un espai de reivindicació, celebració i visibilització del col·lectiu LGTBI+.
2: Mollet al dia, els esports.
0: L'Ajuntament de Mollet impulsa un nou esdeveniment per reconèixer l'esport local, la Festa dels Campions i Campiones. Aquesta nova iniciativa neix amb la voluntat de donar major protagonisme als esportistes i equips que han assolit èxits destacats durant la temporada. Amb aquest nou format es vol afavorir una participació més àmplia dels equips, augmentar la presència d'acompanyants i reforçar el reconeixement públic als assoliments esportius de la ciutat. El regidor d'Esports a l'Ajuntament de Mollet, Leo Conde, ha explicat que fins ara això es feia a la nit de l'esport i que els campions i les campiones quedaven diluïts. És per aquest motiu que neix aquesta proposta.
3: Bueno, al final és un acte de reconeixement als esportistes, no? I als equips que han aconseguit èxit durant tota la temporada, no? És una festa per donar-li protagonisme a aquests esportistes que abans, amb la nit de l'esport, estaven diluïts una miqueta amb la nit de l'esport. I volíem separar aquesta festa per poder això, reconèixer aquests campions de lliga, censos, qualsevol esportista que hagi aconseguit un campionat o alguna cosa d'aquesta, no?
0: La Festa dels Campions i les Campiones tindrà lloc aquest divendres a les 8 del vespre a la pista interior del pavelló municipal de Riera Seca. En aquest acte rendirà homenatge als esportistes individuals que hagin estat campions de Catalunya o d'Espanya, així com als equips que hagin aconseguit un campionat de Lliga o un ascens de categoria. En total, segons ha dit Leo Conde, s'espera la presència de 450 esportistes de 21 entitats esportives diferents.
3: No podien vindre tota la gent, tot l'equip que imagina, un equip de futbol, un equip de bàsquet, sempre venia una representació. Ara, amb aquest format, permetrà que un equip sencer pugui vindre, no? I sí que és cert que hem notat que, a més de qualitat, tenim molta quantitat. Estem parlant de que la nit de l'esport, aquesta festa de campions, tindrem més de 450 esportistes al final, que vindran al pavelló de Riera Seca, 450 d'esportistes i més de 21 entitats.
0: Leo Conde també ha explicat que la festa en si vol ser dinàmica i no serà la típica entrega de premis que es fa dalt d'un escenari, sinó que la pista de Riera Seca es convertirà en tot un show d'entrega de trofeus.
3: Es tindrà que millorar, però bueno, volem fer un format no tan d'escenari, Ja ho veurem, no serà un escenari com a tal, sinó la pròpia pista serà l'escenari i serà una representació de molts esports que tenim a Mollet, no? Dintre d'aquest escenari que és la pista de Riera Seca. No serà un escenari fixe, sinó una posició en moviment i amb una intenció de que els esportistes participin dintre d'aquesta entrega de trofeus.
0: D'altra banda, els esportistes i equips que obtinguin èxits esportius entre juliol i el desembre seran reconeguts a l'edició del 2027, ja que el nou sistema seguirà el calendari de temporada esportiva amb data límit del 15 de juny de cada any.

I fins aquí l'informatiu Mollet al dia, però abans de marxar repassem les notícies més destacades del dia d'avui. L'atur puja lleugerament a Mollet durant el mes de juny, concretament s'ha incrementat en 11 persones i el nombre d'aturats a la ciutat és de 2.211. I més de 300 persones han omplert el Mercat Vell a la conferència La salut comença a l'intestí, impartida per Xavier Verdaguer. I Mollet obre demà la nova zona de jocs d'aigua de la plaça Anna Bosch. L'horari serà d'11 del matí a 2 del migdia i de 5 de la tarda a 8 del vespre. I avui divendres a Mollet se celebra la festa dels campions i campiones. Tindrà lloc al pavelló de Riera Seca i rendirà homenatge als esportistes individuals o equips que hagin estat campions o hagin tingut un ascens aquesta temporada. I fins aquí l'informatiu Mollet al dia. Nosaltres ens hi retrobem dilluns. Que vagi molt bé. Molt bon cap de setmana.

0: aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM, Ràdio Mollet. Aquell any.
1: Som Terra, un espai dedicat al món agrari amb especial atenció a les fires relacionades amb el sector primari. Tens una cita cada divendres a 6:15 de la tarda.
2: Pals i botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
3: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 708, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matuter. Tal com us vaig dir la setmana passada, avui us parlaré de la figura de l'Edward Whymper. En Whymper va ser un escalador el qual, a diferència dels seus col·legues, no vivia de rendes. Des de l'edat de 14 anys havia hagut de guanyar-se la vida fent de gravador en fusta. Feia il·lustracions per llibres i revistes. Era un magnífic dibuixant, però la seva vida a Londres l'avorria sobiranament. Desitjava viatjar, córrer aventures, i allò que més desitjava era anar a explorar l'Àrtic. El 1860 va tenir la seva primera oportunitat. La seva casa editorial el va enviar als Alps suïssos per tal de que fes dibuixos i quadres. Val a dir que al contemplar aquells grandiosos pics nevats i experimentar el silenci d'aquells paratges va quedar profundament impressionat. No tenia experiència en muntanyisme, però era un jove atlètic i un excel·lent caminador. I mentre anava per aquells boscos i prats o s'enfilava en alguna penya per tal de prendre punts, experimentava una sensació de llibertat com mai l'havia sentit. Com que els seus editors varen quedar encantats amb els seus dibuixos, a l'estiu següent el tornaren a enviar un altre cop als Alps. Aquest cop als Alps del Delfinat, que en aquells temps estaven gairebé inexplorats. Allà, tot i que era un principiant i sense guies qualificats, va realitzar la primera de les seves grans escalades. Però en el seu pensament només veia la figura del Matterhorn, que ja havia vist l'any anterior des de Zermatt. Així doncs, un cop acabada la feina del Delfinat, va contractar un guia per tal d'anar cap a Val Tournanche, la vall situada al peu del Matterhorn en territori italià. Pel camí se'n va assabentar que un famós escalador, professor John Tyndall, i el seu guia Benen, acabaven de sortir en direcció a la vall amb l'objectiu d'escalar el Matterhorn. Però quan en Whymper i el seu guia varen arribar a Breil, l'últim poble de la vall, es varen assabentar que els seus competidors hi havien marxat, ja que, només en Benen, havia anat a reconèixer la vessant sud de la muntanya per tal d'explorar les possibilitats. Allò que Whymper no va arribar a saber és que, en tornar, Benen va recomanar a Tyndall que de totes passades s'allunyés d'aquella terrible muntanya, cosa que potser hauria influït en la seva decisió d'escalar-la. La vessant sud del Matterhorn és totalment diferent a la nord. En lloc de la fina agulla que es veu des de Zermatt, des de Val Tournanche, la muntanya té l'aspecte d'una sèrie d'immensos blocs esglaonats. L'aresta sud-oest baixa des del cim en una mena de graons formats per aquests blocs. I encara que presentava certa dificultat, aquesta aresta en conjunt semblava molt més accessible que els dos flancs de la cara nord. Aquesta era la ruta que es considerava la més accessible per assolir el cim. Després de l'intent d'en Benen, va ser impossible convèncer a cap dels homes de Breil que acompanyessin en Whymper i el seu guia, ja que la majoria d'ells tenien por d'acostar-se a la muntanya, doncs creien que aquesta estava posseïda per esperits malignes. Malgrat tot, ells dos es varen aventurar sols i varen escalar fins al Col de Lyon, una bretxa situada a 3.505 metres d'altitud al peu de l'aresta sud-oest. Vàrem passar la nit en una petita terrassa nevada i després d'un bivac on gairebé no vàrem poder dormir, vàrem escalar fins al primer contrafort de l'aresta. Al cap d'una hora varen arribar a la xemeneia, que Wimper va superar amb certa dificultat. Però a partir d'aquest punt el seu guia es va desanimar i no va haver manera de persuadir-lo perquè continués. I varen haver d'abandonar. I aquí es va acabar l'intent d'aquell any. La setmana vinent parlarem dels nous intents d'en Wimper i de la seva relació amb un personatge cabdal en aquesta història, Jean-Antoine Carrel. Entre tots dos naixerà una amistat, una rivalitat i una cursa cap al cim que marcarà per sempre la història de l'alpinisme.
2: Pals i botes. L'agenda.
3: A veure, per la primera setmana de juliol només vull recordar-vos que hi ha activitat el dia 2 pel grup extrem, que és una sortida a l'ermita de Sant Sadurní. I pel diumenge 5 el grup extrem farà una sortida a les ermites de la Damunt i Sant Jordi de Tavèrnoles. Teniu el programa a la pàgina web del club. I tots aquells que vulgueu participar, només teniu que posar-vos en contacte amb els vocals de sortida. Recordo a tots aquells que, encara que no siguin socis del club, vulguin participar en alguna activitat, saben que poden participar gratuïtament a dues activitats del club. I si després us convé, us podeu fer socis o no. Vinga, fins aquí el Pals i Botes d'aquesta setmana.
2: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.
4: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: portaveus municipals.
1: Bona tarda i benvinguts a l'espai de portaveus municipals. Avui divendres ens acompanya Carme Olària de Junts per Catalunya, Mollet. Aquí saludem. Molt bona tarda.
2: Molt bona tarda.
1: Primer de tot, Carme, quin resum, valoració en fas doncs, del ple celebrat aquest passat dilluns, corresponent al mes de juny, un ple doncs, que no va durar tant com els altres o com estem acostumats, però si més no s'hi van parlar alguns temes, entre d'altres, doncs, un referent doncs, al català i amb aquest pacte local per la llengua.
2: Sí, de fet, el resum, com bé dius, és un resum breu, perquè va ser un ple, doncs, diguéssim, que una mica més curt d'allò que estem acostumats. Vam parlar doncs, de temes com el manifest de la gent gran, com el 28 de juny amb l'alliberament LGTBI+, i tot i amb això, la part més nostra, més de Mollet, doncs, va ser aquesta presentació del Pla Local per la Llengua. Sabeu que Junts per Catalunya, amb els acords que vam fer amb el govern de la ciutat, doncs, era un pilar important d'aquests acords i amb tota aquesta col·laboració directa, aquest treball colze a colze en aquest cas amb tècnics i la regidoria pertinent per tirar endavant aquest Pla Local per la Llengua. Estem contents perquè el pla va sortir aprovat, tot i que evidentment sabem que hi ha partits que van votar en contra i d'altres que van fer una abstenció d'aquella manera, no? Per nosaltres el Pla Local per la Llengua sabeu bé que és un conjunt d'actuacions, no?, que s'impulsen des de l'Ajuntament per temes molt clars: promoure l'ús, l'aprenentatge i la normalització de la nostra llengua a casa nostra. Tot això és, o cap a on va? Tot això va orientat a fomentar l'ús del català en el nostre dia a dia, en aquesta vida quotidiana, als serveis, al comerç, a la cultura. Al final sabem quina és la situació del català a Mollet, perquè l'hem estudiat, perquè l'hem valorat i perquè l'hem parlat moltes vegades, però realment el pla que ens està oferint són coses que de fet són molt simples, o molt poc, o sigui, són coses que són d'un dia a dia, no, que no estem demanant gaires més coses, sinó que aquesta part de preservar el nostre patrimoni, que evidentment la llengua forma part de la identitat i que tot això tenim un dret i un deure, no, i hem de lluitar perquè així sigui, perquè també afavoreix la cohesió social. Al final les llengües el que fan és que faciliten la comunicació entre els habitants i llavors també promou la integració de les persones nouvingudes. Tot allò que estem dient són coses que són punts relativament fàcils, haurien de ser, no? Sabem la situació que tenim, però tot això són coses que són molt palpables i que es poden dur a terme, no? També sabem que la llengua, doncs, impulsada a tots els àmbits, com l'educació, el comerç, l'esport, la cultura, al final l'administració, també deixeu-m'ho dir, és un tema clau i fonamental perquè puguem garantir que els drets lingüístics de casa nostra. Hem de poder també garantir el fet de ser atès en la nostra pròpia llengua, que això també és un tema que moltes vegades sembla que passi desapercebut i no és, no? I hi ha una altra part també molt important que enforteix doncs, la participació ciutadana, perquè al final en tot això que s'ha fet, en tot aquest pla que hem estat treballant, s'han implicat moltes associacions, empreses i s'ha implicat molta gent, inclús centres educatius que han vingut doncs, a poder parlar, no?, d'aquest projecte compartit que és el Pla Local per la Llengua. Nosaltres creiem que defensar el català és garantir, no?, que la llengua catalana continuï viva, no?, i que sigui present a la vida quotidiana. I creiem que la llengua no només és cultura i identitat, sinó que és cohesió social, és un element vertebrador i integrador, no?, i que aquest patrimoni l'hem de preservar i ho hem de fer des de les administracions, com ha sigut el cas amb aquest Pla Local per la Llengua, que també hem d'agrair, que diem, vull dir, l'esforç que s'ha fet i tot el treball que hi ha al darrere. Ara serà el moment de posar-hi les dates, de concretar i de començar a treballar. Sabeu que hi ha molts punts que ja els hem estat treballant paral·lelament, com va ser el tema de la Bressola, ja vam fer les visites pertinents i ja tenim lligat tot el tema d'aquesta col·laboració que farem l'Escola Bressola de Perpinyà, però hi ha molts d'altres que ara cal posar doncs, la data quan comencem i posant-hi, no? Tinc total confiança que funcionarà perquè hem treballat molt bé, tant amb la regidora Mas com a l'equip tècnic i tant de bo, doncs d'aquí 6 mesos podríem donar més explicacions de com estan funcionant tots els punts que tenim agendats en aquest Pla Local per la Llengua. Aleshores ens felicitem tots, perquè al final vull dir, és el que es buscava, era això i ara el tenim sobre la taula i ara només cal, doncs, continuar amb aquesta màquina que tenim engegada per fer que la llengua catalana sigui eina quotidiana a la nostra ciutat.
1: Doncs, parlat d'aquest ple municipal, deixem també preguntar-te per altres temes, com per exemple, doncs, que aquesta setmana hem conegut ja l'horari que les fonts d'aigua doncs, obriran a partir del proper dimarts, dia 7 de juliol, sí. I que tot just avui hem sabut que demà dissabte s'inauguren les zones d'aigües de la nova plaça Anna Bosch, que també doncs, és una novetat perquè doncs, serà, podríem dir, que el lloc més espectacular on poder gaudir d'aquests jocs d'aigua infantil de dilluns a diumenge.
2: Sí, de fet, també la novetat, perquè al final a la plaça d'Anna Bosch ha sigut un tema recurrent i repetit moltes vegades perquè no se sabia com aniria. Sí que teníem constància que les altres fonts obririen el 7 de juliol, que també sabeu que som una mica així, però poder hi anem tard, perquè poder el 7 de juliol ja ha fet molta calor, eh? És a dir, aquestes coses de vegades ho parlem, no? que posem dates a les coses, però en aquest cas doncs, poder, ens hauríem d'avançar i fer les coses una mica abans, perquè tot està canviant, perquè les temperatures cada cop són més altes, perquè tenim aquesta necessitat doncs, de molta gent, no? De refrescar-se i de gaudir la ciutat, no? Amb aquestes fonts que ens donen aquesta vida i aquesta sensació d'una mica més de refrigeri, per dir-ho així, amb les temperatures altes que tenim. Celebrem que així siguin, anirem a veure les de l'Anna Bosch, a veure com són i poder-les gaudir entre tots, a veure com han quedat.
1: I després, notícia també d'aquesta setmana, i és que el Vincia obrirà el trànsit al carrer Gaieta Vincia els caps de setmana, sí. On fins ara, el divendres a partir de les 3 de la tarda, quedava tancat fins, crec que el diumenge, a les 9 del vespre, sí. Que era una mesura de la Covid-19 i que ara els mateixos veïns i comerciants han demanat doncs, que s'obri el trànsit.
2: Doncs sí, de fet això va començar quan vam estar amb la Covid i va quedar tancat, tant que buscàvem espais on poder, doncs, va tindre més moviment i bueno, tot ja sabeu com ho vàrem viure. I sí que és veritat que sempre hi ha hagut una part de... No parlarem de crítiques, però d'estar atents de si això funcionaria o no, i finalment doncs, jo crec que la resolució que s'ha pres de tornar-ho a obrir al cap de setmana, que és un moment comercial i que és un moment de lleure de la ciutat, jo crec que és important que sigui així. Al final, els llocs... Jo no és que sigui molt a favor de que hi hagin cotxes per tot arreu, però sí que la situació és important en els eixos comercials, que també es poden fer circulacions molt més lentes, passos elevats, és a dir, intentar combinar tant el que seria la gent a peu com poder arribar amb un vehicle no és fàcil, però és una cosa que ens hi hem d'estar atents per poder-ho gestionar entre tots. Per què? Perquè és important que el comerç de la ciutat funcioni, i quan el comerç de la ciutat està demanant que no els hi funciona el cap de setmana a tenir aquella zona tancada, doncs l'hem de tornar a obrir, i l'hem de fer, doncs, amb tota la intenció de que puguin viure comercialment aquell carrer, però fins i tot també era una proposta que molts veïns també ho deien, eh? Deien, clar, és que abans hi havia com una altra mena de vida, ara també ens hem quedat com molt més aïllats. Al final el que volem és que tothom hi pugui passejar, que es pugui endreçar, o sigui, hem de posar ordre a poder conviure, no? Comercialment, de poder conviure amb el veïnat, de poder conviure amb els cotxes, que tampoc són llocs on hi hagin uns volums molt grans de cotxes, perquè tampoc no es pot anar ràpid, vull dir, és una cosa com molt més tranquil·la de com havia sigut abans, no? Veurem, estarem a temps, tant de bo funcioni, tant de bo doncs, el comerç del carrer doncs, torni a reviure aquells moments, era un eix molt important de casa nostra i ara sembla que havia quedat una mica aturat, i parlarem amb ells i sabrem quines coses bones hi troben ara que tornarà a estar obert el trànsit al carrer.
1: I després va haver-hi reunió de la Junta Local de Seguretat a la nostra ciutat, on es valorava que els delictes havien baixat un 5% respecte a l'any anterior.
2: Sí, aquí no m'hi podré posar gaire, perquè nosaltres sabeu que quan hi ha aquestes juntes de seguretat ens envien un acte al cap d'un temps, ara han demanat l'informe perquè també ens n'expliquin més coses, val? I bé... Tot és un tema de seguretat. Aleshores, si la ciutat de Mollet és segura, doncs perquè hi ha un control, perquè hi ha uns cossos de seguretat que així fan que la gent se n'hi senti, és perfecte. Però quan la ciutadania veu que hi ha un petit espai de que no se senten segurs, vol dir que hi han de treballar. I llavors, jo crec que hem d'estar sempre molt atents, perquè la seguretat és un pilar fonamental en tots els eixos de la família, eh? Per grans, per petits, per homes, per dones, pels avis, tothom busca aquell espai de seguretat a casa nostra. Aleshores, no podem esplaiar-nos perquè en aquell d'allò no hi érem, però sí que hem demanat a l'acte i veurem doncs, aquestes informacions d'on surten aquests números i podrem valorar-ho més, més correctament quan tinguem aquestes dades.
1: I ja coneixem el cartell del Mollet Music Week amb Dorian, Ginestà, amb Bauca i Nena de Conte. Què li semblen els grups convidats?
2: Sí, a veure, com em sembla el que diem, és un acte que Mollet espera, és un acte que, a mesura que han anat passat els anys, cada cop s'ha perfilat una mica més ben organitzat, el que diem, no? De final, vull dir, comences una cosa i cada any tens aquella manera de poder fer les coses millor. D'entrada, ja crido el civisme, és important que la ciutat continuï neta, que no hi hagin bretolades, que convivim, no?, amb aquest espai de festa, de música, de cultura, val? Aleshores, que va enfocada també a petits i a més grans, que això és important. I del cartell que puc dir, doncs, des del meu punt de vista musical, per dir-ho així, doncs, m'estaré encantada de compartir una estona amb Ginestà, perquè poder encara ara, no?, encara que tinguem l'edat que tenim, doncs, són cançons que ens arriben i ens arriben molt. Aleshores, jo crec que gaudirem tots d'aquests dies de festa i de música, els gaudirem amb responsabilitat i, per altra banda, un cop hagin passat, doncs valorarem també si cal fer alguna cosa millor de cara a l'any vinent i en parlarem.
1: I després també m'agradaria comentar-te que avui hi ha la Festa dels Campions i les Campiones a la Riera Seca, que sí, és una novetat, 450 persones hi assistiran i més de 21 entitats esportives, que es fa una mica per, podríem dir, que no s'atura tant a la Festa de la Nit de l'Esport, sí, on hi havia tants campions, sí, i que hi ha una idea que el Leo Conde ens havia comentat farà potser 3-4 anys, des que va entrar també en aquest mandat, que diu que ho volia implementar i que finalment doncs serà una realitat.
2: Sí, de fet, quan vam fer la Nit de l'Esport, tots vam constatar i vam estar d'acord de que al final campions ho som tots, no? Jo sempre explico que l'últim que arriba en una cursa és l'últim que arriba, no? És l'últim en guanyar, no? No és que perd, és l'últim en guanyar, no? Llavors crec que és important pel teixit esportiu de la ciutat, doncs, mantenir aquest tarannà de que tothom que fa esport, tothom que competeix, tothom, totes les entitats que tenen un gruix important de nens i nenes i de gent en general que fa, doncs, aquests esports competitius, doncs mereixen, no?, doncs aquest reconeixement que a vegades a Nit de l'Esport ens queda petita, no? Aleshores, és una cosa que ho hem reiterat, ho hem parlat i gairebé tothom, doncs, estàvem d'acord amb que arribés aquest dia i, de fet, m'estaves dient 400 i escacs, imagineu-vos, no?, la quantitat de gent que tenim a la ciutat, doncs, que són aquests grans campions i campiones de la nostra vila.
1: Doncs ens quedem amb aquesta última pregunta que hem fet i valoració d'aquesta festa i de tot el que vagi sorgint a la nostra ciutat aquests dies. En parlem aquí, com sempre, cada divendres amb el vostre partit aquí a l'espai de Portaveus. Que vagi molt bé i gràcies.
2: Molt bé, gràcies a vosaltres. Adéu-siau.

0: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Tots els divendres a les 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet. Reemissió dissabtes a les 10 del matí. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.
1: Us convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 del vespre i els diumenges en redifusió a les 9 de la nit.
2: Valors a l'alça. Reflexionen sobre el món que ens envolta des de l'òptica dels valors.
3: Dimecres a les 9 de la nit. Remissió els dissabtes a les 6 de la tarda.
4: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Què tal? Com esteu? Tornem a ser aquí. No hi ha distàncies, el programa que dona veu i posa cara a totes aquelles persones que han fet créixer el futbol femení a casa nostra, al Camp de Tarragona. Perquè, com diem sempre, al sud som els grans oblidats, però de talent i, sobretot, d'humilitat, en tenim per estona. Nosaltres ho tenim tot a punt. Comencem! Vero Boquete, Alexia Putellas, Aitana Bonmatí o Mariona Caldentey són algunes de les esportistes que han fet possible que el futbol femení sigui on sigui. Elles han tocat el cel, ho han guanyat tot i, el més important, han permès a les noves generacions somiar. Estarem tots d'acord, però, que tot això no hagués sigut possible sense unes pioneres. Va ser el 1914 quan un grup de dones va decidir desafiar les normes socials de l'època i plantar-li cara al masclisme imperant del moment. Volien jugar a futbol, ho tenien clar. Per això van crear l'Spanish Girls Club i el 9 de juny d'aquell mateix any el somni es va fer realitat. Dos equips batejats com a Montserrat i Giralda van disputar el primer partit de futbol femení documentat a l'estat. La seu, el conegut com a Camp de les Faves. Ara bé, el menyspreu dels mitjans de comunicació de l'època, el poc suport per part de les administracions i l'arribada del franquisme anys després va provocar que aquestes futbolistes fossin oblidades. Després de la Primera Guerra Mundial, el futbol femení va tornar a Barcelona. Va ser una època dura en què les dones que volien jugar ho van haver de fer en equips masculins, fent-se passar per homes. Qui no ha sentit mai a parlar de l'Anna Carmona? Coneguda primer com Anita i més tard com a Veleta, se'n va anar als pits per dissimular-los i es va veure obligada a jugar amb roba ampla. Quan es va saber que era una dona, va patir arrest domiciliari. Però aquest és només una història de les tantes que es va viure en aquella època. Dones empoderades que van jugar-se la vida per poder jugar a futbol. Gràcies al seu talent i la seva valentia, van aconseguir trencar moltes barreres i estigmes. Elles són les que van posar les bases de tot el que vindria després. La resta és història.

0: Ho dèiem, van ser dones com l'Anita les que van posar la primera pedra, però no va ser l'única. A casa nostra en tenim algun exemple. Un d'ells, la Rosa Maria Mallol. Nascuda al barri del Serrallo a Tarragona amb només 17 anys, va cordar-se les botes i va començar a donar les primeres puntades de peu a la pilota amb la samarreta de l'USFEAC. Ràpidament el Reus es va fixar en ella i després d'una gran temporada, l'Espanyol li va obrir les portes. No s'ho va pensar dues vegades i durant 18 temporades va defensar la samarreta blanquiblava. Ha guanyat diferents títols i diferents campionats de Lliga, però sens dubte el que realment ha guanyat és el respecte de qualsevol futbolista. Tot plegat, en un moment en què jugar a futbol no estava tan ben vist. Aquesta setmana l'hem anat a veure i ens ha deixat reflexions tan interessants com aquestes.
1: Rosa, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Començarem fent una mica una vista enrere en un moment i parlant una mica dels inicis. Com van ser els de la Pachicha al món del futbol?
2: Bueno, en aquella època que vaig començar aquí al Camp del Nàstic, perquè van organitzar una família que no era d'aquí, que era de València, van voler muntar un equip aquí a Tarragona, aquella família. Llavors van començar a buscar gent per començar a jugar a futbol i, bueno, molt bé. Vull dir, entrenàvem i jugàvem al camp de l'Avinguda Catalunya del Nàstic, o sigui que parlo d'anys. Llavors, clar, al cap de potser 2 o 3 anys es va desfer, perquè clar, aquí no hi havia sortit amb això del futbol. Jo personalment me'n vaig anar a Reus, vaig estar un any a Reus, i allí va vindre l'Espanyol, i llavors clar, es veu que els hi va agradar, i me van fer una fitxa. Bé, en aquella època la fitxa era un tros de paper, i un carnet que fèiem pel camp de l'Espanyol i punta i pelota, no hi havia res més.
1: Això t'anava a dir, de sobte reps aquesta trucada de l'Espanyol, no sé què penses, que és el primer que se't passa pel cap.
2: No, va ser una trucada. Van vindre a jugar a contra naltros aquí a Reus. I ells me van veure jugar a futbol. I llavors pues, els hi va agradar, vull dir, no ho sé, els devien veure alguna cosa i va ser que allí mateix van parlar amb mi si m'interessaria anar a jugar a Barcelona amb l'Espanyol, i vaig dir que sí.
1: Amb la samarreta blanca i blava vas estar gairebé 18 temporades, si no recordo malament. Recordes com va ser el teu debut?
2: El meu debut? Ostres, te parlo de molts anys. Clar, abans les lligues eren molt diferents amb les d'ara. O sigui, nosaltres jugàvem a les rodolies de Barcelona, Sabadell, que eren els equips que hi havia, el Terrassa, el Barcelona, vull dir, hi havia molts d'equips. Nosaltres jugàvem per dir al redador. Ara, el dia que va ser el meu debut, pues no me'n recordo, la veritat. No me'n recordo. T'ho dic sincerament, no me'n recordo.
1: Com va viure ser pionera en un moment en què el futbol femení no tenia tanta repercussió com ara o no estava tan ben vist?
2: Pionera? Bueno, a altres s'acostava molt això, de jugar a futbol. Se teníem que pagar tot. Jo personalment tenia que anar a entrenar 2 camins a la setmana a Barcelona, m'ho tenia que pagar tot. L'Espanyol no pagava res. Ens donava les samarretes i el carnet per entrar al camp de l'Espanyol i res més. O sigui, jo sempre he dit que un dels trencs que hi havia era meu, perquè jo feia molts de viatges, a més, l'estància d'estar allí, també, sort que vaig trobar una família, que la noia jugava amb mi a l'Espanyol, que els hi vaig fer pena. Van dir, ves, pobra xiqueta aquesta que ve sola de Tarragona, mira, ve, i si la fillem? I va ser així, vaig anar a casa d'aquesta família i jo sempre he dit que he tingut 2 mares, la que em va parir i la que em va cuidar.
1: Ets conscient, però, que tant vostè com les teves companyes vau obrir camí i vau fer que ara les noves generacions ens puguin tenir referents d'alguna manera?
2: Sí, clar, és impepinable que si no arribem a ser naltros, aquí no hi ha futbol femení. Naltros van ser les pioneres que vam obrir el que és el futbol femení. Vull dir que gràcies a naltros ja es podien donar gràcia que hi ha hagut això, el futbol femení, que encara falta, eh? Encara falta.
1: El futbol té moltes coses bones, però també en té d'altres que són dolentes. Per exemple, has de renunciar a moltes coses. A què va renunciar la Pachicha?
2: Jo pràcticament no vaig renunciar a res. No vaig renunciar a res perquè a mi m'agradava jugar a futbol. Renunciar, el meu pare no volia de les maneres que em anés a Barcelona a jugar a futbol, però jo, R que R, me'n vaig anar a Barcelona. La meva mare sí, però el meu pare era impepinable que no volia que jugués a futbol. O sigui, renunciar no, perquè jo treballava aquí i me n'anava cap allà. I no és que fes això sol. Jo feia castells, portava la Bíblia, vull dir, he fet un munt de coses, però jo el futbol davant.
1: Ja fa molts anys que vas començar a jugar a futbol i el futbol femení, evidentment, ha canviat. Tu també tens aquesta sensació des de dins?
2: Sí, clar que ha canviat. Hombre, abans ja t'he dit que abans nosaltres s'ho teníem que pagar tot. Els desplaçaments que feien per agafar autocars, que a vegades anaven els cotxes dels pares de les jugadores, ho tenien que pagar tots ells. O fèiem sortejos per poder agafar un autocar, que no ens donaven res. Això avui en dia no. Tenen massatgistes, només que cauen, i nosaltres caiem i s'aixecàvem.
1: Podries fer una estona que encara queda molt camí per fer. Com veus la situació actual del futbol femení, sobretot aquí a la demarcació de Tarragona?
2: Ui, aquí a la demarcació de Tarragona, un desastre. Un desastre perquè ja no veig en cap puesto que surti Tarragona l'equip de no sé què. Una cosa freda, freda, freda. Jo ho veig, eh? El meu punt de vista ho veig fred. Sí que hi ha equipets, però què? Com són els equipets? No es mouen d'aquí? Vull dir, no es veu avançar per la part d'aquí de la província de Tarragona.
1: I què falta? Potser és que els clubs del territori no acaben apostant o no fan una aposta real pel futbol femení, o a què es deu?
2: A veure, jo crec que es deu que aquí el president que sigui del futbol no don peu a les dones. No don peu perquè ell tindria que ser el primer que tindria que parlar amb la catalana o l'espanyola. I dir, bueno, a Tarragona tenim equips i, clar, com que tenen que mullar la pasta, doncs aquí som l'última merda, en perdó.
1: Però, en canvi, si surts una mica d'aquí del territori, veiem que a Barcelona s'estan fent molt bé les coses, un exemple
2: clar,
1: de la Barça, no?
2: Sí, clar, clar, evident. Però per què? Perquè hi ha un equip que és del Barcelona i com les del Madrid, com les de l'Atlètic de Madrid, aquestes estan apoyades pel club. I aquí el Nàstic ho apoya el futbol femení. Jo no veig que el Nàstic aposti pel futbol femení aquí.
1: I parlant, ja per anar acabant, parlant de tu, no sé si t'hagués agradat viure o jugar a futbol actualment, tenint en compte doncs, tot el que tenen les jugadores, per exemple, del Barça, que ara parlàvem.
2: A veure, jo personalment, jo en aquella època vaig estar molt bé, molt bé. Vull dir, no vaig tindre cap problema. Que si m'agradaria ara, potser sí, però no canvio res el d'abans amb el d'ara.
1: I ja per acabar, per on passa el futur del futbol femení?
2: Per on passa el futur? Home, a nivell nacional, a nivell nacional. Aquí des de la de Tarragona no veig jo encara futur, però el que és a nivell nacional sí, perquè tenim una selecció que ja ha guanyat un campionat, ha guanyat de tot, i això vol dir que s'està movent el futbol femení. Però quines noies són les que hi ha a la selecció? Si t'hi fixes, són d'equips de primera divisió. No en veuràs cap que agafin d'aquí a Tarragona. Jo no n'hi he vist cap encara que vagi a la selecció. Ja te poso la selecció. Ni a la catalana tampoc.
1: Per tant, per acabar, un desig pel futbol femení, si vols, aquí al que fa la demarcació o més en general.
2: Jo només m'agradaria, abans de morir, que vegés que algun equip de Tarragona quedés campió de Lliga. Però això, mare de Déu, primer que tot és moure el que tenim aquí i després ja sí que podem desitjar el que volem. Això és impepinable.
1: Doncs escolta'm, Rosa, gràcies per l'estona.
2: No res, tranquil·la.
1: I esperem que el somni es compleixi.
2: Esperem que se compleixi perquè és el que més m'agradaria a mi. Ho dic en sèrio.
0: I fins aquí aquest capítol dedicat a les pioneres, les que en silenci van treballar per poder jugar el que més els agradava i les que alhora van lluitar per fer que la societat fos una mica més justa. Han passat molts anys des d'aquell 9 de juny del 1914. Per sort, el futbol femení ha avançat. Tot i això, segur que esteu d'acord si dic que encara queda molt camí per recórrer. Nosaltres ja marxem. Ens retrobem aviat en un nou capítol de Noia a Distància. Fins llavors, cuideu-vos. El partit acaba de començar.

0: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa. Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Crema sense control un incendi de vegetació que ha començat a la Bisbal d'Empordà, però que la tramuntana està estenent a ritme vertiginós. Una seixantena de dotacions dels bombers treballen per contenir un foc que ha obligat a confinar els veïns de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura i una urbanització de Santa Cristina d'Aro, així com la zona de Sant Pol de la Bisbal i la casa de colònies Pou de Glaç. La forta fumera es pot veure des dels municipis propers i estem per la proximitat del foc al massís de les Gavarres. El cap d'operacions dels bombers a Girona, Ferran García, tem pels focus secundaris que s'estan multiplicant.
2: Aquest és el més gran. Ara ens ha sortit un incendi a Vilavenut, que ara mateix hi tenim 14 dotacions que estan anant cap allà i 3 mitjans aèris que estaven aquí, i part de les dotacions que estaven aquí. I ens està sortint també un incendi ara a Bescanó, que l'estem anant descartant, 3 unitats GRAF i 3 dotacions més.
0: Tot plegat en l'inici d'un cap de setmana que es preveu complicat tant per les altes temperatures com per l'arribada diumenge d'una nova onada de calor. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Molt bon dia. L'atmosfera continua completament asserenada, amb molta transparència de l'aire, molt bona visibilitat, un blau elèctric i un sol piconador. Déu-n'hi-do com s'enfila una altra vegada la temperatura a hores d'ara, i al llarg d'aquesta tarda estarem parlant de moltes temperatures màximes arribant als 35, 36, 37 graus a l'ombra a gran part de les comarques de Tarragona i de la terra ferma. Però és que, per exemple, a la Vall del Llobregat també arribarem als 35, 36 graus, a l'interior gironí i a molts indrets justament de Girona, sobretot a l'Empordà, el que tindrem és vent de tramuntana molt rescalfat. Ja diem, de núvols importants ben poquets. I tampoc els tindrem ni el dissabte ni el diumenge. Moltes hores de molta calor i sobretot el diumenge ja extrema calor. Tornarem a arribar als 40 graus en alguns indrets del Vallès i també del Pla de Lleida. N'estem pendents a la xarxa.
0: És divendres 3 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Setena mort per arma de foc aquest any a Catalunya. Es tracta d'un menor de 15 anys que ha estat assassinat a trets aquesta nit al Parc de la Pegaso de Barcelona. Esther Minguell.
4: Els Mossos treballen amb la hipòtesi d'un crim deliberat fruit d'enfrontaments entre grups que cada cop tenen més fàcil l'accés a les armes de foc.
0: Científics catalans aconsegueixen fer sobreviure durant 21 dies en una incubadora líquida un fetus d'ovella.
4: Es tracta d'una placenta artificial que ha de servir per augmentar la supervivència i reduir les greus seqüeles dels prematurs més extrems. El director del projecte, Eduard Gratacós, explica la idea de base.
5: Que aquest fetus no sàpigui que ha sortit de la mare, que pugui seguir visquent en un entorn líquid, que pugui seguir rebent la nutrició i l'oxigen a través del seu cordó umbilical i, en definitiva, que es pugui seguir desenvolupant com un fetus.
0: Cridar a la ciutadania per participar en una investigació sobre com reacciona el cos a l'eclipsi solar del 12 d'agost.
4: És el projecte Solaris i busca persones voluntàries per monitoritzar dades cardíaques i respiratòries que es captaran a través dels rellotges intel·ligents.
0: En cultura, Bryan Adams dona aquesta nit el tret de sortida a la 26a edició del Festival de Cap Roig.
4: I ho fa amb totes les entrades exaurides. També han penjat el cartell de complet els concerts de Rick Astley i Rosario. La cita arrenca amb 33.000 entrades venudes.
0: Els esports, Toni Castro. Demà comença el Tour de França a Barcelona amb el Grand Départ i està tot a punt.
6: Primera etapa que començarà a les 5 de la tarda amb una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres amb sortida al Fòrum i arribada a Montjuïc. S'espera una gran afluència de públic als carrers per viure una etapa històrica, el primer Grand Départ del Tour a Barcelona.
0: El control de so, Toni Sánchez. A la coordinació, José Gallardo. Passant gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Fins a 3 incendis de vegetació cremen ara mateix a l'entorn de la Bisbal d'Empordà, al Baix Empordà. El foc ha obligat a confinar els veïns de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura i també una urbanització de Santa Cristina d'Aro, així com la zona de Sant Pol de la Bisbal i la casa de colònies Pou de Glaç. Estem per la seva extensió. De fet, ja hi ha diversos focus secundaris i també per la proximitat al massís de les Gavarres, degut a la forta tramuntana que bufa. La forta fumera és, a més, molt visible des dels municipis propers. A l'extinció del foc treballen una seixantena de dotacions als bombers, 6 de les quals aèries. Televisió de Costa Brava, Alba Pairet, bon dia.
7: Bon dia, doncs mireu, ara mateix m'enganxeu que ens està arribant una alerta que també s'amplia a Sant Antoni de Calonge aquest confinament. Dèieu això, que també s'acaba ens confirmaven que s'ampliava a una urbanització de Vallrepòs a Santa Cristina d'Aro, al Puig de les Arques i a Cruïlles, però ara mateix també ens acaba d'arribar aquesta alerta de protecció civil que s'amplia a Calonge i Sant Antoni. Tot això en un incendi a la Bisbal que preocupa molt per aquest fort vent i en total hi ha unes 63 dotacions de bombers que treballen doncs, en aquest incendi que s'ha declarat aquest matí a quarts de 10 del matí i que encara, a hores d'ara, la carretera GI660 està tallada per el foc que està tan a prop. Ens explicava fa un moment en Ferran García, que és el cap de les operacions.
2: O sigui, l'objectiu de bombers aquesta, durant el dia d'avui és escanyar-lo, és fer-lo prim, el més prim possible i destinar el màxim de recursos al flanc dret. De manera que quan el flanc dret se'ns obri, com més curt sigui, menys mal ens farà. O sigui, que estigui fora la capacitat d'extinció no vol dir que no tinguem resposta, simplement que no us puc dir que d'aquí 2 hores estarem fent una cervesa, és impossible.
7: Aquest incendi de la Bisbal és el que preocupa més, però a hores d'ara també a les comarques gironines hi ha 2 incendis més, un entre Vilademuls i Cornellà del Terri, el Pla de l'Estany, i l'altre a Bescanó. Per tant, ara doncs, preocupació pels bombers per aquests 3 incendis, sobretot aquest de la Bisbal d'Empordà, i ara mateix doncs, fa un moment que ens ha fet aquesta roda de premsa als mitjans des del punt de coordinació que és aquí a l'oficina municipal, on es veu doncs, tot aquest fum visible en molts punts del Baix.

0: zona. El foc també ha afectat dos edificis d'una empresa situada al port de Canet.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Un menor de 15 anys ha mort aquesta nit a 13 a Barcelona. Es tracta de la setena víctima mortal per arma de foc a Catalunya aquest any, una xifra que iguala el registre de tot l'any passat.
0: La mort a trets del menor de 15 anys ha passat aquesta nit cap a les 11 al parc de la Pegaso de Barcelona, al barri de la Sagrera, quan un grup de joves ha anat on es trobava el menor i li han disparat dos trets. Alguns testimonis han trucat al 112 per alertar que hi havia una baralla entre joves a la zona. Els atacants han fugit i quan han arribat els serveis d'emergència al lloc dels fets no han pogut fer res per reanimar el noi. Es tracta de la setena víctima mortal per un tiroteig aquest any a Catalunya i ja són tantes com les registrades durant tot l'any passat.
2: En el capítol de reaccions pel que fa a aquest crim, mentre que el govern condemna rotundament els fets, l'alcalde de Barcelona reclama més contundència policial i el sindicat de Mossos USPAC exigeix responsabilitats pel que considera una deixadesa política que ha permès l'increment del crim organitzat a Catalunya. Carina Bellbé, bon dia.
3: Bon dia. A l'espera de la compareixença de la consellera d'Interior des de Talarn, que s'ha de fer aquest migdia, Núria Parlon s'ha avançat amb una piulada a X per condemnar rotundament uns fets que considera que són la màxima expressió de violència i durant els quals ha perdut la vida un menor. Des del sindicat de Mossos USPAC, però, s'adverteix que no es tracta d'un fet aïllat, que fa 6 anys que s'alerta d'una escalada de la violència amb armes de foc a Catalunya sense veure una resposta política. Per això, la USPAC ha exigit responsabilitats perquè consideren una deixadesa política que ha permès l'increment del crim organitzat a Catalunya. Albert Palacio és el portaveu en declaracions a la xarxa.
4: Per enganyar, o sigui, mentre estàvem veient que la delinqüència pujava com l'escuma, aquí tothom parlava de percepcions, de fets aïllats, i no és així. Llavors jo entenc que qualsevol polític que vol fer política i enganya el poble i enganya la gent, tindria que tenir alguna mena de responsabilitat.
3: Al seu torn, l'alcalde de Barcelona demana més contundència davant l'augment del crim organitzat a la capital catalana, més policies i penes més greus pels delictes de tinença d'armes. Ho ha dit Jaume Collboni en una entrevista a RAC1.
5: Ara aparegui aquest fenomen, diguem-ne, de la tinença d'armes, vinculat tot, perquè tothom ho sàpiga, vinculat tot al tràfic de drogues, no? Que és un problema que tenim a Catalunya i que s'està estarem per tota Europa i davant del qual s'ha d'actuar amb absoluta contundència. I absoluta contundència vol dir més penes i més policies.
3: Ara bé, els grups municipals de l'Ajuntament de Barcelona han carregat contra el PSC. Junts considera que l'alcalde ha perdut el control de la ciutat, mentre el PP ha demanat la dimissió del regidor de Seguretat, Albert Batlle, i també de la consellera d'Interior. Això mentre Esquerra Republicana ha demanat al govern municipal que es prioritzin els recursos en seguretat allà on toquen.
2: Els Mossos descarten que el crim organitzat estigui darrere d'aquest assassinat. La principal hipòtesi ara mateix és la facilitat creixent que tenen les bandes vinculades al tràfic de marihuana per accedir a les armes de foc. Mont Carvajal, bon dia.
6: Bon dia, doncs els Mossos han fet una compareixença ara a migdia, s'han emparat en el secret d'actuacions i no han explicat massa detalls. Sí que han afirmat que va ser una acció directa, és a dir, que un grup de persones, no han determinat quants, es van apropar al jove i li van disparar directament. Tampoc no hi ha detinguts, això sí que ho han explicat, però el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, ha assegurat que la mort d'aquest noi és una línia vermella i que no pararan fins a detenir-ne els responsables.
7: Més enllà d'expressar el condol a la família i al seu entorn d'aquesta persona, el fet de la mort d'un nen, perquè és un nen de 15 anys, és una línia vermella. És quelcom molt greu. Per tant, no dubtin, com he dit al principi, que el cos de Mossos, els seus professionals, es deixaran la pell fins que les persones que han estat responsables d'aquesta mort, d'aquest assassinat, puguin comparèixer davant de la justícia i paguin les conseqüències.
6: La policia treballa amb la hipòtesi que grups de joves tenen ara més accés i més fàcil a armes i pistoles, perquè Catalunya ha passat de ser productora de marihuana i ja no tant un país de trànsit. I ara hi ha més armes per protegir aquestes substàncies. Refusen, però, parlar de bandes llatines, com fa 20 anys, però sí que admeten que són joves amb una subcultura violenta, han dit. Trapero ha demanat un enduriment del Codi Penal per a aquells que tinguin armes.
1: Notícies en xarxa.
2: És un altre dels titulars destacats de la jornada. Científics catalans han aconseguit fer sobreviure durant 21 dies en una incubadora líquida un fetus d'ovella. Es tracta d'una placenta artificial que ha de servir per augmentar la supervivència i sobretot reduir les seqüeles greus que afecten la

0: majoria dels prematurs més extrems, és a dir, els que neixen amb 6 mesos o menys de gestació. Judit Vallès, bon dia.
1: Bon dia. El projecte dels Hospitals Clínic i Sant Joan de Déu de Barcelona ha creat un prototip de placenta artificial per a prematurs extrems, arribant a mantenir en vida un fetus d'ovella durant 21 dies. Només dos centres del món han aconseguit aquesta meta, un centre dels Estats Units i Barcelona Natal, el Consorci de Medicina Materno-Fetal dels dos hospitals catalans. N'explica el funcionament la coordinadora mèdica i científica Elisenda Eixarch i el líder del projecte, Eduard Gratacós.
2: Quan neix un bebè prematur, té uns òrgans que són immadurs i el que fem és intentar fer que aquests, hem de fer que aquests òrgans funcionin per poder-los alimentar o per poder respirar. El que fa aquesta incubadora líquida fetal és transformar completament el paradigma i alimenta el bebè a través del cordó umbilical i fa també que respiri a través del cordó umbilical, exactament igual com quan està dintre de la seva mare.
3: Un projecte com aquest té una complexitat sense precedents, més de 15 especialitats mèdiques, múltiples especialitats d'infermeria, múltiples especialitats d'enginyeria, matemàtics, físics, experiments que impliquen seguiments de 24 hores, 7 dies a la setmana, que tenen un cost elevadíssim de desenes de milers d'euros.
1: És per això que la Fundació La Caixa ha finançat aquests més de 5 anys de recerca amb 7,6 milions d'euros i ara es comença una nova etapa per aplicar-ho en humans en una previsió d'uns 2 anys.
0: I no deixem la recerca perquè s'ha fet una crida a la ciutadania perquè participi en una investigació que analitzarà com reacciona el cos humà davant l'eclipsi solar del 12 d'agost. És el projecte Solaris i busca persones voluntàries per monitoritzar dades cardíaques i respiratòries que es captaran a través dels rellotges intel·ligents. La informació permetrà fer un estudi pioner dels efectes d'aquest fenomen astronòmic en els humans.
4: Es tracta d'un projecte de recerca col·laborativa que per primera vegada es fixen els efectes d'un eclipsi solar en el cos humà. Es tenen dades de la reacció d'animals i plantes, però no dels humans. L'objectiu és aconseguir la participació d'unes 5.000 persones que mirin de manera total o parcial l'eclipsi del dia 12 d'agost. Núria Montserrat és consellera de Recerca i Universitats.
5: Hem plantejat un experiment col·laboratiu que permetrà recollir dades dels ciutadans de forma massiva per poder comprendre paràmetres tan importants com el batec o altres qüestions que ens ajudaran a determinar com hem experimentat l'eclipsi des d'un punt de vista fisiològic.
4: Aquestes dades les recollirà l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya i després les analitzarà l'Institut de Recerca de la Vall d'Hebron. A partir del 12 de juliol a la pàgina web eclipsicatalunya.cat es podrà descarregar l'aplicació per participar en l'estudi i a finals de setembre se'n sabran els resultats.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Interior demana al públic del Tour de França que aquest cap de setmana porti provisions d'aigua, protecció solar i calçat i roba adequada per afrontar altes temperatures, especialment davant l'onada de calor que ha de començar diumenge. El pas del Tour per Catalunya provocarà més aglomeracions i també fortes restriccions de trànsit. La contrarrellotge de demà tallarà els carrers als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc a Barcelona. I la segona etapa, entre Tarragona i la capital catalana, provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral. Marc Pijuan.
7: Dissabte, a partir de les 12 del migdia i fins aproximadament 2:15 del vespre, Barcelona tallarà més d'una vintena de carrers i avingudes. L'inici de l'etapa serà el Fòrum i afectarà vies importants com el carrer Aragó, el de Mallorca, Passeig de Gràcia o l'avinguda de l'Estadi, ja a Montjuïc. També es restringirà la circulació als accessos 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. Diumenge, la segona etapa de la prova francesa arrencarà des de la plaça de les Corts Catalanes de Tarragona. Allà el trànsit es veurà afectat al sector Francolí, amb talls a vies importants com la Rambla de Macià, la plaça de l'Imperial Tàrraco, la Rambla Nova i Vella o la Via Augusta. L'etapa, que tallarà l'N340, també passarà per Torredembarra. El Vendrell travessarà per la Rambla de Vilanova i la Geltrú, els passeigs marítims de Sitges i Castelldefels, pujarà al Coll de Begues i tornarà a Barcelona. A la capital catalana, de 12 del migdia i fins les 6 de la tarda, no es podrà circular per vies com la travessera de les Corts, carrer de Lleida, avinguda Paral·lel o tot l'entorn de Montjuïc, on està previst que acabi l'etapa cap a les 5 de la tarda.
0: Encara en relació amb la mobilitat a la ciutat de Barcelona, el Trambesòs pateix talls des d'avui per causa del desdoblament de les vies i el canvi en el traçat a l'entorn de Glòries.
4: Fins al 13 de setembre, la línia T4 està parcialment tallada entre les estacions de Verdaguer i el Maresme. Pel que fa a les línies 5 i 6, no funcionen entre Ciutadella, Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. Aquests talls afectaran 2,7 milions de desplaçaments.
0: No deixem la mobilitat, però canviem de comarques. El vehicle privat continua sent el principal mode de transport a la Girona i el Gironès concentra el 58%. 8% dels desplaçaments d'un dia feiner, mentre que el transport públic representa el 6,5% només. És la principal dada de l'enquesta de mobilitat quotidiana que el Departament de Territori ha fet a les 7 comarques gironines. Girona FM, Pau Villafañe.
8: També en destaca que l'ús del vehicle privat s'enfila fins al 66% en cap de setmana i un 34% dels desplaçaments en dia feiner es fan a peu o en bicicleta. Sílvia Paniques, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.
9: És una tendència que en les comarques allunyades d'àrees metropolitanes és habitual que el vehicle privat encara s'imposi sobre el transport públic. Per tant, això no fa més que ajudar-nos o ens esperona, no?, com deia al principi, a treballar per crear un transport públic, una xarxa de transport pública competitiva.
8: Paneque també ha explicat que l'enquesta és un requisit imprescindible per l'elaboració del futur pla director de mobilitat de les comarques de Girona per planificar les polítiques dels propers anys.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. 5 menors detinguts per una agressió homòfoba a Mataró el mes passat.
10: Els fets van tenir lloc la matinada del 21 de juny després que la víctima es fes un petó amb un altre noi i els arrestats detinguts el 30 de juny estan investigats per un presumpte delicte contra l'exercici dels drets fonamentals i un delicte lleu de lesions. Han passat a disposició de la Fiscalia de Menors.
0: S'eleven a 29 els espanyols morts en els terratrèmols de Veneçuela.
10: L'últim balanç oficial de víctimes mortals és de 2.595 persones, mentre que hi ha almenys 12.400 ferits. Aquest cap de setmana tornarà l'expedició dels bombers de la Generalitat, un cop finalitzada la missió en el marc del mecanisme europeu de protecció civil.
0: I tres ferits per l'accident d'autobús de dimecres a Lleida continuen encara ingressats a l'UCI de l'Hospital Arnau de Vilanova.
10: Una persona està crítica, l'altra semicrítica i una estable, tot i que aquesta darrera està previst que sigui traslladada a planta durant el matí. Les sis persones ingressades a planta es mantenen en situació estable.
0: L'actualitat d'aquest divendres ens porta també fins a Ponent. Allà la campanya de la pera engega amb una previsió normalitzada després de 3 anys complicats a causa de la sequera, les gelades i les pedregades. M1FM Ràdio, Pili García.
11: La collita s'ha avançat una setmana per l'hivern plujós i una primavera marcada per les altes temperatures. La calor extrema pot afectar alguns camps i el sector reclama eines per combatre plagues com la psila en un context de retirada de productes fitosanitaris. Pel que fa a la mà d'obra, el president d'Asaja, Pere Roquer, explica que alguns treballadors que havien presentat la documentació en el procés de regularització ja han començat a rebre autoritzacions i es podran incorporar a la campanya.
12: Després de la regularització que es va acabar de persones aquest passat mes de 30 de juny, les persones que van presentar la documentació des del 15 d'abril al voltant de 10 de maig i han començat a rebre les autoritzacions corresponents i ja les incorporem directament a treballar a lo que seria la campanya de pera.
11: La campanya de la recollida de pera s'allargarà fins a finals de setembre.
0: Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, engega aquest cap de setmana l'Escaldàrium, una de les festes més singulars de Catalunya. Avui s'inaugura la botiga oficial i la primera festa del foc i de l'aigua serà demà amb el Templàrium. Ràdio Caldes, Òscar Guijarro.
13: Caldes de Montbui ja respira Escaldàrium. Aquesta tarda de partida a les 6 s'inaugura la botiga oficial de la festa amb una tabalada pels carrers del municipi. El plat fort del primer cap de setmana de la festa arribarà demà amb el Templàrium. A les 10 de la nit, els infants i joves tindran la seva festa de foc i aigua adaptada, un espectacle que enguany arriba amb novetats. D'una banda, s'estrena una veu en off que desgranarà la història de la tradició al llarg de l'espectacle, però també s'estrena una nova peça musical, tal com explica el seu compositor Ramon Soler.
14: El nom té a veure amb la llegenda i la música, igual que la llegenda del Templàrium l'hem anat fent en paral·lel. Aquest any ens hem anat a l'altre extrem. Per donar una mica de contrast, Bufarut és una píndola de rock and roll que amb els elements clàssics, guitarra, baix, bateries, gralla...
13: Durant el cap de setmana també s'ha organitzat un taller per conèixer els usos de les plantes medicinals o un taller de fotografia de correfocs.
0: I és moment per a la cultura. Estem amb Bryan Adams, el cantant canadenc, dona aquesta nit el tret de sortida a la 26a edició del Festival de Cap Roig. Enguany s'han venut més de 33.000 entrades, pràcticament 3/4 de l'aforament total, quan només falten poques hores per l'inici dels concerts. Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
15: Bryan Adams inaugurarà el festival amb totes les entrades exaurides. També han penjat el cartell de complet als concerts de Rick Astley i Rosario. A més, Anastasia, Café Quijano, Miki Núñez, Taburete i Antoni Orozco afronten els últims dies de venda amb molt poques localitats disponibles. Els organitzadors destaquen la bona resposta del públic i asseguren que confirma l'interès per una programació que combina artistes nacionals i internacionals. El festival s'allargarà fins al 18 d'agost als Jardins de Cap Roig. Per segon any consecutiu, tots els concerts tindran un component solidari i una part de la recaptació es destinarà a tres entitats que treballen amb persones en situació de vulnerabilitat al Baix Empordà i les comarques gironines. A més, el Village Gastronòmic i la proposta dels germans Torres tornaran a completar l'experiència dels assistents.
16: Ja no ens passa, ja no ens enamorem, que no volem fer passarell. Abans de que salós hem venut massa cosa.
0: I més música, tot està a punt per a la 12a edició del Canet Rock, que se celebra demà. Seran 12 hores de música en català i festa sense interrupció, amb concerts de grups com Doctor Prats, els Amics de les Arts, aquí estem escoltant, i també Buos, els Cadarres o la Ludwig Band.
4: La plataforma La Xarxa Més i les televisions locals us oferiran en directe un programa especial que arrencarà a les 6 de la tarda. La directora artística del festival, Laura Duran, ha destacat en una entrevista en aquesta casa el caràcter intergeneracional de l'esdeveniment.
17: La idea és que totes les generacions que els agrada el món de la música doncs puguin gaudir del seu directe. No? Els Amics de les Arts fan 20 anys, per tant és un públic una mica més adult, la Fúmiga és un públic més jove i la Maria Jaume, per exemple, encara més jove, no? És pels nois de 17-18 anys. Per tant, intentem que, com que és una festa major, la festa major de Catalunya que en diem nosaltres, tots els públics, totes les edats i tots els gustos musicals hi puguin cabre en aquestes 12 hores.
0: I un apunt més abans dels esports, perquè el Museu Nacional d'Art de Catalunya ajorna el desmuntatge de les obres profanes de Sixena, perquè no ha rebut l'autorització del govern d'Aragó per fer-ho.
4: El museu no ha rebut la llum verda de l'executiu aragonès i, per tant, s'ha desmuntat l'operatiu previst fins a nova data, encara per definir.
0: I ara sí, arriba la informació esportiva. Que ens porta Toni Castro. Molt bon dia, Toni. Demà comença el Tour de França a Barcelona amb el Grand Départ, però ja està tot a punt.
18: Bon dia, Marta, tot a punt. Primera etapa amb una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres amb sortida al Fòrum i arribada a Montjuïc. S'espera una gran afluència de públic als carrers per viure una etapa històrica, el primer Grand Départ del Tour a Barcelona. I centenars d'aficionats van omplir l'avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips participants en aquesta ronda francesa. Els màxims exponents del ciclisme mundial van desfilar entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família. El belga Remco Evenepoel, el danès Jonas Vingegaard i l'eslové vigent campió Tadej Pogacar, que es van dur la primera gran ovació, són els tres principals candidats a guanyar el Tour.
19: Crec que cal afrontar-ho com una cursa d'un sol dia i un cop s'acabi ja veurem com ha anat. Però tenim confiança i cada dia donarem el millor de nosaltres mateixos. Sí, és clar. Fins ara està sent un bon any per a nosaltres i he fet una bona preparació per aquesta cursa. Estic molt content de ser aquí a Barcelona.
20: In Barcelona.
21: No, we are ready.
19: Estem preparats com a equip. Jo també em sento preparat i els aficionats també estan a punt.
18: La selecció espanyola de futbol ja és als vuitens de final del Mundial. S'hi ha classificat amb una plàcida victòria per 3-0 sobre Àustria. Oyarzabal, amb un doplet i un gol de Pedro Porro, han sigut el combinat entre els 16 millors del món. La propera cita serà dilluns contra Portugal, amb el pas dels quarts de final en joc. Lamine Yamal, que va jugar pràcticament tot el partit i va tenir un paper protagonista, es felicita pel resultat.
22: Muy contento, sobre todo por la clasificación del equipo, que era lo más importante. Hemos salido del hotel todos pensando que queríamos ir a Dallas y jugar los octavos de final. Y nada, poco a poco pues ya me voy sintiendo como soy yo, haciendo las carreras que necesito, los regates, todo. Entonces, muy feliz por el equipo, sobre todo, y por Unai, que también quiero felicitarla.
18: Calella, ciutat de l'handbol català 2026 i 2027, acollirà la final de la Supercopa de Catalunya a finals del mes d'agost. En categoria masculina, emparellament, Sant Joan d'Espí, Granollers, Sant Vicenç, Barça, i en categoria femenina, Sant Vicenç, Lleida i Mataró, CAC 7, Balomano, Granollers. Escoltem el president de la federació, Jaume Fort.
23: És ben bé la cirereta del pastís de l'handbol català, que dona el tret de sortida a la temporada. I bé, doncs, tenim el bo i millor de l'handbol català masculí i femení, i bé, doncs convido a que tothom que li agrada l'esport, i no només l'handbol, sinó l'esport en general, doncs vingui a veure doncs els millors equips de Catalunya en una ciutat tan implicada amb l'handbol com Calella.
18: I en hoquei, Roc Pujades és nou jugador del Reus Deportiu. L'atacant de Manlleu, de 24 anys, arriba procedent de l'Sporting de Portugal i firma per a les properes 4 temporades, fins al 30 de juny del 2030.
0: Gràcies, Toni Castro, per la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i seran dos quarts de tres. Fem una petitíssima pausa, però tornem de seguida. Us actualitzem la informació dels incendis i tenim encara més notícies. Fins ara.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
20: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
21: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
24: Nutrició amb Laura Crosas.
25: El cogombre. El cogombre, Cucumis sativus, és una hortalissa que fàcilment la podeu trobar tot l'any. El cogombre és un vegetal allargat, de pell fina de color verd fosc i polpa groguenca. Gairebé no conté calories, perquè més del 90% del seu pes és aigua, però és força saciant perquè aporta fibra. Per això és recomanable per a persones que pateixen restrenyiment. També en destaca el seu aport de vitamines del grup B de potassi, que ajuden a regular la pressió arterial i la retenció de líquids, i se li atribueixen propietats beneficioses per la pell. És originari del sud d'Àsia i posteriorment introduït a Europa i molt acceptat pels grecs i els romans. De fet, és de les hortalisses més produïdes a tot el món. Es recolecten verds i a l'hora d'escollir-los al mercat és interessant triar aquells que siguin ferms i consistents i de color verd fos sense taques grogues. Es solen consumir crus amanides, laminats en forma de carpaccio, en gazpachos o sopes fredes com la de carbassó i cogombre, en salses com la recepta grega tzatziki, amb iogurt grec i cogombre principalment, i que pot ser una estratègia d'aperitiu saludable per degustar amb palets de pastanaga o fulles d'endívia. També es pot consumir una varietat de mida més petita que es presenta en conserva amb vinagre, els cogombrets, ideals per picar. O bé, es poden afegir a coccions molt curtes, com un saltejat al wok. Finalment, és possible que també el trobeu en receptes de postres frescos, com un granissat o una mousse.
2: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: 9 localitats del Baix Empordà confinades pel foc de vegetació declarat aquest matí a Sant Antoni de Calonge. Són Calonge i Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, la Bisbal d'Empordà, Llagostera i Santa Cristina d'Aro. I és que la tramuntana que bufa la zona està complicant molt les tasques d'extinció i multiplica també els focus secundaris. La forta fumera, de fet, es pot veure des de molts municipis propers. Ara estem per la proximitat de les flames al massís de les Gavarres. El cap d'operacions dels bombers a Girona, Ferran García, temps pels focus secundaris, que s'estan multiplicant.
2: Aquest és el més gran. Ara ens ha sortit un incendi a Vilavenut, que ara mateix hi tenim 14 dotacions que estan anant cap allà i 3 mitjans aèris que estaven aquí, i part de les dotacions que estaven aquí. I ens està sortint també un incendi ara a Bescanó, que l'estem anant descartant, 3 unitats graf i 3 dotacions més.
0: Tot plegat en l'inici d'un cap de setmana que es preveu complicat per les altes temperatures i l'arribada diumenge d'una nova onada de calor. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Molt bon dia. L'atmosfera continua completament asserenada, amb molta transparència de l'aire, molt bona visibilitat, un blau elèctric i un sol piconador. Déu-n'hi-do com s'enfila una altra vegada la temperatura a hores d'ara, i al llarg d'aquesta tarda estarem parlant de moltes temperatures màximes arribant als 35, 36, 37 graus a l'ombra a gran part de les comarques de Tarragona i de la terra ferma. Però és que, per exemple, a la Vall del Llobregat també arribarem als 35-36 graus, a l'interior gironí, i a molts indrets justament de Girona, sobretot a l'Empordà, el que tindrem és vent de tramuntana molt rescalfat. Ja diem, de núvols importants, ben poquets. I tampoc els tindrem ni el dissabte ni el diumenge. Moltes hores de molta calor, i sobretot el diumenge, ja extrema calor. Tornarem a arribar als 40 graus en alguns indrets del Vallès i també del Pla de Lleida. N'estem pendents a la xarxa.
0: És divendres 3 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Setena mort per arma de foc aquest any a Catalunya. Es tracta d'un menor de 15 anys que ha estat assassinat a 13 aquesta nit al Parc de la Pegaso de Barcelona. Esther Minguell.
4: Els Mossos treballen amb la hipòtesi d'un crim deliberat fruit d'enfrontaments entre grups que cada cop tenen més fàcil l'accés a les armes de foc.
0: Científics catalans aconsegueixen fer sobreviure un fetus d'ovella durant 21 dies en una incubadora líquida.
4: Es tracta d'una placenta artificial que ha de servir per augmentar la supervivència i reduir les greus seqüeles dels prematurs més extrems. El director del projecte, Eduard Gratacós, explica la idea de base.
5: Que aquest fetus no sàpigui que ha sortit de la mare, que pugui seguir visquent en un entorn líquid, que pugui seguir rebent la nutrició i l'oxigen a través del seu cordó umbilical i, en definitiva, que es pugui seguir desenvolupant com un fetus.
0: Cridar la ciutadania per participar en una investigació sobre com reacciona el cos davant de l'eclipsi solar del 12 d'agost.
4: És el projecte Solaris i busca persones voluntàries per monitoritzar dades cardíaques i respiratòries que es captaran a través dels rellotges intel·ligents.
0: En cultura, Bryan Adams dona aquesta nit el tret de sortida a la 26a edició del Festival de Cap Roig.
4: I ho fa amb totes les entrades exaurides. També han penjat el cartell de complet als concerts de Rick Astley i Rosario. La cita arrenca amb 33.000 entrades venudes.
0: Els esports, Toni Castro, demà comença el Tour de França a Barcelona amb el Grand Départ i ja està tot preparat.
6: Tot preparat per una primera etapa que començarà a les 5 de la tarda amb una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres amb sortida del Fòrum i arribada a Montjuïc. S'espera una gran afluència de públic als carrers per viure una etapa històrica, el primer gran départ del Tour a Barcelona.
0: Al control de so hi tenim el Toni Sánchez, a la coordinació el José Gallardo. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Tenim novetats de l'incendi que s'ha declarat aquest matí al Baix Empordà. En concret, ha començat a la zona de la Bisbal d'Empordà, però s'ha estès de manera vertiginosa a causa de la tramuntana que bufa a la zona. Ara mateix hi ha confinats fins a 9 municipis de la comarca de Baix Empordanenca. Són, en concret, Calonge i Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro, també Segaró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, la Bisbal d'Empordà, Llagostera i Santa Cristina d'Aro, com dèiem, a causa de la tramuntana, el fort vent que bufa la zona i que està complicant molt les tasques d'extinció. A més, multiplica els focus secundaris. La forta fumera es pot veure, a més, des dels municipis propers, des de força quilòmetres més enllà, i estem per la proximitat també d'aquest foc al massís de les Gavarres. És un foc pel qual volem connectar amb Televisió de Costa Brava. Estan allà al peu del centre de control de bombers per aquest foc, i podem connectar amb Alba Pairet. Molt bon dia, Alba.
7: Hola, molt bon dia. Des de...
0: Perdó, amb Joan Parareda. Joan Parareda, bon dia, Joan, disculpa'm.
7: Hola, hola, bon dia des de la Bisbal d'Empordà, concretament des de la piscina municipal, que és on ha estat el punt de control d'aquest incendi durant tot aquest matí aquí a la Bisbal, i el que ens han dit d'anar tots aquí tant com som veig a vora les dues al migdia és el que preocupava més i que ens concentraran més esforços per evitar que aquest incendi creixi i expandeixi, que el que treballo més tot per la seguretat com els altres quadres tinguin en marxa de dues hores, doncs, per evacuar els diferents nuclis urbans que estan aïllades que es troben en aquest matí de les Gavarres, perquè les flames ja han arribat al matí de les Gavarres, i el que es comanen és, doncs, això, a tancar bé els espais, a tancar bé els edificis, a les localitats que són prop al foc, perquè no entri el fum als domicilis, i també han explicat que la presència d'altres incendis a vora la demarcació fa que no puguin destinar tots els efectius el que agradaria aquí la Bisbal d'Empordà. Preveu que al llarg de la tarda doncs, vagin ampliant la informació d'un foc que està originat a 9:15 del matí i que de moment no poden quantificar les àrees cremades i que doncs, des de les 4 també s'ha començat a treballar per saber quina podria haver estat la causa d'aquest incendi que a hores ara crema aquí al matí de la Navarra i que aquest municipi és només la Bisbal d'Empordà.
0: Gràcies, Joan Parareda. Tenim problemes per escoltar-te correctament, degut doncs, segurament a la quantitat de persones, de mòbils presents a la zona. Recordem, estan els companys de Televisió de Costa Brava al peu d'aquest incendi que crema des de mig matí a la zona de Sant Antoni, al Baix Empordà. A més, us hem d'actualitzar un altre foc que s'ha declarat a aquesta hora a Gavà i treballen una desena de mitjans entre aeris i terrestres. De seguida que podem, intentarem anar fins allà per actualitzar-vos la informació en aquests dies doncs, de molt alt risc d'incendi i degut a les altes temperatures que estem vivint.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: L'altre focus d'atenció avui pel que fa a la informació és la mort d'un menor de 15 anys. Ha estat abatut a trets aquesta nit a Barcelona. Es tracta de la setena víctima mortal per arma de foc a Catalunya d'enguany, una xifra que iguala al registre de tot l'any passat.
4: La mort a trets del menor de 15 anys ha passat aquesta nit cap a les 11 al parc de la Pegaso de Barcelona, al barri de la Sagrera, quan un grup de joves ha anat on es trobava el menor i li han disparat dos trets. Alguns testimonis han trucat al 112 per alertar que hi havia una baralla entre joves a la zona. Els atacants han fugit i quan han arribat als serveis d'emergència al lloc dels fets no han pogut fer res per reanimar el noi. Es tracta de la setena víctima mortal per un tiroteig aquest any a Catalunya i ja són tantes com les registrades durant tot l'any passat.
0: Els Mossos descarten que el crim organitzat estigui darrere d'aquest assassinat. La principal hipòtesi és la facilitat creixent que tenen les bandes vinculades al tràfic de marihuana per accedir a les armes de foc. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. Els Mossos s'emparen en el secret d'actuacions i eviten donar detalls d'aquest fet. Sí que han explicat que va ser una acció directa, és a dir, que un grup de persones es van dirigir al noi de 15 anys i li van disparar. No hi ha detinguts. El director general de la policia, Josep Lluís Trapero, ha assegurat, però, que s'hi deixaran la pell per atrapar-los.
9: Més enllà d'expressar el condol a la família i al seu entorn d'aquesta persona, el fet de la mort d'un nen, perquè és un nen de 15 anys, és una línia vermella. És quelcom molt greu. Per tant, no dubtin, com he dit al principi, que el cos de Mossos, els seus professionals es deixaran la pell fins que les persones que han estat responsables d'aquesta mort, d'aquest assassinat, puguin comparèixer davant de la justícia i paguin les conseqüències.
8: La policia ha defugit parlar de lluita de bandes com fa 20 anys, però admeten que es tracta de grups amb una subcultura violenta que s'hi han inspirat. Nois i adults també de 30 o 40 anys que tenen accés a pistoles que s'utilitzen per vigilar les plantacions de marihuana. Trapero ha demanat un enduriment del Codi Penal per qui porti pistoles.
0: Mentre el govern condemna rotundament aquests fets i l'alcalde de Barcelona reclama més contundència policial, el sindicat de Mossos USPAC exigeix responsabilitats pel que considera una deixadesa política que ha permès l'increment del crim organitzat a Catalunya. Carina Bellver, bon dia.
10: Bon dia. A l'espera de la compareixença de la consellera d'Interior des de Talarn, Núria Parlon s'ha avançat amb una piulada a X per condemnar rotundament uns fets que considera que són la màxima expressió de violència i durant els quals ha perdut la vida un menor. Des del sindicat de Mossos USPAC, però, s'adverteix que no es tracta d'un fet aïllat, que fa 6 anys que s'alerta d'una escalada de la violència amb armes de foc a Catalunya sense veure una resposta política. Per això, la USPAC ha exigit responsabilitats. Albert Palacio és el portaveu en declaracions a la xarxa.
11: Per enganyar, o sigui, mentre estàvem veient que la delinqüència pujava com l'escuma, aquí tothom parlava de percepcions, de fets aïllats, i no és així. Llavors jo entenc que qualsevol polític que vol fer política i enganya el poble i enganya la gent, tindria que tenir alguna mena de responsabilitat.
10: Al seu torn, l'alcalde de Barcelona demana més contundència davant l'augment del crim organitzat a la capital catalana. Ho ha dit Jaume Collboni en una entrevista a RAC1.
12: Ara aparegui aquest fenomen, diguem-ne, de la tinença d'armes, vinculat tot, perquè tothom ho sàpiga, vinculat tot al tràfic de drogues, no? Que és un problema que tenim a Catalunya i que s'està estenent per tota Europa i davant del qual s'ha d'actuar amb absoluta contundència. I absoluta contundència vol dir més penes i més policies.
10: Ara bé, els grups municipals han carregat contra el PSC. Junts considera que l'alcalde ha perdut el control de la ciutat i el PP ha demanat dimissions.
1: Notícies en xarxa.
0: Científics catalans han aconseguit fer sobreviure un fetus d'ovella durant 21 dies en una incubadora líquida. Es tracta d'una placenta artificial que ha de servir per fer augmentar la supervivència i, sobretot, reduir les seqüeles greus que afecten la majoria dels prematurs més extrems, els que neixen amb 6 mesos o menys de gestació. Judit Vallès, bon dia.
13: Bon dia. El projecte dels Hospitals Clínic i Sant Joan de Déu de Barcelona ha creat un prototip de placenta artificial per a prematurs extrems, arribant a mantenir en vida un fetus d'ovella durant 21 dies. Només dos centres del món han aconseguit aquesta meta, un centre dels Estats Units i Barcelona Natal, el Consorci de Medicina Materno-Fetal dels dos hospitals catalans. N'explica el funcionament la coordinadora mèdica i científica Elisenda Eixarch i el líder del projecte, Eduard Gratacós.
14: Quan neix un bebè prematur, té uns òrgans que són immadurs i el que fem és intentar fer que aquests, hem de fer que aquests òrgans funcionin per poder-los alimentar o per poder respirar. El que fa aquesta incubadora líquida fetal és transformar completament el paradigma i alimenta el bebè a través del cordó umbilical i fa també que respiri a través del cordó umbilical, exactament igual com quan està dintre de la seva mare.
5: Un projecte com aquest té una complexitat sense precedents, més de 15 especialitats mèdiques, múltiples especialitats d'infermeria, múltiples especialitats d'enginyeria, matemàtics, físics, experiments que impliquen seguiments de 24 hores, 7 dies a la setmana, que tenen un cost elevadíssim de desenes de milers d'euros.
13: És per això que la Fundació La Caixa ha finançat aquests més de 5 anys de recerca amb 7,6 milions d'euros i ara es comença una nova etapa per aplicar-ho en humans en una previsió d'uns 2 anys.
0: El Departament de Salut té l'objectiu d'escurçar com a màxim a 60 dies el temps d'espera per aconseguir la valoració del grau de dependència a Catalunya a finals de l'any que ve. Ara és d'entre 400 dies i 1.000, és a dir, entre un any i escaig i més de 3. Maite Polo, bon dia.
15: Bon dia. Una prova pilot que s'ha fet a Vic integrant els equips del Departament de Salut i de Drets Socials ha donat molt bons resultats i han entregat les valoracions de la dependència en 45 dies i amb només una visita. És una de les mesures que està posant en marxa el Comitè Cairós, un grup d'experts per reformar la sanitat davant la crisi de l'estat del benestar. El president del Comitè Cairós, Manel del Castillo, ha fet balanç de les noves mesures que han posat en marxa.
16: S'ha aconseguit desplegar les 25 mesures als 27 CSIC. Això és una bona notícia per nosaltres. La segona bona notícia que podríem donar és en algunes coses que són més dades més cridaneres, com per exemple la dependència, la valoració del grau de dependència, que hem fet una prova pilot en els CSIRs de Vic, que són dos CSIRs, hem vist que el que fins ara es tardava entre 400 i 1.000 dies ho hem pogut fer en 45 dies.
15: Al setembre, aquesta prova pilot per valorar el grau de dependència s'estendrà als 27 CSIR que participen en la prova de les noves reformes. Són centres de salut integral de referència repartits arreu del territori.
0: Crida la ciutadania per participar en una investigació que analitzarà com reacciona el cos humà davant l'eclipsi solar del 12 d'agost. És el projecte Solaris i busca persones voluntàries per monitoritzar dades cardíaques i respiratòries que es captaran a través dels rellotges intel·ligents. La informació permetrà fer un estudi pioner dels efectes d'aquest fenomen astronòmic entre els humans.
4: Es tracta d'un projecte de recerca col·laborativa que per primera vegada es fixen els efectes d'un eclipsi solar en el cos humà. Es tenen dades de la reacció d'animals i plantes, però dels humans no. L'objectiu és aconseguir la participació d'unes 5.000 persones que mirin de manera total o parcial l'eclipsi del dia 12 d'agost. Aquestes dades les recollirà l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya i després les analitzarà l'Institut de Recerca de la Vall d'Hebron. Maria Jesús Cruz és la coordinadora de l'àrea de Medi Ambient i Salut Global.
17: El que esperem és que hi hagi una barreja, no, de canvis climàtics i de canvis emocionals que facin que la nostra freqüència cardíaca, respiratòria i altres paràmetres que puguin recorrir aquests rellotges intel·ligents puguin canviar durant l'eclipsi. I per això recollirem dades 2 dies abans, durant l'eclipsi i 2 dies després.
4: A partir del 12 de juliol, a la pàgina web eclipsicatalunya.cat es podrà descarregar l'aplicació per participar en l'estudi. A finals de setembre se'n sabran els resultats.
0: I dilluns començaran les obres de climatització a les escoles Bressol Municipals de Badalona. També l'Ajuntament instal·larà zones d'ombres a 25 escoles públiques, tot plegat una inversió de 500.000 euros. Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado.
18: La climatització de les 5 escoles Bressol de Badalona era una assignatura pendent de l'executiu i una antiga reclamació de les famílies. Els 5 centres tenen calefacció, però amb l'arribada de la calor, els prop de 500 infants usuaris s'havien d'exposar a elevades temperatures i les associacions de famílies d'alumnes es van començar a mobilitzar a partir de 2023. L'actuació començarà la setmana vinent i té una durada de 3 mesos. Cristina Güera és la primera tinenta d'alcaldia.
19: Ha suposat una inversió d'uns 200.000 euros... Són sistemes de refrigeració d'alta eficiència energètica i de baix nivell sonor i s'incorporen sistemes de control remot que el que permet és gestionar i programar el funcionament de les instal·lacions des de l'Ajuntament.
18: A banda de la climatització de les escoles Bressol, el govern de Badalona instal·larà zones d'ombres a escoles públiques de primària. Es tracta d'una primera fase que afectarà 25 dels 34 centres escolars de Badalona. Consisteix a instal·lar pèrgoles o aïllades o adossades, així com espais amb bancs.
0: Passa un minut de 3:45 i tenim una última hora, un nou incendi forestal que crema a les comarques gironines i que se suma al de la Bisbal d'Empordà. En aquest cas, s'ha demanat el confinament de la zona de Vilavenut i del Palol de la Farga per un foc, en aquest cas, a Vilademuls, al Pla de l'Estany.
4: Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils de la població. Els bombers han desviat 3 mitjans aeris i 17 terrestres. El foc avança per camps agrícoles i s'han mobilitzat mitjans per llaurar el terreny i així evitar l'avançament de les flames.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Interior fa una crida al públic del Tour de França perquè porti provisions d'aigua, protecció solar i calçat i roba adequades per afrontar les altes temperatures, especialment davant l'onada de calor que ha de començar diumenge. El pas del Tour per Catalunya provocarà aglomeracions i també fortes restriccions de trànsit. La contrarrellotge de demà tallarà carrers als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc a Barcelona. I la segona etapa entre Tarragona i la capital catalana provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral. Tots els detalls a Marc Pijuan.
20: Dissabte, a partir de les 12 del migdia i fins aproximadament 8:45 del vespre, Barcelona tallarà més d'una vintena de carrers i avingudes. L'inici de l'etapa serà el Fòrum i afectarà vies importants com el carrer Aragó, el de Mallorca, Passeig de Gràcia o l'avinguda de l'Estadi, ja a Montjuïc. També es restringirà la circulació als accessos 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. Diumenge, la segona etapa de la prova francesa arrencarà des de la plaça de les Corts Catalanes de Tarragona. Allà el trànsit es veurà afectat al sector Francolí, amb talls a vies importants com la Rambla de Macià, la plaça de l'Imperial Tàrraco, la Rambla Nova i Vella o la Via Augusta. L'etapa, que tallarà l'N340, també passarà per Torredembarra. El Vendrell travessarà per la Rambla de Vilanova i la Geltrú, els passeigs marítims de Sitges i Castelldefels, pujarà al Coll de Begues i tornarà a Barcelona. A la capital catalana, de 12 del migdia i fins a les 6 de la tarda, no es podrà circular per vies com la Travessera de les Corts, carrer de Lleida, Avinguda Paral·lel o tot l'entorn de Montjuïc, on està previst que acabi l'etapa cap a les 5 de la tarda.
0: L'actualitat de la jornada ens porta avui també fins a les Terres de Ponent, on ha engegat la campanya de la pera, amb una previsió normalitzada després de 3 anys complicats a causa de la sequera, les gelades i les pedregades. Amb un FM Ràdio, Pili García.
21: La collita s'ha avançat una setmana per l'hivern plujós i una primavera marcada per les altes temperatures. La calor extrema pot afectar alguns camps i el sector reclama eines per combatre plagues com la psila en un context de retirada de productes fitosanitaris. Pel que fa a la mà d'obra, el president d'Assaja, Pere Roquer, explica que alguns treballadors que havien presentat la documentació en el procés de regularització ja han començat a rebre autoritzacions i es podran incorporar a la campanya.
22: Després de la regularització que es va acabar de persones aquest passat mes de 30 de juny, les persones que van presentar la documentació des del 15 d'abril al voltant de 10 de maig ja han començat a rebre les autoritzacions corresponents i ja les incorporem directament a treballar a lo que seria la campanya de pera.
21: La campanya de la recollida de peres s'allargarà fins a finals de setembre.
0: Un grup de joves migrants ha pintat aquest matí un mural reivindicatiu antiracista a Reus. Ho ha fet per commemorar el Dia Mundial de les Persones Refugiades. L'acte és una resposta a manifestacions de caràcter racista que ha patit els darrers dies un institut de la localitat reusenca. Anem fins allà, a la nova ràdio de Reus, David Fernández.
2: Compartir les seves experiències vitals i transformar-les en un projecte artístic. Aquest és l'objectiu del mural antiracista que un grup de joves d'entre 18 i 20 anys, procedents de Gàmbia i Senegal, han pintat aquest matí a Reus. Una pintada que arriba després de dos dies en què els joves han treballat aspectes com el racisme, la migració, la convivència i els drets humans. El mural vol commemorar el Dia Mundial de les Persones Refugiades i rebutjar algunes actituds racistes, com ara la publicació ara fa uns dies d'un vídeo a les xarxes socials per part de Vox assenyalant una escola reusenca. Sandra Guaites, l'alcaldessa de Reus.
3: Fa una setmana i poc vam tenir una acció bastant feixista o racista, com li vulguis dir, en un centre educatiu de la nostra ciutat, en què l'Ajuntament es va mostrar en contra amb un comunicat i també la comunitat educativa s'hi va mostrar en contra, en què assenyalàvem famílies i infants de casa nostra. Doncs ens hem de plantar davall d'aquella gent que l'únic que venen a fer és dividir els nostres barris. No venen a fer res més, no venen a construir res, sinó que venen a dividir entre les nostres persones, entre la nostra gent.
2: El mural s'ha pintat sobre la façana del centre de formació d'adults del carrer Astorga per vincular escola i integració.
0: I és moment per a la cultura.

0: avui protagonitzada per Bryan Adams, i és que el cantant canadenc dona aquesta nit el tret de sortida a la 26a edició del Festival de Cap Roig. Enguany s'han venut més de 33.000 entrades, pràcticament tres quartes parts de l'aforament total, quan només falten poques hores perquè comencin els concerts. Anem fins allà, Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
1: Bryan Adams inaugurarà el festival amb totes les entrades exaurides. També han penjat el cartell de complet als concerts de Rick Astley i Rosario. A més, Anastasia, Café Quijano, Miki Núñez, Taburete i Antoni Orozco afronten els últims dies de venda amb molt poques localitats disponibles. Els organitzadors destaquen la bona resposta del públic i asseguren que confirma l'interès per una programació que combina artistes nacionals i internacionals. El festival s'allargarà fins al 18 d'agost als Jardins de Cap Roig. Per segon any consecutiu, tots els concerts tindran un component solidari i una part de la recaptació es destinarà a tres entitats que treballen amb persones en situació de vulnerabilitat al Baix Empordà i les comarques gironines. A més, el Village Gastronòmic i la proposta dels germans Torres tornaran a completar l'experiència dels assistents.
2: Ja no ens passa, ja no ens enamorem, que no volem fer passarell.
0: I seguim amb més música. Tot està a punt per a la 12a edició del Canet Rock, que se celebra demà. Seran 12 hores de música en català i de festa sense interrupció, amb concerts de grups com Doctor Prats, els Amics de les Arts, a qui escoltem ara mateix, o Búhos, els Catarres i la Ludwig Band.
3: La plataforma La Xarxa Més i les televisions locals us oferiran en directe un programa especial que arrencarà a les 6 de la tarda. La directora artística del festival, Laura Duran, ha destacat en una entrevista en aquesta casa el caràcter intergeneracional de l'esdeveniment.
4: La idea és que totes les generacions que els agrada el món de la música, doncs, puguin gaudir del seu directe, no? Els Amics de les Arts fan 20 anys, per tant, és un públic una mica més adult, la Fúmiga és un públic més jove, i la Maria Jaume, per exemple, encara més jove, no? És pels nois de 17-18 anys. Per tant, intentem que, com que és una festa major, la festa major de Catalunya, que en diem nosaltres, tots els públics, totes les edats i tots els gustos musicals hi puguin cabre en aquestes 12 hores.
0: I encara una altra cita musical. Aquesta nit actua a Barcelona Van Morrison. Hey, where did we go? Days when the rains came. I ho fa dins la 58a edició del Festival Jazz Barcelona. Als 81 anys i després de més de 60 de carrera, el conegut com el Lleó de Belfast presenta el seu darrer disc, Somebody Tried to Sell Me a Bridge, amb homenatges a músics com B.B. King. Abans dels esports, però, us actualitzem la informació relativa als tres incendis que cremen de manera simultània ara mateix al Baix Empordà. Hi ha més de 45.000 persones confinades a 9 municipis d'aquesta comarca. I ara sí, la informació esportiva. Que ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. Demà comença el Tour de França. Ho fa Barcelona amb el Grand Depart i ja està tot a punt.
5: Tot a punt. Bon dia, Marta. Primera etapa amb una contrarrellotge per equips de 19,6 quilòmetres amb sortida al Fòrum i arribada a Montjuïc. S'espera una gran afluència de públic als carrers per viure una etapa històrica, el primer Grand Depart del Tour a Barcelona. Ahir, centenars d'aficionats van omplir l'avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips que participen en la ronda francesa. Els màxims exponents del ciclisme mundial van desfilar entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família, el belga Remco Evenepoel, el danès Jonas Vingegaard i l'eslové vigent campió Tadej Pogacar, que es van dur la primera gran ovació, són els tres principals candidats a guanyar el Tour. El president de la Federació Catalana de Ciclisme, Carles Ferrer, valora aquest moment històric.
6: Tenir la sortida del Gran Depart del Tour de França a Barcelona i a Catalunya en definitiva, amb aquestes tres etapes, doncs, home, resulta ser una mica tancar el cercle, no? El Tour de França havia estat a Catalunya en altres ocasions, però feia molts anys que hi havia aquest anhel de poder aconseguir que vingués la sortida d'aquesta gran volta, la gran volta de etapes, diguem, del ciclisme mundial, i poder tenir, doncs, els corredors i els millors equips que hi ha en el panorama internacional, doncs, evidentment, doncs, és un goig, i per Catalunya i pel teixit esportiu català a nivell ciclista, doncs, també, bueno, és un reconeixement
5: La selecció espanyola de futbol ja és als vuitens de final del Mundial. Es va classificar després de superar per 3-0 a Àustria. La propera cita serà dilluns contra Portugal, amb el pas als quarts en joc. Lamine Yamal, que va jugar pràcticament tot el partit i va tenir un paper protagonista, es felicita pel resultat.
7: Muy contento, sobre todo por la clasificación del equipo, que era lo más importante. Hemos salido del hotel todos pensando que queríamos ir a Dallas y jugar los octavos de final. Y nada, poco a poco pues ya me voy sintiendo como soy yo, haciendo las carreras que necesito, los regates, todo. Entonces muy feliz por el equipo, sobre todo, y por Unai, que también quiero felicitarla.
5: La selecció catalana de futbol sala torna dos anys després en un doble enfrontament a Galícia. La selecció masculina juga aquest vespre a 2:15 al pavelló municipal de Lugo i demà dissabte a 11:15 serà el torn de la femenina. I també en futbol sala, el Barça ha anunciat la renovació de Lucas Granda fins al juny del 2029. Granda va arribar al Barça al gener, procedent del Pinocho futsal argentí, i el curs vinent jugarà com a cedit a les files del Catgas Energia de Santa Coloma. I Marta, en canvi, l'equip blaugrana ha fet oficial la marxa de Fitz.
0: Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem dilluns a partir de les 2. Bona tarda i millor cap de setmana.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
9: Continguts en xarxa.
10: Aquesta setmana s'estrena Dia de Caza. Tres amigues de mitjana edat queden per anar a caçar conills a la finca d'una d'elles. També arriba Normal, un film protagonitzat pel xèrif d'un poble misteriós. I torna una franquícia d'èxit, Minions and Monsters.
11: M'ha invitado a cazar para pedirme dinero o algún favor, estoy segura.
12: Necesito el permiso de construcción del ayuntamiento.
13: Lo del business, ¿te parece bien?
14: Todo era diferente antes. Nosotras éramos diferentes.
10: Dia de Caza ens porta a l'estiu del 2024. Tres amigues de mitjana edat que fa temps que no es veuen queden, juntament amb la neboda d'una d'elles, per caçar conills a una finca. Aprofiten per compartir els moments complicats pels que passen: separacions, infidelitats, alcoholisme. La calor asfixiant i les converses sobre temes del passat acabaran enfrontant les dones.
15: Un pueblo encantador donde el tiempo transcurre lentamente y donde siempre encontrarás una cara amable a la vuelta de la esquina.
10: A Normal, la mort prematura del xèrif de la localitat del mateix nom fa que l'Ulisses ocupi el seu lloc en funcions. Quan una parella de forasters atraca el banc de la ciutat, sense adonar-se'n, descobreixen el secret de l'èxit de Normal. Tots els seus habitants estan disposats a fer el que calgui per protegir el seu modus de vida peculiar. L'Ulisses haurà de lluitar per sobreviure entre tant secret.
16: Hollywood, les noves estrelles de la pantalla platejada han canviat la indústria cinematogràfica per sempre. Tornen els Minions. Amb un toc de misteri.
17: Daddy.
18: Humphrey.
17: Pinyata. Carbonara. Lasagna.
10: Minions and Monsters explica com els Minions van conquerir Hollywood. Es van convertir en estrelles de cinema, ho van perdre tot, van portar monstres d'una altra dimensió i després es van unir per intentar salvar el planeta del caos que acabaven de crear. Tot sense deixar de fer-nos riure.

Trenca amb el teu dia a dia amb Calidoscòpia. Cada setmana repassem els àlbums pop més emblemàtics i t'expliquem les millors històries darrere cada cançó. Tots els dilluns a les 6 de la tarda al 96.3 de l'FM i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com.

La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.

Hola, molt bon dia, sigueu benvingudes i benvinguts al magazín matinal de Ràdio Mollet. Avui divendres, dia 5 de... no, dia 5, no, estàvem al mes de juliol, dia 3 de juliol, teníem malament el calendari. Bé, el cas és que us donem la benvinguda, com fem cada jornada, dels serveis informatius i tècnics de Ràdio Mollet. Avui us acompanyen en Josep Casasnovas i Emma Balea, però també ens acompanyarà el nostre company, en Joel Gascón, que ja el tenim preparat per oferir-nos, doncs, com sempre fem per començar aquest tastet de notícies, aquest parell d'informacions relacionades amb la nostra ciutat. Avui, parlant d'actualitat, us volem parlar de la Festa de l'Orgull que celebrarà Mollet del Vallès justament demà dissabte al Parc de Can Mulà. Hi ha tot un seguit d'activitats i hem convidat, doncs, tant el regidor com amb la tècnica de la regidoria LGTBI Plus de la nostra ciutat i també el president de l'associació Stonewall. Amb ells en parlarem precisament de l'organització d'aquest esdeveniment i no només de com està organitzat, sinó el que suposa que tinguem una festa, ja és la tercera edició, si no anem errats, de la Festa de l'Orgull aquí a Mollet del Vallès. Així que serà aquesta la nostra entrevista pel dia d'avui. Després tindrem l'apartat d'esports compartit amb aquest jove molletà, l'Àlex Pérez, que crec, si no vaig equivocada, que ens ve a parlar del campus que està celebrant el club de tennis al Calderí. Després tindrem a l'espai de gats i gossos, compartirem temps de ràdio amb la veterinària Cèlia Roig i parlarem de les picors que tenen les nostres mascotes. I a la recta final del programa tindrem el calaix. Avui el dedicarem amb aquesta col·laboració estreta que tenim amb el Servei Local de Català i parlarem precisament d'aquest lligam que tenen les entitats de Mollet. Avui serà el Casal Cultural el que ens acompanyarà. Tot això en el dia d'avui. Comencem.

0: Molt bon dia, Joel.
1: Bon dia, Emma.
0: Com tenim l'actualitat informativa?
1: Doncs comentem que ahir més de 300 persones van omplir el Mercat Vell a la conferència La salut comença a l'intestí, organitzada per Mútua Mollet, on el ponent era el conegut Xavier Verdaguer, psiconeuroimmunòleg, nutricionista i fisioterapeuta, que ha explicat com la microbiota influeix en pràcticament tots els sistemes del nostre organisme. La gent es preguntava ahir, quan passant per la Passa Prat de la Riba, que era tot aquella
0: cua. Que passava, sí.
1: Perquè gairebé era, arribava des de fins a Cal Dibuixant cap a la porta del Mercat Vell, però també hi havia una segona cua que gairebé anava des del Telepizza fins també al propi Mercat Vell, i per tant hi havia molta gent que se'n va assabentar, que al final el boca orella, no, de que venia doncs el Xavier Verdaguer. Potser la gent es podia imaginar, no, que vindria gent, però jo, des de la Muta, no, que primer es feia la Marineta, van veure potser masses persones interessades i al Mercat Vell, i van fer bé, doncs, perquè es va omplir de gom a gom, i es va explicar, doncs, això, que les microbiotes de la boca i de l'intestí són les que tenen una incidència més gran sobre aspectes quotidians com els nivells d'energia, la capacitat de concentració o el rendiment físic i mental. Quan parlem ara de microbiotes, és la flora intestinal, que es deia...
0: Anys enrere.
1: També, doncs, durant la conferència, doncs, l'especialista va insistir que una microbiota equilibrada és indispensable perquè el cos funcioni correctament. Per aconseguir-ho, defensava la importància de mantenir uns hàbits de vida saludables.
2: La primera de tot és que la microbiota ha d'estar equilibrada, i pot ser que en èpoques de la vida no la tinguis equilibrada perquè dorms malament, perquè no menges com saps que et va millor i perquè no fas exercici físic. A vegades reduir l'estrès, dormir millor, menjar millor o fer exercici físic, tot això ens pot ajudar, i altres vegades la perdem, la salut. Per tant, no hi ha una dieta que ens vagi bé a tots.
1: Pel que fa, doncs, a aquesta alimentació, doncs, això ha subratllat que no existeix aquesta alimentació universal que funcioni per tothom, sinó que cada persona necessita, doncs, una pauta adaptada a les seves característiques.
2: No només parlarem de què hem de menjar, sinó quan hem de menjar. Com saber si necessites descans o si tens una infecció i t'has d'ocupar de la infecció de la boca i la infecció de l'intestí? Perquè tot això et roba energia i fa que et sentis cansat com si tinguessis poca energia, però és que no tens poca energia. L'energia està en el sistema immuner. I tu poder sense faltar aquesta energia per connectar socialment amb la gent i vols aïllar-te perquè t'ha marxat la libido.

0: Molt bé. Més coses, Joel.
1: Doncs que l'Associació de Veïns i Veïnes de Panellador celebra demà dissabte el seu tradicional sopar de germanor. És el desè any que celebren aquesta jornada per compartir una estona amb els veïns del barri, gaudir d'una jornada festiva. Serà aquí, a la plaça Cinco Pinos, a partir de les 9 de la nit. Ja hem vist que estan les cadires i les taules preparades. Hi haurà música en directe, servei de barra i cava i coca per tothom. Rosa Peric, la presidenta de l'entitat veïnal, ha comentat que es tracta d'un sopar de carmanyola.
2: Cadascú porta el seu sopar, que es diu sopar de germanor. Nosaltres posem la música en viu, normal, sempre portem una parella, home i dona, i després nosaltres regalem com a postre una coca, que ens la fa l'esclat, i després donem cava. I la veritat que la gent s'ho passa molt bé, cada any té molt èxit, la veritat que sí.
1: I és que, de fet, l'any passat hi van venir unes 300 persones i, per tant, doncs, també s'espera això. Doncs força assistència, tot i que ens comentava també la presidenta que molts cops la gent ve directament a la festa. Per tant, venen a sopats de casa, potser no volen passar molta calor i després, doncs, de festa al barri.
0: La veritat és que l'Associació de Veïns i Veïnes de Planellador darrerament és que és allò de la peten, perquè doncs, tant allò amb la festa del barri, la quantitat d'activitats que tenen en la seva seu social, que és prou gran i, per tant, doncs, permet això. Hem de felicitar-los. Feia jo 50 anys, no?, l'any passat, de l'entitat. Vull dir que, d'unidó. Molt bé, Joel, doncs ho deixem aquí, no? Tindrem més notícies a partir de la una.
1: Exacte.
0: Doncs moltíssimes gràcies i bon cap de setmana, aprofitem.
1: Que vagi bé.
0: Igualment, anem a saber allò precisament de la qüestió meteorològica que hem comentat, no? Que si fa molta calor, doncs a veure què ens, el que ens indica en Luismi Pérez. Molt bon dia, Luismi.
3: Bon dia, una situació molt tranquil·la, molt assolellada, molt neta, molt transparent i sense núvols destacables durant tota la jornada d'aquest divendres i, per tant, una altra vegada farà calor i durant moltes hores. De fet, aquesta tarda fins i tot encara en farà més de calor que no pas ahir i estarem parlant d'alguns valors ja propers als 36-37 graus a la Catalunya central, també a les comarques del Camp de Tarragona i cap al Pla de Lleida. Compta també amb la tramuntana que anirà bufant a molts indrets del Pirineu, sobretot de l'Empordà, per bé que aquesta tarda començarà a ser un palet més feble, una tramuntana molt seca en aquells indrets gironins. N'estem pendents a la xarxa.
4: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.

0: Us hem dit que avui la nostra entrevista és amb orgull, perquè, evidentment, Mollet amb orgull se celebra justament en el dia de demà al Parc de Can Molà. Volem parlar-ne precisament amb el regidor responsable de la regidoria LGTBIQ+, de la nostra ciutat, que és en Ferran Segarra. Benvingut, Ferran. Molt bon dia.
1: Molt bon dia, gràcies.
0: També ens acompanya la tècnica responsable d'aquesta regidoria, que és la Mar Quintana. Molt bon dia, Mar.
2: Bon dia.
0: I també tenim el president, no?, de Stonewall, l'associació que plega el col·lectiu LGTBIQ+, de la nostra ciutat, que és el Sergio Nebot. Molt bon dia.
3: Bon dia.
0: Com estem?
3: Molt bé.
0: Bé, allò, animats?
3: Molt animats, amb ganes. I amb ganes, moltes ganes.
0: Moltes ganes. Nosaltres hem vist allò per xarxes. Hem de dir que també han desestimat allò, doncs, ser-hi presents per una qüestió d'horaris, però havien convidat també el comando Brilli Brilli d'Amam, que doncs també està fent molta difusió d'aquesta celebració de l'orgull. Si no m'equivoco, és el tercer any, no?, de la Festa de l'Orgull.
1: La tercera edició, i com dius, no ens imaginem ara mateix un orgull sense aquest comando Brilli Brilli, que també dona aquest punt festiu a l'acte. Sí.
0: Evidentment, allò, un tercer any, això es va consolidant. Jo mirava allò informacions, no?, el primer any va ser allò espectacular, més de 3.000 persones, crec, que van omplir Can Molà.
1: Sí, la veritat que va ser espectacular, com dius, també era la primera edició, la gent tenia moltes ganes, no?, era... jo crec que dels primers orgulls d'aquí de la nostra zona, no? I també això s'ha de posar en valor, l'aposta de l'Ajuntament, no?, per donar visibilitat també amb aquesta jornada.
0: Clar, de fet, jo no sé si seríem dels primers municipis per dimensions, que han de tenir una celebració pròpia, i això igual la Mar ho sap, allò com a tècnica, si té allò contacte amb altres regidories d'altres municipis.
2: Sí, a nivell municipal sí, llavors sí que és veritat que es fa el Vallès Cuir, que és a nivell comarcal, però clar, això ja plega doncs, una organització més gran, a més, molt, molt motivada i incentivada per les entitats, i com que hi ha moltes persones que participen, és més fàcil, però a nivell municipal sí.
0: Mm-hmm. Doncs això ha anat caminant, s'ha anat consolidant. Ara que la Mar comentava el tema a nivell comarcal, des de Stonewall, també participeu, no?, d'aquestes celebracions?
3: Sí, també participem. Al Vallès Cuir, en totes les edicions que s'han fet, hem participat, i la pròxima també estem participant i en res es farà.
0: Sergio, com us ha ajudat a vosaltres allò la celebració del Mollet, no?, amb orgull?
3: Com a entitat, al final és conèixer la gent de la nostra comarca i sobretot tenir un dia on a la nostra comarca poder disfrutar sense tenir que anar a Barcelona. Bàsicament això, és estar a Mollet, a la nostra ciutat, disfrutar d'un dia on tu pots anar com tu vulguis, pots estimar qui vulguis i pots ser qui vulguis, i simplement doncs estar a la teva ciutat i pots fer el que vulguis amb la tranquil·litat que estàs a un lloc segur. És el més important.
0: Això és important, això que acaba d'assenyalar el Sergio, no?
1: Totalment.
0: Un lloc segur.
1: Sí, al final això és el que hauria de ser cada dia, no? I amb aquesta idea treballem, però és veritat doncs, que malauradament les situacions passen, i l'objectiu sobretot d'aquest dia és doncs, portar aquesta festa a la nostra ciutat, que tothom, no? Perquè al final el Dia de l'Orgull tothom és benvingut, no? Que molta gent es pensa que això només és del col·lectiu, no, tothom hi cap dins de les lletres del col·lectiu. Aquí el que es tracta al final és celebrar la diversitat, com diu el propi cartell, i una mica el que comentava el Sergio, doncs també per ells com a entitat, com a associació, doncs oferir també a la gent no només de Mollet, sinó dels voltants, doncs també una associació, un lloc on trobar-se, un lloc on puguin estar tranquils, doncs, on poder fer contactes, no? I amb aquesta idea doncs també s'hi sumen, clar.
0: Hem vist que hi haurà molt material de merchandatge, concretament hi haurà banos.
3: Sí, hi haurà de tot.
0: I que serà molt important en el dia d'avui.
3: Sobretot no? Això, fa molta calor... això és molt important, al final fa molta calor, abanicos LGTB per tothom, al final són molt importants i tothom vol això a la festa, o sigui, és el principal que tothom vol a les festes.
0: Bueno, veiem allò, accessoris lluminosos, banderes gegants, pins...
3: Sí, tenim de tot, o sigui, bàsicament, qui vulgui vindrà per agafar merchandising per l'orgull, allà ja estarem.
0: Estaven comentant el tema dels banos perquè crec que s'havien, no?, en Ferran Serrans deia, bé, ens havien plantejat de potser començar la festa una mica més més d'hora, però vam decidir que amb aquestes temperatures...
1: Amb les dates que som, hem de ser conscients també de la situació, llavors és complicat, no?, perquè en aquella zona del parc, a més, que és on no hi ha tants arbres, doncs seria difícil estar si fa molt de sol, com sembla que serà. Llavors, bueno, ens hem d'anar una miqueta més tard per ja aconseguir que no faci aquesta calor.
0: Uh-huh. Entenc que hi haurà barra, no?, la portarà alguna entitat.
1: Sí, en sí. Aquesta edició ho vam comentar amb la cultural, no?, vam sí, oferir aquesta possibilitat, i en l'edició aquesta és la Colla dels Torrats qui portarà la barra.
0: Molt bé. Anem a explicar com està allò organitzat, Marc, la part tècnica, eh? Veiem xaranga, tindrem en Gerard Turnet, que just la setmana passada el teníem en aquests micròfons i ens deia, bé, serà una intervenció, un concert de 30-40 minuts, diu, perquè tampoc ens ha donat temps, és material nou d'ell. No?
2: Sí, o sigui, nosaltres el que volem destacar d'aquest programa és que hem intentat reconèixer el talent local, no? Aprofitant doncs aquesta xaranga que tenim aquí al municipi, que a més aquest any compleixen 10 anys. El Gerard, doncs, vam aprofitar que estava doncs en la cresta, no?, de la onada, i ell dir que és meravellós, que estem encantades de que hagi vingut, i una cosa portarà a l'altra, i bueno, fem una crida a tota la ciutadania a que puguin venir, com deia el Ferran, no només persones del col·lectiu, sinó los heterosexuales también cabemos en esta fiesta, que serà una festa segura i una festa amb talent local, que és superimportant.
0: Uh-huh. Es farà lectura del manifest, entenem uh-huh. que és el mateix manifest que just en el ple, no?, de correcte, l'altre dia es va fer lectura. I es va aprovar, i després tenim un DJ,
2: sí,
0: el Panda Bronx.
2: Bada Bronx, el DJ Bada Bronx. Sí.
0: Qui ens parla d'aquest DJ? A veure,
1: bueno, és el DJ que també va venir a la primera edició, sí, va ser el primer DJ que va participar, que ens va agradar molt també, i llavors ja des d'aquella edició vam dir, alguna vegada hem de tornar a contactar amb ell, perquè la veritat que va fer molt bé, i és un DJ, bueno, ja consolidat, que ha punxat a grans festes també de per aquí de la nostra zona, i amb ganes de tornar-lo a veure aquí a la nostra ciutat.
0: Bé, doncs, en la primera edició comentàvem que a l'entorn de 3.000 persones van omplir el parc de Can Mula, doncs aquesta vegada amb el Gerard Turnet, no?, excursant d'Eufòria, uh-huh, i en representació d'aquí de Mollet del Vallès, i a més amb una proposta nova que ningú coneix, no?, ha estat allò assajant i tal, i amb aquest DJ, doncs, escolta'm, fantàstic.
1: Bueno, és el seu primer concert, realment, del Gerard, no?
0: Del Gerard, sí, sí, sí.
1: El que
0: sí,
1: va
0: sí.
1: fer amb el programa, no?, que va ser amb
0: sí,
1: el tot
0: Sant
1: el grup,
0: Jordi,
1: no? Que... Però aquest és el seu primer concert, i a la seva ciutat, vull dir, jo crec que està content i nerviós, segur.
0: Escolta'm una cosa, Sergio, explica'ns, jo et preguntava que ha suposat allò al tenir una festa de l'orgull a Mollet del Vallès, també per sí, l'associació. M'estaves comentant que estàveu creant xarxa, no?, amb altres entitats. Per exemple, ens parlaves del Pride Barcelona, que ara aplega...
3: Bueno,
0: jo,
3: bàsicament això està començant al final a fer-se la connexió amb diferents entitats de Pride, on pot ser Pride Barcelona, també estem en contacte amb Parlem Queer, que és l'associació també LGTB d'aquí de la Llagosta i de Granollers i més. Al final, bueno, des de que vam iniciar la nova junta vam decidir, doncs, agafar el màxim contacte possible amb la major possibilitat d'entitats, simplement, pues, per fer xarxa. Al final, o sigui, necessitem ajuda entre tots, i fer xarxa és el millor.
0: De fet, fa uns mesos, i ara ens comentaves, ho hem assolit, feia una crida perquè la gent s'apropés, sí, no?, a l'associació, volíeu allò, doncs, triar nova junta...
3: Sí, al final ho hem aconseguit, ara ja hem aconseguit noves persones, hem aconseguit noves visions, noves propostes, noves idees, i com tu deies, al final, o sigui, aquesta associació no és, només és per persones LGTBI, sinó també per persones que ens apoyen i volen tenir oportunitats en el col·lectiu LGTB, al final, o sigui, els heterosexuals que apoyen la comunitat LGTB estan aquí com tothom, al final, i és per això vam decidir obrir la nova junta per simplement un tema per per tenir noves visions i per poder contactar amb més persones i que sigui molt millor tot.
0: Clar, sí, de fet, allò, estem en una societat diversa. Ves per on, ahir, per exemple, en aquest mateix programa parlàvem de les famílies monoparentals, famílies que és un model que cada vegada és més creixent, més present a la nostra societat, i per tant hem de parlar d'aquesta societat diversa, sí. No? I quan més tolerants siguem i més no tolerants,
1: correcte,
0: doncs molt millor.
1: Aquí és lluitar per aconseguir doncs aquesta diversitat, respecte, no? I que tothom pugui ser qui és sense por, no? Al final, encara que siguis una persona que no és del col·lectiu, però segur que tens una amistat, un familiar, un, perquè segur, llavors al final tothom vol doncs, que els teus éssers estimats doncs, estiguin bé, no? Llavors, bueno, és també una manera de donar aquest suport.
0: Dèiem allò que Can Molà serà espai segur, imagino que hi haurà punt lila, que també la gent de la barra que rep una formació, no? Per si doncs, alguna persona se sent violentada, que pugui adreçar-se a algú.
2: Exactament, igual que hi ha un dispositiu de seguretat amb ambulàncies, controladors d'accés al parc, i igual que les altres edicions, també hi haurà punt lila i efectivament les barres també reben formació i a més es crea un circuit d'atenció en el cas de que hi pugui haver alguna situació de discriminació, que esperem que no passi.
0: Que no passi, evidentment, això és el desitjable tot, i això també aquí a Mollet del Vallès tenim un punt, el Joan Abarcala, no? D'atenció a persones del col·lectiu. No sé, en aquest curs 2025-2026, si n'heu rebut allò. A vegades no és només allò de denúncia, sinó d'informació també de les famílies, no?
2: Sí, en el punt SAI, sobretot el que fem és això, informació i assessorament a famílies i a persones del col·lectiu. Tramitem doncs, tot el que té a veure amb el canvi de nom de la targeta sanitària de les persones trans, i per sort, durant aquest curs no ens ha arribat cap denúncia en relació a cap agressió ni cap discriminació que hagi patit cap persona del col·lectiu. Això no vol dir que no passi, però a nosaltres no ens ha arribat. Ara estem elaborant el pla LGTB, que això us ho pot explicar millor el regidor, i les dades corroboren el que estic dient, que es percep Mollet com un espai segur.
0: Doncs que ens parli el regidor d'aquest pla, no? A veure, que és cert que els treballadors del consistori han rebut allò per fer un qüestionari, no?
1: Sí, aquí al final ja feia temps, no, que ho comentàvem, la necessitat de tenir un pla LGTBI a la ciutat, no? I ara s'està acabant ja d'ultimar, no, amb aquest pla d'acció, que esperem aprovar en breus. I una mica la idea és també, doncs, gràcies també aquí al servei de la Diputació de Barcelona, no?, que ho ofereix a través del seu catàleg de serveis, doncs treballar amb aquest pla, d'alguna manera, amb aquesta primera fase de diagnosi, no?, que ens ha servit també una mica per veure, més enllà del que ja sospitàvem, no?, que moltes coses més o menys les veus ja, però bueno, ja quan fan aquest estudi, no?, revisen tota la documentació, tots els procediments que tenim, doncs, i fruit d'aquest diagnosi, doncs, ja treballar amb accions concretes, no? I que en bona mesura doncs, també és consolidar moltes coses que ja s'estaven fent i també doncs, afegir d'altres que s'han detectat, no?, fruit d'aquest treball.
0: En aquesta diagnosi, que suposo que ja ens ho presentaran tot, als mitjans de comunicació, però deia, bé, algunes coses ja les sospitàvem, no?, o ja les veies com ara?
1: Doncs pues mira, parlàvem del SAI, no?, d'alguna manera, doncs, una de les coses que s'ha pogut veure és que molta gent no coneix el servei del SAI, no? Perquè moltes vegades és d'aquests serveis que el coneixes potser quan el necessites, però si no el necessites, doncs no saps que tens a disposició aquest servei. I una de les accions que hem de treballar més d'hora que tard és precisament doncs, donar-li més difusió, doncs, apropar aquest servei a la gent, no? més activitat a les escoles, perquè tothom sàpiga que té a la seva disposició doncs, aquest servei pel que pugui necessitar, no només en cas de denúncies per situacions complicades, però també doncs, per demanar informació o demanar ajut, com comentava la Mar, doncs, per fer aquest acompanyament en el canvi de nom de la targeta sanitària, doncs, que tothom sàpiga que aquell servei existeix.
0: De fet, m'imagino que des d'Stonewall sou coneixedors d'aquest servei, i també des d'aquest servei les persones que puguin adreçar-se també sí. Informeu de l'assistència d'aquesta
3: sí,
0: entitat.
3: Nosaltres estem, o sigui, nosaltres com entitat LGTBI, o sigui, estem en contacte amb els SAIs de tota la comunitat, comarca, o sigui, el SAI del Vallès Oriental, de Granollers, d'aquí de Mollet, o sigui, nosaltres tenim el contacte de tots els SAIs i qualsevol persona que necessiti ajuda a l'hora de parlar amb persones amb el seu mateix problema, doncs ens deriven les persones a nosaltres i tot això, sí, estem en contacte diari, bàsicament.
0: A veure si podem canviar i dir que amb aquest problema no tenen problema. A veure si... Ja t'entès, Sergio, però que, evidentment, tant de bo...
3: Esperem que ja, al final, hi ha tants problemes en la comunitat i tot sigui, al final, molt més fàcil.
0: Bueno, sobretot aquests problemes, el que comentàvem, agressions, tema de denúncies que comentava...
3: Sí, sobretot denúncies, agressions i tema de les agressions LGTBI, que aquí a Mollet, per sort, nosaltres tampoc hem rebut cap denúncia, però sí que a Barcelona segueixen molt presents.
0: I també la discriminació a l'hora d'accedir a un lloc de feina, per exemple.
3: També.
0: És un altre tema.
1: Una altra forma de discriminació. Sí que no tot és agressió física, no? Malauradament no. Encara continuen moltes agressions verbals, de discriminació, que afecten molt a les persones.
0: En aquest pla, que no sabem si serà ara abans de l'estiu o potser a la tardor, que es farà la presentació, donem una miqueta de marge, perquè potser ara a l'estiu tot allò, doncs, estem molt festius, potser no per plans.
1: També és veritat. També és veritat.
0: Però la idea seria com el pla d'igualtat, els pla, no?
1: Sí, és una mica el format, no? Ara, aquí a Mollet estàvem fent ja el quart
0: marge pla. De 3 anys?
1: Jo diria que era 4 anys.
0: 4 anys.
1: Sí. Aquí al final és, doncs això, ara estem acabant de treballar, de tancar el que és el pla d'acció, i a partir d'aquí, doncs, també s'ha d'aprovar aquest, vull dir que no és una cosa de 2 dies.
0: De 2 dies.
1: Però vaja, que ja està més a prop a l'aprovació d'aquest pla.
0: Molt bé. Escolteu una cosa, anem a convidar la ciutadania, no?, que demà, tot i que faci calor, doncs com això comença a partir de 3:15, no?, 3:15 del vespre.
1: Correcte.
0: Comença, doncs, que la gent a aquesta hora ja baixa una mica la
1: cara. El sol ja haurà baixat, hi haurà bon ambient, hi haurà barra, hi haurà bona música, i tothom és més que benvingut per venir a celebrar la diversitat de Mollet.
0: I a més allò amb una quantitat de material per lluir, disfrutar i passar-s'ho bé. Amb Stonewall treballeu allò frec a frec, imagino.
3: Sí, nosaltres estem en contacte amb Amam, hem estat en contacte preparant això, mirant què feia cadascun i donant-nos suport, perquè al final els entitats de Mollet el més important és el suport entre entitats i, doncs, gaudir la festa.

0: Doncs és el mateix, no?
1: Totalment.
0: És allò que dèiem, no hi ha problemes, no? Tens persones que estimen doncs, a qui vulguin
1: aquí és
0: i estan a totes les entitats.
1: Si ets gay friendly, aquí ets benvingut. Si no ets friendly amb la comunitat de LGTB, ho sentim, però aquí no tindràs cabuda, és així. Però si tu dones suport, aquí tothom és benvingut.
0: Sergio, esperem tenir notícies ben aviat de Stonewall amb aquesta nova junta i a veure què és el que comenceu a fer per fer-ne difusió a través dels micròfons de Ràdio Mollet.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Que vagi molt bé. Gràcies també a en Ferran Segarra.
2: Moltes gràcies.
0: A disfrutar també de la festa i també a la Marc Quintana. Que
3: moltes
0: vagi molt bé.
3: Moltes gràcies, Emma.
0: Adéu-siau.
2: Adéu.

I tot seguit donem pas a la informació esportiva en el posat les piles en aquest temps d'estiu, ara que les competicions han, doncs, bé, ja no hi ha la competició oficial.

0: de futbol, de bàsquet, però sí que hem volgut mantenir a l'espai dels esports perquè, evidentment, sempre hi ha notícies. De manera que l'Àlex Pérez, és un jove molletà que anà buscant informació i avui ens parla, entre altres coses, del casal d'estiu que s'ofereix des del Club de Tenis El Calderí. Endavant, Àlex, bon dia.
1: Avui en el programa d'esports hem tingut la sort de poder parlar amb l'Àlex, responsable de les pistes de pàdel del Club de Pàdel de Can Prat. L'Àlex ens explicarà una mica com funciona el campus d'estiu i com és que treballa el club. Doncs avui estem amb l'Àlex, responsable del Club de Pàdel de Mollet. Què tal, Àlex, com estàs?
2: Molt bé.
1: Vale, doncs comencem amb la primera pregunta. Acabeu de donar el tret de sortida a aquest campus d'estiu fa tot just dies. Com han estat aquests primers dies i quines sensacions teniu?
2: Bé, és el segon dia avui, perquè vam fer una prova la setmana passada de dos dies, però vull dir que és la primera setmana avui, que és un dimarts, i de moment pues, això ha arrencat pues, com altres anys, amb molta força i molts nens apuntats, i al final estem esdevenint pues, un lloc una mica de que la gent té en compte a l'hora de venir a fer el campus aquí.
1: El pàdel és l'esport rei aquí a Can Prat, òbviament, però el vostre campus va més enllà. Què és el que busqueu transmetre als nois i noies que s'apunten al campus?
2: Clar, nosaltres som un club de pàdel, no? Llavors l'esport reina aquí és el pàdel, però el que no fem és només per tot el campus és fer només aquest esport, sinó que els hi fem un multiesport. A part del pàdel també doncs, els hi fem altres esports, gimcames i depèn de l'edat dels nens, més grans o més petits, doncs també juguen a futbol o a vòlei o a ping-pong, i llavors el plat estrella és la piscina, que la poden gaudir aquí cada dia doncs, a les 11 del matí fins a la 1.
1: El campus està obert per a nens i nenes des dels 5 fins als 17 anys, un ventall d'edats molt ampli. Com ho feu, com organitzeu els grups perquè tant els més petits com els més grans puguin gaudir d'aquest campus?
2: Doncs sí, els més petits de vegades no han jugat mai a pàdel i llavors no ens especialitzem tant en aquest esport i els hi fem més activitats de lleure. No? Sí que entren a pista una estoneta, potser una hora al dia, però suficient per això, llavors els hi fem altres coses. En canvi, els més grans és que ja ens ho demanen, ja ens demanen, ho anem adaptant, eh? Els més grans ens demanen més pàdel i més fer competicions o entrenaments o tornejos, i els més petits doncs, ens demanen pues, més varietat d'esports i multisport.
1: Darrere d'un campus amb tants nens i tantes nenes hi ha d'haver un equip de coordinadors o d'entrenadors bastant preparat. Com és l'equip d'entrenadors?
2: Bueno, doncs en funció de la setmana en tenim més o menys d'entrenadors i monitors, però més o menys en tenim 7-8 entrenadors i monitors preparats per absorbir tota la riuada de nens que venen cada setmana aquí.
1: Estem veient que el pàdel no para de créixer tot arreu, però com es treballa des de la base del club?
2: El pàdel no para de créixer, potser, encara no hem trobat el sostre, és veritat, però bé, s'ha de començar a incentivar el pàdel des de les edats petites, perquè bueno, pues amb els equips que tenim de la Federació Catalana de Pàdel doncs hi ha la Lliga de Menors, la Lliga del Sub-13, que ja és una lliga intermitja, però llavors hi ha la Sub-17, que allà surten els millors jugadors de Catalunya.
1: Quins són els reptes que us proposeu vosaltres com a club de pàdel? Acabes de dir que el pàdel de moment no ha tocat el sostre de vidre. Per la temporada següent o durant aquests anys, quins són els vostres reptes més grans?
2: Bé, doncs fer les coses bé, val? Perquè al final tampoc nosaltres no mirem un número de, ostres, l'any passat teníem tants alumnes i ara en tenim doncs, una miqueta més. No és l'objectiu, l'objectiu és fer les coses bé, que la gent repeteixi, i si les coses es fan bé, doncs anirem creixent i anirem millorant en aquest aspecte.
1: Per a aquelles famílies d'última hora que us estiguin pensant per apuntar-se al campus, encara hi queden places, què els hi diries?
2: Els hi diria que ja van tard, val? Perquè havíem anunciat fins a l'1 de juny que era el plaç màxim. Sí que és veritat que si hi ha algú que vol entrar dins de la dinàmica del campus i vol apuntar el seu fill o filla, doncs que ens ho digui i mirarem si els hi fem un espai, perquè segurament hi ha setmanes que hi ha alguna plaça lliure.
1: Vale, doncs això és tot. Moltes gràcies i molta sort.
2: Molt bé, doncs gràcies.
1: I abans de marxar, l'Ajuntament de Mollet del Vallès impulsa un nou esdeveniment per reconèixer l'esport local, la Festa dels Campions i Campiones, que tindrà lloc avui divendres 3 de juliol a les 8 al Pavelló Municipal de Riera Seca. Aquesta nova iniciativa neix amb la voluntat de donar major protagonisme als esportistes i equips que han assolit èxits destacats durant la temporada. Amb aquest nou format es vol afavorir una participació més àmplia dels equips per augmentar la presència d'acompanyants i reforçar el reconeixement públic als assoliments esportius de la ciutat. El regidor d'Esports, Leo Conde, ha explicat que fins ara això es feia a la nit de l'esport i els campions i campiones quedaven diluïts.
3: Bueno, al final és un acte de reconeixement dels esportistes, no? I els equips que han aconseguit èxit durant tota la temporada, no? És una festa per donar-li protagonisme a aquests esportistes que abans, amb la nit de l'esport, estaven diluïts una miqueta amb la nit de l'esport. I volíem separar aquesta festa per poder això, reconèixer aquests campions de lliga, censos, qualsevol esportista que hagi aconseguit un campionat o alguna cosa d'aquesta, no?
1: Recordem que aquest esdeveniment es farà avui, divendres 3 de juliol, a les 8 de la tarda, al Pavelló Municipal de Riera Seca.

0: Hem començat el mes de juliol i continua la calor. Això doncs, ja ho hem parlat en diferents ocasions de com afecta a les mascotes, però no sé si això, la calor, també provoca, sobretot els que tenen pèl, doncs, que tinguin més picors. Ara en parlarem amb la Cèlia Roig, és una de les nostres dues veterinàries de referència. La Cèlia la trobareu a la Clínica Veterinària Mollet, ara no, perquè la tenim aquí a Ràdio Mollet, però si voleu doncs, establir contacte amb ella, amb la clínica, per a doncs, qualsevol consulta, us podeu adreçar al carrer Aureli Maria Escarré 7 i 9 de la nostra ciutat, o bé trucar abans allò al telèfon 93 593 77 51. Repetim, 93 593 77 51. Benvinguda, Cèlia.
1: Bon dia.
0: La calor gràcies. Provoca, allò també picó, a les mascotes.
1: Sí, ajuda, ajuda.
0: Ajuda.
1: A nosaltres també ens provoca de tot.
0: Però sí, uf. I tot allò, un mal humor, no? Estem més irritables, m'imagino que ells també, no?
1: Sí, bueno, pobres, ells estan aixafadíssims i,
0: sí, la veritat
1: i fan el que poden.
0: De vegades allò, sobretot gossos, no? Els veus pel carrer, pobrissons, que
1: pantejant,
0: sí, els hi costa.
1: Sí. Bueno, no, jo volia fer una repassadeta del tema de picors.
0: Perquè, doncs, estem acabant la temporada
1: veure,
0: i,
1: tots
0: i la
1: els
0: Cèlia
1: gossos,
0: ha dit, escolta'm.
1: Sí. Bueno, hi ha molts gossos que tenen picor. És un símptoma molt freqüent.
0: D'al·lèrgia.
1: I llavors pot ser de diversos motius, i és per això que volia parlar-ne. Hi ha gossos que es graten tot l'any, que són gossos que diem atòpics, que no, exactament tampoc sabem a què són al·lèrgics o què és el que els hi provoca la picor. Animals al·lèrgics i després animals que no tenen cap problema però que també es rasquen.
0: Que aleshores es poden arribar a fer mal. Sí,
1: bueno,
0: no?
1: Molt mal.
0: Molt
1: sí,
0: mal,
1: sí, sí, sí, perquè a més la picor amb animals sobretot al·lèrgics, atòpics, pot provocar un cercle viciós. Per exemple, picar una puça, jo sóc al·lèrgic, jo no, el gos és al·lèrgic a la puça, aquesta al·lèrgia li provoca picor, aleshores ell es grata, al rascar-se es fa una ferida, la ferida s'infecta, això també dona picor i
0: cercle
1: viciós. Aquí es munta un cercle viciós que hi ha animals que no poden parar i realment s'arriben a fer unes ferides molt, molt grans. Aleshores, jo volia diferenciar diverses coses. Per exemple, ens ve un gos a la consulta amb picor. El primer, o sigui, hem d'anar descartant coses, no? Aleshores, primer de tot, descartem paràsits, tant externs com interns. I desparasitar, s'ha de desparasitar tots els animals. Per tant, això és una feina que no és estranya, el que passa que amb aquests animals insistirem una miqueta més.
0: En què consisteix una desparasitació? Que de vegades
1: sí.
0: I dius, què, és que el renteu bé?
1: No,
0: no?
1: No. Avui dia, la veritat és que és molt senzill, perquè abans era molt més complicat, i aleshores tenim medicaments, a vegades una pastilla que ho porta absolutament tot, no? Llavors aquí ja cada maestrillo tiene su librillo, no? I hi ha veterinaris que ho fan tot junt, hi ha veterinaris que ho fem, jo per exemple ho faig separat, paràsits interns, és a dir, els cucs de la panxa, per entendre'ns, no? Pulmó i així, i paràsits externs, que serien puces, paparres, polls, sarnes, i què més? Bueno, llavors, repel·lència del mosquit.
0: Sí.
1: Això ho heu de tenir en compte, perquè a vegades les pastilles que us podem donar per les puces no serveixen per fer repel·lència del mosquit, aleshores ho heu de tenir present, i això s'hauria de fer amb pipetes o amb collars. Avui dia, perquè el que es pretén amb el mosquit, sobretot pel tema de la leishmania,
0: sí.
1: ja ho sabeu, no? Això ja
0: ho hem parlat en diferents ocasions.
1: No, però s'ha de tenir molt present, s'ha de tenir present.
0: Has dit, hem d'anar per capes, primer desparasitar.
1: Això.
0: Si persisteix a la picor.
1: Aleshores, a veure, si l'animal realment té molta picor, sempre podem ajudar amb algun medicament. Ara hi ha medicaments molt segurs, que no tenen l'efecte dels còrtics, que tenen molts efectes secundaris, però, bueno, Aleshores, això és una decisió de veterinari, de si s'ha d'ajudar, si no s'ha d'ajudar, com s'ha d'ajudar. Després, el tema econòmic a vegades també compta, no? Uns medicaments són més cars que altres, i, en fi, això. Llavors, després d'això, també hem de considerar el tema de la dieta, per exemple. El tema de la dieta pot ser causa, no és molt freqüent, però pot ser una causa. Aleshores, com que han de menjar cada dia, per això m'ho faig jo, pues, doncs jo vaig a dietes, per exemple, recomanar al propietari que faci una dieta estricta amb un pinso, per exemple, de pollastre o de xai, o ja si volem anar a coses més estranyes, bueno, ànec ara ja no és tan estrany, però hi ha cèrvol, hi ha cangur, hi ha coses ja molt estranyes, però bueno, jo no sóc tant d'això, o peix, o salmó, o... jo la veritat, a veure, els pinsos aquests antiallergènics i per animals atòpics, si ho necessiten, fantàstic, perquè ja hem descartat tota la resta. Però si no, de bones a primeres, jo faria una cosa que el propietari ho tingui fàcil per anar-ho a comprar, que s'ho pugui permetre, que pugui fer-ho estrictament, una dieta durant un mes, dos mesos, molt estricta. Això vol dir que no hi ha xutxes, no hi ha m'ha sobrat no sé què li dono, no, perquè tot això pot interferir en el tractament entre cometes. No? Aleshores, també fer una analítica de sang. Jo vaig pujant, vaig pujant descartant coses.
2: Perquè pot ser perquè tingui també una pell atòpica, estava...
1: Sí.
2: Bueno, pell allò, saborreica, per exemple.
1: Sí,
2: no?
1: Tot això són coses que hem d'anar descartant per arribar aquí. Perquè per arribar a dir que un animal és atòpic, en veritat, el que necessitem és haver descartat tot l'altre. I aleshores podem dir que és atòpic. O sigui, que no tenim ni punyetera
2: idea què li passa, que perquè es grata
1: mal, no? Això. Però és important que primer, sobretot...
2: Clar, perquè si hi ha una causa...
1: Doncs no, per exemple, una sarna. Una sarna s'ha descartat el primer, per exemple. Poso un exemple. Sí. Perquè si és una sarna també se'ns pot contagiar a nosaltres. O, saps? Aleshores, tota una infecció... En fi, són coses que hem d'anar pas a pas, ho hem d'explicar molt ben explicat, que a vegades els propietaris poden posar cara de uala, quins rotllos, però si jo només venia a buscar la pastilla de les puces,
2: sí,
1: no?
2: Uh-huh.
1: I, bueno, a vegades no cal, i més si coneixes aquest animal i ja està.
2: Ho ha dit de passada la Cèlia, però és molt important, perquè ella sempre ens ho recorda, el tema de que els veterinaris són precisament professionals de la salut. Ella ha dit de passada, perquè, clar, ho hem de descartar, perquè això també ens pot afectar a nosaltres.
1: Bueno, és que aquí, és a dir, que, no? Aquí està el paper del veterinari,
2: del
1: no?
2: Veterinari, no? Clar.
1: De protegir els animals, les persones... Ah, exactament. I aleshores, bueno, ben explicat, doncs tothom ho entén i és fantàstic, és el millor, perquè s'entén, perquè fas aquí, fas allà, no, una analítica, per què? Bueno, doncs per descartar altres malalties que poden tenir que veure amb que l'animal tingui aquest problema. I aleshores arribem ja al diagnòstic, per exemple, doncs aquest animal té aquest problema, una persona que és asmàtica o una persona que és diabètica i és així, i punto. I ho hem de tenir present.
2: I llavors, no sé si és més recomanable, segurament, hi haurà propietaris que us diran, llavors l'he de rentar més sovint o l'he de raspallar, no?
1: Perquè... Mira, una cosa que m'he oblidat, per exemple, és l'època del pol·len.
2: Sí.
1: No? L'època del pol·len, una cosa que recomano jo, perquè al·lèrgies n'hi poden haver tropecientes mil, quan tornem de passejar, a l'època de pol·len, allò, o que hi hagin orugues, o així, netejar, o sigui, com si li traguéssim la pols a l'animal,
2: sí.
1: Passar un drap humit per arrossegar, perquè sí, el drap sí, sí, es quedi, sí. Un drap de cotó, per suposat, de fibra natural, perquè el drap es quedi
2: enganxades totes aquestes partícules.
1: Per exemple, això m'he trobat molt, molt útil amb gats. Amb gats també, moltes al·lèrgies que es poden manifestar amb otitis, a vegades, o inflamació només de les parpelles. És que la cosa té guassa, té molts diferents tipus. I llavors, a part de l'atòpia, una altra cosa que a vegades també hem de tenir present és l'ansietat, és el comportament. Són els dos punts finals de dalt de tot de la piràmide del que hem d'anar descartant, i són animals que s'avorreixen, que no fan l'exercici que haurien de fer, i aleshores es calmen llepant-se molt, a vegades molt compulsivament, de manera que s'arriben a fer realment ferides. Però no li està passant, entre cometes, res, pobrets, l'única cosa que li passa és que està avorridíssim. Està avorridíssim, i aleshores agafa una part del seu cos per consolar-se, i s'arriben a fer, bueno, és el que us explicava abans, que es llepen, es poden fer una ferideta, aquesta ferideta s'infecta, aleshores es llepen perquè els hi pica, bla, bla, bla, bla.
2: Doncs...
1: O sigui, curiós, el tema picó no és posseciant-lo.
2: Poca broma.
1: Val?
2: Molt bé, Cèlia, doncs ho deixem aquí, ens diuen
1: Tupendo.
2: Que ja hem acabat.
1: D'acord,
2: així que moltíssimes gràcies. Encara ens veurem una ocasió més. Serà ja el darrer espai de la temporada, serà d'aquí 15 dies. Que vagi molt bé.
1: Molt bé, gràcies. Adéu.

Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. L'incendi de la Bisbal afecta unes 250 hectàrees i la hipòtesi de l'origen és un treball mecànic en una carretera. El foc ha entrat de ple a les Gavarres i crema sense control i està fora de capacitat d'extinció. La resposta està debilitada per dos incendis més en aquesta demarcació. S'ha confinat 9 localitats del Baix Empordà pel foc de vegetació que està en aquesta zona, i és que la tramuntana que bufa està complicant molt les tasques d'extinció i multiplicar els focus secundaris. La forta fumera es pot veure des dels municipis propers. Protecció Civil, important aquest fet, demana que es posposin els desplaçaments al Baix Empordà, Gironès i Pla de l'Estany des de l'àrea metropolitana per evitar dificultar les tasques d'extinció. Diuen els bombers que la descongestió de les carreteres és essencial per garantir una resposta efectiva dels serveis d'emergències. I l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, afirma que està preocupat i una mica emprenyat davant de l'enèsim tiroteig a Barcelona, el setè aquest any. Ha passat aquesta passada nit al carrer Portugal, al Parc de la Pegaso, arran d'un enfrontament de bandes llatines, i ha deixat, recordem, un adolescent de 15 anys mort. En una entrevista a RAC1, Collboni ha tornat a demanar més presència policial i enduriment de penes.
2: És paradoxal que en un moment on estem reduint els delictes de furts i estem reduint la multireincidència, ara aparegui aquest fenomen, diguem-ne, de la tinença d'armes, vinculat tot, perquè tothom ho sàpiga, vinculat tot al tràfic de drogues, no? Que és un problema que tenim a Catalunya i que s'està estenent per tota Europa i davant del qual s'ha d'actuar amb absoluta contundència.
1: Encara en relació a Barcelona, el Trambesòs pateix talls des d'avui pel desdoblament de vies i el canvi en el traçat a l'entorn de Glòries. Fins al 13 de setembre, la línia T4 està parcialment tallada entre les estacions de Verdaguer i el Maresme. Pel que fa a les línies 5 i 6, no funcionen entre Ciutadella, Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. I les germanes de Jonathan Andic i filles d'Isaac Andic han assegurat avui al jutjat de Martorell que investiga la mort de l'empresari que els tres germans eren conscients i estaven d'acord en el repartiment de l'herència del seu pare i la intenció d'ell de crear una fundació benèfica. Totes dues han declarat com a testimonis i han defensat el seu germà. Andic estava d'acord amb aquest repartiment que volia el seu pare, al contrari del que s'ha publicat últimament. I demà comença el Tour de França a Barcelona amb el Grand Depart. La primera etapa, que començarà a les 5 de la tarda, serà amb una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres amb sortida al Fòrum i arribada a Montjuïc. S'espera una gran afluència de públic als carrers en una etapa històrica.
3: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
4: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil, 680-843-721, i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula BAIXA. 680-843-721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.
5: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM, Ràdio Mollet. Aquell any.
6: Hola, sóc en Pele Bernial i et convido a escoltar El que es ballava al Vallès cada dijous a partir de les 6 i en remissió els diumenges a la 1 del migdia. Us espero a Ràdio Mollet amb El que es ballava al Vallès.

0: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Posa't les piles, al magazín de Ràdio Mollet.

0: Avui en el Posa't les piles anem a parlar aquesta col·laboració que tenim amb el Servei Local de Català, donar a conèixer aquesta col·laboració estreta que també el Servei té amb altres entitats de la ciutat. De fet, el mes passat parlàvem amb el Club Muntanyenc, però una col·laboració també històrica és amb el Casal Cultural de la nostra ciutat. En representació del Casal ens acompanya la Glòria Nogués. Benvinguda, Glòria.
1: Moltes gràcies.
0: I també la Rosa López, que també ens acompanya en el dia d'avui. Amb totes dues anem a parlar precisament d'aquesta col·laboració, jo deia, ja històrica.
1: Sí,
0: no?
1: Ho és. Sí? Ho és, absolutament, sí.
0: Sou entitat també allò d'aquestes que us adheriu,
1: sí,
0: no?
1: I tant, ja fa anys,
0: ja fa
1: estem anys,
0: adherit,
1: ens van enviar el diploma que estàvem adherits.
0: Sí, sí.
1: I ara també hem entrat al Cens per la Llengua.
0: Uh-huh.
1: Vull dir que intentem sempre que la Montse ve, que la Montse sempre té moltes propostes. Tot el que ens ve, nosaltres fem el que sigui per poder ajudar i, evidentment, estar integrats en aquest tema.
0: Bueno, de fet, des del Servei Local de Català ens han informat allò que doneu suport al programa de voluntariat, el de parelles lingüístiques. Precisament ara també esteu donant suport en aquest programa d'integració d'aprenents.
1: Sí,
0: crec que la Rosa s'ha
1: entrevistat.
0: Ja.
1: Sí, és molt interessant, perquè a més persones que igual no s'acostarien a la nostra entitat i el fet d'estar fent català, aprenent la voluntat que tenen d'aprendre'l i a més integrar-se, és fantàstic. Jo em va omplir molt poder col·laborar amb això. Gràcies, Glòria, per dir que fos jo des del canal la persona que tingués aquestes entrevistes, perquè són molt enriquidores per les dues parts, no? Perquè veus l'interès i evidentment, donar a conèixer la nostra entitat i la nostra llengua a gent de fora, doncs és fantàstic.
2: Sí, és el que diem, que ens hem de repartir les feines i quan va venir la Montse i ens va proposar, vam dir, ostres, qui ho pot fer? Persona idònia, la Rosa.
0: Que a més, recordem que el passat mes de juny, a principis, doncs teníem la celebració del Corpus i també en aquesta relació el Servei Local de Català també és una de les entitats que sempre participa en l'elaboració d'una catifa i que a més intenta també que l'alumnat que participa dels cursos, no, d'aprenentatge participin.
2: Sí, ajudin a fer la catifa, sí. Algun any van faltar, però aquest any també hi eren i superbé, molt bé.
0: Imagino que vosaltres, com a entitat, també les vostres comunicacions, totes són en català, que intenteu, no? Tot i que sou oberts a tothom, que la llengua sigui un vehicle integrador.
1: I tant.
0: No?
1: Crec que el Casal, si no m'equivoco, ja quan la llengua aquí no estava permesa, jo tinc entès que va ser un dels primers llocs que es van fer classes de català aquí a Mollet.
2: Sí.
1: El Casal, eh que
2: jo,
1: sí?
2: Jo ho certifico. Sí. I com era el professor aquest, el senyor...
0: El Jaume Coll?
2: No.
1: Jo no el sé el nom, però sí, ja sé.
0: Bueno,
1: sí.
0: A veure,
1: ho portàvem preparat.
2: Sí, el senyor Coll.
0: Sí.
2: Que feia classes per adults.
0: Sí.
2: Jo vaig estar. Sí.
0: Precisament parlant de classes des del Servei Local, també fan servir, no?, les vostres instal·lacions, crec que precisament ara a l'estiu, per impartir aquests cursos.
2: El mes de juliol sempre, el mes de juliol ja deixem una sala, com que no tenim ja tallers, deixem una sala muntada i venen cada dia a fer classe, i aquest any també ens van demanar unes jornades al mes de juliol, i ara mateix

0: passant a les tardes fent català. Sí, uh-huh. I hi ha força gent, eh?
1: Que és una manera, entenc, allò, això que es diu de tothom guanya, no? Perquè ells tenen aquest espai, donen a conèixer entitats de la població i vosaltres també us doneu a conèixer a persones, com comentava la Rosa, que potser mai s'atrevirien a travessar aquesta porta, uh-huh. no?
0: I tant.
1: Després igual acaben fent-se sòcies i socis, no? Sí, de l'entitat.
2: Sí. És, això va bé per totes, per tots, que sí?
0: Sí, nosaltres alguna vegada també tenim algun dels nostres talleristes que potser són de fora i els hi costa una miqueta més parlar català, però sempre els hi diem el mateix. Intenteu. Què passa? Que deixeu anar una paraula en castellà? No passa absolutament res. Què passa? Que la pronúncia no és perfecta? Doncs mira, el mateix, la meva tampoc, però el que sí que intentem i veiem un esforç per part de tothom, un esforç important. El que sí que és segur és, per exemple, tota la documentació, absolutament tota és en català, tots els cartells que fem i tot.
2: La revista,
0: tota és en català, això segur que sí. Només tenim aquesta petita cosa que hi ha algú que encara no domina, però que l'esforç hi és segur.
1: Clar, de fet, estic pensant quan comentàveu que ja històricament el Casal havia estat centre d'ensenyament del català, no? Que moltes persones s'adreçaven al Casal per aquest aprenentatge i també vau ajudar en el que va ser doncs, la normalització lingüística, no? No només a les escoles, sinó també... Doncs...
2: Clar, pensa que en aquell temps potser en els llocs públics no es podia fer classes de català, potser al ser això una fundació privada també hi havia una manera i cultural doncs, de poder ensenyar allò que estava prohibit, d'ensenyar-ho una miqueta, potser no molt clarificat, però estaven les classes en allà que no es podia fer en lloc més.
0: Sí. Els meus estudis eren en castellà.
2: Clar.
0: Llavors, si volíem aprendre català, doncs
2: el Casal.
0: Que no el Casal.
1: Uh-huh. No sé si també era un espai, ara us compararé amb Can Barça, si era un espai també allò de refugi per parlar-ne en català.
0: Sí. Segur que segur. A veure, sí, vull dir, bueno, és que jo penso que el Casal és aquest tema que sempre hem dit aglutinador de la gent que necessita un espai per fer aquestes coses, entre cometes, tan interessants. Sempre hi ha hagut aquest espai al Casal per poder fer aquestes coses, que sí?
2: Clara, potser no ho sembla, perquè, clar, Mollet ha crescut molt, moltíssim, hi ha altres molts centres cívics públics, n'hi ha molta cosa, però si mirem endarrere, gairebé l'únic que havia era el nostre Casal. Aleshores, aquí s'intentava, com diu ella, tothom que coneixes d'una certa edat, tothom ha anat a fer alguna cosa, alguna activitat, alguna reunió...
1: Estava pensant que també el tema de mantenir aquestes tradicions, no?, molt pròpies, com comentaven les catifes, però de fet el Casal sempre ha estat vinculat a la Festa de l'Arbre, i jo recordo que antigament també la celebració de Sant Antoni, que malauradament doncs, es va deixar de fer, va haver-hi un incident i des d'aleshores es va deixar de fer, però que també havia estat promotor no?, de tradicions catalanes.
2: Sí, i això és el que no deixarem perdre.
0: Vull dir que a veure, un dels objectius del Casal és mantenir tot el tema de festes i tradicions
2: culturals, però totes.
1: De fet, ara el que aneu fent és sumar noves propostes, com ara estic pensant l'Arla aquí, o fa uns dies que teníem també de les bombolles, crec que també doneu suport.
0: Ja ve, la setmana que ve tenim les bombolles, sí.
1: És a dir, que aneu sumant.
2: Sí, com diu la Glòria, vull dir, tots els artistes o innovadors que bé són de Mollet i venen, nosaltres sempre els escoltem i amb allò que podem sempre responem.
1: També teniu el Casal Petit, no sé si en aquest... No?
0: Ai, aquí estem una miqueta així ara.
1: Perquè,
0: sí, els que van començar amb el Casal Petit, els nens se'ls hi han fet grans i no tenim relleu. Aquest any hem hagut d'aturar-lo, a mig any vam deixar de fer Casal Petit, però bueno, ho tenim en ment amb la Cucamolla, vull dir que a veure si de la Cucamolla també, però també els fundadors ens van fent grans i estem una mica aquí així ara amb els nens, però vaja, l'objectiu no es perd i quan tinc ganes i propostes, allà aquí serem.
1: Però que també entenc que en aquest Casal Petit també és com a vehicle, no?, el tema de la llengua, no?
2: Exacte, va fer la Cucamolla també com a buscar un emblema també de tradició catalana, tots els...
0: El bestiari,
2: aleshores, i que fos per nens, i també per això anar acostumar-los al català, a les tradicions, a les coses culturals,
0: I que tenim gent de fora de Catalunya, sí, i d'Espanya. Tenim persones d'Europa, eh? Vull dir que venen,
1: sí,
0: a Cucamolla. Sí, sí. Ah. Perquè a més és un senyor que em fa molta gràcia perquè li parlen al nen en català i li explica la història de la Cucamolla i em va fer molta gràcia i em va agradar molt. Fa tants dies, sí.
1: I teniu usuaris i usuàries, allò, més enllà de la Cucamolla, era aquest fet que comentaves, Glòria. Teniu allò també usuaris i usuàries que siguin d'això, que no siguin de Catalunya, que siguin de fora d'Espanya o fins, no?, de fora d'Espanya.
0: Sí. Sí, sí, sí, sí, que tenim. Sí, sí.
1: Amb això de professors nouvingudes.
0: És que tenim professors, sí, tenim talleristes que no són d'aquí, són d'altres països.
1: A l'Enrique Carro.
0: A l'Enrique Carro és un, el Nelson és un altre, sí. Tenim diferents persones, sí, sí. I aquests són els que més estan intentant integrar-se. De vegades és el que diem, eh? Gent potser d'Espanya no té tant interès en integrar-se i gent, en canvi, de fora, d'Espanya, sí que tenen molt interès d'integrar-se i aprendre català.
2: Això anava a dir, aprendre català, eh? Sí. Ja no és integrar-se i venir al casal i fer activitats, sinó que, a més, fer-les en català.
0: Sí. Eh? Uh-huh. Aquesta aquí és a compte també, burxem una miqueta i, sí, i bueno, traiem molts bons resultats, sí.
1: Uh-huh. Dèiem allò, aquesta, la tradició del casal cultural i també el vincle amb el servei local de català, no?
0: Sí,
1: que, no sé si també, més enllà de que el servei us demani espai, no sé si vosaltres també alguna cosa li demaneu al servei local allò de dir, escolta, ens pots revisar, ens pots donar... No?
2: No, no ho hem fet.
1: No ho heu fet.
2: No, potser demanar sí, que els hi hem demanat això, que vulguin participar tant com a servei i d'alguna manera també els alumnes amb activitats que fem, com la que tu has dit de la catina, IFA,
1: sí,
2: clar, això és també, els hi demanes per què no participeu amb els alumnes, encara que a vegades això els costa més, perquè no és el mateix una entitat que dona els socis que els alumnes que cada any es canvien, si més no tots, uns quants, és més difícil, però això sí que els hi hem demanat,
0: sí, sí, sí,
2: i sempre que ha pogut, ens ha correspost.
1: Sí. I de parelles lingüístiques, sou coneixedors, coneixedores de que hagi sortit alguna parella lingüística d'alguna persona del casal que estigui allò...
0: No tinc constància, d'això no.
1: Però podria ser que sí,
0: però
1: eh?
0: Podria ser que sí. Sí, i això qualsevol dia que la Montse aparegui per allà i ens digui, ei, escolteu, que us envio una parella o el que sigui, nosaltres encantades. Doncs pues vinga, va. Sí, sí, això ens apuntem segur.
1: Uh-huh. No, ho diem allò perquè nosaltres hem tingut oportunitat allò de parlar amb persones que fan això de les parelles lingüístiques i la, uh-huh, veritat és que tothom surt tan content, tant, sí, el que, no, el que està aprenent, sí, com aquella persona que dedica una part del seu temps, que és, doncs, la veritat és que crec que el compromís és només d'una hora, una cosa així a la setmana, i que de vegades allò s'allarga perquè, sí, això estan passant tan bé.
0: La Rosa es queixava, bueno, que li semblava,
2: sí,
0: curt.
2: Clar, que nosaltres no és parella, això d'aquest...
1: Sí, aquesta integració
2: de planes. Però no deixa de ser això, el que passa... Ells, clar, són persones, almenys les que jo he estat, molt, amb molt poc coneixement tant de la ciutat com de la llengua, però amb molt interès, porten estudiat, quants anys fa que esteu, saps que s'interessen, o sigui, és una manera de fer la classe, però interessant per al nostre casal.
1: Sí,
2: i amb l'interès de parlar català. I a mi se'm va fer curt.
0: Sí, sí,
2: vaig
0: ho va comentar.
2: Dic, se m'ha,
0: sí,
2: fet, sí, curt. Clar, ells tenen l'horari que ens diuen, que se'm va fer curt.
0: Sí, sí.
1: Tu, Rosa, diries que teniu allò, algunes paraules clau del casal, que defineixen el casal, o la Glòria, ho dic perquè el mes passat vam parlar, per exemple, amb el Muntanyenc, que també ha col·laborat de forma important,
0: sí,
1: amb el Servei Local de Català, i ens deien que una vegada van fer una sortida en el que amb els aprenents, no, els hi anaven ensenyant tots els estris que quan vas a muntanya, no, la motxilla, la no, doncs, no sé, les xiruques,
0: sí, sí,
1: no? I no sabia si ara el casal diríeu, ai, doncs hi ha allò, unes paraules específiques que ens definirien a nosaltres.
2: Home, jo et diria, si em fas definir, diria que és un casal integrador, obert, solidari, vull dir, és les paraules,
0: bueno,
2: que em surten...
0: Tenim el concurs de Sant Jordi, molt important. Nosaltres tenim el concurs de Sant Jordi, que donem un premi a la paraula, i un premi a la paraula i un premi a la frase... com antiga, que ara mateix no s'utilitza excessivament. I després això ho pengem, i ho pengem una temporada en el vidre de la sala d'actes del casal, i després ho pugem en una de les sales, que és precisament on està l'Enrique, en una de les sales de dalt, i allò tenim en allà un suro i estan penjades totes les paraules guanyadores i totes les dites guanyadores de tots els anys.
1: Sí.
0: Vull dir que això...
1: Ho és veritat, sí.
0: Això ho fem cada any per Sant Jordi, eh?
1: És cert que fa uns anys que vau començar.
0: I la gent participa, eh? I ens sorprèn que la gent va participant intentant guanyar.
1: Per cert, que hem anomenat l'Enric. L'Enric és escriptor i ell fa, doncs, formació, no?, per a aquelles persones que vulguin iniciar-se en l'escriptura, per qui sap si fer el seu propi llibre en un futur.
0: Sí, bueno, ens fa més tallers també.
1: Més tallers, sí. Quin tipus de tallers fa l'Enric?
0: Informàtica, mòbil, memòria, que la gent està encantada amb ell, sí.
1: Molt bé. Per acabar, no sé què és el que vosaltres, com a representants del Casal Cultural, a més, ara que s'està parlant tant, no?, del català, de la importància de fomentar més el seu ús, perquè ja com s'ha detectat, sobretot en els joves, no?, que hi ha un dèficit a l'hora de l'ús, sobretot a nivell col·loquial. No sé quina és l'aportació que des del Casal, no sé si formeu part també d'aquest pacte local per la llengua,
0: sí, no?
1: Sí. I tant.
0: Sí. Bueno, es van fer propostes. A veure, una de les coses que dèiem era, per exemple, quan hi ha una xerrada que algú diu en castellà, no, perdona, què és el que no entens? Si hi ha una paraula que no entens... Mira, jo, quan fèiem el bingo, és que és un exemple, em sembla bastant clar, quan jo estava fa uns anys que feia jo el bingo i, per exemple, hi havia gent que em deia el bingo en castellà, jo deia, per què? Què és el que no entens? És veritat que potser hi havia algun número que no enteníem, però jo sempre els deia, quants anys fa que estàs aquí? Que estic parlant de gent molt gran.
1: Sí.
0: 40, 40. Dic, home, en 40 hi haurà un número que no entens, però els altres segur que els entens. I aquell jo te'l diré en castellà. La resta segur que ja veuràs com et surt el bingo. I a la gent li sortia el bingo, però clar que li sortia. Moltes vegades és com la comoditat. Feu-me un castellà. No, què no entens? Una paraula, aquesta te la traduïm. Però la resta... segur que ho saps, perquè a més és això, és gent que fa molts anys que estan aquí, simplement doncs que no...
1: Bueno, que t'habitues, no? T'habitues i dius, doncs, més còmode, i llavors s'ha de trencar aquesta barrera. I també de vegades
2: nosaltres mateixos, perquè a vegades no és tan difícil. I ja està, perquè entre 40 i 40
0: no hi ha tant.
2: No crec que hi hagi molta diferència.
0: Però jo penso que també ara potser ens estem conscienciant més, però jo també em sento culpable que moltes vegades he sigut jo la que he canviat l'idioma.
2: Jo també,
1: ho he de dir. Som culpables. Rosa López i Glòria Nogués, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat per parlar d'aquesta col·laboració del Casal amb el Servei Local de Català i també com a entitat molletana que fa de vehicle integrador a través de la llengua aquí al nostre municipi. Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé. Fins una altra. Adéu-siau.

D'aquesta manera hem arribat a la fi del programa pel dia d'avui, però evidentment dilluns tornarem, aquesta és la nostra intenció, puntuals a les 9 aquí en directe als estudis de Ràdio Mollet. I també recordeu que el programa el podeu escoltar novament íntegre a partir de les 3 de la tarda i l'altra opció és anar directament al web radiomollet.com, descarregar, compartir, ja sigui de forma íntegra o per seccions, el Posat les piles i la resta de programes que trobareu a la graella de Ràdio Mollet. Gràcies i bon cap de setmana. Adéu-siau.

0: Bona tarda, són 4:45, us parla Carla Ramos. El nombre de persones inscrites a les llistes de l'atur a Mollet del Vallès ha augmentat lleugerament durant el mes de juny. Segons les darreres dades, el municipi ha tancat el mes amb 2.211 persones aturades, 11 més que el maig, quan s'enregistraven 2.200. Juan Jiménez, secretari general de Comissions Obreres al Vallès Oriental, Maresme i Osona, ha parlat que, malgrat aquest lleuger increment, estem parlant d'unes dades molt bones.
1: Mira, des del sindicat és cert que hi ha un canvi al territori de tendència respecte al mes de maig, per tant hi ha un increment d'11 persones a Mollet, com bé dius, ¿vale? Realment les dades de Mollet representen el 8,25%, és a dir, són les millors dades des del maig del 2008.
0: Malgrat aquest increment mensual, la comparativa amb el mateix període de l'any passat continua sent positiva. Al juny del 2025 hi havia 2.368 persones aturades, és a dir, 157 més que enguany. I també us informem que l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental i el Banc de Sang i Teixits reprenen la seva col·laboració amb l'organització d'una nova campanya de donació de sang i plasma que aquest mes de juliol es farà el primer dissabte de mes en comptes del primer divendres, com és habitual. Aquest dissabte, dia 4 de juliol, el Mercat Vell acollirà la iniciativa amb l'objectiu de garantir unes reserves de sang estables i suficients per als hospitals. Els organitzadors recorden que per facilitar i evitar aglomeracions és necessari reservar prèviament hora a través del web del Banc de Sang i Teixits. Aquesta mesura permet una millor gestió dels donants i garanteix una experiència més àgil i segura per tothom. Això és tot. Més informació de Caire Local d'aquí una hora.

0: no hi ha distància, és la frase que va fer servir Alexia Putellas per reivindicar que el futbol femení podia competir amb els millors equips d'Europa. No hi ha distància és un programa on entrenadors, àrbitres, jugadores, professionals de la salut i periodistes analitzen la realitat del futbol femení i què implica fer un esport d'impacte sent dona. Tots els divendres a 2:45 del migdia al 96.3 de la FM.
1: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.

0: Benvingudes al programa Fem Salut. En el dia d'avui parlarem de la pèrdua d'audició i ho farem de la mà de la doctora Victoria Montoro, és cap del servei d'otorrinolaringologia de la Fundació Sanitària Mollet i professora associada de la Universitat de Barcelona. La tenim aquí als estudis de Ràdio Mollet. Benvinguda, doctora.
1: Gràcies per haver-me convidat.
0: Anem a parlar, com deien, de la pèrdua d'audició. Si això és normal, si té a veure allò amb l'envelliment, o si pot ser senyal de que hi ha alguna cosa que no acaba de funcionar del tot bé?
1: Bueno, la pèrdua auditiva habitualment és un problema que es fa prevalent a mesura que ens fem grans, o sigui que té una relació directa amb l'envelliment, però en diferent grau segons la persona i segons també els seus condicionants. Val? També hi ha pèrdues auditives que no tenen una relació amb l'envelliment, sinó que són secundàries a altres causes o patologies.
0: Perquè habitualment allò pot ser associada, no?, com dèiem, allò amb l'edat, però també no sé si hi ha elements ambientals, sobretot, que poden influir en aquesta pèrdua?
1: Evidentment, val? El que és l'exposició a soroll o a sons forts és un factor que és un factor de risc per tenir una pèrdua auditiva més precoç i més greu en les persones exposades.
0: Jo m'estic mirant a la doctora Montoro i, clar, ella no se'ls ha posat, però jo sí que porto auriculars. Llavors, els auriculars, i veiem molta gent jove, no?, sobretot pel carrer, i no tan jove, que també amb el tema de, doncs, sobretot del mòbil, ens hem acostumat a funcionar amb auriculars. Això ens perjudicarà a la llarga?
1: A veure, això pot perjudicar sempre i quan la intensitat sonora sigui alta, sigui nociva per l'orella. No està contraindicat portar, escoltar música amb auriculars o bé amb insertos. El tema és graduar molt bé la intensitat sonora i també tenir estonetes de descans. No estar 5 hores seguides, doncs, exposat amb un soroll constant.
0: De fet, hi ha com una demanda de part de la societat de també de silenci. Estava pensant en els vagons del silenci que hi ha en els trens, no? I que és com una demanda allò de dir, bé, no volem estar escoltant a l'altra persona que està parlant per telèfon, no? És a dir que, bé.
1: Bueno, l'exposició a soroll continu també predisposa per patir més estrès, més migranyes, més cefalea, inclús també relaciona amb malalties cardiovascular com és la hipertensió. Tot i que això no és el meu tema, sí que quan et prepares alguna sessió d'aquesta sí que acabes llegint que l'exposició al soroll és un estressant de tot el cos.
0: Quina és la diferència, jo, quan diem estic perdent audició per un tema d'envelliment i un altre? Hi ha una diferència? Nosaltres notarem alguna cosa diferent?
1: A veure, la pèrdua auditiva associada a l'edat habitualment té una relació directa amb l'edat, no? I llavors, a partir dels 60 anys, i inclús una miqueta abans, doncs nosaltres ja comencem a notar que no sentim tan bé, especialment que no entenem tan bé. És el oigo, però no entiendo, val? O sigui, sé que estan parlant, però no acabo de discriminar bé tots els fonemes, val? I això és molt, molt típic de l'envelliment auditiu i podríem dir que a partir dels 55 anys, ja comencem a notar-ho d'una forma molt, molt subtil. A partir dels 60, cada cop és una miqueta més important i, bueno, i a mesura que progressa l'edat, doncs progressa la pèrdua auditiva. També val a dir que hi ha persones que tenen una edat avançada i que tenen audicions molt, molt dignes per l'edat. No diré que perfectes, però sí molt dignes i que no necessiten cap ajuda auditiva externa. Llavors, tot el que comenci abans s'ha d'estudiar per què. Quan comença la primera infància, molt probablement hi haurà causes genètiques o bé causes provocades per malalties associades, doncs, al període perinatal, infeccions víriques com és citomegalovirus, toxoplasma, poden provocar pèrdues auditives. Val. Però això més o menys ja ho podem, els professionals sanitaris ja ho podem intuir, no?
0: Val. De fet, els primers anys de vida, no? Al igual que fem allò amb la vista, no? Amb els nadons, sí. Que a veure si segueixen, també ho fem amb els sons, no? A veure si el nen es gira o no?
1: Sí, al néixer es fa un cribatge auditiu universal i aquí es fa a tothom, independent, a tots els nadons que neixin a l'estat espanyol i concretament a Catalunya. Catalunya, sigui la medicina privada, la medicina pública. Val? Llavors, si aquest cribatge és normal, doncs tu ja saps que el nen parteix d'una audició normal quan neix, però això no vol dir que conservi aquesta audició, que no pugui tenir problemes més endavant auditius. Llavors, com podem fer una miqueta, o com podem sospitar si hi ha un problema d'audició amb el llenguatge? O sigui, a mesura que el nen doncs va creixent, s'han d'assolir una sèrie d'ítems a nivell de vocabulari. Quan aquests ítems no s'assoleixen, doncs has de pensar que pot haver-hi un problema auditiu, i aquí s'ha de començar doncs a moure la maquinària per fer el diagnòstic i, per tant, doncs posar solució.
0: Pot haver-hi allò una pèrdua sobtada d'audició?
1: Sí, però això és més freqüent, afortunadament, en persones adultes. Val. O sigui, entenem per hipoacusia sobtada o sordesa sobtada aquella en la que, en un moment concret, perds l'audició. Val? I habitualment no se saben ben bé quines són les causes, però en principi hi ha una causa vascular, que pot ser un microinfart, un microictus que afecta el que seria el nervi auditiu, o bé causes víriques, també igual que les paràlisis facials són sobtades que enlleuen la cara torta, que en principi és per un virus de la família dels herpes, doncs a nivell auditiu també pot passar el mateix. I després hi ha altres patologies que són menys freqüents, menys prevalents, que també ho poden donar i que tenen un estudi més d'imatge.
0: L'oïda pot arribar a fer mal, és a dir, no?
1: Si l'orella.
0: Sí,
1: l'orella, sí.
0: L'orella, sí.
1: I el mal d'orella, l'autàlgia, que diem nosaltres. Sí, eh? O sigui, la sordesa, quan, a veure, clar, és que hi ha diferents tipus de sordesa. Hi ha tres tipus, podríem dir, de sordesa. La que és mecànica o conductiva, que es produeix perquè hi ha una interferència, hi ha un stop en el que és el mecanisme de conducció de la ona sonora, de l'orella externa fins a l'orella interna. O sigui, hi ha un problema, ja sigui a nivell del conducte auditiu, del timpà o de la caixa timpànica. Per tant, podria ser des d'un tap de cera, amb un cos estrany a l'orella, una perforació timpànica, una otitis, tenir moc a l'orella. Mal. I aquestes pèrdues auditives habitualment no són, el tap de cera sí que pot ser sobtat, val? Però la resta de coses són hipoacúsies més progressives. I tenen una solució, podríem dir, que més fàcil, no? No sempre és fàcil, però sí,
0: relativament
1: més fàcil.
0: Senzilles, val? Sí.
1: Després estan les hipoacúsies o sordeses perceptives o neurosensorial, que aquí és un problema neuronal, o sigui, ja sigui de la còclea, del cargol o bé del nervi auditiu. I aquestes ja no tenen una bona solució. I les solucions solen ser més ajudes auditives externes en format dispositiu, serien els audiòfons o implants coclears o altres tipus d'implants. I després tenim la combinació d'endugues, que serien les hipoacúsies mixtes, que habitualment aquestes es donen més en otitis molt cronificades.
0: Mm-hmm. Estava pensant allò que amb aquests dispositius que ha comentat la doctora, doncs potser els audífons estem més habituats, no?, a veure'ls, però també és veritat que aquests implants cloclears que ha comentat, doncs cada cop es veuen, i també doncs això en infants, no?
1: Sí, de fet, sí. Són més freqüents posar implants cloclears en nens que no en adults, però també n'hi ha molts adults. Sí, sí. Són els nens que no tenen, que no tenen, o sigui, que tenen un problema auditiu ja des de la primera infància.
0: Uh-huh. I els audífons és una... abans comentàvem, no?, que pel tema de l'envelliment, a partir dels 50 anys haurien de fer revisions? És...
1: A veure, no cal fer revisions sistemàtiques si tu no notes res, ni tu ni la teva família, perquè moltes vegades també és cert que hi ha com una negació per part de la persona a acceptar que hi ha un problema auditiu, val? Hi ha una negació, però si tu t'autoconeixes molt bé i tu veus que tens més dificultat per participar de les converses, per sentir la tele, que has de començar a pujar el volum, doncs sí que val la pena fer un estudi auditiu per veure on estem.
0: Bé, de fet, és, això és com la presbícia, no?, que comences allò veient a la gent que va allunyant, no?, va a un restaurant i va allunyant, sí, la carta per veure què és el que posa, no?, del menú, i m'imagino que l'audició passa una miqueta amb l'exemple que posava vostè de la televisió, no?, que vas pujant el volum i algú t'acaba dient, escolta'm, com és que ho tens tan alt?
1: Sí, sí, però el que és més verídic o real és la sensació que té un de estic sentint, però és que no acabo d'entendre, que confon paraules. Això ja és una alerta de que aquí hi ha alguna cosa que no funciona bé.
0: Llavors és quan hem d'anar a l'otorrino?
1: Sí, s'hauria d'anar a l'otorrino per fer l'estudi. Primer al metge de família per descartar que no tingui un tap de cera, que això també podria ser, o que no tingui cap altra història a nivell de l'orella, i un cop descartat això, fer un estudi auditiu.
0: Uh-huh. En què consisteix un estudi?
1: Mira, l'estudi auditiu clàssic que s'ha fet durant molts anys, des de fa milers, bueno, milers no, però és un dir, és l'audiometria tonal liminar. L'audiometria tonal liminar és la que gairebé tothom coneix. És aquesta audiometria que posen els cascos dins la cabina, i tu has de sentir, doncs, una sèrie de tons, de pitos, de sorolls, sí, més greus, més aguts. Val? Aquesta audiometria és una audiometria que el que t'informa, jo sempre dic que això informa de la quantitat d'audició que tens o de la quantitat de cèl·lules que estan funcionant bé. Però l'audiometria que dona molta més informació és l'audiometria verbal. L'audiometria tonal és una audiometria que la podem fer en 15 minuts i l'audiometria verbal consisteix en que l'estímul són paraules. Val? Llavors, la persona ha de repetir la paraula que se li ha donat, val? I ha d'encertar el major nombre de paraules. Aquesta audiometria és molt més real perquè t'està informant de com sent, de com discrimina. Val? Llavors, aquesta audiometria també es fa en cabina i en cascos. Però actualment les tendències és fer audiometries més a camp obert, val? Perquè l'audició no és en una sala insonoritzada que tothom calla i jo només sento, no. L'audició és en una situació real, hi ha so de fons, hi ha altres persones que xerren i tot. I tu, en totes aquestes interferències auditives, has de saber intentar discriminar què és el que t'estan dient. Val que t'ajudes també d'altres medis, com és el llenguatge no verbal, el context, val? El que han dit abans. Llavors, actualment, l'estudi auditiu més interessant és fer estudis a camp més obert i en soroll, que estigui competint. O sigui, amb interferències auditives que dificultin l'audició i que tu puguis acabar entendre el que t'estan dient.
0: És a dir, una miqueta jo reproduir el que és el dia a dia, no?, la vida real.
1: Evidentment.
0: Com dèiem, sí, no acostumem a estar tancats, sí, en un espai com ara un estudi de ràdio, sinó al contrari,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Sentim igual? És a dir, la capacitat auditiva és la mateixa a cada orella o no?
1: Hauria de ser. En condicions ideals ha de ser, però sí, podem tenir pèrdues auditives unilaterals o bé bilaterals, però completament asimètriques, que tinguis una pèrdua, jo què sé, m'invento de 60 decibels a l'orella dreta i de 35 a l'orella esquerra.
0: Mm-hmm. De manera que si hem de requerir d'un dispositiu com un audífon, hauríem de portar-ne dos?
1: Si tenim un problema bilateral i totes dues en caràcter moderat, greu, evidentment dues. Quan tens una orella que funciona prou bé i l'altra és la que té el problema, potser amb una en tenim prou. Però el que sí que és important és que l'audició ha de ser en estèreo, perquè la informació que t'arribi d'una orella i de l'altra s'ha d'acabar creuant el cervell, i aquest creuament és el que facilita i t'ajuda a entendre i discriminar els fonemes.
0: Doctora, no sé si en el Fem Salut sempre ens agrada parlar de prevenció. Pensem que és la millor manera, no?, de no arribar-hi. No sé si a nivell de l'oïda hi ha alguna mena de... No sé si podem fer alguna cosa en el nostre dia a dia.
1: Mira,
0: a veure, prevenir la pèrdua,
1: sí,
0: d'audició.
1: Quan hem parlat abans de factors que poden predisposar, doncs, a patir pèrdues auditives més precoços, hem parlat del soroll, però també hi ha medicaments, val? I també hi ha altres tòxics que poden afavorir la pèrdua auditiva. Tot el que són la família dels antiinflamatoris, tipus aspirina, potser, bueno, tots aquests fàrmacs que són antiinflamatoris, i no confondre amb el paracetamol, val? Quan es prenen de forma molt cronificada, poden afavorir les pèrdues auditives perquè són ototòxics. També hi ha molts medicaments que són d'ús hospitalari, la majoria, altres no, que poden afavorir pèrdues auditives, però aquí sempre hem de posar en la balança benefici i risc. Quin benefici et dona el medicament i quin risc hem d'assumir, val? Perquè a vegades hi ha antibiòtics que són molt ototòxics perquè són molt necessaris per la patologia que té la persona.
0: Val? La qual cosa entenem allò que els professionals sí. Són coneixedors i informen també a l'usuari,
1: sí,
0: no?
1: Sí, també en processos oncològics hi ha fàrmacs neoplàsics que també són molt, bueno, antineoplàsics que també són ototòxics, però bueno, aquí no hi ha dubte el que hem de fer, no? I també l'abús de tabac i l'abús d'alcohol també poden afavorir pèrdues auditives, són tòxics en el fons. Les malalties cardiovasculars, val, també poden afavorir pèrdues auditives, perquè té sentit, perquè les malalties cardiovasculars el que produeixen són malalties a nivell de petit vas i el nervi auditiu està irrigat per vasos petits, llavors es van produint petits microictus. El mal control de la diabetis, de malalties metabòliques també pel mateix mecanisme, i després evidentment l'exposició a soroll. Llavors tota aquella gent que treballa en ambients sorollosos sí que és recomanable que facin servir doncs una protecció auditiva adequada. Jo no dic quina, però sí que sigui adequada, que estigui esmorteint el so, que la intensitat sonora que entra.
0: S'entén gent... que les empreses sí. No, han de vetllar per aquests riscos sí. Laborals i equipar, no?
1: Sí, i habitualment les empreses ja vetllen per això. El problema és la persona, que moltes vegades no se'l posa, perquè també ho puc entendre, a vegades aquestes persones necessiten mecànics, no? Jo necessito sentir el so del motor per saber si està bé o no està bé. Sí, però bueno, en la mida de les nostres possibilitats ens hem de protegir l'audició, i tota la gent jove que fa servir molt casco per sentir música, doncs no està prohibit, perquè controlin, que regulin el volum. Això és el més important.
0: I la higiene auditiva com s'ha de fer? O no...
1: No cal fer res.
0: Ho diem allò perquè, clar, vostè és coneixedora, no?, de que en el mercat hi ha molts estris, no?, els més sí. Coneguts són aquests bastonets, que tenim entès que no és el més recomanable.
1: No cal fer res. Jo no em rento no em toco les meves orelles per dins, només per fora, quan em dutxo me l'aixu i ja està. Val? També tinc sort que no faig taps de cera, però aquelles persones que facin taps de cera poden acudir al seu ambulatori, que ja la infermeria li traurà, i quan són orelles patològiques, doncs ja ens ocupem els especialistes.
0: Mm-hmm. I sense arribar al taps de cera, si tens allò com picó?
1: Amb el dit. El dit té un tope i no entra més. I no és perillós.
0: Els nens entenc que, evidentment, no se'ls ha de tocar les orelles.
1: Igual que un adult. El mínim possible.
0: I ara, doncs, quan practiquem esports com ara els no? De natació...
1: Val. Aquí el que és molt important és tenir l'orella ben seca, és aixugar-se molt bé l'orella per prevenir les otitis externes, que les otitis externes tenen una relació directa amb l'humitat. Val? Llavors, per tenir l'orella seca, doncs, podem fer servir una tovallola. Llavors, si tenim la sensació que queda aigua, que queda humitat dins de l'orella, podem eixugar l'orella amb un secador de cabell, amb una temperatura que no sigui la més calenta, que sigui una intermitja, perquè els canvis de temperatura a nivell de l'orella poden provocar un petit mareig, val? Per aquest motiu, doncs, no fer servir temperatures molt altes. O bé, també, podem posar unes gotes d'alcohol. L'alcohol no crema l'orella, val? Es pot fer servir, inclús tenint una perforació timpànica. Però s'ha de saber que aquelles persones que tenen perforació timpànica poden tenir més cuissó a l'orella. No és obligatori, i la cuissó no és dolenta per l'orella, sinó que la persona ho passa malament i ja està.
0: En el tema de la prevenció de la pèrdua auditiva, no sé si hi hauria algun altre consell que, com a professional que és, ara que comentava el tema del mareig, evidentment... no sé si és evidentment, vostè m'ho ratificarà o no, l'audició també pot provocar, no?, temes d'estabilitat.
1: Val, sí. A veure, Enllaçant amb el que m'has dit una estoneta abans, això, què podem fer també per prevenir una pèrdua auditiva? Bueno, per prevenir és el que he comentat. Però el que sí que és molt important és que quan hi hagi una pèrdua auditiva que ja ens comença a donar problemes, és ideal corregir aquesta pèrdua auditiva amb l'ús doncs, de dispositius externs, que el més habitual serà l'audiòfon. I això és molt important, perquè estem estimulant el nervi auditiu. O sigui, el fet de portar l'audiòfon no farà que nosaltres perdem audició més fàcilment. No, la pròpia pèrdua auditiva, si nosaltres no la corregim, empitjorarà. Per què? Perquè en el fons tot són neurones. Si deixem d'estimular les neurones auditives, val? Les neurones que estan mig funcionant deixaran de funcionar.
0: És a dir, això és una falsa creença.
1: Això és una falsa creença. I això que dic ara té també, o sigui, la falta d'estimulació auditiva té un impacte també sobre la memòria i el deteriorament cognitiu, sobre les funcions mentals superiors. Per tant, és molt important per tenir doncs, un envelliment saludable, és que si tenim un problema d'audició, corregir aquest problema d'audició per prevenir un deteriorament cognitiu més precoç del que toca, que traduït a llenguatge de carrer, deteriorament cognitiu és més o menys sinònim de demència.
0: Clar, és que, de fet, abans crec que en un moment de la conversa dèiem, clar, si no sents bé, arriba un moment que et vas aïllant.
1: Ja, sí, no? L'aïllament social... també és un factor que predisposa a tenir demència. La sordesa és un factor que predisposa a tenir demència. Es pensa que el 8% de les persones que tenen Alzheimer és exclusivament causat per un problema de sordesa. Per tant, hi ha un 8% de persones que podrien no haver tingut Alzheimer.
0: Això és, sí. És una dada sí. Impactant.
1: Sí, el problema és el problema que ens trobem nosaltres a les consultes és que hi ha molta gent que és molt reàcia a portar audiòfons. I jo penso que en el fons és una qüestió econòmica, és la meva sensació. Els audiòfons no estan finançats.
0: Sí, econòmics no són.
1: Sí. Hi ha alguna ajuda econòmica, però molt poques, especialment pels nens. Pels adults no sé si actualment hi ha ajudes econòmiques. Clar, tenen un preu elevat, val? En això estic d'acord. I hi ha gent doncs, que no té capacitat econòmica, però també hi ha gent que sí que té aquesta capacitat econòmica, però no el vol.
0: Per no tema estètic, no? O per reconèixer, jo m'estic fent gran.
1: Sí, jo penso que és una mica tot. El problema estètic actualment és una tonteria, perquè els audiòfons són tan minúsculs i van a la part posterior i superior de l'orella que pràcticament no es veuen. Pràcticament no es veuen, val? No són com els que hi havia abans. Mm-hmm. Val? Però de totes maneres, o sigui, costa pagar uns audiòfons que poden costar 5.000 euros tranquil·lament. Costa molt pagar. Llavors, hi ha com una negació. Les persones acaben negant que tenen un problema d'audició i t'acaben dient frases com para lo que hay que oír o bé, doctora, jo amb vostè no tinc cap problema, és que jo la sento molt bé. Clar, clar, jo sempre els dic sí, però tu m'estàs sentint cara a cara, jo t'estic parlant cara a cara, no hi ha ningú més que estigui xerrant, no hi ha soroll, per tant, la comunicació és directa. Val? Una altra recomanació, val? Molt important per les persones que tenen un dèficit auditiu i especialment per les famílies i amics, val? Que és, si nosaltres sabem que tenim una persona que té una discapacitat auditiva, tot i que porti un audiòfon, no sempre tot és meravellós, val? S'ha d'intentar facilitar que l'ambient on estigui aquella persona a l'hora d'iniciar una conversa sigui un ambient acústicament agradable, o sigui, que no hi hagi soroll de fons, i que sigui un cara a cara. Val? La persona ho entendrà molt més fàcilment, perquè s'acompanya també una mica d'aquesta lectura de llavis, que tot i que no la sabem, val? No hem estudiat, una miqueta intuïtiva sí que és.
0: De vegades allò, no? Et trobes en el dia a dia, sí. Que estàs parlant amb una persona que està en una habitació i tu amb una altra, i dius, que no t'entenc, clar, com ho has
1: clar,
0: de fer, no?
1: Clar, i comença a dir, bueno, i aquí ve una mica la part despectiva que tenim cap a les persones que tenen una discapacitat auditiva. O sigui, és molt important que la persona que té una discapacitat auditiva que se senti còmoda per sentir, perquè si no s'acaba aïllant. s'acaba allà, tot i que porta uns audiòfons, si l'ambient no és l'adequat, s'acaba allà.
0: Li he preguntat, i només allò per acabar, si la sordesa pot provocar mareig o tema d'estabilitat.
1: Sí. Bueno,
0: tenim un minut, eh?
1: Sí, sí. La sordesa, bueno, es pot associar, perquè nervi auditiu, nervi de l'equilibri, tot està junt. I també s'ha vist de que tenir una bona audició t'ajuda a mantenir un millor equilibri a nivell tridimensional.
0: S'ha ajustat. Li agraïm perquè s'ha ajustat el temps. Victòria Montoro, com dèiem, moltíssimes gràcies. És la cap del Servei d'Otorrinolaringologia de l'Hospital Universitari de Mollet del Vallès i professora associada de la Universitat de Barcelona. Fins una altra ocasió. Adéu-siau.
1: Celebro haver estat aquí. Gràcies.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat ajuda a la UME a petició de Protecció Civil perquè aquesta unitat de l'exèrcit participi en l'extinció de l'incendi de la Bisbal de l'Empordà. El foc ha entrat de ple a les Gavarres i crema sense control. Està fora de capacitat d'extinció. Segons els bombers, es tracta d'un incendi de sisena generació amb la creació d'un pirocúmul violent.
2: Hem de confiar aquesta tarda a l'evolució del vent i la molt bona feina que vull subratllar un cop més, de tots els cossos i forces de seguretat, dels bombers, de tots els agents que treballen en aquest incendi, agents rurals també, policies locals, cossos i forces de seguretat, doncs donin funcionament. Sàpiguen també que hem demanat l'activació de la unitat militar d'emergències, seguint la petició que ens ha fet Protecció Civil i que jo mateix estic pendent de poder parlar amb el ministre de Defensa per demanar-li que a major brevetat s'hi pugui desplaçar la unitat militar d'emergències.
1: El president ha demanat als ciutadans confinats que facin cas estricte de les recomanacions de Protecció Civil i Bombers i els de la resta de Catalunya, especialment de l'àrea metropolitana, que evitin els desplaçaments en aquesta zona. Els bombers alerten que és importantíssim tancar el flanc dret de l'incendi per evitar l'afectació potencial de 10.000 hectàrees a la zona de les Gavarres. L'incendi afecta ja una superfície de 750 hectàrees i ha destinades 225 unitats de bombers. La investigació apunta a l'ús indegut d'una radial a peu de carretera com a origen del foc. Jaume Bosch és cap de l'àrea regional de Girona dels agents rurals.
3: Sí, des de agents rurals hem iniciat les tasques d'investigació de les causes. Tota la causa apunta que es tracta de treballs mecànics, bàsicament a l'ús d'una radial al marge de la carretera que travessa les Gavarres. Una radial que avui no es podia utilitzar perquè estem a nivell 3 del Pla Alfa. Amb aquestes condicions aquest tipus de treballs queden suspesos i per tant s'han executat sense permís en aquest cas.
1: I s'eleven a 29 els espanyols morts en els terratrèmols de Veneçuela. L'últim balanç oficial de víctimes mortals és de 2.595, mentre que hi ha almenys 12.400 ferits aquest cap de setmana. Tornar a l'expedició de bombers de la Generalitat un cop finalitzada la missió en el marc del mecanisme europeu de protecció civil. I tres ferits per l'accident de l'autobús de dimecres a Lleida continuen ingressats a la UCI de l'Hospital Arnau de Vilanova. Una persona està crítica, l'altra semicrítica i una estable, tot i que aquesta darrera està previst que sigui traslladada a planta durant el dia d'avui. Darrer punt, Caldes de Montbui engega aquest cap de setmana l'Escaldàdium, una de les festes més singulars de Catalunya. S'inaugura la botiga oficial i la primera fase de la festa de foc i aigua amb el Templadàrium de demà.
4: Sou el 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Sintonia de l'Espai Solidari, on avui ens preguntem si menjar de forma saludable s'ha convertit en un privilegi. Endavant, Imma, explica'ns avui qui entra en aquest espai. Molt bones.
1: Avui entren a l'Espai Solidari dues professionals de la nutrició de RECOP. Lourdes Tequia, dietista nutricionista especialitzada en nutrició comunitària amb experiència en col·lectius amb necessitats nutricionals específiques i vulnerabilitats socioeconòmiques. I Anna Maria Dolader, que és llicenciada en ADE per ESADE, especialitzada en màrqueting estratègic i amb gairebé 20 anys d'experiència en diversos sectors, especialment en el tercer sector, la seva gran passió. Ha estat responsable de comunicació al Banc dels Aliments de Lleida per part de l'equip impulsor del Palet i té experiència docent en el seu camp i en inserció sociolaboral de perfils de difícil ocupabilitat. Déu-n'hi-do. Benvingudes, Lourdes i Anna Maria.
2: Bona tarda.
3: Bona tarda.
2: Amb aquests currículums, no?, que sempre es mentem amb aquestes presentacions, avui no podem parlar d'una altra cosa que no sigui l'alimentació, no? L'alimentació és una part fonamental de les nostres vides, no només per la nostra salut, sinó també pel seu impacte que pot arribar a tenir en el medi ambient i en la societat. Avui parlarem sobre la importància de l'alimentació en el nostre dia a dia i l'impacte que té. Sovint pensem en l'alimentació només com una necessitat bàsica, però quina és la seva rellevància en la nostra salut i benestar?
4: Doncs bé, com tu has dit, alimentar-nos va molt més enllà, no?, d'agafar un aliment i ingerir. És important com tenim accés a aquesta alimentació, que aquesta alimentació sigui saludable, com tu has dit, no?, que també sigui respectuosa, doncs, amb el medi ambient, i també moltes coses que fem en el dia a dia, no?, com és cuinar-les, no?, com les cuinem, com les emmagatzemem, i com fem tot el ritual al voltant de l'alimentació, sí?, quan ens assentem a taula, en el moment de compartir, en el moment de tots aquells valors que hi ha darrere de l'alimentació que triem, no?, si té un impacte en el nostre territori, si comprem de proximitat, de temporada. Llavors, sens dubte, alimentar-nos va molt més enllà portar-nos un aliment a la boca.
1: La nutrició comunitària busca promoure una alimentació saludable en tota la població. Moltes vegades la falta d'accés a una alimentació saludable es veu agreujada per la situació econòmica que pateixen les famílies. Quines barreres trobeu més habituals en el vostre dia a dia treballant amb col·lectius vulnerables?
3: Bueno, pues, per un costat està clar, és a dir, l'accés a una alimentació saludable, una de les grans barreres és una barrera econòmica. Segurament ja ho sabeu, no?, però moltes vegades ens trobem amb famílies altament vulnerabilitzades que fins i tot els nens no tenen accés a determinats àpats. És habitual trobar nens que no sopen, amb les conseqüències que això pot tenir. Però després ens trobem amb altres barreres d'accés a una alimentació saludable que podríem dir que poder no són únicament de col·lectius vulnerabilitzats, sinó que ens afecten a tot. A vegades hi ha eleccions alimentàries saludables que sí que són més accessibles parlant econòmicament, però ja sigui per costum, per falta de temps, perquè hem perdut certs hàbits al moment de cuinar o per creences, pensem que no ens podem nodrir, que no ens podem alimentar d'una manera saludable, quan 100% no és així. No tota la barrera és econòmica.
4: Mm-hmm. Sí, de fet, el que parlem, no?, quan parlem de l'accés a l'alimentació en famílies amb situació de vulnerabilitat, és clarament s'ha de garantir aquest accés a l'alimentació físic i econòmic, però també ha d'anar de la mà d'educació nutricional, no?, eines per a aquestes famílies perquè tinguin aquesta importància i els ajudi a fer eleccions més saludables dintre d'opcions econòmiques.
2: És que ara aquí nosaltres havíem pensat, no?, la pregunta, que és com el nostre mantra que últimament diem, no?, que menjar saludable s'ha convertit en un privilegi. És realment així? Després obrirem el meló de l'educació nutricional, okay. Però comencem per...
4: A veure, com bé sabem, el petit comerç cada cop està tancant més, no?, als nostres pobles i les nostres ciutats. Comerços que normalment tenen producte de temporada, de proximitat, que sol ser més econòmic perquè és el que abunda en aquell moment, i alhora cada cop més estem tenint, no?, pues una sèrie de perfils alimentaris que fa que també s'augmenti tot el cost d'aquests aliments, no? Llavors sí, en part s'ha tornat un privilegi, perquè dir que no és un privilegi prendre's cada dia oli d'oliva seria un error, no? Mm-hmm. És a dir, en el fons hi ha hagut aliments molt de la cistella baixa bàsica, que estan a un preu molt elevat i que fa que les famílies, òbviament, facin eleccions més econòmiques o inclús opcions alimentàries que energèticament siguin més denses, és a dir, que tinguin la sensació que estan tenint més energia, que s'estan saciant més, i normalment no són opcions saludables. Per tant, sí, alimentar-se de forma saludable darrerament està sent un privilegi, tot i que no hauria de ser-ho, i tot i que des del nostre sector estem treballant per intentar buscar aquelles opcions més saludables que s'allunyin una mica, no, d'això.
3: Exacte, o sigui, per exemple, una de les coses que tenim analitzades, òbviament, la mostra estadística

0: Ves-hi, prova-ho, fes-ho, igual et sorprens.
1: I de fet tenim un aliment molt valuós, que és la llegum, no? Que sí. És aquest aliment que és econòmic, que és nutritiu, que ens aporta proteïna vegetal i que per tant, pues, bueno, ja us anirem comptant, però estem anant una mica cap aquí, no? Cap a intentar fomentar a aquest tipus d'alimentació. No sé si us hem respost del tot.
2: Sí, totalment. És que ens hem de parar perquè ens esteu generant moltes més preguntes de les que teníem pensades.
3: Nosaltres veníem pensant que ens diríeu sí, és un privilegi, tal i qual, no? I de cop també ens feu pensar que realment tenim creences nosaltres, els habituals, que diuen, clar, la compra és un temps que, per mi, el temps és un valor, llavors vaig a una gran superfície, ho compro tot i penso que ja està, no?
2: Que a mi ara se'm genera una pregunta que aquí podríem estar parlant molta estona, però clar, és que estem davant d'una crisi de les cures, no?
3: Sí.
2: I això ens està portant també, o sigui, us ho pregunto a vosaltres, això ens està portant a aquesta pèrdua de menjar saludable, d'una alimentació saludable?
1: Clar, és que de fet ara estem ficant el focus molt en les decisions individuals, no? En el que parlem de responsabilitat individual, de, ostres, Imma, no t'has de sentir culpable per dir no arribo a comprar la verduleria o la carnisteria de barri. Això va més enllà, com diu la companya, no? És a dir, quan parlem d'alimentació saludable hem de començar a obrir la mirada i ser conscients de que és responsabilitat col·lectiva, és a dir, responsabilitat de tots treballar per aquest canvi, no? Aquest canvi de xip que necessitem, un canvi de xip que ha de ser suficientment gran per mobilitzar-nos i també exigir canvis, no? Perquè no tenim els mercats accessibles, no? És a dir, si ens parem a pensar en els mercats municipals, no tenim garantit un accés real a alimentació saludable, de proximitat, de temporada, a un preu accessible, per tant, hi ha molta feina a fer, però si a nivell social doncs no hi ha una mica aquesta mobilització i, sens dubte, està en crisi el model de cures, no? I el model de cures, amb la rellevància que té quan parlem d'alimentació, no? Perquè suposa anar a comprar els aliments, cuinar-los, tenir aquesta càrrega mental també de cura, de dir quins aliments trio, no?
3: Clar.
1: Per la meva salut. Per tant, sí, és molt, molt, molt rellevant el que dieu.
3: Que realment acabo de dir que no puc anar a la fruiteria, però actualment aquí ho tenim relativament fàcil perquè ja hi ha productors que t'ho portin a casa, solo ho has d'encomanar per internet. És que no vull que quedi en aquesta entrevista com que...
1: No, ens quedem tranquil·les.
3: Que no ho podem fer, eh?
0: És que, a més, és que és habitual. Jo crec que totes ens podem trobar amb aquesta situació de dir, ostres, quines són aquestes cosetes que jo estic fent i que no tinc temps. Però realment, a la que ho pares a pensar, prens una mica de consciència, trenques aquesta barrera, a poc a poc vas prenent decisions més conscients que te faciliten l'accés a aquesta alimentació i no té per què ser menys econòmic.
3: Bueno, està bé i és esperançador si fem aquests canvis. Abans també ens agradava a la Maria i a mi pensar, és cert que no teniu una preguntar-vos algo tan individual, no? Perquè amb els títols de dret del Banc d'Aliments ho veiem. Manca del dret a una alimentació saludable té una implicació física i en la salut en general, però també té una implicació en la salut mental i ens agradaria que ens parléssiu una mica d'aquest tema.
2: Sí, una miqueteta saber quina és la relació entre l'alimentació saludable i el nostre benestar psicològic i emocional.
1: Bueno, alimentar-nos vos alimentem cada dia, no? I més d'una vegada al dia.
3: Sí.
1: Vosaltres treballeu amb famílies, no?, que reben ajuda alimentària i ho sabeu bé. Que quan un està en situació de carència moltes vegades això ens suposa una preocupació, una angoixa que ens afecta en tota la resta de dimensions de la nostra vida. I a més també s'ha vist que en el moment en el que un està en carència d'aliments, quan el rep, doncs comença a tenir patrons alimentaris que no són saludables, no? Com tendia a tenir atracons, no? Perquè doncs jo he passat un moment de carència, de cop i volta tinc aliments, accés a aliments, doncs menjo, no? Amb aquest patró més d'atracons. I això de moltes vegades se fa de forma cíclica, no? Perquè aquestes persones passen per aquest període d'abundància, carència, per dir-ho d'alguna forma, en el mateix mes o en diferents temporades, no? Quan parlem que aquesta inseguretat alimentària o aquesta manca d'accés als aliments passa de forma cíclica. Però bueno, nosaltres mateixes ho veiem, no? També l'important que és alimentar-nos saludable quan això té un impacte en la salut física, com bé has dit, i això impacta també en la nostra salut mental, no? Si jo no estic bé a nivell nivell de salut física, no puc desenvolupar les activitats que m'agradaria, no puc menjar el que m'agradaria.

0: he de tenir present pues, molts detalls per a aquesta cura personal o per la cura de la meva família, si, és, si està afectada per aquesta manca. Llavors, sí, sí, és a dir, és molt estreta la relació. Quan parlem de salut integral, no? D'una salut física, d'una salut emocional, d'una salut social, no? Perquè alimentar-nos és un esdeveniment social, ens sentem a taula, compartim, i de fet una dels col·lectius que veuen agreujada la seva salut mental en relació a l'alimentació són les persones grans que viuen soles, no? Uh-huh. Perquè doncs en la vellesa ja tenim menys apetito, no? Ja ens apeteix menys menjar. Pues imagineu-vos si ja no tenim una excusa, no? O una motivació de dir doncs cuino per algú.
1: Clar.
0: O m'assento a menjar amb algú. Pues moltes vegades amb gent gran ens trobem que aquest costum d'assentar-nos a menjar es va perdent, no? I per tant hi ha un impacte clarament pues, de salut física i de salut mental amb aquests col·lectius.
2: Clar, a mi ara em venia al cap... Perdona, un, digues, digues.
3: Volia fer un incís, per exemple, un de recentment des de la cooperativa, des de Recop, hem obert un servei de restauració comunitària que es diu Bloc, i un dels col·lectius que ens ha sorprès, que són usuaris habituals d'aquest servei, precisament són persones grans que se senten soles o sigui, que se senten soles o parelles grans, no?, que han fet la valoració i han dit, bueno, és que a nosaltres, primer, ens surt més a compte venir aquí cada dia, i a part de que ens surt més a compte venir aquí cada dia, sortim de casa, canviem d'entorn, socialitzem,
1: claro.
3: Ens sentim millor pel fet de fer, de nodrir-nos millor, però també pel fet de compartir-ho.
1: És una aportació a la part del benestar emocional, a part d'una millora econòmica, no? Diguem-ne.
3: Així ens ho han expressat, sí.
2: Clar, aquí entrem ja de ple, no?, a lo que dèiem de la nutrició comunitària, no? Què és la nutrició comunitària?
0: Podria ser moltíssimes coses. Al final és poder garantir això, el que deia una mica la Imma abans, que tothom tenim dret, no?, a alimentar-nos de forma saludable, suficient, que sigui adaptada als nostres gustos, a les nostres preferències religioses, culturals, arrelada també al territori, no?, perquè tots tenim, no?, aquesta també autoestima alimentària de voler menjar lo de casa nostra, no?, amb les nostres receptes, amb el llegat gastronòmic de casa nostra, de la família, del barri, de la ciutat... Tots necessitem donar-li aquest sentit, perquè dieu-me, no és el mateix menjar-nos un plat de llenties que menjar-nos el plat de llenties que mos evoca quan mos ho feia la padrina. I això a nivell nutricional, potser a nivell científic no té un impacte, però sí té un impacte en totes les altres àrees que van lligades a l'alimentació. Per tant, la nutrició comunitària jo diria que és aquella nutrició que vella per alimentar-nos de forma saludable amb el que necessita el nostre cos, no?, que sigui suficient, però a més mira, doncs això, que ho fem en comunitat, que ens doni un benefici, és a dir, és una mica aquesta mirada més integral.
2: Ara aquí, una de les preguntes que tenim preparades és si ens podíeu donar algun exemple concret d'algun projecte o iniciativa que hagi tingut aquest impacte, no?
1: I n'heu parlat.
2: I n'heu parlat d'aquest, però no sé si en tindríeu algun altre des de la cooperativa.
3: Ens hem adelantat. Bueno, aquest és sí que tenim més projectes, però aquest realment és un projecte pel que estem apostant i estem treballant molt fort, que a més vol ser un exemple, no?, de tot això que estic dient. O sigui, vol ser el propi servei de restauració, vol ser un punt de divulgació, educació nutricional en aquest sentit, de dir, tornem a prioritzar la llegum, fem un plat nutricionalment equilibrat i complet. Tots els frescos són de l'Horta de Lleida. Pràcticament tots els frescos són de temporada. Dic pràcticament tots perquè, per exemple, no hem renunciat al pa amb tomàquet o no renunciem a la coca de recapte que porta pebrot. I ara mateix encara no ha arribat. Hem tingut un debat intern, no?, perquè el sofregidet amb pebrot queda molt bé. Pues bueno, el nostre sofregit, fins que el pebrot no sigui de temporada, no porta pebrot. La coca de recapte sí, perquè hi ha un valor cultural, no?, però el sofregit encara no en porta. Llavors, intentem fer-ho tot molt estudiat i amb aquesta cura per ser un exemple. Llavors, intentem també fer receptes senzilles que tothom les pugui fer a casa seva perquè serveixin també com a exemple de dir, bueno, mira, m'ho copio. De fet, jo mateixa estic integrant receptes a casa meva i realment ho provo, em sento millor, vale? Perquè tinc una aportació nutricional equilibrada i completa i no estic pagant tant. I dic no estic pagant tant perquè sí que és veritat que hi ha col·lectius que econòmicament no poden accedir, i això no ho negarem. Hi ha col·lectius, i precisament estic pensant en alguna persona que justament he parlat aquest matí, que és me'n vaig a comprar perquè he cobrat. Llavors, me'n vaig a comprar perquè he cobrat.
4: És que el dia 15 ja no va comprar.
3: Exacte, llavors, és molt complex, i aquí sí que estem parlant d'una privació molt severa, i existeix, o sigui, això existeix i no ho podem negar. Nosaltres intentem aportar el nostre granet de sorra, intentem ser un exemple, però sí que, o sigui, no negarem el que és innegable. Aquesta barrera no l'hem pogut trencar, i és una barrera real que hi és i existeix a la societat, i ens hauria de fer, bueno, ens fa, de fet, per això estem parlant aquí, i ens fa reflexionar.
4: Dos preguntes sobre aquest projecte. Una, dis-nos com es diu una altra vegada, i l'altra és, volem saber si nosaltres com persones del carrer a privilegis, Emery, podrem accedir al vostre projecte.
3: Sí, es diu, és Bloc Cuina de Barri, està al Centre Cívic de la Mariola, al carrer Artur Mor número 1. I sí, la segona pregunta també, o sigui, està obert a tothom, perquè pensem que no ens hem de separar. Mm-hmm. Pensem que part de trencar algunes barreres també passa per asseure'ns junts.
4: Claro, dintre de l'educació nutricional, a nosaltres ens ajudaria molt poder seure amb persones que no tenen els nostres privilegis, vull dir, no sol per ells, sinó ens ajudaria a nosaltres les que vivim bé.
5: Bueno, jo crec que això crec que l'Anna compartia amb mi. Bloc Cuina de Barri és un espai de restauració comunitària. La idea era fer un pilot per engegar un model que visualitzem a nivell de barri, a nivell de ciutat i ojalà a nivell estatal, perquè
4: ens hem... Ostres, sí,
5: bueno, de fet ens hem inspirat, no?, d'alguna forma en el model italià de les menses, no?, que són aquests menjadors comunitaris que tenen accés tothom, doncs els veïns del barri, els treballadors, els universitaris, la gent gran, la gent amb vulnerabilitats, que de cop i volta reben una ajuda alimentària i van a aquests menjadors, però ningú sap qui és, ni a què va, ni per què. Llavors, la idea no és visualitzar-nos amb una etiqueta o amb un barret, simplement és un espai per compartir, de dinar, en aquest cas esmorzar i dinar, independentment de quina sigui la teva situació. Llavors, el focus no el volem ficar aquí, el focus el volem en necessitem tenir garantia que aquesta alimentació, llavors que sigui un punt de trobada.
6: Ai, és un punt que, i ara perdoneu, però estic aquí amb les cures al cap, i és un punt de cura al final, perquè al final des de la intervenció aquesta més comunitària t'acabes trobant, no?, en que no identifiquem de primeres quin és el teu barret, si estic en el llindar X de pobresa o en el llindar X de riquesa. Guai. Quan jo parlo amb tu, no?, i faig una amistat, llavors aquí creem un vincle i creem un suport mutu, no?, cap a un costat i cap a l'altre, no?, ja sigui d'aprenentatges, de coneixements, de compartir, i després de moltes vegades d'aquesta solidaritat que solem parlar aquí, i que moltes vegades, que vull remarcar que no sol ha de ser des de el llindar de la riquesa i el llindar cap al llindar de la pobresa, sinó que pot ser mutu, no?, moltes vegades estàu parlant de solitud no desitjada, podem parlar d'una persona que és amiga d'una persona gran que viu sola i jo t'acompanyo a comprar, no?, i
5: tal qual. I de fet, Mary, algo que no volíem i que teníem claríssim és que no volíem una mirada assistencial al servei. Volíem que realment fos un servei de restauració com ens podem trobar en qualsevol altre racó de la ciutat. Uh-huh. I crec que va molt lligat a lo que dius tu, des del suport mutu, des del bon veïnatge, des d'aquest arrelament al barri, de dir, ostres, pues, de dir un espai que estava tancat des d'abans de la pandèmia, fem-lo créixer, però fem-lo créixer entre tots. És a dir, nosaltres hem ficat la llavor tècnica, per dir-ho d'alguna forma, que ha sigut arriscar-nos professional i econòmicament a tirar endavant el projecte. Ara necessitem suport del veïnatge, suport del govern, molt suport necessitem perquè això sigui sostenible al llarg del temps, perquè creiem que val la pena. Però també us hem de dir que no és fàcil.
3: Sí, anava anaven a fer una aportació que és, no és fàcil, i precisament on ens, tot i que estem ben, el nostre menú és econòmicament més assequible, ens estem trobant que precisament poder aquestes persones, no?, que tenen més dificultats per accedir-hi, però que encara s'ho poden permetre, no parlem d'aquestes persones que no es podrien ni permetre aquest menú, són poder que per altres tipus de barreres les que ens està costant arribar més, no? Llavors, què estem fent? Ara estem treballant amb diverses comunitats per integrar dintre del servei receptes de la restauració de les comunitats amb més representativitat al barri, no?
4: Entenem que vosaltres utilitzeu la cuina d'una manera pedagògica, no? Expliqueu-nos una mica més com pot la pràctica del cuina ajuda a integrar millor aquests hàbits alimentaris que independentment de la cultura i d'on siguin les persones, s'han de tenir per fer una alimentació saludable.
5: Sí, bueno, avui estem amb l'Anna, però a l'equip també tenim a la Laura Matías, que és l'altra companya dietista nutricionista, que ajuda a fer que aquests menús siguin equilibrats nutricionals, i tenim a la Teresa Otelo, que també està cuina com a dietista, donant un cop de mano el dia a dia, i elles dues us ho explicarien molt millor que nosaltres, segur, perquè són les que estan davant del lío cada dia. Però jo sempre ho dic, que un dels exemples en el que ho veiem molt fàcil és amb els petits. Quan els peques ens diuen no vull menjar aquesta verdura perquè no m'agrada, perquè és verda, perquè és lletja, perquè és amarga, però quan els comencem a introduir els diem, venga, va, acompanya'm, anem a fer la compra, que veguin, no? D'on surt, pues, aquesta tomata, aquest pebrot, aquests espàrrecs. Després ajuda'm a preparar-los, anem a cuinar-los, anem a tallar-los, que veguin tot el que suposa el procés de cuinar, no? I a més, mentre cuinem, el nostre cos és molt savi i li va donant senyals, no?, al nostre cervell de, escolta, estem a punt d'anar a menjar, comencem a salivar, comencem a saciar-nos ja en el moment de que ens comencem a cuinar, no? Per tant, la consciència que li fiquem en aquell moment a l'alimentació fa que el cuinar no sigui sols un procés, és a dir, el nostre cos respon també a aquest moment de cuinar i ens prenem uns altres tempos, no? No és agafar, engullir i ja està, he menjat, o he cuinat i he menjat davant de la tele o l'ordinador i ni tan sols m'he enterat de què he menjat, com ho hem menjat i quina quantitat. Llavors el cuinar ens permet una mica prendre tota aquesta consciència. Llavors jo diria que el cuinar i el assentar-nos i donar-li un temps per menjar és primordial, no? I també forma part d'una de les vessants de treball que tenim, que és tot el tema d'alimentació intuïtiva, no? Escoltar-me. El meu cos té gana? Estic saciada ara que he menjat o m'he passat? És a dir, aprendre a escoltar-nos per ajudar a nodrir-lo millor, no? Alimentar-me i nodrir-me millor. I és una de les cosetes que també anem treballant quan fem els tallers d'educació nutricional.
2: Si ens va acabant el temps, a mi m'encantaria entrar més en tot el tema d'educació nutricional, però sí que us vull recollir la mini reivindicació que heu fet i fer-vos la pregunta sobre quin paper han de jugar les institucions públiques i les privades, si ens dona temps, però ens centrem en les públiques, que és la reivindicació que heu fet en aquesta promoció d'una alimentació saludable i sostenible.
5: Sí, jo fico una mini cullerada, després l'Anna que em complementi. A veure, crec que és molt important dir que estem en un moment en el que fa falta fer polítiques per garantir aquest dret a l'alimentació. Polítiques que ens podem copiar, no cal que siguem superinnovadors i fem unes polítiques xulíssimes a nivell de país. Ens podem copiar de gent que està fent bé la feina i que està lluitant per aquesta part, i crec que podem això començar, no?, per obrir més espais a nivell d'alimentació, com poden ser cuines, menjadors comunitaris, tenir uns mercats dignes on puguem accedir a aquesta alimentació, cuidar els nostres productors, perquè si no els tenim, llavors ja tindrem un doble drama, que serà manca d'accés, però perquè no tindrem prou pagesos o no tindrem prou producte apropet per alimentar-nos. Per tant, crec que aquestes polítiques, no?, o aquest paper de poders, no?, és una mica vetllar perquè el moment d'acció és ara. No m'agrada dir anem tard, però m'agrada dir que el moment de fer algo és ara. I també us he de dir que el moment és de fer-ho ara, però també el moment és de prendre consciència com a societat que això ho hem de reclamar. Sí? Si no es reclama, pues, si no hi ha interès, pues vol dir que potser no és una necessitat tan primordial, i nosaltres creiem que sí. I quan també parlem de les famílies vulnerabilitzades, de vegades tenim la sensació de que hem de marxar molt lluny per ajudar. I a casa nostra tenim moltes famílies amb situació d'inseguretat alimentària. I no cal tampoc anar a estrats a nivell econòmic molt baix, és que tenim companyes en el dia a dia que també fan mal malabars per tenir una alimentació saludable. Llavors jo crec que fan falta més polítiques i m'atreviria a dir que polítiques també una mica més valentes, és a dir, que no mos faci tanta por fer el que toca.
4: Així. Aquí el titular és, Sabina, polítiques més valentes, que no es faci por fer el que toca. Superbo.
3: Jo podria afegir alguna cosa, però vinga, és que la Lourdes ha fet un speech impecable. No. O sigui, no, però una mica amb aquesta línia. És a dir, pensem, el que ha pujat la cistella de la compra, que és real, mm-hmm. en els últims anys. Persones que ja els costava la cistella de la compra. Persones que no els costava, que els ja està costant la cistella de la compra. L'impacte que té això a les economies familiars. Sumat amb un escenari on hi ha moltes persones que viuen soles o poden viure en pisos compartits, acostumen a ser cistelles individuals. Vale? Crec que passe en part per fer apostes per cuines comunitàries, vale? I com volia dir la Lourdes, per cuidar el productor. Torno amb l'exemple del pebrot, que l'utilitzo molt, però penso que és com se'ns fa difícil saber el que és de temporada o el que no és de temporada. Per què? Perquè hem perdut la cultura de l'hort.
4: Doncs fins aquí.
5: Pues moltes gràcies.
4: Agrair molt que hagueu vingut a participar en l'Espai Solidari.
5: No, res, moltíssimes gràcies a vos.
7: Dos quarts, notícies.

0: Bona tarda, són 6:15, us parla Carla Ramos. Més de 300 persones han omplert el Mercat Vell de Mollet. En la conferència La Salut Comença a l'intestí organitzada per Mútua Mollet. La sessió que s'emmarca en el cicle de xerrades de la Mútua ha servit per apropar al públic els darrers coneixements sobre la microbiota i el seu paper clau en la salut i el benestar. El ponent ha estat Xavier Verdaguer, psiconeuroimmunòleg, nutricionista i fisioterapeuta, que ha explicat com la microbiota influeix en pràcticament tots els sistemes del nostre organisme. Durant la conferència, l'especialista ha insistit que una microbiota equilibrada és indispensable perquè el cos funcioni correctament. Per aconseguir-ho, ha defensat la importància de mantenir uns hàbits de vida saludables.
1: La primera de tot és que la microbiota ha d'estar equilibrada i pot ser que en èpoques de la vida no la tinguis equilibrada perquè dorms malament, perquè no menges com saps que et va millor i perquè no fas exercici físic. A vegades, reduir l'estrès, dormir millor, menjar millor o fer exercici físic, tot això ens pot ajudar, i altres vegades la perdem, la salut. Per tant, no hi ha una dieta que ens vagi bé a tots.
0: El ponent també ha alertat que cada vegada hi ha més persones amb la microbiota alterada a causa dels hàbits de vida actuals. Factors com la mala alimentació, els horaris irregulars o la falta de descans o fins i tot l'excés d'exercici físic poden alterar aquest ecosistema de microorganismes i afectar negativament la salut. I també us informem que si ahir us explicàvem que la nova zona de Jocs d'Aigua i la renovada plaça Anna Bosch de Mollet del Vallès obririen en els pròxims dies, avui ja hi ha una data oficial. L'alcaldessa ha anunciat que l'espai s'inaugurarà demà dissabte. La plaça incorpora un splash park, una zona de jocs d'aigua amb diferents elements interactius perquè els més petits puguin combatre la calor. A més, també s'ha renovat l'àrea de jocs infantils amb nous tobogans, gronxadors, una cadira adaptada per a infants amb mobilitat reduïda i altres elements pensats per fomentar el joc, l'activitat física i la inclusió. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: De dilluns a divendres, entre les 9 i 11:15 del matí, posa't les piles. El magazín de Ràdio Mollet, on tu ets el protagonista.
1: L'acció formativa de mobilitat continua i té molt èxit, perquè treballa i molt bé, no?
2: Hola a tots i a totes. Nosaltres som els alumnes de tercer de l'ESO de l'Escola Sant Gervasi i estem avui aquí per explicar totes les festes que celebrem a l'escola.
3: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.
0: Remissió de 3 a 4:45 de la tarda.
4: Moments d'òpera, un espai dedicat al món de la lírica on conèixer l'essència de l'òpera. Dimecres a les 10 de la nit i en redifusió dissabtes a les 8 del matí. Al 96.3 de la FM.

pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, a la sintonia de Ràdio Mollet.

0: La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet.
1: Som Terra, el podcast del sector primari per a ruralites i urbanites.
2: Engeguem el Som Terra amb la directora Rosa Cortés, que ens obre les portes de l'Escola Agrària d'Alfarràs durant tot aquest curs per descobrir que el futur també es sembra.
3: Bon dia, oients de Som Terra. Això ja es va acabant. La setmana passada ja vam donar per acabades les activitats acadèmiques. Els alumnes ja han finalitzat les pràctiques, els de l'estranger també ja són a casa i les avaluacions ja estan tancades. Sembla que tot està enllestit fins al setembre. Sembla, però no. Queden moltes coses per fer. El professorat treballa a l'escola fins al 15 de juliol. Prepara les assignatures del curs vinent, endreça la documentació per l'auditoria que passem al juliol i va a l'escola d'estiu. Penso que ja us he comentat que som unes 15 escoles que formem part de la xarxa d'escoles agràries que hi ha per tot el territori. I cada any, en una d'aquestes escoles, s'organitza l'escola d'estiu, on es fan cursets i formacions preparades per a tots, per a professorat, per a administració, per a residència. Enguany toca Amposta. Patirem calor i patirem mosquits. A més, cal preparar els calendaris i els horaris pel curs vinent. S'ha de tancar el calendari de sortides i visites i de pràctiques a les empreses pel curs 26-27. Administració falta fer la matrícula del nou alumnat i tancar els últims cursets d'adults, fer les darreres validacions dels cursos de les acadèmies. A residència s'ha de fer cuina a fons i revisar neveres i congeladors. Ara bé, on hi ha més feina és a finca i hi ha una llarga llista de tasques. Control de l'herba és constant en una finca ecològica. El control del pugó i companyia és un mal de cap. La programació i el control del rec és crucial. I el més important, la collita. Ja s'ha collit la primera pera, després ve el pressic, després es va alternant amb alguna varietat de pera i algunes de la col·lecció de varietats i, per acabar, la poma. També s'ha de preparar el terreny de l'hort i dels hivernacles per començar a plantar quan arribi l'alumnat i no podem oblidar de regar les flors que queden i de cuidar les gallines, que enguany no van de campaments perquè són una mica velles i les deixem acabar tranquil·les. I quan arribarà el setembre, torna a començar de cap i de nou. Espero que us hagi interessat. Fins a la pròxima!
1: Som Terra, el podcast del sector primari per a ruralites i urbanites.

0: Doncs avui al Som Terra conversem de nou amb el Ramon Sarroca, president de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya i, a més, recentment renovat en aquesta presidència. Ramon Sarroca, benvingut i, bé, enhorabona. Què tal? Com anem?
1: Moltes gràcies per tot. Bé. Content, animats i amb ganes de començar aquesta nova etapa, continuar treballant amb tots els companys i tot l'equip de la Federació Cooperatives i, en definitiva, per totes les cooperatives, tots els socis i sòcies de les cooperatives. I bé, per això estem contents i amb moltes ganes de tornar. És una nova etapa perquè també són uns nous temps, però amb ganes de tirar endavant i també fer-nos notar en tot aquest món també del sector agroalimentari i també més enllà, i que també cada vegada més destaquem dintre del món agrari aquesta vessant més social, arrelat al territori, en oportunitats pel món rural, i que hasta ara pareixia que ens enfocàvem molt, pues, que també és una necessitat, el relleu generacional, el posicionament de les dones i la seva visualització dintre dels consells rectors, que anem creixent, és lent, que també ho he de reconèixer i fer una mica de nostra culpa, potser per no haver-nos-hi posat més aviat, però anem creixent, se va fent coses i ja dic, dintre d'aquest sector agroalimentari, també agafant aquesta part més social, la part més també de volem engegar, que ja fa temps que hi apostem molt fort per tots els temes d'innovació, projectes, no tan sols de digitalització, però sí de tots aquests projectes, com alguns que estem presentant, de bioeconomia circular, de dintre del món de la recerca aplicada, que puguem fer tot això, traspassar-ho al pagès i al ramader, i en total pues, anar lluitant, buscant cada vegada més un valor afegit, i els models avançar també cap al model sostenible, que ja fa temps que són models sostenibles, però de diferents vessants. Bueno, i aquí estem per a continuar treballant.
0: Això es va elegir a la passada Assemblea General. De fet, vam parlar pocs dies després, o un dia després, i aquí no ens vas fer cap spoiler, Ramon?
1: No, perquè els passos, per respecte a tothom, i no pot ser d'una altra manera, s'han de seguir els que són estatutàriament legals de continuar endavant. I això és un procés que ja fa aproximadament 3 mesos que dure, des que es comença la convocatòria d'eleccions a cada branca, després se ratifiquen les candidatures que han sortit, renovifiquen en l'Assemblea General que van fer a Sarral, però després hi ha la constitució del nou Consell Rector i allí qualsevol persona es pot postular per la presidència, i jo em vaig postular i els companys ho van veure bé per unanimitat, i llavors avui sí que ja es pot dir pues, que ja estic reelegit, és oficial, i ara d'entra un altre procés, que la branca que obté la presidència, pues com que es queda sense representant, ara s'haurix el procés d'elecció a la branca de fruita, horta i cítrics de la Federació Catalunya, que està ara la tenia la Maria Casoliva, i ara podrà ella també, juntament amb més companys i companyes, però ella també podrà tindre l'oportunitat de tornar-se a presentar si és que li agrada, si és que vol i tot plegat.
0: És que ara ja m'he perdut. No sé si és la segona o tercera reelecció, Ramon Sarroca. Segona. Tercera.
1: És la tercera reelecció.
0: Enhorabona. Això vol dir que tens tot el recolzament.
1: Sí, no sóc jo qui ho hauria de dir, però sí que també pues, el recolzament de les cooperatives al final és prendre-li la temperatura i el pols al moviment cooperatiu. I no és una presentació a una... Ni jo ni tots els companys. Una presentació d'una reelecció cada 4 anys i cada 4 anys som aquí ens presentem o no, sinó que és un treball del dia a dia. Ja t'ho he explicat moltes vegades. Nosaltres cada setmana, cada 15 dies, visitem cooperatives, portem... Tenim 183 cooperatives i al llarg del meu mandat, juntament amb tots els companys i companyes, portem gairebé 600 visites a cooperatives. Vull dir que hi ha cooperatives que les han visitat doncs, 4, 5, 6, 7 vegades. No perquè hi hagi problemes, sinó per a dir què necessiten, com ho veuen, què poden aportar, quines necessitats tenen. I això al final, pues, si la gent se veu satisfeta en aquesta feina i en aquestes maneres de fer, te dona suport i si no fos així no te'n donaria. Mm-hmm. Perquè al final és una elecció democràtica, és una elecció que la candidatura sí que la voten les cooperatives de la branca, però la ratificació voten totes les cooperatives de la Federació Cooperatives en un nou sistema que vam començar a posar en funcionament enguany, que és completament digitalitzat, completament democràtic, i allí tothom pot fer el vot que vulgui fer en aquest sentit. Per això sí, ens sentim contents, reforçats i amb ganes d'aquesta feina augmentar-la, fer-la i donar-li un creixement.
0: Deies a l'inici que hi ha nous reptes com la innovació. Sí. També, sí. M'imagino que també hi haurà un procés de continuïtat perquè dels darrers anys també heu intentat enfortir molt el món cooperatiu fent que sigui doncs, això més estable, unint també cooperatives, sí. Fent fusions. Sí. En què us enfocareu? Què és el que més us preocupa? On veieu les oportunitats?
1: El primer, continuarem desenvolupant el projecte de l'impuls.cop, que és aquell que dona l'oportunitat a les cooperatives a fer inversions, a fer fusions, a fer intercooperació i, en definitiva, guanyar musculatura per arribar a tot arreu on ho veiem necessari comercialment que hem d'arribar. Això no és que ho mantindrem, sinó que cada dia intentem que pressupostàriament hi hagi més diners per a poder... Un petit exemple, aquest plurianual que ara estem desenvolupant de l'impuls va començar amb 20 milions i acabarà donant resposta a totes les inversions gairebé en una dotació de 30 i algo milions d'euros. Això ho volem refortir, ho volem ampliar i volem que sigui la línia mestra de continuar. Noves oportunitats, doncs veiem que dintre d'aquest món del valor afegit en els subproductes, perquè primer, els subproductes, segons quin sector, és un problema. Volem convertir aquest problema en oportunitats. I per a convertir-ho en oportunitats, tornem a focalitzar en la intercooperació els projectes aquests de bioeconomia, recerca aplicada, digitalització, però més que res bioeconomia i recerca aplicada. Llavors, aquí, per sectors o diversos sectors conjuntament, com és el projecte del BioSanse i l'Indusambe, de la Sanse de les...
0: De les olives, dels pinyols.
1: Sí, de la Sanse dels molins de les olives.
0: Sí.
1: I volem anar més enllà, no... Comencem des del món cooperatiu, amb diverses cooperatives, però això està tot obert a qualsevol agent del sector agroalimentari. Això sí, volem fer prevaldre que les societats, les figures societàries que surtin d'aquests projectes han de tindre la majoria de capital cooperatiu. Però aquí està invitat qualsevol agent del sector agroalimentari, aquest per un costat. Uh-huh. I després veiem que el sector rural pues ens falta moltes coses. I si les cooperatives veiem que som una gent que podem, conjuntament amb els municipis, amb els ajuntaments, que encara hi hem treballat d'aquella manera més aviat poc,
0: sí.
1: Tampoc dir aquí no es tracta de criticar ningú, nosaltres mateixos ha fet un enfoc que no l'hem tingut, doncs cada vegada el volem tindre més, per a oportunitats del món rural. Saps que estem en cooperatives de treball associat que es dediquen a l'acompanyament de la gent gran.
0: Clar.
1: I cada vegada més, no parlo de residències ni de tot això, sinó de que projectes d'acompanyament a la gent gran connectats al món rural, però també al món urbà, i projectes d'un gran abast a nivell europeu, i algun d'aquests dels nostres companys, per exemple, de la cooperativa Suara, que s'estan presentant a nivell mundial.
0: Clar.
1: En exposicions de tractament d'acompanyament a la gent gran. Però, bueno, això ho veiem una oportunitat a través del món agrari pel món rural. En habitatge. En habitatge, els nostres companys de la Federació Cooperatives d'Habitatge, que estan desenvolupant ja fa temps el tema de la cessió d'ús, doncs, bueno, jo assisteixo a moltes reunions amb ells i cada vegada veiem més oportunitat pel nostre jovent, pel món rural, pel nostre poble. Pues jo cada vegada ho veig més interessant i més oportunitats.
0: Sí, sí, sí. Fantàstic, sí, sí. S'ha d'anar de la mà, no?, per poder fer aquesta taca d'oli, s'ha de fer junt, si no, difícil.
1: Sí, no, és que tenim a Catalunya, i aquesta és una mica la nostra queixa de cara al govern. A Catalunya tenim un model societari, un model econòmic, que és el cooperativisme. Som 4.000 cooperatives, som milers i milers i milers de socis en totes les branques del cooperativisme, que al final el que fem és economia, el que tenim és empreses, i si es vol fer un desenvolupament seriós, sostenible, al centre de la discussió i per a poder-ho aprofitar la gent normal, no els grans fons d'inversió, sinó les grans fortunes, sinó la gent que cada dia ens aixequem molt aviat al matí on anem a dormir, molt tard, i cada un autònom, cada un tenim la nostra petita empresa. Si volem algo sostenible per tots nosaltres, el sistema cooperatiu s'ha d'estar contemplat en tots els projectes de desenvolupament econòmics i socials de Catalunya, i aquí volem ser.
0: Ai, doncs, escolta, enhorabona. Ara tenia el cap que em bullia, perquè has parlat de la Sansa, però és que ja fa molt temps que també feu l'Oris Ais amb la pellerofa de l'arròs. És a dir, vosaltres, des del món cooperatiu, sempre s'ha tingut com el món petit, esteu fent unes coses enormes, i de fet és que el món global comença pel local, i vosaltres teniu aquesta capilaritat d'arribar a tot arreu, no?, d'anar des de la base. Molta feina a fer, Ramon, en aquest sentit.
1: Per això també ens han elegit, per a que faiguem feina, per a que donem respostes, i per a que aquestes respostes no siguin només ara damunt d'un paper que ho aguante tot.
0: Clar.
1: Sinó que la gent comenci a veure canvis, comenci a veure oportunitats, i comenci a veure que tot allò que estem proposant de la mà de totes les cooperatives comenci a tindre un resultat dintre del nostre món, que és el món rural, és el sector agroalimentari, i aquí ens hem de desenvolupar, però hem d'anar més enllà.
0: Hi ha alguna mena de paraigua que englobi el món cooperativista en general a Catalunya, o és una cosa que voleu impulsar, potser?
1: No. Hi ha el paraigua, hi ha la Confederació de Cooperatives de Catalunya, que jo formo part del Consell Rector, tots els presidents, som 4.000 i pico de cooperatives que formen part d'aquest paraigua, i som la Federació Cooperatives de Treball Associat, de Consum, d'Habitatge, Agràries i també d'Escolar. La Federació de Cooperatives d'Escoles Cooperatives també està juntament amb nosaltres, i també comencem a pensar en projectes pel món agrari, vincular-lo amb aquestes cooperatives d'ensenyament, que són cooperatives però que són al món urbà, perquè coneguin el territori, perquè coneguin el que fem, no sé, un intercanvi d'intercooperació, i aquest és el paraigües, però no només això, és que els paraigües importants també són a nivell nacional. I a nivell nacional som gairebé 2 milions de socis de cooperatives, som, entre totes, eh? Som un moviment que no s'ha creat ara ni ara descobrirem res, però que som un moviment que cada vegada, tal com va el món, doncs creiem que podem oferir solucions a molts problemes.
0: Clar, és no una només... alternativa real i propera, no?
1: Que... I tant, i no només han de ser les empreses de l'IBEX les que tinguin solucions per a nosaltres, no, al contrari. Nosaltres tenim solucions que es poden tocar de prop, clar, que són de proximitat i que la gent, la capacitat de resposta a un problema és al moment. I la gent ho veu i la gent ho pot palpar molt més aviat. Per això aquí estem i en aquest ànim i en aquestes ganes de fer tot i de noves coses que aniran sortint. Eh?
0: Segur, coneixem-vos. Doncs, Ramon, reitero, l'enhorabona, continuem amb aquest ànim, aquesta empenta i a canviar el futur, perquè també es pot fer des del món local i des del món cooperativista.
1: Donar-vos gràcies per estar sempre a la vora i també fer-nos altaveu, que això ens convé molt. I vosaltres sou un clar exemple que ho heu fet sempre i per a qualsevol cosa aquí estem. Ja ho sabeu.
0: Abraçada. Fins aviat. Adéu.
1: Palme, que vagi bé.
2: Som Terra. Periodisme slow per entendre i estimar el primer sector.
3: Aikus a la vora del canal. La píndola emocional d'admiració per la natura amb la Rocío López. Som poesia. Som Terra.
0: Rocío López, benvinguda de nou. Avui ens posem espirituals.
4: Sí, senyora.
0: Una mica més.
4: Una mica més. Una mica més. Bueno, el haiku ja ho demana una mica, no? Aquesta espiritualitat i aquesta comunió amb la natura, no?
0: Perquè l'origen dels haikus és aquest, no? Espiritual.
4: Sí, bueno, té un origen espiritual al igual que altres manifestacions artístiques. I veu, igual que altres manifestacions artístiques, veu dels principis espirituals del budisme, que es va originar a la Índia, que es va estendre a la Xina, i d'aquí, com tot, es va estendre al Japó. I alguna de les seves ensenyances són observar la realitat tal com és, acceptar la llei de la impermanència, ser conscient que la vida canvia constantment. També del budisme zen, que és una altra branca del budisme, que és atenció plena i meditació per assolir la il·luminació. També del taoisme, tot això és d'influència xinesa, viure en harmonia amb el Tao, sent aquell d'origen de tot el que es veu i no es veu, la unitat primordial de l'univers. També del sintoisme, veu el haiku, que el sintoisme sí que ja és una religió de tradició espiritual pròpia del Japó i tenen entitats considerades divines i protectores que es diuen kami, que poden ser un arbre, pot ser un tipus de vent, pot ser la llum, i també una sèrie de déus. Una dels déus que ara ens tocaria molt seria la Materasu, que seria la deessa del sol, que ara cau amb bastanta força. Espero que sigui per protegir-nos. Ells s'hi professen una gran devoció, ja sigui de manera cerimonial o com a comunió amb la natura. Ja sabeu que ells i la natura estan molt units. I, bueno, i és això, solament és una mica d'introducció, per parlar d'aquestes coses tan espirituals haurem de trucar amb una altra persona. Solament és perquè s'ha d'entendre que és un poema que veu d'aquesta espiritualitat, no? Ara llegirem uns quants poemes perquè vegueu que per això també parlen a vegades de budes, de monges, dins del seu poemari, perquè és molt normal en ells. I també és perquè és el que hi ha al seu entorn, evidentment. Llegirem aquest del Ryokan, que diu així: nit d'estiu, desvellat i comptant puces. Aquest no, però és un senyor que tenia formació budista zen i una vida de monjo. O sigui que per això l'he volgut posar, per veure la relació que hi havia. Hi ha un altre del Kobayashi Isa que diu el següent: el gat del carrer fa dels genolls del Buda un coixí. Aquest m'agrada molt. El gat del carrer fa dels genolls del Buda un coixí. Se queda allí tan a gustito, no?
0: I tant.
4: Que mono. Hi ha un altre del Masaoka Siki que diu: la neu es va fondre a l'espatlla del gran Buda.
0: Que bo, és que
4: tots aquests parlen
0: de que fa la imatge
4: mental.
0: Tu com t'imagines el gat?
4: Ah, pues així recogidit.
0: De quin color, de quin color?
4: Home, jo me l'imagino negre. I tu?
0: Jo d'aquests xispeados.
4: Xispeados, jaspeados, jaspe. Home, jaspe és com a més japonès que tot negre. Però jo negret, allà, això, tot negre no, però potser sí, una mica jaspeado. Va, que li girem un del... d'una amiga del Basso, que era la Kawai Chigetsu, que és una heijina, i diu el següent: com l'espantaocells, solitària i encantadora, la meva germana, monja. Veieu? He portat un recordatori de tot de com els haikus sempre tenen alguna paraula que està relacionada, tan relacionada amb l'espiritualitat. I d'aquesta manera ho deixem avui.
0: Moltes gràcies, Rocío.
4: A tu, Piliu. Adéu.
2: Som Terra a la teva ràdio de proximitat i a la xarxa Més.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Seguim pendent de l'incendi que crema a les Gavarres. Els bombers alerten que és molt important tancar el franc dret de l'incendi a la Bisbal de l'Empordà per evitar l'afectació potencial de 10.000 hectàrees a la zona de les Gavarres. Així ho ha indicat els mitjans, David Borrell, l'inspector en cap dels bombers de la Generalitat, que ha assegurat que volen prioritzar el flanc dret a la banda de Santa Cristina perquè se'ls complicarà moltíssim les feines d'extinció dissabte quan entri la marinada.
2: Hem activat una mobilització de bombers, diguéssim, també fora de guàrdia, per acabar d'omplir els parcs que ens quedin buits, perquè venen bombers de tot Catalunya, i també hem demanat reforç de la UME, no tant per poder fer front directament a aquest incendi, que ho aprofitarem, òbviament, sinó perquè davant d'una simultaneïtat puguem reaccionar ràpidament i tenir més efectius. És a dir, ens estem anticipant molt el que puguem tenir al llarg del dia avui.
1: Ho sentíem, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat ajuda a la UME a petició de Protecció Civil. Més d'un centenar de persones estan desallotjades pendents de l'evolució amb un espai que s'ha habilitat a Santa Cristina d'Aro. L'incendi afecta ja una superfície de 750 hectàrees i ha destinats 225 bombers. El foc ha entrat de ple a les Gavarres, crema sense control i, segons els bombers, és un incendi de sisena generació amb una creació d'un pirocúmul violent. El govern ha escalat el pla perquè sentíem també, com deia, hi ha simultaneïtat de dos incendis a la Bisbal de l'Empordà i a Vilademuls al Pla de l'Estany. Protecció Civil recorda, demana que es posposin els desplaçaments en aquesta zona, el Baix Empordà, el Gironès i el Pla de l'Estany, sobretot des de l'àrea de Barcelona. I el Departament de Salut té com a objectiu escurçar com a màxim en 60 dies el temps d'espera per aconseguir la valoració del grau de dependència a Catalunya a finals de l'any que ve. Ara és entre 400 i 1.000 dies. Una prova pilot que s'ha fet a Vic ha donat molt bons resultats i s'han aconseguit valoracions de dependència en 45. Està previst que al setembre s'estengui a tots els centres de salut integral de referència. I 5 menors detinguts per una agressió homòfoba a Mataró el mes passat. Els fets van tenir lloc la matinada del 21 de juny, després que la víctima es fes un petó amb un altre noi. Els arrestats, el dia 30, estan investigats per un presumpte delicte d'exercici de drets fonamentals i un de lleu de lesions. I han passat a la Fiscalia de Menors. I tot està a punt per la 12a edició del Canet Rock, que se celebra demà. Seran 12 hores de música en català i festa sense interrupció en concerts com de Doctor Prats, els Amics de les Arts Bus, els Catàrrecs i la Ludwig Bank.
3: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
4: La Terra no és plana. Un podcast de divulgació científica en català per qui sospita que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Amb dades, humor i pensament crític parlarem de temes com el canvi climàtic, el 5G, ovnis o energies tel·lúriques. La Terra no és plana. Cada diumenge a les 8 del matí.
3: La teva ràdio. Ràdio Mollet. Emissora municipal.

0: Espai Sardana, un programa dirigit i presentat per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, tot allò relacionat al món de la sardana a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: Benvinguts i benvingudes a l'Espai Sardana, el programa sardanista a Ràdio Mollet. El fem la Núria Figuera Duarte, qui us parla la Marina Saborido Figuera i el servei tècnic de l'emissora, i el podeu escoltar els divendres a les 6 de la tarda i en redifusió els dissabtes a les 10 del matí.
2: Esperem que l'estiu us vagi molt bé, malgrat les altes temperatures, que estigueu molt alegres i amb ganes d'escoltar sardanes, la nostra bonica i fantàstica dansa. Aquest és el 175è programa i el segon de la programació d'estiu. Comencem, doncs, amb l'Espai Sardana d'avui divendres 3 de juliol de 2026.
1: I el començarem amb la sardana del Bailet. El seu autor és en Josep Maria Ventura i Casas, conegut popularment amb el nom de Pep Ventura. No li cal gaire presentació, per la qual cosa només direm que va ser un gran músic i compositor, que va consolidar la sardana llarga i així mateix va reformar la cobla, donant-li amplitud, transformant-la fins a convertir-la en l'actual. Escoltem-la amb la Cobla de Cambra de Catalunya.

0: Hem escoltat la sardana del Bailet, d'en Pep Ventura, amb la Cobla de Cambra de Catalunya.
1: Anem per la segona, Galanteig, del granollerí Conrad Saló i Ramell, músic i gran compositor de sardanes. Galanteig es va estrenar l'any 1966 a la Bisbal d'Empordà i l'escoltarem amb la cobla creada l'any 1888 a aquesta població. Som-hi, doncs, amb la principal de la Bisbal.

0: Era Galanteig, del mestre Conrad Saló i Ramell, interpretada per la cobla La Principal de la Bisbal.
1: Aquesta tercera sardana és, ni més ni menys, Girona m'enamora, d'en Ricard Viladesau i Cané. Estrenada l'any 1989, com no podia ser d'una altra manera, a Girona. En aquesta ocasió la gaudirem amb la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona.

0: La Cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona, ens ha delectat amb la sardana d'en Ricard Viladesau i Cané. Girona m'enamora.
1: Per ara hem escollit l'Albert i en Cesc, estrenada l'any 1976 a Lloret de Mar i que ens interpreta la cobla La Principal de la Bisbal.

0: L'Albert i en Cesc, d'en Conrad Saló i Remell, amb la cobla La Principal de la Bisbal.
1: Seguim amb la composició titulada Petita, d'en Manel Saderra i Puigferrer, estrenada a Barcelona l'any 1946 i dedicada a la seva cosina Joaquima. Endavant una altra vegada amb la cobla La Principal de la Bisbal.

La cobla La Principal de la Bisbal ha tocat la sardana Petita, d'en Manel Saderra i Puigferrer. Fem un petit descans i amb un no res hi tornem.

0: Bona tarda, són 6:45, us parla Carla Ramos. Amb motiu del Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+, que va tenir lloc el passat 28 de juny, l'Ajuntament de Mollet reafirma un any més el seu compromís amb la defensa dels drets, les llibertats i la igualtat del col·lectiu amb una jornada d'activitats oberta a la ciutadania que tindrà lloc demà dissabte. La programació combinarà reivindicació, música i festa amb l'objectiu de donar visibilitat a la diversitat afectiva, sexual i de gènere, així com de promoure una societat més inclusiva i respectuosa. El regidor LGTBI, Ferran Segarra, ha remarcat que enguany se li dona a la festa un toc local.
1: Vam escollir aquest dia perquè, primer, per la disponibilitat del parc i també una mica amb aquesta idea de que sigui fàcil per la gent de poder venir. Al final, què esperem? Doncs mira, amb aquesta edició, al final, la nostra idea també era donar-li aquest toc més local i per això també doncs, hem convidat a artistes d'aquí de Mollet, com són la xaranga de Tirant Lubán i el Gerard Torné, del Geros, no? Que també ens cantarà amb el seu primer concert en solitari de la seva trajectòria, de la seva carrera. I acabarem doncs, amb el DJ Badabrons, que també és un dels DJs que va venir a la primera edició.
0: Aquesta serà la tercera edició de la Festa Mollet amb Orgull, una iniciativa impulsada per l'Ajuntament que any rere any s'ha anat consolidant com un espai de reivindicació, celebració i visibilització del col·lectiu LGTBIQ+. I també us informem que l'Associació de Veïns i Veïnes de Planellador celebra aquest dissabte el seu tradicional sopar de germanor. És el desè any que celebren aquesta jornada per compartir una estona amb els veïns del barri i gaudir d'una nit festiva. Serà a la plaça Copinos a partir de les 9 de la nit i hi haurà música en directe, servei de barra i cava i coca per tothom. Amb aquest sopar de germanor, l'entitat veïnal posa el punt final a una temporada plena d'activitats i molta vitalitat per l'associació. Això és tot. Més informació de caire local a l'informatiu de les 8.

blanc i negre. Un podcast musical que combina història i actualitat en un mateix espai sonor. Dimarts a les 7 de la tarda i remissió dissabte a les 5 de la tarda. Qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Cada dilluns a 1:15 del migdia a Ràdio Mollet. Repeticions els dijous a les 5 de la tarda i els dissabtes a la 1 del migdia.

0: La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet.
1: Espai Sardana, un programa dirigit i presentat per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, tot allò relacionat al món de la sardana a la sintonia de Ràdio Mollet.
2: Benvingudes i benvinguts a la segona part de l'Espai Sardana. Però abans de reprendre amb el repertori,
3: us informem que teniu tots els nostres podcasts a la pàgina web de Ràdio Mollet. Voleu veure ballar una sardana amb una perspectiva de 360 graus? Si és així, us recomanem que ens busqueu al Facebook i Instagram d'Espai Sardana.
2: I també dir-vos que no hi ha ni contestador ni agenda. Si voleu estar informats de les activitats sardanistes que es fan, us emplacem a consultar l'agenda de Som Sardana.
3: Iniciem el repertori de la segona part amb una composició del mestre Josep Carbó i Vidal, compositor, violoncel·lista i dibuixant. Porta per nom Les nenes maques de Santa Susana, la qual va ser estrenada l'any 1986 i que escoltarem amb la copla La flama de Farners.

0: La copla La Flama de Farners ens ha ofert Les nenes maques de Santa Susana, d'en Josep Carbó i Vidal.
1: Seguim amb la sardana 40è aniversari de l'intèrpret i professor de trompeta, contrabaix i flabiol, i un dels compositors de sardanes més coneguts i populars. Així mateix va ser impulsor i director de la Copla Juvenívola de Sabadell. Parlem del sabadellenc Josep Auferil i Costa, sardana que va estrenar l'any 1988 a Terrassa i que va dedicar la colla a Monicrits. Som-hi, doncs, amb la Copla Juvenívola de Sabadell.

0: Hem escoltat 40è aniversari d'en Josep Auferil i Costa amb la Cobla Jovenívola de Sabadell.
1: Refilets de l'avi. Es va estrenar l'any 1953 a Barcelona i el seu autor és el qui fou músic de cobla i compositor, l'Artur Rimbau i Clos. Escoltem-la amb la Cobla Jovenívola de Sabadell.

0: De l'Artur Rimbau i Clos és la sardana Refilets de l'Avi, que ha interpretat la Cobla Jovenívola de Sabadell.
1: I a continuació, la sardana obligada per a dos flabiols, Oncle i Nebot. És d'en Francesc Riumalló i Caral i va ser estrenada l'any 1952 a Barcelona. Ens la interpreta la Cobla Ciutat de Girona.

0: Esperem us hagi agradat aquesta sardana obligada de dos flabiols, oncle i nebot d'en Francesc Riumalló i Caral, amb la cobla Ciutat de Girona.
1: I l'última sardana d'aquest programa d'estiu de l'Espai Sardana, el 96.3 de la FM, Ràdio Mollet, és d'en Francesc Mas i Ros, que es va estrenar l'any 1951 a Barcelona i dedicada a la vila de la comarca de la Selva, Tossa de Mar. Porta per nom Tossa Bonica i la gaudirem amb la cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona.

0: Alegre sardana, com gairebé totes les del mestre Francesc Mas i Ros, i que ens ha interpretat la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. No era una altra que Tossa Bonica. Recordeu que la propera setmana hi tornem amb un altre especial d'estiu. Us hi esperem. Salut!
1: Sardanes i seguim!

0: Molt bona tarda a tothom i benvinguts al Bertiqui de Ràdio Mollet en la seva versió estiuenca. Bertiqui en xancletes i samarreta suada. Us saluda Carles Molina, que seré el vostre barman, i comptem amb el suport tècnic del Sergio Guardeño. Moltes gràcies per escoltar. Serà un Bertiqui d'estiu, però algunes coses no canvien, així que, com acostuma a dir, poseu-vos còmodes, demaneu el còctel que més us agradi i disposeu-vos a gaudir d'una estona amb la música i les històries que l'envolten. Avui és divendres 3 de juliol de 2026, programa número 40 de la tercera temporada de Bertiqui i el segon d'aquesta secció d'aquesta temporada d'estiu. I aquest vespre parlarem de cançons i de cinema, perquè farem un repàs de cançons que van guanyar el Premi Òscar en aquesta categoria. I subratllo això de que van guanyar, perquè ens adonarem que de vegades la cançó que va guanyar no és la més recordada ni de vegades la millor. I perquè trobarem que hi ha moltes cançons que ara considerem indissolublement lligades al cinema, però no van ser premiades. Cançons i cinema, aquesta unió de la música amb les imatges és tan poderosa que al final acaba amb una associació inevitable. Així que agafem les crispetes perquè comencem.
1: ¿Vas a tomar algo, chico?
2: Sí. Deme una Fanta.
1: ¿Fanta? ¿Qué demonios es una Fanta?
2: Bueno, pues deme una Pepsi sin.
1: ¿Sin qué? ¿Sin pagar? Aquí todo se paga.
0: Mireu, per optar a l'Oscar, a la millor cançó original, l'Acadèmia de Hollywood estableix diversos requisits oficials. Els més importants, doncs, serien, primer i sobretot, que la cançó ha de ser original, tant en música com en lletra, i que la música i la lletra han d'haver estat escrites específicament per una pel·lícula, no pot ser una cançó preexistent reutilitzada. També la cançó ha de ser clarament audible i substancial, bé sigui dins de la pel·lícula o bé aparèixer com a primera peça musical nova dels crèdits finals. En el cas de que la pel·lícula fos una adaptació cinematogràfica d'un musical de teatre, les cançons que ja existien a l'obra original no poden competir. Només poden competir les cançons noves escrites per a la pel·lícula. I aquestes sí que podrien ser elegibles en cas que això passés. I finalment, doncs, com acostuma a passar també quan es dona l'Òscar a millor pel·lícula, surt el productor. Bé, quan es dona l'Òscar a millor cançó, els nominats en realitat són els compositors i lletristes, que no necessàriament els intèrprets. Un cantant, per exemple, només és nominat si també ha participat, bé sigui en la composició o bé sigui en la lletra. Bé, aquest vespre seran moltes cançons perquè començarem per la dècada dels 60 en endavant. I fem això perquè podríem dir que amb els 60 doncs comença l'era del pop. I amb això tenim aquest tema de 1962 que se'n diu Moon River.

0: Això que encara sona és, evidentment, Moon River, cançó de la pel·lícula Desayuno con Diamantes, Breakfast at Tiffany's, en anglès original, i qui canta era l'actriu principal, Audrey Hepburn. De fet, el tall sencer és el tall de la pel·lícula, sentíem allà una màquina d'escriure, etcètera, etcètera. En fi, va rebre l'Oscar a la cerimònia de 1962, però compte que gairebé no arriba a les nostres oïdes. Quan es feia el muntatge de Desayuno con Diamantes, algun executiu va pensar que aquella escena amb Audrey Hepburn cantant assegut a la finestra doncs era massa lenta i que s'havia de tallar. La llegenda diu que la Hepburn va respondre amb una elegància molt britànica, va dir, per sobre del meu cadàver. Bé, si féssim una llista de cançons d'Oscar que ningú esperaria trobar-s'hi, segurament aquesta Chim Chim Chiri estaria molt amunt. No és una gran balada romàntica, no és un himne èpic, i ni tan sols és la cançó més famosa de la pel·lícula on estava continguda, Mary Poppins. Però va guanyar, va ser premiada a la cerimònia de 1965. Tot molt boig, una mainadera que vola amb un paraigua, cap problema. Unes cures xamanelles ballant pels terrats, endavant. En fi, canten la Julie Andrews i el Dick Van Dyke, els actriu i actor principals de la pel·lícula, però nosaltres, aquí a casa nostra, la vam sentir en castellà, a la veu de l'actriu de doblatge Maria Teresa de les Heres i el Salvador Escamilla, que posava veu en Dick Van Dyke. A nosaltres, d'altra manera, aquí al Bertiqui sentirem l'original, la que va ser premiada, així que, bé, pujarem als terrats a Londres i escoltarem aquesta Chim Chim Chiri.
1: Chim-chiminy, chim-chiminy, chim-chim-chiree, a sweepeth as lucky can be. Chim-chiminy, chim-chiminy, chim-chim-chiroo, good luck we're a buff when I shake hands with you. Oh, blow me a kiss, and that's lucky too. Now as the ladder of life has been strung, you might think a sweep's on the bottom most rung. Though I spends me time in the ashes and smoke, in this all wide world there's no happier bloke. Chim-chiminy, chim-chiminy, chim-chim-chiree, a sweep is as lucky can be. Chim-chiminy, chim-chiminy, chim-chim-chiree, good luck we're above when I shake hands with you.

I seguim amb un senyor que ja ha sonat en algunes ocasions aquí a Cantiqui, en Tony Bennett, amb el tema The Shadow of Your Smile. Va ser una cançó que va popularitzar Tony Bennett, tot i que va acabar convertint-se doncs, en un estàndard del cançoner nord-americà, que d'altres que van cantar, per exemple, en Frank Sinatra. Però bé, ara estem amb Tony Bennett, un home que va aconseguir una cosa prou difícil, que és semblar sempre sofisticat sense resultar distant. Aquell tipus de cantants que fan que tot sembli fàcil, encara que probablement no ho sigui gens. La cançó era dins de la pel·lícula Castillos de Arena, de Sandpiper, a l'original, cançó que va ser premiada al 1966. Era una pel·lícula dirigida pel Vincente Minnelli, que protagonitzaven en Richard Burton i l'Elizabeth Taylor, que encara era una parella que estava molt de moda, amb les seves bé, anades i vingudes amoroses. I

Bé, evidentment no posarem les 66 cançons que han estat premiades des de 1960 fins a enguany, sinó que estem fent una petita selecció de les que personalment em semblen més interessants. I deixem ara ja a la dècada dels anys 60 i anem a la dècada dels anys 70 amb un tema que potser fins i tot avui dia es recorda més que no pas la pel·lícula. Parlo de la cançó Raindrops Keep Falling on My Head d'en B.J. Thomas, que estava dins de la pel·lícula Dos Hombres i un Destino. Tot i que aquesta pel·lícula s'enmarca en allò que es va anomenar el nou Hollywood, que era un corrent de pel·lícules de mitjans dels 60 en endavant, on el pes queia en els autors, els directors principalment, més que no passen als estudis, com passava al Hollywood clàssic, jo diria que avui dia aquesta Dos Hombres i un Destino queda una mica oblidada. Personalment, no és una pel·li aquesta Dos Hombres i un Destino que m'encanti. Però bé, si ens enfoquem en la cançó i en l'intèrpret aquest B.J. Thomas, bé, ell encara va fer alguns hits importants al pop, però la seva carrera s'havia enfocat o es va enfocar principalment més al country i, compte aquí, a la música cristiana. En fi, que igual el títol de la cançó, o igual pel títol d'aquesta cançó, doncs no us sona del tot, però segur que ara quan soni la reconeixereu.

Bé, fem un petit salt i continuem ara amb 1972. Compte aquí la primera vegada que un compositor afroamericà va guanyar l'Oscar a millor cançó original. I no ho va fer amb una balada prudent ni buscar encaixar en les normes de Hollywood. Ho va fer portant-hi el seu propi llenguatge musical. Em refereixo a l'Isaac Hayes amb el Theme from Shaft, òbviament de la pel·lícula Shaft. Aquest és un cas en què la cultura pop es va materialitzar completament amb una pel·lícula. No és una gran pel·lícula, no diria que és una gran pel·lícula, però era tot cultura pop, evidentment, de la

any 1972, aquella posada en escena, la roba, la música, l'estil, tot. Liza Hayes aleshores venia de fer 4 o 5 grans discos on presentava doncs, la seva amalgama de música negra, del seu bagatge del soul, del funk, però també de la gran orquestració que acostumava a fer. Va ser un tio molt influenciador a les generacions futures, i tenim un tema com aquest Shaft, on la complexitat és única. No ho fem esperar mai, anem a sentir-ho, aquest Theme from Shaft.

0: the black private dick that's a sex machine to all the chicks. You're damn right. Who is the man that would risk his neck for his brother, man? Can you dig it? I en fi, això continuava durant encara fins als 8-9 minuts d'una orgia de funk i de soul i del Issa Hayes que s'havia desmelenat, que venia d'un tio amb el cap pelat com l'Issa Hayes, doncs és dir molt. En fi, continuem amb un petit salt temporal i mireu, la memòria és una tramposa professional. Amb el temps, doncs, acostuma a esborrar les parts incòmodes i a conservar allò només que allò que li convé. I la cançó The Way We Were gira precisament al voltant d'aquella idea. I si hi ha una veu capaç de cantar la nostàlgia sense caure en el sentimentalisme fàcil, és la de la Barbra Streisand, un artista doncs amb un talent descomunal. Era la premiada a l'any 1974. Era la cançó que pertanyia a la pel·lícula Tal com éramos, The Way We Were. Hi ha una frase que m'agrada especialment del concepte de la cançó. No parla tant del passat com a de la manera com el recordem. Perquè una cosa és el que va passar i una altra molt diferent és el relat que ens expliquem anys després. Tots tenim alguna cançó que funciona com una màquina del temps personal i aquesta ha fet aquesta feina per milions de persones. Era la premia de George Dick en 1974, Barbra Streisand, The Way We Were.
1: On my bucket list, you know, in my career, what would I really, of all the things I have not done, you know, a duet with Barbra Streisand was at the top of the list.
2: Well, all I can tell you is this is so much fun, honey. I am so happy to be on this, and I'll see you out there on the road somewhere.
1: I mean, it's Mutual Admiration Society. I've been waiting for this call in Hollywood, California for the last 40 years.

En fi, continuem amb el... Ara mateix ens anem a una pel·lícula que duia per títol Por fin es viernes o Thanks God it's Friday, que era una pel·lícula, diguem-ne, d'exploitation del gènere disco. Una pel·lícula que és de 1978, fet i fet a les acaballes del gènere. Però bé, el cas és que van comptar amb la diva de la música disco, la Donna Summer. Què podem dir de Donna Summer? N'hem parlat força aquí a Cantiqui. Aquesta cançó premiada a la pel·lícula de títol Last Dance, doncs comença gairebé com una balada íntima i tranquil·la, i de cop es transforma en una explosió disco, una mica com si no acabés de decidir què vol ser, i precisament per això acaba funcionant tan bé. Però també val la pena recordar que el fenomen disco va generar entusiasmes, però alhora també va generar rebutjos gairebé viscerals. Hi havia gent que l'adorava i gent que volia declarar-li la guerra. Com a recordatori, aquesta pel·lícula, aquesta cançó va competir i va guanyar a temes tan importants al món del pop com el Hopelessly Devoted to You, que cantava l'Olivia Newton-John a Grease. Insisteixo, era la cerimònia del 1979, i és Donna Summer, una cançó que va transcendir la pel·lícula. Ningú no recorda aquesta Thanks God It's Friday, Por fin es viernes, però tothom recorda aquest tema, aquest The Last Dance de Donna Summer.

I entrem ja als anys 80 i entrem amb un nom que ja us aviso, no serà la darrera vegada que surti aquest vespre. Parlo del nom d'Irene Cara, o Irene Cara, com li vulguis dir. La pel·lícula Fama va arribar en un moment en el que el talent show encara no existia tal i com el coneixem avui dia, però la idea, de fet, venia a ser similar. Joves artistes lluitant per obrir-se camí i descobrir si els seus somnis tenien futur o bé si acabarien estampats contra la realitat. Era una pel·lícula de 1980 i el premi es va atorgar naturalment a la cerimònia de 1981. El més curiós és que aquesta cançó, aquesta Fame, I'm Gonna Live Forever, és una cançó que transmet una energia espectacular. Semblaria una celebració de l'èxit, però si pares atenció també hi ha una certa obsessió, una necessitat gairebé desesperada d'arribar a algun lloc. L'Irene encara tenia la veu perfecta per explicar tot això. Tenia força, tenia entusiasme i també tenia una mica d'urgència. Molta gent recorda la dècada dels 80 a través d'una cançó com aquesta. Aquí tenim Fame.

Bé, atenta la companyia que ens anem amb uns noms importantíssims. D'entrada, anem amb el nom de Joe Cocker, grandíssim cantant, que després de triomfar a finals dels anys 60 i primers dels 70, bé, va passar a la segona meitat dels anys 70 lluitant contra un alcoholisme molt dur. Però la seva tornada als 80 també va ser gran. D'altra banda, la peli Oficial y Caballero i aquest tour de force entre el Richard Gere i el Louis Gossett Jr. era una pel·lícula de l'any 1982. Però bé, en aquesta ocasió, en Joe Cocker, que li posava veu a la cançó principal, no estava sol. Els duets són sempre una aposta arriscada. Quan funcionen, escolteu, són màgics. Però quan no funcionen, semblen més aviat una reunió de feina especialment incòmoda. Per sort, en aquest cas, el duo del Joe Cocker i la Jennifer Warnes pertanyen clarament a la primera categoria. Les seves veus són gairebé posades. En Joe Cocker sonava sempre com si hagués passat la nit discutint amb el món. La Jennifer Warnes, en canvi, n'aportava la calma i la precisió. I aquesta combinació va acabar convertint el tema Up Where We Belong en una de les grans cançons romàntiques del cinema dels 80. I tot i això, els seus creadors no estaven del tot convençuts que tingués futur. Sempre fa gràcia a comprovar quantes cançons immortals van estar a punt de no existir o de quedar-se en un calaix. Sort que aquesta no va acabar en aquell calaix. En fi, Up Where We Belong. Per cert, una composició del Jack Nitzsche, arranjador i compositor clàssic dels 60, un tio que havia treballat amb Rolling Stones i amb molts altres, i que, doncs això, va ser qui va pujar a recollir aquesta estatueta. Va, escoltem aquesta Up Where We Belong.

I el 1983 torna a Irinkara i és amb la pel·li What a Feeling. El tema What a Feeling de la pel·li Flashdance. Si haguessin d'explicar els anys 80 amb algú que no els ha viscut, amb el nostre sector jove, el sector de la ESO del Bartiki, potser podrien començar per aquesta cançó. Aquí hi ha de tot. Sintetitzadors, aquest optimisme naïf, si voleu, dels anys 80, el concepte de l'esforç personal i la convicció absoluta de que qualsevol somni és possible si poses prou energia. O almenys això és el que et fa sentir durant uns 4 minuts. Compte aquí una composició de Giorgio Moroder, a qui vam dedicar no un, sinó dos programes l'any passat. Que Flashdance, la pel·lícula en aquest cas, va convertir-se en un fenomen cultural enorme. I la seva cançó principal, doncs també, l'Irinkara, doncs ja us dic, ja havia tastat l'èxit amb Fame. Compte aquí, havia guanyat l'Oscar 2 anys abans i aquí ho torna amb un més difícil encara, repetint aquest premi. Escoltem com era aquest Flashdance, What a Feeling.

Mireu, que reconec que no estava segur de posar aquesta cançó que sonarà ara, perquè em sembla massa sabada i massa nyonya, però bé, no s'expliquen els Oscars dels 80 sense aquest de 1985. I just called to say I love you, Stevie Wonder. La pel·lícula era La mujer de rojo. Una pel·li de la que sovint se'n parla, però realment no tanta gent l'ha vista. És més famosa potser com a concepte, com a concepte pop de tot plegat, més que no pas per la pel·lícula en si. I en tot això hi participa naturalment, ja ho he dit, l'Stevie Wonder, una Stevie Wonder que ja havia caigut en la comercialitat més absoluta i probablement en una fase de la seva carrera molt més intranscendent després d'haver-ho estat tot a la música negra dels anys 70. Era l'època del Si bebes no conduzcas, els grans de la casa recordaran aquesta història. La Stevie Wonder, que ja no havia de demostrar absolutament res a ningú, doncs va decidir apostar per la simplicitat. I val a dir que la jugada li va sortir rodona, encara que també va generar algun debat, ja us he dit, entre els seus seguidors més puristes, que preferien, i jo també, la Stevie Wonder més innovador i arriscat. Però, escolteu, els milions de persones que van convertir aquesta cançó, aquest I just called to say I love you, en un èxit, doncs tenien una opinió diferent. Així que anem a sentir com era aquest Oscar del 1985, I just called to say I love you.

Aviam, hem sentit les premiades de 1983, 84, 85 i també 86. Els temes que se'n van dur la satueta als 80 eren veritables himnes pop. I d'aquesta de 1986 en van parlar fa molt poc. Molt poc d'aquesta cançó i fins i tot va sonar, però jo diria que podem repetir-la. Parlo de, ja us dic, la premiada a la cerimònia de 1986 i la cançó era Say You Say Me de Lionel Richie, que pertanyia a la banda sonora de la pel·lícula Noches de Sol. A mitjans dels 80, en Lionel Richie estava en un moment espectacular. Cada nou del senzill que treia semblava destinat a convertir-se en un èxit. I aquesta Say You Say Me, doncs, no anava a ser cap excepció. I m'agrada perquè representa molt bé una determinada manera d'entendre el pop, amb melodies clares, emocions directes i cap necessitat de complicar les coses. No intenta pressionar-te amb sofisticació, sinó que intenta fer una connexió. També és una cançó que reflecteix una era en què, ja us dic, les bandes sonores de cinema tenien una influència enorme. De vegades, una pel·lícula i una cançó anava de bracet. Però d'altres vegades, la cançó acabava fent una carrera pròpia molt més llarga i és exactament el cas d'aquesta Say You Say Me de Lionel Richie. Poca gent recorda la pel·lícula Aquesta Noche es de Sol, però la cançó sí que és recordada.

I per què no, si hem fet tots els anys, doncs continua en 1987, amb un altre nom conegut, el de Giorgio Moroder, que li cedia aquesta composició seva al grup Berlin per la pel·li Top Gun. Era el celebèrrim Take My Breath Away, que pertanyia doncs, això, a la pel·lícula Top Gun de 1986, premiada, ja us dic, el 1987. Aquell any, aquesta composició no ho tenia fàcil. Competia contra una cançó com Glory of Love, de Peter Cetera, per Karate Kid 2, entre d'altres nominades molt populars. També hi havia un altre cop Anthony Bennett. Per cert, això del Peter Cetera, ara mateix un altre nom que queda completament oblidat, però escolteu, si sentiu la cançó, segur que se'n recordareu, i segur que se'n recordeu més de la cançó que de la pel·lícula d'aquesta Karate Kid 2, però en fi, això són figues d'un altre paner. En fi, l'acadèmia, però, va decidir que aquell romanticisme sintetitzat envoltat d'avions de combat i aquells somriures d'en Tom Cruise, doncs es mereixia el premi, i sincerament, 40 anys després, doncs continua semblant-me una decisió molt i molt defensable. Va, escoltem aquesta Take My Breath Away.

I no us ho creureu, però venim de 1987 i anem, doncs esclar, a 1988. A 1988, que va tenir aquesta guanyadora I've Had the Time of My Life, que cantaven en Bill Medley i la Jennifer Warnes. Un altre cop la Jennifer Warnes. Ja la teníem abans amb un altre duet, amb en Joe Cocker, doncs ara amb aquest Bill Medley, per la pel·lícula, evidentment, Dirty Dancing. Mireu, hi ha finals de pel·lícula que funcionen perquè estan ben escrits, i n'hi ha que funcionen perquè apareix una cançó com aquesta. Dirty Dancing, en general, com a pel·lícula, es va convertir en un fenomen inesperat. Ningú no preveia que una història relativament modesta acabaria generant, doncs aquesta fama, i també una de les escenes més imitades de la història del cinema. Sí, és aquella, és la del salt. Els autors de la cançó, uns tals Frankie Previte, John De Nicola i Donald Markovich, probablement tampoc imaginaven que acabarien pujant les escales a l'escenari del teatre per recollir l'Oscar. I això que tenien una competència considerable. Aquell any hi havia cançons com cançons nominades, com Nothing's Gonna Stop Us Now, de Starship, com Shakedown, de Bob Seger, i també com Storybook Love, que era la cançó que contenia a la pel·lícula La princesa promesa. En fi, de vegades guanya la cançó més sofisticada, a vegades la més innovadora, i a vegades guanya la que aconsegueix que mig planeta somiï amb reproduir una escena que, dit sigui de pas, la majoria no podrien fer sense visitar urgències. Però anem a sentir The Time of My Life.

I naturalment tacarem la dècada dels 80 amb 1989. No podem dir que les cançons premiades durant aquests anys no fossin hits. Bé, la de 1989 era Let the River Run, de la Carly Simon, que estava a la pel·lícula Armes de Mujer. Una pel·li prou oblidada, però escolteu, la vaig tornar a veure no fa gaire i jo diria que aguanta molt bé el tipus. I fins i tot diria que té un discurs força modern, evidentment, per tractar-se d'una pel·lícula de 1988. Mireu, si haguéssim de fer una llista de cançons guanyadores a l'Oscar, que avui es recorden menys del que segurament mereixien, aquesta Let the River Run estaria molt amunt. La Carly Simon ja era una figura consolidada. Ella era una cantautora que havia fet carrera als 80, perdó, als 70, 80 també, però menys. Havia escrit cançons extraordinàries i, en fi, doncs això, havia deixat, jo diria, que una empremta prou significativa al pop dels 70, però aquí va aconseguir una cosa poc habitual: escriure tota sola ella una cançó per una pel·lícula i acabar guanyant Oscar, Grammy i Globus d'Or amb la mateixa peça. La cançó és gairebé un himne, té alguna cosa optimista, però també urbana i ambiciosa. En fi, tot plegat encaixa perfectament amb la pel·lícula Armes de Mujer, una pel·lícula que al final era sobre obrir-se el camí en un món que no sempre t'ho posa fàcil, especialment sent una dona. I escoltant-la avui, doncs diria que encara transmet aquella sensació de que alguna cosa important està a punt de començar. Va, escoltant la Carly Simon amb aquesta Let the River Run.

Reconec que les cançons premiades a la dècada dels 90 van ser en general fluixetes o molt enfocades als musicals de dibuixos de Disney, que personalment m'agraden poc. I per això només destacaré una cançó premiada que va ser molt significativa de la dècada i una anomalia entre tanta orquestració i tant d'animal dibuixat que cantava. Parlo de la cançó Streets of Philadelphia de Bruce Springsteen, que va ser premiada al 1994, evidentment per la pel·lícula Philadelphia. En Bruce Springsteen havia escrit desenes de grans cançons abans d'aquesta, però aquesta era la primera vegada que ell escrivia expressament per una pel·lícula. I no era una pel·lícula qualsevol. Philadelphia era una pel·lícula difícil per l'època. Abordava de manera frontal la sida i la discriminació de les persones malaltes de sida i també dels homosexuals, en un moment en el que Hollywood encara tractava aquests temes amb certa prudència, amb certa distància. En Bruce Springsteen va respondre amb una cançó continguda, dolorosa potser, sense heroïsmes, definitivament sense grans discursos, i probablement perquè va aconseguir una cosa molt difícil. Parlar d'un tema enorme sense aixecar mai la veu. Streets of Philadelphia.

back and whispering as the rain, the streets of Philadelphia. Bé, saltem directament al segle XXI, deixem els 90 i anem al segle, doncs això, al segle XXI i amb hip-hop, poca broma. Era la cerimònia de l'any 2003 i la premiada va ser Lose Yourself d'Eminem, que il·lustrava la pel·lícula 8 milles. Mireu, ens podrà agradar o no l'Eminem, però no se li pot negar ni el mèrit ni l'ambició. I aquí fa un temasso. Imagino que si algú hagués dit als acadèmics dels anys 50 que algun dia un rap, si és que sabien que podia ser això, guanyaria l'Oscar a la millor cançó original, no se l'haguessin cregut pas. Però va arribar l'Eminem. Aquesta Lose Yourself no només va guanyar, va fer història convertint-se en la primera cançó de hip-hop que obtenia aquest premi. La paradoxa és estupenda. L'Eminem ni tan sols va anar-hi a la cerimònia perquè pensava que no tenia possibilitats. Mentre li donaven un Oscar, ell era a casa dormint, o això diu la llegenda urbana. La competència tampoc era menor, però l'acadèmia va entendre que alguna cosa havia canviat i que el rap ja no era una nota al marge de la cultura popular. Sentint com era aquest premi de 2003, Lose Yourself.

I ja ens apropem a la recta final del programa amb un musical, sí, un musical en ple 2017. La La Land, la nit que van anunciar que guanyava l'Òscar a millor pel·lícula per després haver-se retractat tot això només amb uns segons, tot un esperpent. Els musicals, bé, sempre tenen una capacitat extraordinària per desaparèixer durant uns anys i de sobte tornar com si no haguessin marxat mai. I això és exactament el que va fer La La Land. La música era obra d'en Justin Hurwitz amb lletres de Benny Pasek i Justin Paul, un trio que va aconseguir una cosa molt difícil, que era sonar clàssic i contemporani alhora. City of Stars, que és la cançó que va guanyar aquest Oscar, és probablement el cor emocional de la pel·lícula. És una cançó petita, aparentment senzilla. Si mirem aquesta tonadeta de piano, que es pot tocar només amb una sola mà, però que aguanta bona part del pes emocional de la història. Aquell any també competia contra l'altra gran favorita, How Far They'll Go, de la pel·lícula Vaiana, i curiosament també compartia contra una altra de la cançó de les cançons de la mateixa La La Land, el tema Audition, però al final va guanyar aquesta City of Stars, i és fàcil entendre per què, perquè bé, aquesta City of Stars té aquesta qualitat rara de les melodies que semblen familiars des del primer instant.

I ens anirem amb una darrera, un altre duo 2019, cançó Shallow, que cantaven, era la cantant Lady Gaga i l'actor Bradley Cooper. La pel·lícula era Ha nacido una estrella, que tots dos protagonitzaven. Mira, no sé si recordeu aquella actuació a la cerimònia dels Oscars al 2019. Durant uns minuts, mig planeta va estar convençut que estava veient alguna cosa més que una simple interpretació musical. I això parla molt d'aquesta Shallow, cançó que va ser creada per Lady Gaga amb el productor i compositor, un tio que ha fet molt per moltes carreres d'artistes com l'Amy Winehouse o en Bruno Mars, en Mark Ronson. I aquí una dada interessant. La Lady Gaga ja era una superestrella mundial, però aquesta cançó va acabar consolidant també el seu prestigi com a compositora per a cinema. Aquesta Shallow tenia una cosa especial, perquè funcionava dins de la pel·lícula, fora de la pel·lícula també, i fins i tot per gent que no havia vist la pel·lícula, que és una mena de màgia que no apareix cada any. Així que tanquem aquest viatge a la Lady Gaga i a Bradley Cooper. Aquí teniu Shallow.

0: Bé, i acabem aquest tour de força guanyadores. Òscar, no les millors, però sí, tenen totes la estatueta. I per ara us deixem gaudir d'un cap de setmana d'estiu. Passeu-ho bé, deixeu-vos córrer una mica i ens trobarem la setmana que ve al nostre Bartiki en xancletes i amb sorra als peus.
1: Si voleu saber la resposta a aquestes i altres preguntes esgarrifoses, tornarem la setmana que ve a la mateixa batalla i pel mateix bat-canal.
0: I com sempre dic, un plaer passar-nos la tarda de divendres amb tots vosaltres, etcètera, etcètera. Marxem. Moltes gràcies. Salutacions de que us parla Carlos Molina i del Sergio Guardeño tocant botons. I sobretot, que passeu un gran cap de setmana.

0: Mollet al dia.
1: Bona tarda i benvinguts i benvingudes a l'informatiu Mollet al dia corresponent a divendres 3 de juliol del 2026. Abans de començar, repassem les notícies més importants del dia d'avui. L'atur puja lleugerament a Mollet durant el mes de juny. Concretament s'ha incrementat en 11 persones i el nombre d'aturats a la ciutat és de 2.211. I més de 300 persones han omplert el Mercat Vell en la conferència La salut comença a l'intestí, impartida per Xavier Verdaguer, un reconegut fisioterapeuta, nutricionista i divulgador científic català. I Mollet obre demà la nova zona de jocs d'aigua de la plaça Anna Bosch. L'horari serà d'11 del matí a 2 del migdia i de 5 de la tarda a 8 del vespre. I avui divendres Mollet celebra la festa dels campions i campiones. Tindrà lloc al pavelló de Riera Seca i es rendirà homenatge als esportistes individuals o equips que hagin estat campions aquesta temporada. Abans de començar, rebre una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que són Josep Casasnovas al control tècnic, Carla Ramos, Emma Balear i qui us parla, Jorge Escon, a la redacció.
0: Mollet al dia, notícies.
1: El nombre de persones inscrites a les llistes de l'atur a Mollet ha augmentat lleugerament durant el mes de juny. Segons les darreres dades, el municipi ha tancat el mes amb 2.211 persones aturades. Són 11 més que al maig, quan se'n registraven 2.200. Malgrat aquest increment mensual, la comparativa amb el mateix període de l'any passat continua sent positiva. S'ha reduït en 157 persones. Això representa una reducció interanual del 6,5%. Juan Jiménez, secretari general de Comissions Obreres al Vallès Oriental, Maresme i Osona, ha parlat que malgrat aquell lleuger increment estem parlant d'unes dades molt bones.
2: Mira, des del sindicat és cert que hi ha un canvi al territori de tendència respecte al mes de maig, per tant hi ha un increment d'11 persones a Mollet, com bé dius, vale? Realment les dades de Mollet representen el 8,25%, és a dir, són les millors dades des del maig del 2008.
1: Amb aquestes xifres, la taxa registral d'atur a Mollet se situa en el 8,25%. L'evolució del mercat laboral mostra així un petit repunt respecte al mes anterior, però manté una tendència de millora si es compara amb les dades registrades ara fa un any. Juan Jiménez ha alertat també que els preocupa que una plena ocupació en el sector de la construcció esdevingui una nova bombolla immobiliària.
2: Hi ha reducció de caràcter general a tots els sectors, principalment a la construcció. Sí que és cert que això ens fa una reflexió. Si tenim un problema d'habitatge i hi ha una reducció de l'atur al sector de la construcció, que no anem a una altra bombolla immobiliària. Per tant, dintre dels pressupostos de la Generalitat i dintre de la part més sociopolítica que fem com a sindicat, és com posem habitatge digne per a les persones que tenen necessitats.
1: Des de Comissions Obreres també han avisat que el procés de regularització de migrants del govern espanyol pot fer pujar el nombre de persones a l'atur perquè fins ara estaven treballant sense contracte.
2: Aquestes persones han passat o passaran de la invisibilitat, i això vol dir treballant bé, moltes persones als sectors més precaris, moltes persones treballant sense cap contracte, sense cap cotització, i ara es passem a la seva precarietat, perquè el que li estem donant és un any de poder estar sempre que tinguin un treball i hi ha uns condicionants. Per tant, totes aquestes persones ara aniran a la precarietat, perquè han de seguir tenint treball per poder seguir vivint al nostre barri, al nostre territori. Pensem que aquestes persones, si no estaven regularitzades, no estaven apuntades a les llistes de l'atur. Per tant, això també és una reflexió que pot fer que incrementi una miqueta l'atur.
1: És per això que demana més recursos al SOC perquè hi haurà una demanda més alta d'aquests serveis.
0: Mollet al dia, notícies.
1: L'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental i el Banc de Sang i Teixit reprenen la seva col·laboració amb l'organització d'una nova campanya de donació de sang i plasma que aquest mes de juliol es farà el primer dissabte de mes, en comptes del primer divendres com és habitual. Així doncs, demà dissabte, 4 de juliol, el Mercat Vell acollirà la iniciativa amb l'objectiu de garantir unes reserves de sang estables i suficients per als hospitals. Els organitzadors recorden que per facilitar el procés i evitar aglomeracions és necessari reservar prèviament hora a través del web del Banc de Sang i Teixits. Aquesta mesura permet una millor gestió dels donants i garanteix una experiència més àgil i segura per tothom. Pel que fa als horaris, amb dues franges, al matí de 9:45 a les 2 i a la tarda de 4 a 9 del vespre. D'aquesta manera s'ofereixen diferents opcions. Hores d'ara ja han reservat plaça més d'una 60 de persones. Des de les entitats impulsores es fa una crida a la participació, recordant que cada donació pot arribar a salvar fins a 3 vides.

0: Més de 300 persones han omplert el Mercat Vell de Mollet en la conferència La salut comença a l'intestí, organitzada per Mutua Mollet. La sessió, que s'emmarca en el cicle de xerrades de la Mutua, ha servit per apropar al públic els darrers coneixements sobre la microbiota i el seu paper clau en la salut i el benestar. El ponent ha estat Xavier Verdaguer, psiconeuroimmunòleg, nutricionista i fisioterapeuta, que ha explicat com la microbiota influeix en pràcticament tots els sistemes del nostre organisme. Segons ha exposat, el seu estat condiciona la salut física, psicològica, neurològica, endocrina i immunitària, fet que la converteix en un element essencial per prevenir malalties i mantenir una bona qualitat de vida. Verdaguer ha destacat que les microbiotes de la boca i de l'intestí són les que tenen una incidència més gran sobre aspectes quotidians com els nivells d'energia, la capacitat de concentració o el rendiment físic i mental. També ha remarcat que el seu equilibri no només determina la salut actual, sinó que condiciona la salut del futur. Durant la conferència, l'especialista ha insistit que una microbiota equilibrada és indispensable perquè el cos funcioni correctament. Per aconseguir-ho, ha defensat la importància de mantenir uns hàbits de vida saludables.
1: La primera de tot és que la microbiota ha d'estar equilibrada. I pot ser que en èpoques de la vida no la tinguis equilibrada perquè dorms malament, perquè no menges com saps que et va millor i perquè no fas exercici físic. A vegades reduir l'estrès, dormir millor, menjar millor o fer exercici físic, tot això ens pot ajudar, i altres vegades la perdem, la salut. Per tant, no hi ha una dieta que ens vagi bé a tots.
0: Pel que fa a l'alimentació, Verdaguer ha subratllat que no existeix una alimentació universal que funcioni per tothom, sinó que cada persona necessita una pauta adaptada a les seves característiques, al seu estil de vida i l'estat de la seva microbiota. Tanmateix, el ponent ha manifestat que és necessari posar el focus en allò que mengem per tenir un bon sistema immune.
1: No només parlarem de què hem de menjar, sinó quan hem de menjar. Com saber si necessites descans o si tens una infecció i t'has d'ocupar de la infecció de la boca i la infecció de l'intestí? Perquè tot això et roba energia i fa que et sentis cansat com si tinguessis poca energia, però és que no tens poca energia. L'energia està en el sistema immune i tu poder sense faltar aquesta energia per connectar socialment amb la gent i vols aïllar-te perquè t'ha marxat la líbido i voldries sentir líbido com abans, o tens ganes d'estar a casa quiet quan abans tenies ganes d'anar al gimnàs i fer esport. Per què no tens energia per fer tot això? Potser no et falta energia, només que tens infeccions o no dorms prou, per exemple, no?
0: El ponent també ha alertat que cada vegada hi ha més persones amb la microbiota alterada a causa dels hàbits de vida actuals. Factors com una mala alimentació, horaris irregulars, la falta de descans o fins i tot l'excés d'exercici físic poden alterar aquest ecosistema de microorganismes i afectar negativament a la salut.
1: Jo diria que hi ha molta gent que té la microbiota alterada, molts problemes de dormir a les nits, molta gent que dormen poc i fan treballs en torns, això ens afecta molt. Altres persones que fan massa esport i han de deixar descansar el seu cos. I altres persones que estan a l'altre extrem, que mengen malament i no es mouen, no? Per tant, tot això pot alterar la microbiota. No hi ha una alimentació per la microbiota. El que tu menges condiciona la microbiota, com tots aquests altres factors també. I el bo és que tu descobreixis on tens la millor oportunitat, sense obsessionar-te amb seguir alguna dieta pensant que l'intestí no està bé per la dieta.
0: Amb una elevada participació, la jornada va posar de manifest el creixent interès per conèixer el paper de la microbiota en la salut. Xavier Verdaguer ha aprofitat la conferència per fer una crida a la ciutadania a explorar la seva curiositat per la microbiota i a explorar com sentir-nos millor.

I si ahir us explicàvem que la nova zona de jocs d'aigua i la renovada plaça Nebots de Mollet obririen en els pròxims dies, avui ja hi ha data oficial. L'alcaldessa ha anunciat que l'espai s'inaugurarà

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Mollet al dia, informacions de servei.
2: I comencem les informacions de servei parlant del temps amb crònica que ens porta Lluís Mi Pérez des de la xarxa. Molt bon dia.
3: Molt bon dia. L'atmosfera continua completament asserenada, amb molta transparència de l'aire, molt bona visibilitat, un blau elèctric i un sol piconador. Déu-n'hi-do com s'enfila una altra vegada la temperatura a hores d'ara, i al llarg d'aquesta tarda estarem parlant de moltes temperatures màximes arribant als 35, 36, 37 graus a l'ombra a gran part de les comarques de Tarragona i de la terra ferma. Però és que, per exemple, a la Vall del Llobregat també arribarem als 35, 36 graus, a l'interior gironí, i a molts indrets justament de Girona, sobretot a l'Empordà, el que tindrem és vent de tramuntana molt rescalfat. Per tant, compta amb el risc d'incendi, perquè no només a Girona, sinó a tot el país, és molt elevat. Ja diem, de núvols importants, ben poquets. I tampoc els tindrem ni el dissabte ni el diumenge. Moltes hores de molta calor i, sobretot, el diumenge ja extrema calor. Tornarem a arribar als 40 graus en alguns indrets del Vallès i també del Pla de Lleida. N'estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Lluís. Pel que fa a la farmàcia de Guàrdia, és la farmàcia Gallecs del carrer Gallecs número 73. I l'Associació de Veïns i Veïnes de Planellador celebra demà dissabte el seu tradicional sopar de germanor. És el desè any que celebren aquesta jornada per compartir una estona amb els veïns del barri i gaudir d'una jornada festiva. Serà a la plaça Cinco Pinos a partir de les 9 de la nit i hi haurà música en directe, servei de barra i cava i coca per tothom. Rosa Perí, que és presidenta de l'entitat veïnal, i ha comentat que es tracta d'un sopar de carmanyola.
4: Cadascú porta el seu sopar, que es diu sopar de germanor. Nosaltres posem la música en viu, normal, sempre portem una parella, home i dona, i després nosaltres regalem com a postre una coca que ens la fa l'esclat i després donem cava. I la veritat que la gent s'ho passa molt bé, cada any també té molt, molt, molt, molt èxit, la veritat que sí.
2: El sopar de germanor de Planellador ja s'ha convertit en un clàssic de l'entitat, una activitat molt esperada pels veïns del barri. Rosa Perica ha comentat aquesta bona acollida afirmant que l'any passat van venir unes 300 persones, tot i que molta gent ve directament a la festa.
4: Mira, l'any passat érem, perquè com que mig plovia i tal, ens van donar Sant Jordi, 300 persones. Sí, sí. Alguns no venen a sopar, també t'ho dic, eh? Venen molta gent a sopar, la veritat que sí, que cada any ve més gent, però llavors després també ve molta gent quan comença la música.
2: Amb aquest sopar de germanor, l'entitat veïnal posa el punt final a una temporada plena d'activitats i molta vitalitat per l'associació. Ara descansaran per tornar al setembre amb les piles carregades i, de fet, Rosa Peric ha fet una valoració molt positiva d'aquest curs.
4: Sí, ja és per acomiadar-nos, per ja fer vacances. A l'associació també ens convé descansar una miqueta, la veritat que sí. I, bueno, la gent ja comença a anar-se de vacances i tal, i nosaltres també ja tancarem com a vacances. I després, per setembre, pues, ja tornarem a renovar una altra vegada les nostres activitats, que aquest any han sigut moltes, i l'any que ve pensem i esperem que siguin moltíssimes també.
2: Des de l'Associació Veïnal de Planellador esperen revalidar l'èxit de cada any d'un sopar que uneix els veïns i veïnes de la zona, amb un sopar que començarà, recordem, a les 9 de la nit, i de 10 a 1 de la matinada hi haurà festa i música en directe.

I amb motiu del Dia Internacional de l'Orgull LGTBI+, que va tenir lloc el passat 28 de juny, l'Ajuntament reafirma un any més el seu compromís amb la defensa dels drets, les llibertats i la igualtat del col·lectiu amb una jornada d'activitats oberta a tot

0: de la ciutadania que tindrà lloc aquest dissabte. La programació combinarà reivindicació, música i festa amb l'objectiu de donar visibilitat a aquesta festa. I és que la festa de Mollet es dirà Mollet amb orgull i tindrà lloc al Parc de Càmola a partir de 8:45 del vespre amb la xaranga Tirant l'Uban, el concert del Molletall excuncursant d'Eufòria Gerard Túrnez i seguidament es farà la lectura del manifest i es clourà la festa amb una sessió musical del reconegut DJ Bada Bronx. El regidor LGTBI Ferran Segarra ha remarcat que enguany se li dona a la festa un toc local.
1: Vam escollir aquest dia perquè primer per la disponibilitat del parc i també una mica amb aquesta idea de que sigui fàcil per la gent de poder venir. Al final què esperem? Doncs mira, amb aquesta edició al final la nostra idea també era donar-li aquest toc més local i per això també doncs, hem convidat a artistes d'aquí de Mollet com són la xaranga de Tirant l'Uban i el Gerard Tornet, el Geros, no? Que també ens cantarà amb el seu primer concert en solitari de la seva trajectòria, de la seva carrera. I acabarem doncs amb el DJ Badabrons, que també és un dels DJs que va venir a la primera edició.
0: L'objectiu de la festa és celebrar una jornada reivindicativa. Ferran Segarra ha destacat que volen ser un referent al Baix Vallès amb aquestes celebracions.
1: Amb ganes de que celebri aquesta festa, de que la gent vingui i, com dius, d'alguna manera també ser una mica referents en la nostra àrea, diguem Baix Vallès, diguem ja que estem apostant per fer aquests actes amb aquesta idea de que no sigui un orgull de Mollet només, sinó que sigui un orgull de tot el nostre entorn, perquè al final Mollet no només és la fa la gent de Mollet, sinó també la fa tota la gent que viu fora però ve a estudiar aquí o que treballa aquí, no? Llavors, amb aquesta idea també fem aquests actes.
0: Aquesta serà la tercera edició de la Festa Mollet amb Orgull, una iniciativa impulsada per l'Ajuntament que any rere any s'ha anat consolidant com un espai de reivindicació, celebració i visibilització del col·lectiu LGTBI+.
2: Mollet al dia, els esports.
0: L'Ajuntament de Mollet impulsa un nou esdeveniment per reconèixer l'esport local, la Festa dels Campions i Campiones. Aquesta nova iniciativa neix amb la voluntat de donar major protagonisme als esportistes i equips que han assolit èxits destacats durant la temporada. Amb aquest nou format es vol afavorir una participació més àmplia dels equips, augmentar la presència d'acompanyants i reforçar el reconeixement públic als assoliments esportius de la ciutat. El regidor d'Esports a l'Ajuntament de Mollet, Leo Conde, ha explicat que fins ara això es feia a la nit de l'esport i que els campions i les campiones quedaven diluïts. És per aquest motiu que neix aquesta proposta.
3: Bueno, al final és un acte de reconeixement dels esportistes, no? I els equips que han aconseguit èxit durant tota la temporada, no? És una festa per donar-li protagonisme a aquests esportistes que abans, amb la nit de l'esport, estaven diluïts una miqueta amb la nit de l'esport. I volíem separar aquesta festa per poder això, reconèixer aquests campions de Lliga, Censos, qualsevol esportista que hagi aconseguit un campionat o alguna cosa d'aquesta, no?
0: La Festa dels Campions i les Campiones tindrà lloc aquest divendres a les 8 del vespre a la pista interior del pavelló municipal de Riera Seca. En aquest acte rendirà homenatge als esportistes individuals que hagin estat campions de Catalunya o d'Espanya, així com als equips que hagin aconseguit un campionat de Lliga o un ascens de categoria. En total, segons ha dit Leo Conde, s'espera la presència de 450 esportistes de 21 entitats esportives diferents.
3: No podien vindre tota la gent, tot l'equip que imagina, un equip de futbol, un equip de bàsquet, sempre venia una representació. Ara, amb aquest format, permetrà que un equip sencer pugui vindre, no? I sí que és cert que hem notat que, a més de qualitat, tenim molta quantitat. Estem parlant de que la nit de l'esport, aquesta festa de campions, tindrem més de 450 esportistes al final, que vindran al pavelló de Riera Seca, 450 d'esportistes i més de 21 entitats.
0: Leo Conde també ha explicat que la festa en si vol ser dinàmica i no serà la típica entrega de premis que es fa dalt d'un escenari, sinó que la pista de Riera Seca es convertirà en tot un show d'entrega de trofeus.
3: Es tindrà que millorar, però bueno, volem fer un format no tan d'escenari, Ja ho veurem, no serà un escenari com a tal, sinó la pròpia pista serà l'escenari i serà una representació de molts esports que tenim a Mollet, no? Dintre d'aquest escenari que és la pista de Riera Seca. No serà un escenari fixe, sinó una posició en moviment i amb una intenció de que els esportistes participin dintre d'aquesta entrega de trofeus.
0: D'altra banda, els esportistes i equips que obtinguin èxits esportius entre el juliol i el desembre seran reconeguts a l'edició del 2027, ja que el nou sistema seguirà el calendari de temporada esportiva amb data límit el 15 de juny de cada any.

I fins aquí l'informatiu Mollet al dia, però abans de marxar repassem les notícies més destacades del dia d'avui. L'atur puja lleugerament a Mollet durant el mes de juny, concretament s'ha incrementat en 11 persones i el nombre d'aturats a la ciutat és de 2.211. I més de 300 persones han omplert el Mercat Vell a la conferència La salut comença a l'intestí, impartida per Xavier Verdaguer. I Mollet obre demà la nova zona de jocs d'aigua de la plaça Anna Bosch. L'horari serà d'11 del matí a 2 del migdia i de 5 de la tarda a 8 del vespre. I avui divendres a Mollet se celebra la festa dels campions i campiones. Tindrà lloc al pavelló de Riera Seca i rendirà homenatge als esportistes individuals o equips que hagin estat campions o hagin tingut un ascens aquesta temporada. I fins aquí l'informatiu Mollet al dia. Nosaltres ens hi retrobem dilluns. Que vagi molt bé. Molt bon cap de setmana.

0: El Club del Country. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Dimarts a les 10 de la nit i redifusió diumenge a les 3 de la tarda.

0: pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: L'Angle de Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet, conduït i presentat per
2: Álvaro Rodríguez,
1: Eva Utrero
3: i Àlex Bermúdez.
2: En directe dilluns de 7 a 8 de la tarda.
3: I en remissió tots els dimarts de 6 a 7 de la tarda.
1: L'Angle de Miramar a Ràdio Mollet.
4: L'eixida. Mirant endins per anar enfora.
5: Un programa de Ràdio El Despertador per a Ràdio Mollet.
6: Dimecres a les 6 de la tarda i diumenge a les 11 del matí.

0: Esteu escoltant Ràdio Mollet, emissora municipal. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Portaveus municipals.
2: Bona tarda i benvinguts a l'espai de portaveus municipals. Avui divendres ens acompanya Carme Olòria de Junts per Catalunya, Mollet. Aquí saludem. Molt bona tarda.
3: Molt bona tarda.
2: Primer de tot, Carme, quin resum, valoració en fas doncs, del ple celebrat aquest passat dilluns, corresponent al mes de juny, un ple doncs, que no va durar tant com els altres o com estem acostumats, però si més no s'hi van parlar alguns temes, entre d'altres, doncs, un referent doncs, al català i amb aquest pacte local per la llengua.
3: Sí, de fet, el resum, com bé dius, és un resum breu, perquè va ser un ple... Doncs, diguéssim que una mica més curt d'allò que estem acostumats. Vàrem parlar doncs, de temes com el manifest de la gent gran, com el 28 de juny amb l'alliberament LGTBI+, i tot i amb això la part més nostra, més de Mollet, doncs, va ser aquesta presentació del Pla Local per la Llengua. Sabeu que Junts per Catalunya, amb els acords que vàrem fer amb el govern de la ciutat, doncs, era un... pilar important d'aquests acords i amb tota aquesta col·laboració directa, aquest treball colze a colze en aquest cas amb tècnics i la regidoria pertinent per tirar endavant aquest Pla Local per la Llengua. Estem contents perquè el pla va sortir aprovat, tot i que evidentment sabem que hi ha partits que van votar en contra i d'altres que van fer una abstenció d'aquella manera. No? Per nosaltres el Pla Local per la Llengua sabeu bé que és un conjunt d'actuacions, no?, que s'impulsen des de l'Ajuntament per temes molt clars, promoure l'ús, l'aprenentatge i la normalització de la nostra llengua a casa nostra. Tot això és, o cap a on va? Tot això va orientat a fomentar l'ús del català en el nostre dia a dia, en aquesta vida quotidiana, als serveis, al comerç, a la cultura. Al final sabem quina és la situació del català a Mollet, perquè l'hem estudiat, perquè l'hem valorat i perquè l'hem parlat moltes vegades, però realment el pla que ens està oferint són coses que de fet són molt simples, o molt poc, o sigui, són coses que són d'un dia a dia, no? Que no estem demanant gaires més coses, sinó que aquesta part de preservar el nostre patrimoni, que evidentment la llengua forma part de la identitat i que tot això tenim un dret i un deure, no? I hem de lluitar perquè així sigui, perquè també afavoreix la cohesió social, o al final les llengües el que fan és que faciliten la comunicació entre els habitants i llavors també promou la integració de les persones nouvingudes. Tot allò que estem dient són coses que són punts relativament fàcils, haurien de ser, no? Sabem la situació que tenim, però tot això són coses que són molt palpables i que es poden dur a terme, no? També sabem que la llengua, doncs, impulsada a tots els àmbits, com l'educació, el comerç, l'esport, la cultura, al final l'administració, també deixeu-m'ho dir, és un tema clau i fonamental perquè puguem garantir que els drets lingüístics de casa nostra. Hem de poder també garantir el fet de ser atès en la nostra pròpia llengua, que això també és un tema que moltes vegades sembla que passi desapercebut i no és, no? I hi ha una altra part també molt important que enforteix doncs, la participació ciutadana, perquè al final, en tot això que s'ha fet, en tot aquest pla que hem estat treballant, s'han implicat moltes associacions, empreses, i s'ha implicat molta gent, inclús centres educatius, que han vingut doncs, a poder parlar, no?, d'aquest projecte compartit, que és el Pla Local per la Llengua. Nosaltres creiem que defensar el català és garantir, no?, que la llengua catalana continuï viva, no?, i que sigui present a la vida quotidiana. I creiem que la llengua no només és cultura i identitat, sinó que és cohesió social, és un element vertebrador i integrador, no?, i que aquest patrimoni l'hem de preservar i ho hem de fer-ho des de les administracions, com ha sigut el cas amb aquest Pla Local per la Llengua, que també hem d'agrair, que diem, vull dir, l'esforç que s'ha fet i tot el treball que hi ha al darrere. Ara serà el moment de posar-hi les dates, de concretar i de començar a treballar. Sabeu que hi ha molts punts que ja els hem estat treballant paral·lelament, com va ser el tema de la Bressola, ja vam fer les visites pertinents i ja tenim lligat tot el tema d'aquesta col·laboració que farem l'Escola Bressola de Perpinyà, però hi ha molts d'altres que ara cal posar doncs, la data, quan comencem, i posant-hi, no? tinc total confiança que funcionarà, perquè hem treballat molt bé, tant amb la regidora Mas com a l'equip tècnic, i tant de bo, doncs, d'aquí 6 mesos podríem donar més explicacions de com estan funcionant tots els punts que tenim agendats en aquest Pla Local per la Llengua. Aleshores, ens felicitem tots, perquè al final, vull dir, és el que es buscava era això, i ara el tenim sobre la taula, i ara només cal, doncs, continuar amb aquesta màquina que tenim engegada per fer que la llengua catalana sigui eina quotidiana a la nostra ciutat.
2: Doncs, parlat d'aquest ple municipal, deixem també preguntar-te per altres temes, com per exemple, doncs, que aquesta setmana hem conegut ja l'horari que les fonts d'aigua, doncs, obriran a partir del proper dimarts, dia 7 de juliol, sí. I que tot just avui hem sabut que demà dissabte s'inauguren les zones d'aigües de la nova plaça Anna Bosch, que també, doncs, és una novetat, perquè, doncs, serà, podríem dir, que el lloc més espectacular on poder gaudir d'aquests jocs d'aigua infantil de dilluns a diumenge.
3: Sí, de fet, també la novetat, perquè al final a la plaça Anna Bosch ha sigut un tema recurrent i repetit moltes vegades perquè no se sabia com aniria. Sí que teníem constància que les altres fonts obririen el 7 de juliol, que també sabeu que som una mica així, però poder hi anem tard, perquè poder el 7 de juliol ja ha fet molta calor, eh? És a dir, aquestes coses de vegades ho parlem, no? que posem dates a les coses, però en aquest cas, doncs, poder, ens hauríem d'avançar i fer les coses una mica abans, perquè tot està canviant, perquè les temperatures cada cop són més altes, perquè tenim aquesta necessitat, doncs, de molta gent, no?, de refrescar-se i de gaudir la ciutat, no?, amb aquestes fonts que ens donen aquesta vida i aquesta sensació d'una mica més de refrigeri, per dir-ho així, amb les temperatures altes que tenim. Celebrem que així siguin, anirem a veure les de l'Anna Bosch, a veure com són i poder-les gaudir entre tots, a veure com han quedat.
2: I després, notícia també d'aquesta setmana, i és que el Vincia obrirà el trànsit al carrer Gaieta Vincia els caps de setmana, sí. On fins ara, del divendres a partir de les 3 de la tarda, quedava tancat fins, crec que el diumenge, a les 9 del vespre, sí. Que era una mesura de la Covid-19, i que ara els mateixos veïns i comerciants han demanat, doncs, que s'obri el trànsit.
3: Doncs sí, de fet això va començar quan vam estar amb la Covid i va quedar tancat, tant que buscàvem espais on poder, doncs, tindre més moviment, i bueno, tot ja sabeu com ho vàrem viure, i sí que és veritat que sempre hi ha hagut una part de... no parlarem de crítiques, però d'estar atents de si això funcionaria o no, i finalment, doncs, jo crec que la resolució que s'ha pres de tornar-ho a obrir al cap de setmana, que és un moment comercial i que és un moment de lleure de la ciutat, jo crec que és important que sigui així. Al final, els llocs... Jo no és que sigui molt a favor de que hi hagin cotxes per tot arreu, però sí que la situació és important en els eixos comercials, que també es poden fer circulacions molt més lentes, passos elevats, és a dir, intentar combinar tant el que seria la gent a peu com poder arribar amb un vehicle no és fàcil, però és una cosa que ens hi hem d'estar atents per poder-ho gestionar entre tots. Per què? Perquè és important que el comerç de la ciutat funcioni, i quan el comerç de la ciutat està demanant que no els hi funciona el cap de setmana a tenir aquella zona tancada, doncs l'hem de tornar a obrir, i l'hem de fer, doncs, amb tota la intenció de que puguin viure comercialment aquell carrer, però fins i tot també era una proposta que molts veïns també ho deien, eh? Deien, clar, és que abans hi havia com una altra mena de vida, ara ens hem quedat com molt més aïllats. Al final el que volem és que tothom hi pugui passejar, que es pugui endreçar, o sigui, hem de posar ordre a poder conviure, no?, comercialment, de poder conviure amb el veïnat, de poder conviure amb els cotxes, que tampoc són llocs on hi hagin uns volums molt grans de cotxes, perquè tampoc no es pot anar ràpid, vull dir, és una cosa com molt més tranquil·la de com havia sigut abans, no? Veurem, estarem a temps, tant de bo funcioni, tant de bo, doncs, el comerç del carrer, doncs, torni a reviure aquells moments, era un eix molt important de casa nostra, i ara sembla que havia quedat una mica aturat, i parlarem amb ells i sabrem quines coses bones hi troben ara que tornarà a estar obert el trànsit al carrer.
2: I després va haver-hi reunió de la Junta Local de Seguretat a la nostra ciutat, on es valorava que els delictes havien baixat un 5% respecte a l'any anterior.
3: Sí, aquí no m'hi podré posar gaire, perquè nosaltres sabeu que quan hi ha aquestes juntes de seguretat ens envien un acte al cap d'un temps, ara han demanat l'informe perquè també ens n'expliquin més coses, val? I bé... tot és un tema de seguretat. Aleshores, si la ciutat de Mollet és segura, doncs perquè hi ha un control, perquè hi ha uns cossos de seguretat que així fan que la gent se n'hi senti, és perfecte. Però quan la ciutadania veu que hi ha un petit espai de que no se senten segurs, vol dir que hi han de treballar. I llavors, jo crec que hem d'estar sempre molt atents, perquè la seguretat és un pilar fonamental en tots els eixos de la família, per grans, per partits, per homes, per dones, pels avis, tothom busca aquell espai de seguretat a casa nostra. Aleshores, no podem esplaiar-nos, perquè en aquell d'allò no hi érem, però sí que hem demanat a l'acte i veurem doncs, aquestes informacions d'on surten aquests números i podrem valorar-ho més correctament quan tinguem aquestes dades.
2: I ja coneixem el cartell del Mollet Music Week amb Dòria, en Ginestà, amb Bauca i Nena de Conte. Què li semblen els grups convidats?
3: Sí, a veure, com em sembla el que diem, és un acte que Mollet espera, és un acte que, a mesura que han anat passat els anys, cada cop s'ha perfilat una mica més ben organitzat, el que diem, no? De final, vull dir, comences una cosa i cada any tens aquella manera de poder fer les coses millor. D'entrada, ja crido el civisme, és important que la ciutat continuï neta, que no hi hagin bretolades, que convivim, no?, amb aquest espai de festa, de música, de cultura, val? Aleshores, que va enfocada també a petits i a més grans, que això és important, i del cartell que puc dir, doncs, des del meu punt de vista musical, per dir-ho així, doncs, estaré encantada de compartir una estona amb Ginestà, perquè poder encara ara, no?, encara que tinguem l'edat que tenim, doncs, són cançons bueno, que ens arriben i ens arriben molt. Aleshores, jo crec que gaudirem tots d'aquests dies de festa i de música, els gaudirem amb responsabilitat i, per altra banda, un cop hagin passat, doncs valorarem també si cal fer alguna cosa millor de cara a l'any vinent i en parlarem.
2: I després també m'agradaria comentar-te que avui hi ha la Festa dels Campions i les Campiones a la Riera Seca, que sí, és una novetat, 450 persones hi assistiran i més de 21 entitats esportives, que es fa una mica per, podríem dir, que no s'atura tant a la festa de la nit de l'esport, sí, on hi havia tants campions, sí, i que hi ha una idea que el Leo Conde ens havia comentat farà potser 3-4 anys, des que va entrar també en aquest mandat, que diu que ho volia implementar i que finalment doncs serà una realitat.
3: Sí, de fet, quan vàrem fer la nit de l'esport, tots vam constatar i vam estar d'acord de que al final campions ho som tots, no? Jo sempre explico que l'últim que arriba en una cursa és l'últim que arriba, no? És l'últim en guanyar, no? No és que perd, és l'últim en guanyar, no? Llavors crec que és important pel teixit esportiu de la ciutat doncs mantenir aquest tarannà de que tothom que fa esport, tothom que competeix, tothom, totes les entitats que tenen un gruix important de nens i nenes i de gent en general que fa doncs aquests esports competitius doncs mereixen, no?, doncs aquest reconeixement que a vegades, a nit de l'esport, ens queda petita, no? Aleshores, és una cosa que ho hem reiterat, ho hem parlat, i gairebé tothom doncs estàvem d'acord amb que arribés aquest dia, i de fet, em estaves dient 400 i escacs, imagineu-vos, no?, la quantitat de gent que tenim a la ciutat, doncs que són aquests grans campions i campiones de la nostra vila.
2: Doncs ens quedem amb aquesta última pregunta que hem fet i valoració d'aquesta festa i de tot el que vagi sorgint a la nostra ciutat aquests dies. En parlem aquí, com sempre, cada divendres amb el vostre partit aquí a l'espai de Portaveus. Que vagi molt bé i gràcies.
3: Molt bé, gràcies a vosaltres. Adéu-siau.

0: Valors a l'alça. Reflexionen sobre el món que ens envolta des de l'òptica dels valors.
1: Dimecres a les 9 de la nit. Remissió els dissabtes a les 6 de la tarda.
2: Són sis dones, sis de Lleida, sis dones deportades a un camp de concentració, sis històries de vida i un gros oblit.
3: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
1: Dimecres a les 5 de la tarda, aquí, a Ràdio Mollet.
4: L'Hora del Conte és un programa setmanal en el que us oferim un conte per als més menuts i un altre pels més grans. També us recomanem un llibre, una plana web i, com no podia ser d'una altra manera, tot acompanyat amb una música del nostre país. L'Hora del Conte, dijous a les 7 de la tarda i en redifusió dissabte a les 9 del matí.
1: Quan creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou?
5: Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica?
1: Si parlem de castells, quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10, amb forra i manilles?
5: Estimem les mates, un podcast pensat per resoldre aquestes i moltes altres preguntes.
1: Cada dijous a 8:15 del vespre a Ràdio Mollet.
6: La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet.

Què tal? Com esteu? Tornem a ser aquí. No hi ha distàncies, el programa que dona veu i posa cara a totes aquelles persones que han fet créixer el futbol femení a casa nostra, al Camp de Tarragona. Perquè, com diem sempre, al sud som els grans oblidats, però de talent i, sobretot, d'humilitat, en tenim per estona. Nosaltres ho tenim tot a punt. Comencem! Vero Boquete, Alexia Putellas, Aitana Bonmatí o Mariona Caldentey són algunes de les esportistes que han fet possible que el futbol femení sigui on sigui. Elles han tocat el cel, ho han guanyat tot i, el més important, han permès a les noves generacions somiar. Estarem tots d'acord, però, que tot això no hagués sigut possible sense unes pioneres. Va ser el 1914 quan un grup de dones va decidir desafiar les normes socials de l'època i plantar-li cara al masclisme imperant del moment. Volien jugar a futbol, ho tenien clar. Per això van crear l'Spanish Girls Club i el 9 de juny d'aquell mateix any el somni es va fer realitat. Dos equips batejats com a Montserrat i Giralda van disputar el primer partit de futbol femení documentat a l'estat. La seu, el conegut com a Camp de les Faves. Ara bé, el menyspreu dels mitjans de comunicació de l'època, el poc suport per part de les administracions i l'arribada del franquisme anys després va provocar que aquestes futbolistes fossin oblidades. Després de la Primera Guerra Mundial, el futbol femení va tornar a Barcelona. Va ser una època dura en què les dones que volien jugar ho van haver de fer en equips masculins, fent-se passar per homes. Qui no ha sentit mai a parlar de l'Anna Carmona? Coneguda primer com Anita i més tard com a Beleta, se'n va anar als pits per dissimular-los i es va veure obligada a jugar amb roba ampla. Quan es va saber que era una dona, va patir arrest domiciliari. Però aquest és només una història de les tantes que es va viure en aquella època. Dones empoderades que van jugar-se la vida per poder jugar a futbol. Gràcies al seu talent i la seva valentia, van aconseguir trencar moltes barreres i estigmes. Elles són les que van posar les bases de tot el que vindria després. La resta és història.

0: Ho dèiem, van ser dones com l'Anita les que van posar la primera pedra. Però no va ser l'única. A casa nostra en tenim algun exemple. Un d'ells, la Rosa Maria Mallol. Nascuda al barri del Serrallo, a Tarragona, amb només 17 anys, va cordar-se les botes i va començar a donar les primeres puntades de peu a la pilota amb la samarreta de l'USFEAC. Ràpidament el Reus es va fixar en ella i després d'una gran temporada, l'Espanyol li va obrir les portes. No s'ho va pensar dues vegades i durant 18 temporades va defensar la samarreta blanquiblava. Ha guanyat diferents títols i diferents campionats de Lliga, però sens dubte el que realment ha guanyat és el respecte de qualsevol futbolista. Tot plegat, en un moment en què jugar a futbol no estava tan ben vist. Aquesta setmana l'hem anat a veure i ens ha deixat reflexions tan interessants com aquestes.
1: Rosa, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Començarem fent una mica una vista enrere en un moment i parlant una mica dels inicis. Com van ser els de la Patxitxa al món del futbol?
2: Bueno, en aquella època que vaig començar aquí al Camp del Nàstic, perquè van organitzar una família que no era d'aquí, que era de València, van voler muntar un equip aquí a Tarragona, aquella família. Llavors van començar a buscar gent per començar a jugar a futbol i, bueno, molt bé. Vull dir, entrenàvem i jugàvem al camp de l'Avinguda Catalunya del Nàstic, o sigui que parlo d'anys. Llavors, clar, al cap de potser 2 o 3 anys es va desfer, perquè clar, aquí no hi havia sortit amb això del futbol. Jo personalment me'n vaig anar a Reus, vaig estar un any a Reus, i allí va vindre l'Espanyol, que llavors, clar, es veu que els hi va agradar, i me van fer una fitxa. Bé, en aquella època la fitxa era un tros de paper, i un carnet que fèiem pel camp de l'Espanyol i punta i pelota, no hi havia res més.
1: Això t'anava a dir, de sobte reps aquesta trucada de l'Espanyol, no sé què penses, que és el primer que se't passa pel cap.
2: No va ser una trucada. Van vindre a jugar a contra naltros aquí arreu. I ells me van veure jugar a futbol. I llavors pues, els hi va agradar. Vull dir, no ho sé, els devien veure alguna cosa i va ser que allí mateix van parlar amb mi si m'interessaria anar a jugar a Barcelona amb l'Espanyol, i vaig dir que sí.
1: Amb la samarreta blanca i blava vas estar gairebé 18 temporades, si no recordo malament. Recordes com va ser el teu debut?
2: El meu debut? Ostres, te parlo de molts anys. Clar, abans les lligues eren molt diferents amb les d'ara. O sigui, nosaltres jugàvem a les rodolies de Barcelona, Sabadell, que eren els equips que hi havia, el Terrassa, el Barcelona, vull dir, hi havia molts d'equips. Nosaltres jugàvem per dir al redador. Ara, el dia que va ser el meu debut, pues no me'n recordo, la veritat. No me'n recordo. T'ho dic sincerament, no me'n recordo.
1: Com va viure ser pionera en un moment en què el futbol femení no tenia tanta repercussió com ara o no estava tan ben vist?
2: Pionera? Bueno, nosaltres s'acostava molt a això, de jugar a futbol. Se teníem que pagar tot. Jo personalment tenia que anar a entrenar 2 camins a la setmana a Barcelona, m'ho tenia que pagar tot. L'Espanyol no pagava res. Ens donava les samarretes i el carnet per entrar al camp de l'Espanyol i res més. O sigui, jo sempre he dit que un dels trencs que hi havia era meu, perquè jo feia molts de viatges, a més, l'estància d'estar allí, també, sort que vaig trobar una família, que la noia jugava amb mi a l'Espanyol, que els hi vaig fer pena. Van dir, ves, pobra xiqueta aquesta que ve sola de Tarragona, mira, ve, i si la fillem? I va ser així, vaig anar a casa d'aquesta família i jo sempre he dit que he tingut 2 mares, la que em va parir i la que em va cuidar.
1: Ets conscient, però, que tant vostè com les teves companyes vau obrir camí i vau fer que ara les noves generacions ens puguin tenir referents d'alguna manera?
2: Sí, clar, és impepinable que si no arribem a ser naltros, aquí no hi ha futbol femení. Naltros van ser les pioneres que vam obrir el que és el futbol femení. Vull dir que gràcies a naltros ja es podien donar gràcia que hi ha hagut això, el futbol femení, que encara falta, eh? Encara falta.
1: El futbol té moltes coses bones, però també en té d'altres que són dolentes. Per exemple, has de renunciar a moltes coses. A què va renunciar la Patxitxa?
2: Jo pràcticament no vaig renunciar a res. No vaig renunciar a res perquè a mi m'agradava jugar a futbol. Renunciar, el meu pare no volia de les maneres que em anés a Barcelona a jugar a futbol, però jo, R que R, me'n vaig anar a Barcelona. La meva mare sí, però el meu pare era impepinable que no volia que jugués a futbol. O sigui, renunciar no, perquè jo treballava aquí i me n'anava cap allà. I no és que fes això sol. Jo feia castells, portava la Bíblia, vull dir, he fet un munt de coses, però jo el futbol adavant.
1: Ja fa molts anys que vas començar a jugar a futbol i el futbol femení, evidentment, ha canviat. Tu també tens aquesta sensació des de dins?
2: Sí, clar que ha canviat. Hombre, abans ja t'he dit que abans nosaltres s'ho teníem que pagar tot. Els desplaçaments que feien per agafar autocars, que a vegades anaven els cotxes dels pares de les jugadores, ho tenien que pagar tots ells. O fèiem sortejos per poder agafar un autocar, que no ens donaven res. Això avui en dia no. Tenen massatgistes, només que cauen, i nosaltres caiem i s'aixecaven.
1: Podries fer una estona que encara queda molt camí per fer. Com veus la situació actual del futbol femení, sobretot aquí a la demarcació de Tarragona?
2: Ui, aquí a la demarcació de Tarragona, un desastre. Un desastre perquè ja no veig en cap puesto que surti Tarragona l'equip de no sé què. Una cosa freda, freda, freda. Jo ho veig, eh? El meu punt de vista ho veig fred. Sí que hi ha equipets, però què? Com són els equipets? No es mouen d'aquí? Vull dir, no es veu avançar per la part d'aquí de la província de Tarragona.
1: I què falta? Potser és que els clubs del territori no acaben apostant o no fan una aposta real pel futbol femení, o a què es deu?
2: A veure, jo crec que es deu que aquí el president que sigui del futbol no don peu a les dones. No don peu perquè ell tindria que ser el primer que tindria que parlar amb la catalana o l'espanyola. I dir, bueno, a Tarragona tenim equips. I clar, com que tenen que mullar la pasta, doncs aquí som l'última merda, en perdó.
1: Però en canvi, si surts una mica d'aquí del territori, veiem que a Barcelona s'estan fent molt bé les coses, un exemple clar. De la Barça, no?
2: Sí, clar, clar, evident. Però per què? Perquè hi ha un equip que és del Barcelona i com les del Madrid, com les de l'Atlètic de Madrid, aquestes estan apoyades pel club. I aquí el Nàstic ho apoya el futbol femení. Jo no veig que el Nàstic aposti pel futbol femení aquí.
1: I parlant, ja per anar acabant, parlant de tu, no sé si t'hagués agradat viure o jugar a futbol actualment, tenint en compte doncs, tot el que tenen les jugadores, per exemple, del Barça, que ara parlàvem.
2: A veure, jo personalment, jo en aquella època vaig estar molt bé, molt bé. Vull dir, no vaig tindre cap problema. Que si m'agradaria ara, potser sí, però no canvio res el d'abans amb el d'ara.
1: I ja per acabar, per on passa el futur del futbol femení?
2: Per on passa el futur? Home, a nivell nacional. Aquí des de la de Tarragona no veig jo encara futur, però el que és a nivell nacional sí, perquè tenim una selecció que ja ha guanyat un campionat, ha guanyat de tot, i això vol dir que s'està movent el futbol femení. Però quines noies són les que hi ha a la selecció? Si t'hi fixes, són d'equips de primera divisió. No en veuràs cap que agafin d'aquí a Tarragona. Jo no n'hi he vist cap encara que vagi a la selecció. Ja te poso la selecció. Ni a la catalana tampoc.
1: Per tant, per acabar, un desig pel futbol femení, si vols, aquí al que fa la demarcació o més en general.
2: Jo només m'agradaria, abans de morir, que vegés que algun equip de Tarragona quedés campió de Lliga. Però això, mare de Déu, primer que tot és moure el que tenim aquí i després ja sí que podem desitjar el que volem. Això és impepinable.
1: Doncs escolta'm, Rosa, gràcies per l'estona.
2: No res, tranquil·la.
1: I esperem que el somni es compleixi.
2: Esperem que se compleixi perquè és el que més m'agradaria a mi. Ho dic en sèrio.
0: I fins aquí aquest capítol dedicat a les pioneres, les que en silenci van treballar per poder jugar el que més els agradava i les que alhora van lluitar per fer que la societat fos una mica més justa. Han passat molts anys des d'aquell 9 de juny del 1914. Per sort, el futbol femení ha avançat. Tot i això, segur que esteu d'acord si dic que encara queda molt camí per recórrer. Nosaltres ja marxem. Ens retrobem aviat en un nou capítol de Noia a Distància. Fins llavors, cuideu-vos. El partit acaba de començar.

De més enllà, amb Jordi Garcia. Un programa de música de més enllà del temps i de les modes. De més enllà de les fronteres. De més enllà de la predació consumista. Ara comença De més enllà, amb Jordi Garcia.

0: Salut i alegria per tothom, apreciades amigues i apreciats amics, persones humanes dotades de sobrada intel·ligència i de la sensibilitat necessària com per decidir quina és la música que voleu escoltar. Gràcies, doncs, per escollir-nos. Intentarem no defraudar-vos. Salutacions i abraçades refrescants de Belén Lozada fent quan pot un cop de mà i d'un servidor davant del micròfon, persones humanes que gaudim del privilegi de compartir amb vosaltres tot de músiques meravelloses que ens arriben constantment a la nostra discoteca. Avui, en aquesta última edició de Factura Estàndard de la temporada, que en la propera anirem ja amb els programes de resum, les dones tornen a ser protagonistes com a part important de les propostes que us tenim preparades. Començarem el camí a Occitània amb un deliciós quartet de polifonies femenines autòctones amb tons contemporanis. Després, cap als Estats Units amb un cor de 10 dones que interpreten amb mestria polifonies euroasiàtiques. En la secció Tot Terreny anirem primer a Eslovènia amb un septet que incorpora sons contemporanis al folk autòcton. Tot seguit cap a Dinamarca amb un trio que rescata antics tresors del folk nòrdic. I des de la ciutat italiana de Trieste, un quartet que remena amb passió el septà, gènere tradicional de Bòsnia i Herzegovina. Conclourem l'edició amb la unió d'un quartet belga que arreplega les seves forces i el seu talent amb un cor polifònic femení de Geòrgia. Anem ja, doncs, amb la presentació d'un àlbum meravellós que ens permet acostar-nos de nou a les tradicions polifòniques dels nostres cosins germans occitans. Si fa només unes setmanes vam xerrar intensament amb el duet Cocanya, avui toca fer-ho amb el deliciós quartet a Agut, autores de Trama.
1: Right.

Trama, una joia d'àlbum de les occitanes a Agut, del qual acabem d'escoltar quatre precioses polifonies sense interrupcions. A Ugan hi ha un pastor, la gallega Xota de Negreira de Vilamajor, Supon de Sant Jan i Salleiro. Carolín Sassal veu la música tradicional com a territori viu que cal explorar, recórrer i reinventar. Sempre ha viatjat, ha col·leccionat, ha conegut gent i ha teixit connexions entre veus, llengües i ritmes, construint un estil personal a la cruïlla de les cultures folklòriques i les textures contemporànies. El seu viatge l'ha portat des de les polifonies balcàniques de la Fanforale d'Uzbekistan fins a les col·laboracions a Mali i a l'Orient Mitjà, nodrint un enfocament sensible al cant col·lectiu, al ritme i a la tradició oral. Amb el disc Trama, del seu quartet a Agut, Sassal torna a les seves arrels occitanes amb un projecte que s'inspira en cançons de dones, records rurals i repertoris pirinencs, creant un diàleg amb percussió orgànica, sons elèctrics i paisatges sonors electroacústics. Al seu costat, Caroline està acompanyada per la cantant Miriam Leguen, la veu profunda de la qual porta la base tradicional, i Angelique Zaini, que aporta una dimensió pop i teatral a les seves actuacions. El percussionista Alan Bloom, format en percussió balcànica i mediterrània, desenvolupa un estil delicat i orgànic que sustenta el pols del grup. Junts teixeixen un potent viatge vocal i rítmic, enriquit pel treball sonor de Sylvain Malbrand, que esculpeix espais sensibles entre la tradició i la modernitat. Us deixem amb altres tres perles de Trama, preciós disc de les occitanes a Agut, Passat de Man, Lo Paire d'Onobi i Muntanyes Regalades.

Continuem endavant amb aquesta edició de Més Enllà número 928, última de factura estàndard de la nostra 23a temporada en antena i prèvia a les 5 edicions de resum de les músiques més engrescadores que ens han acompanyat des del passat mes de setembre. Marxem ara cap a l'altra banda de l'oceà Atlàntic, tot i que a nivell musical continuarem en territoris sonors europeus i caucàssics. Kid Cow Women's Vocal Ensemble, cor polifònic femení de la ciutat californiana d'Oakland, s'acosta al mig segle d'història. El cor nascut l'any 1979, òbviament, ha anat variant la seva formació des d'aleshores, però tal com podrem comprovar amb l'audició de Colo, el seu nou disc, Kid Cow conserva els fonaments fundacionals que les han portat a sobreviure durant més de 4 dècades, tot mantenint un nivell aplaudit i valorat arreu del planeta. Aquests fonaments es trobem en les polifonies femenines, principalment les europees, gèneres diversos amb el denominador comú de la veu i de la tradició, factors que es repeteixen a Colo, si no anem errats, 18è àlbum de les californianes. Per començar, visitarem 3 llocs d'Europa diferents utilitzant com a vehicle el més pur folclore: Letònia amb Ligo, Bulgària amb la Zarki i Ucraïna amb Dosk Dosk.

Colo, vet aquí el nou treball discogràfic d'un projecte molt bregat, nascut fa 47 anys a Oakland, Califòrnia. A Kitka Woman's Vocal Ensemble les vam descobrir de més enllà l'any 2015 i vam repetir Ben Cofois el 2019. Amb aquest nou disc tornem a ser molt feliços perquè una de les coses que més ens captiven de Kitka és que passen totalment de tot allò que no sigui la veu femenina. I els que ens seguiu habitualment ja sabeu que tenim debilitat per les propostes minimalistes. No ens fa falta complicar-se amb instrumentacions. D'altra banda, perquè la selecció que Kitka fan de peces de diverses cultures euroasiàtiques, fonamentada en la diversitat d'orígens de les 10 membres del cor, tant de les que hi són ara mateix com de totes les que hi han passat abans i ja no hi són, és absolutament deliciosa i sense parangó arreu del planeta. Més enllà de la passió que les californianes inverteixen en el seu art, cal dir que tècnicament són absolutament impecables i respectuoses amb les tradicions folklòriques més pures dels indrets que ens conviden a visitar amb les seves interpretacions magistrals. Ens acomiadarem per avui de les californianes Kitka amb altres tres meravelles de Colo, el seu nou disc. Anirem a Còrsega amb Beni Sant Espíritus, a Geòrgia amb Batonevis Naninà i de nou a Ucraïna amb Oi, Jai Cebulo i Precidica.

0: Eclèctica, una secció de més enllà on hi cap una mica de tot.
1: Seguim endavant en aquesta edició de Més Enllà, ara des de la nostra secció eclèctica i amb altres tres presentacions discogràfiques, en les quals, tot i no ser protagonistes exclusives, les dones hi tenen bona part del pes del projecte. Anirem primer a Eslovènia amb Mella, de ser disc d'una formació ben bregada en l'espai del folk contemporani i balcànic, Catalena, on trobem tres músiques i quatre músics que renoven amb entusiasme i gran qualitat els sons tradicionals de la seva terra mediterrània i balcànica. Són ja 25 anys els que el septet eslové viu en aquesta dinàmica clarament renovadora on l'antic i el contemporani van de la mà. Com sempre diem, un exercici ben profitós que està aconseguint arreu del planeta que les noves generacions no oblidin que el fonament de totes les músiques modernes és, inevitablement, la tradició musical atàvica de la humanitat en les seves infinites formes i estils. Catalena s'ha convertit en una de les veus que defineixen la música contemporània d'inspiració folk eslovena. Han actuat en importants clubs, sales de concerts i festivals a Eslovènia i molts altres països, captivant el públic amb actuacions en directe intenses i musicalment sofisticades. Per celebrar el seu 25è aniversari, gaudirem durant uns minuts amb tres peces fantàstiques de Mella, el nou disc de Catalena, Cafolaua, Lepa Vida i Plovi Mi Piovi.

Gulganger no són nous per a nosaltres, però no són pas uns nouvinguts. Mia Gullhammer, Mortens Musicus i Christian Moore Levisen són veterans de l'escena musical folk danesa i s'inspiren habitualment en la música tradicional nòrdica més antiga. Són els que donen un aire actual amb uns acurats arranjaments. El nucli del repertori de l'EP homònim del trio danès Gullganger són les balades tradicionals que selecciona Mia. Ella, Christian i Morten acompanyen després aquestes cançons amb instruments com la lira, el dulcimer, les flautes d'una mà, les gaites, l'arpa de boca. A Mia Gullhammer, per cert, se la reconeix com la música més avançada a Dinamarca a l'hora de rescatar antics tresors del repertori ancestral del folk nòrdic, fet que l'ha portat al llarg de la seva carrera artística a ser constantment reclamada per a la seva participació en un bon grapat de projectes de gran nivell. Us deixem amb quatre peces sensacionals del mitja durada homònim de Gullganger: Norgard, Filefalle, Agnet or Biermanden i Ormsor.

Som-hi! Anem amb la tercera i última proposta discogràfica d'aquesta secció, amb la qual ens situarem geogràficament a la carismàtica ciutat italiana de Trieste. Però musicalment parlant, viatjarem en realitat a Bòsnia i Herzegovina. Bressol, d'un dels gèneres més dolços entre els molts que es cultiven en contrades balcàniques, el Sevdà. Brides to Sevdà és el títol del deliciós grup, del deliciós disc del grup New Era Quartet, nova i jove formació, que remena amb mestria i delicadesa el Sevdà, fonamentant-lo estrictament amb veu i quatre instruments de corda clàssica. I ben passat, una simple trobada musical va obrir el camí cap a aquest nou i extraordinari projecte, New Era Quartet, un nou món sonor que va prendre forma en refinades harmonies d'acorda entrellaçades amb la veu íntima i expressiva de Cristina Mlinar, primera violinista del conjunt. Format, com dèiem, a la ciutat de Trieste, el New Era Quartet reuneix músics de diversos orígens units per una sensibilitat compartida, tant per la música clàssica com per la profunditat emocional del gènere sevdà. Juntament amb Cristina Mlinar, veu i violí, trobem en el quartet a Teodora Kalikanin, també amb violí, a Francesca Senatore, amb viola, i a Alessandro Dore, amb violoncel. Músics que van abraçar aquesta tradició sonora bosniana no com a intèrprets distants, sinó com a artistes profundament compromesos. La màgia pres forma en aquest brillant debut discogràfic de New Era Quartet, anomenat Bridge to Sevdà, del que escoltarem tres composicions captivadores: Cunnellada od Mostar Agrada, Seide Fumaica Budiese i Estot Enema.

0: Arrels, el temps de les músiques ancestrals ha de més enllà.
1: Per tancar l'edició de Messenger número 928, l'última de factura estàndard de la nostra 23a temporada en antena, gaudirem amb una última proposta musical d'Alta Volada, a la qual les músiques són les principals protagonistes. Crossroads és el títol del treball col·laboratiu sorgit a Bèlgica de la mà del quartet de corda de folk contemporani Motit i del cor polifònic femení Satanao, nombrosa formació de Geòrgia que des de fa unes dècades interpreta un gènere que és patrimoni cultural immaterial de la humanitat, el cant polifònic tradicional georgià, un estil atàvic dotat d'una profunditat mística que poques músiques del planeta poden assolir. La base del projecte de Motik i Satanao en el disc Crossroads són les agosarades composicions del quartet belga, peces de difícil classificació que basculen entre el folk, el jazz i la música de cambra, tot plegat pensat per acoblar-lo de manera natural amb les polifonies caucàsiques del cor Satanao. No totes les fusions que es fan aconsegueixen el nivell i la singularitat necessàries per ser lloades, però el cert és que Motik i Satanao són dels que han aconseguit donar el clau a la primera amb aquest disc fenomenal i singular, Crossroads, del qual escoltarem quatre perles sense pausa per concloure el programa. Belter Shelter Part 1, Belter Shelter Part 2, Sulong Song Part 2 i Ritual Song Part 2. Som al vostre abast a Facebook a l'adreça electrònica de messenger@yahoo.es o en el nostre blog musicademessenger.blogspot. Sigueu molt feliços i fins la setmana vinent.

0: Emboliques.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

Tot el que et molesti jo aparto. Fem pas al costat, no hi ha res fins que surt l'àlbum. A les 125 passem al Phantom. I se'm mira contra mi on estàs tu. Fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només l'estatus.

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

deixo caure en ser sobre aquest terra de palla. Saps a qui s'assembla un bomber fugint per cames, carat de por veient la seva casa en flames? Doncs sí, senyora, m'hi assemblo bastant quan em poso l'uniforme de fugir cap endavant. En un punt aquí distant entre dogma i anarquia puc ser el punky del porro i al mateix temps el policia. Hi ha una mani dins meu on reivindiquen a crits.

0: pas de manual, pots parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantina tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau Bellvell, un nou I com...
1: Escoltes i cas.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim tres propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Melo. Així acabem els diumenges a ICAT.

hi ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, a ICAT.